0: sabia que tenia el seu paper i que era pues, molt interessant pues, fer la inversió necessària per tirar endavant aquest equip, i això ho vàrem fer, i ara ja ho tenim des de fa un any.
1: Molt bé. Doctora Riera, com es du a terme la teràpia d'oxigenació per membrana extracorpòria, que sona bastant a xinès, perquè la gent ho entengui? En què consisteix?
0: Mira, jo de vegades, per explicar una mica com funciona això, dic, tu saps el que significa quan un malalt que té una insuficiència renal li fan diàlisis, no? El que li fan és que li extreuen sang del seu cos, passa per una màquina, no? La depuren i torna, com jo dic, pues, ja neta en el seu cos, no? Pues una cosa semblant, és a dir, en aquest cas, el que necessita aquest pacient és bàsicament oxigen, o sigui, sang amb oxigen, i a més que tingui força impulsada, no? Com si fos un cop. Pues aquesta màquina fa aquestes dues funcions, és a dir, nosaltres treguem la sang aquesta, que ja t'he dit que està sense oxigen. Amb aquesta màquina pues, li donem oxigen, l'oxigenam, perquè passa per una cosa que deia nosaltres, un oxigenador, i després s'impulsa i torna una vegada pues, ja oxigenada en el cos. Per això és que serveix tant si tens insuficiència respiratòria, que te falta oxigen, com si tens una insuficiència cardíaca i tens un problema, com deia nosaltres, de bomba, perquè el cor no te bombeja bé. No sé si s'ha entès o vols que te especifiqui qualque cosa.
1: Es veu que no es vol explicar, que s'ha de veure in situ, però això és ràdio i no tenim color, però vostè ho ha explicat meravellosament. A més, l'equip ECMO Balears, doctor Riera, s'ha desplaçat per instaurar aquesta mesura de suport a altres centres sanitaris de les Balears i ha fet, a més, trasllats de pacients sota ECMO amb indicació de trasplantament cardíac o pulmonar a altres llocs.
0: Exactament, exactament. Perquè de vegades, o sigui, és el que jo explic, no? Aquesta teràpia, aquesta màquina, el que fa és que ens fa guanyar temps, no? Perquè els pulmons que estan pues, amb aquesta patologia, que pot ser una pneumonia, pues, se recuperin, o sigui, no és que la màquina directament te curi la pneumonia, sinó que el que fa és que fa guanyar temps perquè els antibiòtics pues, facin efecte i els pulmons se recuperin, no? O sigui, el que tens és una insuficiència cardíaca, pues, no te curen el cos que tens malalt, no? És el cos que en dies de repòs, pues, a lo millor se cura aquesta insuficiència cardíaca o no. És quan no se cura, quan nosaltres hem de cercar una solució definitiva. I el que fem nosaltres, en aquest cas, és que amb el malalt, amb la màquina posada, el derivant, per exemple, a Barcelona, perquè valorin si és candidat a fer un trasplantament cardíac, un trasplantament pulmonar, per exemple, aquesta és l'idea.
1: Quina és la clau de l'èxit d'aquesta teràpia d'alta complexitat, doctora? Tal vegada tenir un equip multidisciplinari altament especialitzat i qualificat?
0: Totalment. Jo crec que cada un aporta moltíssim. Tu ja ho has dit, cirurgians cardíacs, metges intensivistes, després també l'equip de trasllat de 061, molt important, i després el paper dels enfermers perfusionistes, que són els que controlen una mica tot el circuit, i després també molt important l'equip d'infermeria de cuidats crítics d'aquí de la UCI i també durant el transport amb el 061, molt important. I aquí, aquest equip multidisciplinari pues, jo crec que fa que tinguem un cos de coneixement molt fort i que faci pues, que siguem un equip molt potent, la veritat és que sí.
1: I de bona hora, bona. Moltes gràcies, doctora Maria Riera, cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Fins un altre, i com dèiem, gràcies per haver assolit aquesta duplicitat, duplicació, en aquest cas, de casos. Gràcies i fins un altre.
0: Gràcies per a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu.
1: Anem amb més qüestions. Els contem que el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, ha estat nomenat metge emèrit del Servei de Salut. Hem de dir que ho ha estat després de jubilar-se fins al mes de juliol als 70 anys d'edat i d'exhaurir diverses pròrrogues. La figura del personal emèrit constitueix un reconeixement institucional de caràcter excepcional adreçat a professionals sanitaris jubilats que han desenvolupat una trajectòria especialment destacada en l'àmbit assistencial, docent o investigador. Coordinador de trasplantament de Son Espases, com deien, referent indiscutible de la donació i el trasplantament d'òrgans a les Balears, va començar a exercir el càrrec l'any 1989, en paral·lel amb els inicis de la ONT de trasplantaments, i per aquesta llarga trajectòria es va erigir com el coordinador en actiu més longeu d'Espanya fins a la seva jubilació. Bon dia, doctor Velasco, com està?
2: Bon dia, com esteu vosaltres? Molt bé, molt bé.
1: Bé, ens tranquil·litza a la població, als periodistes sanitaris, que continuï vostè col·laborant amb el Servei de Salut mitjançant activitats, en aquest cas, d'assessorament, consultoria, investigació, formació i traspàs de coneixements, no és així?
2: Exactament, sí. La meva idea és, bueno, la meva idea i la meva figura és, bueno, assessorar i sobretot a molts temes que em demanin els meus companys, no? Jo tampoc, jo me quedaré en un segon pla, però bueno, sempre estaré per apoyar, per ajudar en el que vulgui, tant la coordinació hospitalària de Zones Passes com la coordinació autonòmica de la comunitat de les Illes Balears.
1: Mm-hmm. També podrà formar professionals, que jo crec que això és un luxe i un regal per a noves generacions de metges, no?
2: Sí, sí, és una, jo crec que és molt important que es vagin formant metges perquè tot acaba, no? I hi ha gent que d'alguna manera ens tindrà que durant el temps que substituir, no? Jo estic content amb el sentit, per exemple, que de la mà del doctor Alberto Rodríguez, que és el nou coordinador de trasplantament, estem a la Facultat de Medicina i és molt important amb l'assignatura de coordinació de trasplantament. Això ajudarà pues, ja a formar als estudiants de medicina, jo crec que i d'aquí és com una piràmide, no, que va pujant. Sí, jo que a mi la labor, el treball de formació m'ha agradat tota la vida i també jo crec que serà una de les meves funcions importants.
1: L'altre dia, doctor Velasco, fèiem un obituari del doctor Javier Cortés i entrava el doctor, sí, Miquel Roca, exdegà, i ens deia, sí, que tenia aquesta espineta que hagués arribat la creació de la facultat amb un Javier Cortés ja amb problemes cognitius i ja major, que li hagués encantat aquest traspàs de coneixements, no? Que el doctor Cortés hagués pogut fer, no? A la facultat, també.
2: Sí, sí, jo el coneixia personalment, era una persona fantàstica, una persona que, bueno, de fet, jo quan vaig arribar aquí de Barcelona a fer la residència, no? La meva formació, vaig estar amb la tutela del Cortés, jo ja el coneixia des de fa ja molt de temps i és una persona que li hagués encantat, una persona molt vital tota la seva vida.
1: Mm-hmm. Doctor, serà vostè emèrit fins al 31 de juliol del 2028. Es pot tornar a ampliar aquest període?
2: Jo crec que es pot tornar, t'ho dic perquè crec que es pot ampliar fins als 75 anys. Mm-hmm. Jo el que vull és aportar, m'entens? En el moment que vegi que bueno, ja arribar, que la gent ja, bueno, tot el que és gestió, també que hi ha un component molt important, i quan jo vegi que he arribat a on volia arribar, m'aniré, és a dir, que no vol dir que jo ara quedi de mèrit fins a l'any 75. Anem a veure com comença això, anem a veure què puc aportar, anem a veure com puc ajudar els companys al servei de salut, i llavors, bueno, poc a poc, no? Jo encara em sento bé des del punt de vista pues, de poder ajudar, des del punt de vista físic, i per això he tirat endavant, m'entens?
1: Mm-hmm. Hem de dir que aquesta figura de mèrit s'utilitza de forma continuada, per donar informació als nostres agents, al Servei de Salut des de l'any 2015. Des de la seva implantació s'han format 17 nomenaments i actualment hi ha 11 professionals amb aquesta condició vigent. Coneix altres companys en la mateixa situació, ja que vostè du, com se diu un mallorquí, molt d'any d'escola, de professor?
2: Sí. Bueno, coneixo, sí, coneixo a tots, pràcticament a tots, i després han entrat amb mi de mèrits però dues persones també fonamentals, dues persones amb una trajectòria professional extraordinària com són el doctor Alejandro Adrover, que és a l'ànima de la formació al servei d'urgències des de fa molt de temps, no? Quan jo vaig començar urgències, i és un gran amic meu i ell sempre ha estat el meu, estava començant amb mi, i és una fitxatge sensacional perquè és la persona encarregada de donar formació a tots aquests residents que estan rotant per urgències, no? Uh-huh. I després està el doctor Sion Riera, que tot el món suposo que el coneixeu,
1: sí,
2: internista, expert en infeccions, que també donarà un plus molt important a l'hospital. Jo crec que la figura nostra és una figura que, bueno, simplement volem continuar aportant, bueno, nostra experiència davant de problemes que puguin sorgir, no? I jo crec que és el més important, no? Que sàpiguen els que estan ara que tenen el nostre

0: havia els hospitals més importants. Quan ens reuníem érem... Ara som 300 persones, abans eren molt menys. I clar, jo he anat cresquent amb gent que m'ha ensenyat moltíssim també. I jo sempre vull dir que jo tinc una sensació de pertenència total a l'Organització Nacional de Trasplantaments. Som gent que m'ha apoyat sempre. Quan surten problemes a comunitat sempre han estat per ajudar-nos. I són persones que estimo, no? I que el fet de que m'hagin donat un homenatge durant el Congrés per mi ha sigut molt important. Mm-hmm. Sí que és veritat que, clar, porto molts anys a la medicina i he vist passar molta gent i la gent em coneix i sap com soc, no? Jo sóc, intento ser una persona el més senzilla possible, intento ser el millor professional possible, i això fa que, bueno, pues encara pues la gent vulgui comptar amb mi. Jo crec que és el més important.
1: I tant que sí. Doctor Velasco, la darrera qüestió. Sota la seva coordinació, Son Espases va superar el 2023 la fita del donant número 1000, va posar en marxa el programa de donació en asistòlia i es van iniciar els trasplantaments hepàtics l'any 2021. Doctor, en què es queda?
0: Jo em quedo amb una cosa que no has nombrat, que és per mi ha sigut difícil, que és la prestació d'ajuda a morir i la donació d'òrgans. Això per mi és un plus. O sigui, gent que sol·licita l'eutanàsia, però és que a més vol ser donant d'òrgans. Així, no hem tingut masses encara a les Illes, hem tingut, crec que, 6 donants amb aquestes característiques, però per mi ha suposat un fet molt important, perquè aquest tipus de donació ens obliga als coordinadors a sortir de l'hospital. Anem a casa del malalt que ha sol·licitat l'eutanàsia i la donació i anem a parlar amb ell a casa seva, al seu voltant. I això a mi m'ha impactat moltíssim. Jo crec que cada vegada tindrem més donants en aquesta situació i bueno, jo és el que em deia. I després el que a mi tota la vida m'ha impactat molt és la donació pediàtrica dels nins. Això ha sigut un impacte brutal, no? Mm. Bueno, pensa també que hem entrevistat i hem estat amb molts familiars, perquè ara portem 1.120 donants, o sigui que des que vam començar, i imagina't les entrevistes que hem tingut que fer al meu grup de coordinació de trasplantament a molta gent. Hem viscut històries molt dures i, bueno, jo crec també que ser coordinador de trasplantament, el metge que ho fa té que tindre un perfil especial d'humanitat, no dic que hi ha millor metges excepcionals, no?, des del punt de vista professional, que no servirien al millor com coordinador de trasplantament, perquè tens que tindre un perfil que has d'anar creant a mesura que passen els anys, molt especial.
1: Doctor Julio Velasco, metge emèrit del Servei de Salut, gràcies per tot el que ha fet i encara farà. Fins una altra.
0: Gràcies per vosaltres per trucar-me. Gràcies. Molt amable. Adéu.
1: El que feim ara és explicar que l'Hospital Universitari de Son Espases ha nomenat el doctor Alberto Rodríguez Salgado nou coordinador de trasplantaments. Aquesta responsabilitat l'assumeix després de més d'una dècada d'experiència directament lligada a l'activitat trasplantadora del centre. Substitueix, lògicament, en el càrrec el doctor Julio Velasco, amb qui acabam de conversar per la seva jubilació. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Extremadura, Alberto Rodríguez es va especialitzar en Medicina Intensiva després de completar la seva residència a l'Hospital Universitari de Son Dureta, formació que va finalitzar el 2006. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada al sistema sanitari públic de les Illes Balears i especialment a Son Espases. Bon dia, doctor, com està?
2: Hola, buenos días.
1: Primer de tot, enhorabona. Com afronta aquest repte?
2: Pues muchas gracias. Y sí, afrontar el reto con mucha ilusión y, por supuesto, con un gran sentido de la responsabilidad y del respeto a lo que es el coger el relevo del doctor Julio Velasco por su trayectoria. Y yo diría que especialmente respeto al compromiso que esto supone a la sociedad y a aquellas personas que en un momento determinado dicen que sí al gesto de la donación.

0: La música illenca a IB3 Música.
1: Ei, què tal? Normal, amunt i avall, fent com si res...

es igual.

Aprendre a viure és de metropolis. La ciutat és

0: de Tres Radio es Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: IB3 Radio As, informació.
1: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: continuant fent feina per baixar el sostre de places turístiques en aquesta legislatura. Perquè arribar fins a les 430.000 places que van deixar l'anterior legislatura suposaria més pressió damunt el territori, damunt els recursos naturals i la saturació del mercat de l'habitatge.
1: Ha estat una nit aquesta dels Premis Mallorca de reconeixements i, com escoltam, també de reivindicacions. Biel Gamundi, dels Cucorba, ha volgut fer un al·legat a favor de la llengua.
2: Una llengua tan formosa que és talment una espinada que ens vertebra i ens agermana. Una bruixa prodigiosa que ens té l'ànima arrebatada i que per ella lluitam i transmetem als infants com una herència preuada.
1: L'acte ha estat presentat per Belbestart i també ha tingut moments musicals protagonitzats pels ministrils Dona Llop o de Braccio Quartet. I per descomptat no ha faltat el cant de la balanyera.
3: Els Premis Mallorca han tancat un dia de Mallorca en què han passat més coses i ens han deixat sons com aquests.
4: Tot això és guapo, i fer un pot d'illa i venir a la Seu, que feia estona que no veníem.
5: M'ha agradat moltíssim, els actors i les actrius m'han semblat magnífics i, a més, jo que som professor d'història, doncs anava resseguint i ho han parlat en realitat.
6: L'artesania surt de l'ànima, no? I això és una cosa que també, doncs, a mi me surt de l'ànima, és una manera de transmetre el que sent, el que soc, no? i com visc la vida.
3: Són els testimonis de les persones que han participat de l'ofrena de flors al rei Jaume II a la Seu, dels que han assistit a la representació teatral de la seva coronació a l'església de Santa Eulària i dels artesans amb exposició de productes a la Misericòrdia.
1: A l'ofrena floral a la catedral, l'acte institucional principal, han depositat els seus centres florals representants de 19 dels 53 municipis mallorquins i una cinquantena també d'associacions ciutadanes. En la celebració religiosa prèvia, el degà de la Seu, Joan Bausà, ha reivindicat tenir cura de l'illa i la seva identitat.
3: Per avui, el programa de festes de la Diada de Mallorca, que es va encetar ja el cap de setmana passat, té reservat un capvespre de jocs populars i tradicionals i una actuació musical.
1: El primer ho trobarem a partir de les 6 de l'hora baixa a la plaça de la Conquesta de Calvià. I el segon, a les voltes de Palma, a partir de les 7, serà l'actuació de la banda d'Esvent amb xeremies, tamborino i flabiol pel que fa a la Fira d'Artesania Mallorca Art, al Jardí de la Misericòrdia, romandrà obert entre les 10 i les 2.
7: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: 8:23, el poble de Costitx estrena batle després de 20 anys amb Antoni Sales al capdavant. El relleu l'agafa Joan Munà, qui ha estat durant molt de temps la seva mà dreta al consistori.
1: Munà, que ara té 36 anys, va entrar com a regidor de l'Ajuntament Costitxer quan només en tenia 21. El seu objectiu, diu, és continuar la línia traçada pel seu mentor, padrí polític i predecessor.
2: Sí, fa 15 anys que estic dins les regidories, i és vera que ja havien donat un pas en banda. Antoni ja m'havia comentat que la seva intenció era deixar-ho, i vaig dir quina manera, ara ho provam. Seguirem en la mateixa línia que hem seguit ara amb Antoni, fent costat a tots els costitxers, fent feina de vocació i ajudant a tot el que puguem. Millorar infraestructures en el poble i sobretot la qualitat dels costitxers, que és el que més m'ho interessa ara mateix.
0: L'expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munà, ha estat present a l'acte de presa de possessió del nou batle. Retirada de la política després d'haver complit condemna per diversos casos de corrupció, qui va ser primera batlessa de la democràcia del seu poble s'ha referit així a la política local.
3: Crec que és la unitat del poble a l'hora de treure els temes endavant. I per damunt de partidisme, el que volen és que Costitx funcioni i que continuï siguent el poble encantador que sempre ha estat. Aquest és el secret de la nostra llengua, de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de les nostres maneres de ser, i que no se deixin influir per modes momentànies que fan perdre la identitat.
0: Fem ara una petita pausa i tot d'on anem amb la informació estatal i també internacional.
4: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
5: Un estiu que canviarà les seves vides.

0: Catalina!
1: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere l'altra.
2: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la a prop.
2: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
7: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En lloc de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
11: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
12: Serà espectacular.
11: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
13: Que repiqui l'escampada de la Seu!
11: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
14: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
11: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.

0: El Tribunal Constitucional avala en un primer pronunciament el rebuig del Tribunal Suprem a aplicar la llei d'amnistia als responsables polítics del procés d'independència català. Recordem que el motiu és el concurs del delicte de malversació.
1: I dèiem que és un pronunciament preliminar perquè la resolució és del ponent designat pel Tribunal de Garanties, que és un magistrat conservador, i és previsible que en arribar a la votació de la sala la resta de jutges, que són de caràcter progressista, no li donin suport i es triï un altre ponent. Això diu l'agència EFE.
0: La primera i única dimissió per la crisi a Ceuta. El responsable de gabinet de la delegació del govern no satisfà el Partit Popular, el seu portaveu. Borja Sampere reitera la petició al govern central d'assumir responsabilitats.
2: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados. ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y por supuesto tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
0: La rèplica ha arribat de boca de Montse Mínguez, portavoz socialista en el Congrés. En declaracions a Ràdio Nacional, retreu als populars l'ús electoralista de la crisi humanitària.
3: Es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
1: També Podemos s'ha referit a Ceuta. La secretària general d'aquest partit, Ione Belarra, ha negat el qualificatiu d'invasió.
4: Un niño y una niña nunca van a ser un invasor. Lo que hemos visto en Ceuta no es una invasión. Lo que está pasando en la Franja de Gaza es una invasión. Con soldados, con armas ultramodernas, armados hasta los dientes, con drones asesinando y disparando a niños y niñas, a mujeres inocentes, a hombres que no han hecho nada. Eso es una invasión. Porque los que dicen que lo de Ceuta es una invasión, compañeros y compañeras, no dijeron ni mu cuando vinieron 350.000 ucranianos y ucranianas a España.
0: En internacional, la darrera hora d'avui de matí passa per un incident sense especificar però relacionat amb un temporal marítim a un vaixell de passatgers a la mà de Java, Indonèsia.
1: S'estima que hi ha 140 persones, per tant, desaparegudes, perquè de les 243 que hi havia a bord només s'ha informat del salvament de 102 i d'una que ha estat trobada morta. Els accidents marítims són freqüents a la regió per mort de la precarietat de les embarcacions, segons la informació d'agència.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. El govern posarà en marxa l'estiu que ve 4 nous camps de boies de baix impacte que se sumaran als 8 existents per evitar els fondejos il·legals, una de les principals amenaces per al fons marí de les illes.
1: La Federació d'Associacions Nàutiques considera que és una bona idea, però demana que les embarcacions als residents tinguin prioritat.
0: En els darrers 5 anys són prop de 60 els forns tradicionals que han baixat la persiana, segons l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes.
1: Els empresaris asseguren que no és per la competència dels supermercats, que venen el 60% de tot el pa, sinó per la gran dificultat en trobar personal, sobretot forners.
0: I els mercats artesanals de Formentera asseguren que, malgrat la mateixa afluència de turistes que temporades passades, venen entre un 20 i un 30% manco.
1: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes enguany és menor i que ho gasten pràcticament tot en transport i allotjament.
0: La identitat mallorquina i la contenció turística han centrat el discurs del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en l'acte central de la Diada al Teatre Principal de Palma. Ara bé, els protagonistes de la nit han estat els guardonats amb els premis, honors i distincions del Consell.
1: Els cantants Rels B i Concha Buick han rebut els títols de fill predilecte i l'actor Michael Douglas ja és fill adoptiu de Mallorca.
0: Avui continuen els actes de la Diada i en aquesta hora van arribant paulatinament els prop de 5.000 participants de la 45a edició de la pujada Lloc a Peu de la Part Forana.
1: La majoria han sortit d'Inca de matinada, si bé ahir vespre molts començaren el camí. Des de qualcun dels 45 municipis participants, a les 9 començarà la missa i l'ofren a florar a la Verge de Lluc.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Repassam ara les portades dels diaris i començant pel Diari de Menorca, que titula Salut Pública multa Ciutadella amb 580.000 euros per la gestió de l'aigua. Diu que s'han detectat deficiències com la manca de neteja dels dipòsits o l'incompliment d'ordres d'interrupció del subministrament.
1: I afegeix que els 8 expedients oberts per 33 infraccions greus o molt greus evidencien la deixadesa de les infraestructures que ja havien denunciat els treballadors.
0: La fotografia de portada del Menorca és per un dels imponents cànons de la Mola, canons de la Mola, volien dir, molt castigats, s'exposa pel pas del temps.
1: El títol de la foto diu l'ecotaxa, l'arma per guanyar-lo... Per guanyar la guerra a l'èxit, el Consorci Militar restaurarà un dels canons de la Mola per aturar el seu deteriorament.
0: A les Pitiuses, el periòdico d'Ibiza ens ofereix una entrevista al president del Consell Formenterenc, Òscar Portes. Diu, no es pot normalitzar l'arribada constant de pasteres a Formentera. Això deixa dit en el títol en què s'anuncia la primera pàgina.
1: En subtítol, el Jim, el polític de Sa Unió, denuncia que una tercera part dels immigrants que varen reivindicar Sa Menors realment tenien més de 18 anys i que la xifra de menors no acompanyats, tutelats, 250 a l'actualitat, diu Portes, no atura de pujar i cada dia és pitjor que l'anterior.
0: En aquest cas, la foto d'obertura és d'un cotxe cap per avall a la vora d'una carretera. El títol és ferit greu després d'un violent accident a la carretera de Sant Joan.
1: S'explica també al periòdico que aquest vehicle va impactar contra el guarda-rail, va donar voltes de campana i els bombers van haver d'excarcerar la víctima.
0: I el diari Sant Josep calcula que es construiran 500 habitatges a preu limitat als terrenys de transició. L'Ajuntament ja ha rebut 4 propostes.
1: Afegeix que el Batla desmenteix el Col·legi d'Arquitectes i explica que hi ha propietaris que poden ajuntar soles i crear el que s'anomena una unitat d'actuació.
0: Fotografia de portada esportiva, el diari d'Ibiza, victòria agredolça de l'UD. Llegim en titular i la foto de fetes de la celebració del primer gol.
1: I en subtítol, els blaus cels s'imposen 2-0 al Sant Andreu en un partit amb molt de patiment que no aclareix els dubtes sobre l'equip.
0: Faim el vot a Mallorca, on l'última hora ens informa de primera notícia que una desena de, textualment, topos, talps, en català, del Marroc, operen en secret a Mallorca. Vaja, espies que controlen els seus compatriotes i recapten informació pel govern a Rabat.
1: Mentrestant, es diu també en el subtítol, el CNI, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han intensificat la vigilància per l'onada de pasteres i l'entrada massiva, paraules textuals, a Ceuta.
0: Diari de Mallorca titula Mallorca tanca un altre estiu d'alta ocupació, però amb manco despesa als restaurants. Els hotelers celebren una temporada similar a la de 2025 amb bons preus i manco turisme d'accessos, mentre la restauració acusa una caiguda i alerta de l'impacte creixent de la calor.
1: I tant al Diari de Mallorca com a l'última hora, la fotografia de portades per la foto de família amb guardonats i autoritats dels Premis Mallorca, motiu de la Diada. La Diada de la Balanguera és el títol per la foto triat pel diari del Grup Serra. Mallorquins de referència és el títol del de Premsa Ibèrica.
0: I fora de les Illes El Mundo, entrevista en primer titular i fotografia de primera pàgina el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que deixa dit l'agressió del Marroc continua i Ceuta serà l'epitafi de Sánchez.
1: Sobre Sánchez i Ceuta parla també l'entrevistat que s'anuncia en portada a La Vanguardia, en aquest cas és socialista, l'endecari Manuel Pradales, que diu que la situació a la ciutat autònoma pot acabar amb la legislatura si el president del govern no tanca la crisi ja.
0: El tema Ceuta l'aborda també l'ABC, però amb un altre tipus d'informació. Se'ns mostra el cementiri on, diu, es va enterrar els morts en la travessa migratòria. La major part de les tombes s'assenyala estan sense identificar. Altres, veïm, tot just tenen un número.
1: I tornem a l'anunci d'entrevistes en portada. El País se n'anuncia una, ni més ni manco, que del Batla de Nova York som remandant. La democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats. És el títol que acompanya una gran foto del mandatari, el primer titular del diari de Prisas, però per una altra qüestió. La intel·ligència artificial, davant la qual es diu creix una ona de resistència davant el seu descontrol amb dimissions i protestes a les empreses qui treballen.
0: 8 i 36 minuts, això diuen les portades dels diaris. Donant pas als esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Sí. Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Beta Ràdio. Festa redona del ciclisme espanyol a la 20a i penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Amb el triomf en la jornada i del veterà Miquel Landa, i com Enric Mas ha conservat sense problema el seu major vermell, que el convertirà avui de forma oficial en brillant guanyador de l'edició número 81 de la Vuelta. En el cas de Landa, fa 11 anys que no guanyava una etapa de la Ronda Espanyola, amb una trajectòria als darrers temps molt negativa. I ell mateix ho sap.
4: Por la mierda de año que llevo, dos años, he sufrido mucho y hoy pues todo corre.
3: Deixar una banda el patiment i l'alegria al mateix temps de Miquel Landa, molt sentant el que mos interessa, el que va donar de si, lo que ja es pot considerar com tota una fita dins el món del ciclisme balear i també nacional. La proclamació d'Enric Mas com nou rei del ciclisme espanyol, guanyant la Vuelta Ciclista a Espanya. De tot això i més, mos informa el nostre enviat especial a Terres Andaluses, en aquest cas a Granada, Juan Gabriel Bouzá. Molt bon dia.
5: Com anar? Molt bon dia des de Granada. Avui arriba la darrera etapa de la Vuelta a Espanya i ho fa amb Enric Mas com a virtual guanyador de la classificació general després de la gran actuació d'ahir a la penúltima jornada en final al Collado del Alguacil. El corredor d'Artà va superar amb nota la darrera gran prova de muntanya i va aconseguir ampliar la seva diferència respecte dels seus principals rivals. Un Enric Mas que té ara 2 minuts i 15 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, que és segon, i 2 minuts i 44 segons sobre Félix Gall, que és el tercer classificat. Per tant, Enric Mas afronta avui la darrera etapa amb una renda molt important i amb el mallot vermell pràcticament assegurat. I si es confirma aquesta victòria, farà història. Serà el primer ciclista balear en guanyar la Vuelta a Espanya. Només queda completar aquesta darrera jornada per confirmar oficialment un triomf històric per al ciclisme de les Illes Balears. Enric Mas, a un pas, a una passa de fer història avui, darrer capítol d'una Vuelta que el corredor d'Artà ha dominat amb autoritat. Una darrera etapa que la viurem aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.
3: Gràcies, Juanga. I ara escoltam el que va dir Enric Mas als nostres companys d'IV3 en acabar l'etapa, sense que tota una jornada d'ahir força espectacular pel ciclista artenac.
6: Ha estat un dia espectacular, falta demà, que demà compta, també compta. És vera que és un dia diferent, una gran volta, però també compta, esperant, pues, per a disfrutar de lo que queda d'avui, per a veure que encara no he vist ningú de l'equip, per a veure la família, per a veure tots els amics que han pogut venir des de Mallorca i simplement, pues, disfrutant.
3: 3 segons i un tercer lloc. Aquest era el bagatge d'Enric a la Vuelta i després de tant d'anys, a la fi, ja la té a la butxaca.
6: Fa molts anys que ho he intentat, havia pegat en el palo tres vegades, el segon i una tercera, i mira, pues ara, després de molts anys, pues, ha valgut la pena, no? Tot el, pues, sofrir durant moltíssims anys.
3: Un Enric Mas que va rebre les congratulacions de pràcticament tothom. I entre elles cal destacar la d'un altre gran triomfador a l'etapa d'ahir, el ja esmentat i carismàtic Miquel Landa.
7: Yo estoy feliz por lo que me toca y muy contento por Enric también, ¿no? Se lo merece más que nadie, ha estado 4 o 5 veces en el podio y se lo merecía.
3: Parlant de futbol, del Real Mallorca rep a l'Atsis la visita del Centre d'Esport Sabadell, sorprenent tercer classificat amb 8 punts. Un partit on el Mallorca no pot fallar, i més si tenim en compte els marcadors d'ahir, amb un Castelló que, sense anar més lluny, queda com a líder en solitari amb el triomf d'ahir a Montilivi davant Girona. D'aquesta forma, el de Luis García han de tombar la resistència d'un Sabadell que ha arrencat la competició de forma immillorable per un equip que, recordem, feia 5 temporades que no jugava la categoria de plata del futbol espanyol i que fins no fa res, i d'això han de tirar de meroteca, però no molt lluny, jugava a segona federació contra l'Andratx, contra Mallorca B, etc, etc. I un dels futbolistes que poden marcar diferències en el partit d'avui és el migcampista Aleix Sala. Després d'una temporada per oblidar, l'Aleix italià vol recuperar el somriure amb el Mallorca.
6: Yo cuando hablé con el club simplemente les dije pues que quería un poquito volver a sentirme el jugador que fui antes de ir a Italia y entonces eso fue lo único que pedí.
8: Alex.
3: La que està fent un inici de temporada notable té molt clar el que s'ha de fer avui a Somos.
6: Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, entonces cuando llegue el fin de semana ganaremos y ya está.
9: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
10: Serà espectacular.
9: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
11: Que repiquen les campanes de la Seu!
9: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
6: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
9: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
3: Més futbol. Parlant de la primera federació i de l'U d'Eivissa. Un gol de José Carlos Lazo al primer temps, des del punt de penal, i un altre a les acaballes del partit de Manu Justo, li dona els 3 punts a l'U d'Eivissa davant Sant Andreu. El marcador final de 2-0. D'aquesta forma ja suma, amb la d'ahir, 2 victòries a la competició. I totes dues com a local. Sentim un dels golejadors d'ahir, Manu Justo.
12: Bueno, pues la verdad que muy contentos porque es otra victoria más en casa con nuestra gente y sobre todo porque mantuvimos la portería cero, que es un punto muy importante para nosotros. Bueno, pues con ganas y una revalida de poder salir fuera de casa y conseguir la victoria que no lo hicimos y con ganas y como todos los partidos. Bueno, pues que se animen y apoyen al equipo, que el equipo está preparado para competir y dar lo mejor de nosotros para que a la afición le guste.
3: I pel que fa al grup tercer de la segona federació, segona jornada amb 4 partits d'interès per l'aficionat balear que juguen aquest migdia. A les 11:30, Intercity Atlètic Balears. Òscar Toya és l'entrenador de l'Atlètic.
13: Da igual quién sea el rival, me da igual dónde vayamos a jugar. Respetamos mucho al rival, sabemos que es un rival de los llamados a estar y a ser de los importantes en el grupo, pero nosotros también. Entonces, tenemos opciones, tenemos plantilla, tenemos maneras diferentes de poder afrontar el partido. Vamos a intentar acertar y competir.
3: A la mateixa hora que l'Atlètic Balears juga la penya esportiva que arran la visita precisament del Botxí del Balears a la primera jornada com és el club esportiu Gecla. I a les 12, 2 partits més. Mallorca B, Minera i Poblense-Castellonense, partit que serà oferit, per cert, per IPTES Televisió. Sentim a Julián Robles, entrenador del Poblense.
14: Con mucha ilusión de este primer partido en casa, lo vamos a dejar todo en el terreno de juego, independientemente del resultado. No hay un equipo, ni va a haber un equipo fácil en la categoría, nadie ha ganado por más de un gol, pero sí que es verdad que el equipo merece que la afición venga y disfrute de ellos.
3: I segona jornada al grup 11 de la tercera federació amb un total de 7 marcadors ja definitius. Jugats ahir, Inter Eivissa 0, Mercadal 2, Mitjor 1, Sociedad Esportiva Eivissa i Espitiusas 2, Sineu 2, Penya Esportiva Sant Jordi 4, Platja de Calvià 1, Manacor 2, Binissalem 1, Cardassar 3, Andratx 1, Josetense 0, Gerenal 1, Alcudi 2. Per avui, 2 partits. A les 12, Formentera Porreres i a les 6, Santanyí Constància. En quant al món de la cistella, no va poder ser la selecció espanyola femenina, amb les mallorquines Alba Torres i Elena Puello jugaran avui per la medalla de bronze de la Copa del Món davant l'anfitriona Alemanya després de caure ahir a semifinal davant la imbatuda selecció dels Estats Units per 66-76 en un partit on les hispanes van plantar cara a una selecció que, repetim, continua imbatuda com a mundialista. Miguel Méndez és el seleccionador nacional.
8: Ya, antes preguntaba por Yara Martín, y Yara Martín dentro de 4 años en el próximo mundial tendrá 24. Agua Fan tendrá 24. Y las veteranas serán Pollo y Raquel con 28. Bueno, yo estoy muy contento de cómo han reaccionado mis jugadoras a ese reto que hemos puesto de venir a ganar. No solo decirlo, sino venir a ganar, demostrarlo, ¿no? Y mañana será otra historia, seguramente también diferente, pero creo que ahora las veteranas en el vestuario trabajarán y pondremos, cambiaremos estas caras de tristeza por la alegría de acabar bien el campeonato que se merece.
3: Esperant que el d'avui sigui, si finalment es produeix el darrer ball amb la selecció d'Alba Torrents, en forma de medalla de bronze, que no estaria ni molt manco gent malament, perquè estic parlant ni més ni manco que de la Copa del Món. En pàdel, sorpresa i grossa el major de París en l'eliminació de Gemma Teia i del Fibrea a les semifinals. Claudia Fernández i Martina Calvo no van donar opció ni a forçar el tercer set, amb parcial de 6-4 i 6-2 en un partit que va tenir una durada d'una hora i 49 minuts. I tancam el motociclisme amb el Gran Premi San Marino i amb un nom propi, per una banda, amb dos noms propis volen dir. Per una banda, Joan Mir, que va fer penúltima la prova de l'Espina MotoGP en una cursa que la va afrontar sense estar ni molt manco en el seu millor moment físic. El sentim.
15: La veritat és que no està seguint el nostre cap de setmana, no me trobo bé físicament, estic molt cansat i no entenc per què, però bueno, ja estic en mans dels metges d'aquí, a veure com, si demà puc millorar un poc i si no, la setmana que ve farem un tractament i veurem què mos està passant.
3: Per ser el guanyador de la prova a l'Espín va ser una jornada més el català Marc Márquez. I pel que fa a Moto2, i parlant de l'altre nom propi del dia, mala notícia per Izan Guevara, la seva segona plaça al Mundial per Illa, ja que ell va ser sancionat en la pèrdua de 6 posicions a la greia sortida del Gran Premi d'avui. El motiu va circular lentament a la pista i va molestar un altre pilot. Guevara sortirà d'aquesta forma des de la 14a posició en aquest Gran Premi de San Marino. Amb aquest apunt de motociclisme ho deixem, però tornant, recordin, a partir de les 12, amb tot el que pugui donar en si, la segona federació, amb aquesta segona jornada i més notícies de l'actualitat de l'esport balear. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
16: Un estiu que canviarà les seves vides.
17: Catalina!
18: Se tropezó con un escalón.
16: El retorn al cinema de Lluís Homà.
19: És una provocació darrere l'alt.
16: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
20: Abuelo!
21: No deixaràs de sentir-la a prop.
16: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.

0: 8 i 51 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més informacions com aquesta. El nou edifici ambulatori de l'Hospital de Manacor estarà a ple rendiment a mitjans d'octubre. Ja s'han posat en marxa alguns dels serveis que albergarà i la setmana que ve s'incorporarà pediatria. És una de les principals novetats del projecte de millora i ampliació del centre que repensa el concepte d'atenció sanitària.
1: És una concepció d'hospital diferent a la que teníem fa 30 anys. És un hospital més obert, amb llum, és un edifici que respira. Les consultes, per exemple, que teníem ara són consultes sense llum, més tancades, més tristes, diria jo. I tothom ho agraeix molt, el professional, els pacients. Evidentment, tot canvi té una mica de trasbals. Nosaltres mateixos a vegades no saps ben bé t'has de situar, també pensa que els espais són molt més grossos. Has de caminar més.
0: És la definició que en fa el seu gerent, Ignasi Casas, en el marc d'un pla de renovació integral que encara té pendent d'enllestir un altre bloc amb les àrees de quiròfans i maternitat.
2: Que està previst enllestir en un any, això sí, segons el nou termini ampliat. Un canvi de filosofia que també inclou a l'Hospital de Manacor una estratègia de comunicació que mira cap endins, diuen, i que té com a culminació un podcast.
1: De que el pacient coneixés una mica el que hi ha dins, el que senten els nostres professionals. A més, jo crec que el nom està molt ben trobat, el torn, que és una mica pues, la continuïtat que sempre hi ha de l'assistència, que sempre estem a prop del pacient i té, al moment, té una visió molt, molt interior del professional cap al pacient.
2: És un espai en què es comparteixen vivències, anècdotes, les preocupacions que formen part del dia a dia dins un hospital, en aquest cas de l'Hospital Manacorí, una conversa íntima, per tant, amb els professionals sanitaris i que condueix Quica Esteve, que és infermera.
3: És molt curiós aquesta part, aquests racons de dins l'hospital que no veiem. I així ho feim com a visible, no? Que transmetre seguretat, sobretot, i tranquil·litat. El grup humà que hi ha darrere, l'equip, que estem tots connectats, és increïble i no ho veiem. Hi ha molta gent que no dona la cara i fa una feinada perquè tot vagi bé.
2: És una mirada humana i divulgativa a través d'aquest nou podcast de l'Hospital de Manacor que suposa un canvi de paradigma, diuen, per a molts pacients.
3: I això dona molta tranquil·litat. O sigui, llevar aquestes pors, perquè quan se parla d'entrar dins un hospital, ja sigui per una consulta, tothom té una angoixa. Imagina't a l'hora d'operació o a l'hora d'una urgència, clar, i veure que estàs en bones mans, això no té preu. També hi ha coses molt curioses, coses gracioses, com la vida mateixa, no?
2: El podcast, el torn de l'Hospital de Manacor, ha assolit una gran repercussió des del seu primer capítol, publicat el mes de juny, i que compta amb centenars de reproduccions. Trobareu un nou episodi el primer dimecres de cada mes a les xarxes socials i al canal YouTube de l'Hospital Manacorí. Encara una novetat més, perquè el centre s'estrenarà en breu una nova pàgina web.
0: Més coses. Nova protesta aquest dissabte per demanar que les galeres de Palma passin a ser elèctriques.
2: Una vintena d'activistes pels drets dels animals han tornat a demanar per segon dissabte consecutiu que l'Ajuntament palmesà canviï les llicències actuals operades per cavalls per galeres electrificades. La concentració s'ha desenvolupat sense incidents.
0: La ciutadania cada vegada pren més consciència de tenir bona cura dels animals. A Espanya, abans del 2003, maltractar un animal no era delicte. I si miram més cap enrere, sobretot a fora vila, els quissons i moixos acabats de néixer tenien les hores comptades si no eren desitjats. En dues dècades, el canvi de sensibilitat ha estat immens, tal com evidencia la Llei de Benestar Animal.
2: Però hi ha altres països que han fet passes més grosses en aquest aspecte, fins i tot garanteixen baixes laborals per assistir al cau o al moix en cas de malaltia. Ho explica el manescal Tomàs Camps.
4: Països com Itàlia, com els països nòrdics, inclouen dins la seva legislació temes com baixes laborals per temes d'una mort d'una mascota, com si fos una mort d'un familiar. Jo no crec que estiguem tan lluny com molta gent pensa d'altres països, si no fossin per aquestes coses que ja he dit. El camp de caça és una aberració que no estiguin dins la Llei de Benestar Animal, això és una cosa que no té cap sentit ni... I el tema dels bous, per exemple, doncs que de nou és una diferència molt negativa envers els altres països d'Europa.
2: Tomàs Camps és l'únic manescal de les Balears acreditat amb les diferents especialitats de veterinària a Europa. Diu que una sentència recent del Jutjat Social de Barcelona, que va declarar improcedent l'acomiadament d'una treballadora que va anar-se'n de la feina per assistir d'urgència al seu cas, obre una porta a l'esperança.
4: Jo crec que crea un precedent, no?, que és molt positiu, que, com deia, si nosaltres consideram dins com a família, com a societat, els nostres animals com a part de la família, que, per tant, les mesures que s'adoptin per part de les empreses i de les administracions públiques sigui d'aquesta equiparació.
2: Aquesta sentència barcelonina, com que és una sentència menor, no crearà jurisprudència, però demostra com cada vegada es té més en compte la importància de les mascotes a la vida de les persones. Això opina la gent al carrer.
5: Hombre, es que ganes de trabajar ni de nada tienes cuando se te muere un animal.
6: En aquest sentit, el trob ja cerca massa, però que hagin de donar una baixa perquè s'ha mort. Bueno.
7: Eso sería bueno, muy bueno sería, porque esto es una parte más de la familia.
8: Yo creo que sí. Porque fue para mí un golpe horrible. Hoy aún no me he recuperado. Aún no me he recuperado.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.

0: El Club Nàutic de Calagamba celebra la 30a edició de la Diada de la Vela Llatina de Mallorca, una cita que combina tradició, cultura i patrimoni marítim per posar en valor aquesta modalitat de navegació.
1: Hi haurà 46 embarcacions clàssiques. A partir de les 11 competiran en una regata. El públic tindrà més la possibilitat de seguir aquesta cursa des d'una embarcació d'espectadors. Ho valora Joan Marques, el gerent del Club Nàutic de Calagamba. Valora la situació actual que viu la Vela Llatina a Mallorca.
2: La flota de Vela Llatina està en un moment molt bo, però sí que és vera que falta una renovació en el que és el perfil de practicant. Al final, un tipus de practicant sènior, i fa falta fer molta de feina per integrar a gent jove que pugui ser relleu d'aquesta gent que ara mateix, o d'aquests aficionats que ara mateix estan o practiquen.
1: Enguany hi haurà també presència menorquina a la Diada de Vela Llatina a Calagamba amb la invitació del llaüt Besitos, construït l'any 1966.

0: La sala d'exposicions al Roser de Ciutadella acull fins al 17 d'octubre una mostra retrospectiva de Joan Elorduy, pintor i divulgador de l'art Blai Barber.
1: A finals dels 70, Juan Elorduy, nascut a Bilbao, comença a viure a Menorca, va iniciar-se dins el món de la il·lustració, el disseny gràfic i les campanyes publicitàries. Un dia, però, també comença a pintar. Experimentant, va descobrir el sauló, la pols del marès.
2: Ha sido para mí el material ideal para hacer la imprimación de los cuadros, que puede ser muy fuerte cuando quiero buscar efectos de rocas o de salpicaduras o de plantas, o muy sutil si lo que quiero es algo más delicado.
1: Li agradava cercar l'esperit de l'illa, de la llum, de la tranquil·litat. Són mars que moltes persones, quan els observen, se'n recorden d'altres semblants que han vist amb els seus ulls.
2: Es muy mediterráneo también, tiene que ver con la tradición, con lo antiguo, una forma distinta de contemplar la vida.
1: La

0: Han tocat les 9, fem el repàs dels titulars més destacats en aquesta hora. Bon dia. L'estiu que ve el govern posarà en marxa 4 nous camps de boies de baix impacte per evitar els fondejos il·legals que malmeten el fons marí i la Posidònia.
1: Serà a l'Illa de l'Aire, a Port Roig, a Cala d'Hort i a Talamanca, Menorca i Eivissa. A més, el Ministeri de Transició Ecològica ha traspassat ja l'execució de 8 projectes addicionals, 2 a Mallorca i 6 a Eivissa, que no estaran però enllestits per a l'estiu que ve. Mentrestant, Ports està pendent també de licitar 3 projectes a Pollença Solla i la colònia de Sant Jordi, una exigència de Madrid que diu el gerent de l'entitat pública Francisco José Villalonga, retarda molt l'execució.
2: Que nos entreguen estas zonas de adscripción en Madrid son muy reacios, se lo miran con mucho detenimiento y son muy celosos de marcación de costas de su litoral. De hecho, durante los últimos años ellos no han hecho nada para evitar estos campos de boyas irregulares.
0: Prop de 60 fons tradicionals han tancat els darrers 5 anys a les illes per falta de relleu de forners.
1: Són dades de l'Associació de Forners i Pastissers, que desmenteix la idea que la rendibilitat del negoci ha baixat per la competència de grans superfícies. Miquel Àngel Torrents n'és el president.
3: Treballem formada, el talent va molt car en tots els aspectes, o sigui, la productivitat és baixa, molt també, perquè costa molt, tant de pastissers, forners, dependentes i sobretot el tema de vespre impossible, no? Per mallorquí, per redó, que se fa el vespre, pues això, fer feina de vespre és una cosa que és molt, molt, molt mal de fer treballant. I això és el principal problema.
0: I a Formentera, els mercats artesanals lamenten que amb el mateix turisme venen entre un 20 i un 30% manco.
1: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes és menor i que ho gasten pràcticament tot, diuen, en el transport i l'allotjament.
4: Turismo que no... que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Es un turismo que viene a ahorrar un poco.
0: Més coses. La identitat mallorquina i la contenció turística han centrat el discurs del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en l'acte central de la Diada al Teatre Principal de Palma. Ara bé, els protagonistes de la nit han estat els guardonats amb els premis, honors i distincions.
1: Escoltam les declaracions de Daniel Heredia, Relsby, i el germà de Concha Buica, Robacho Buica, que ha recollit el premi en honor de la seva germana. Tots dos, tant Relsby com Concha Buica, han estat anomenats fills predilectes de l'illa.
5: Res, un orgull aquest premi de ser mallorquí i tenir aquest reconeixement. Amb molt d'orgull, ho dic sempre, que som de Mallorca. Convido a tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que la coneixen per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.
6: Viniendo de donde venimos, es maravilloso. Y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
0: Avui continuen els actes de la Diada i en aquesta hora encara arriben, van arribant paulatinament els prop de 5.000 participants de la 45a edició de la pujada Lluc a peu de la Part Forana.
1: La majoria han sortit d'Inca, de matinada, però també n'hi ha hagut que han començat el seu camí d'algun, de qualcun dels 45 municipis d'on és la gent que hi participa. A les 9, recordeu, començarà la missa i l'ofrena floral amb motiu de la Diada, també aquest cap de setmana, per la Verge de Lluc.
0: I amb aquestes informacions, amb aquests apunts, arribam a les 9 i 4 minuts. Comença la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Allà, vinga, les 10 i 21 minuts. Continuem endavant amb aquest programa de Gran Vida que vos acompanya tots els cada setmanes, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 9 a 12. Recordeu que a la darrera hora feim aquesta especial entre tu i jo, que és una entrevista que mos dura una horeta. Avui tindrem amb tots nosaltres en Antomeu Català, que fundador i creador, inventor de Projecte Homo, li hem volgut fer una entrevista, com diria jo, una entrevista de principis, de com va començar tot això, de tot aquest remenat de Projecte Homo, i de, amb una paraula, sabrem com se va gestar tota aquesta gran proesa que va aconseguir en Tomeu Català.
1: I una cosa que m'agradaria que li poguessin demanar és per què se va fer capellà, perquè mos hem oblidat que aquest homonet és capellà.
0: Sí, i no ho pareix.
1: No ho pareix.
0: Però, bueno, l'actualitat marca s'esdevenir des dia a dia i nosaltres anem a parlar de que moure persones i mercaderies és cada vegada més car. Combustibles, salaris, vehicles, assegurances, manteniment... El sector del transport també està patint l'increment general de costos i això acaba repercutint a la rentabilitat de les empreses. I en alguns casos, el preu que paga els acaba pagant el consumidor.
1: Sí, i en tot això volen saber quan s'han encarit realment aquests costos, com ho està afectant a les empreses de transport de les illes i quines són ara mateix les principals preocupacions d'un sector imprescindible per a l'economia balear, també. I parlant de tot això, en Petra Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports.
0: Petra Mut, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
2: I bé, aquí, amb un bon menjar, donant un poc d'informació i de la situació com està en el sector en el qual represent.
0: Petra, quant costa avui mantenir una empresa de transports a les Balears en comparació amb fa dos o tres anys? Què és el que més s'ha encarit?
2: A dia d'avui, ara mateix, és combustible. No només ho notam els transportistes, sinó tots els que tenim un cotxe, un vehicle, una moto, el que sigui, hem notat el nostre butxec, aquest encariment del combustible. Ara bé, a veure que des de la pandèmia tot el que són peces de recanvi, AdBlue, pneumàtics, tot ha anat pujant i molt.
0: Aquests increments ja s'estan traslladant de qualque manera els preus que pagui el client, el consumidor final?
2: No tots se poden repercutir automàticament. Sí que és cert que, per exemple, en el cas de mercaderies hi ha un mecanisme legal de revisió de preus del contracte que tu puguis tenir amb el client, i així es fa, si es pot, però la llei ho estableix i així s'ha de contemplar, però hi ha altres sectors que no poden repercutir directament, així com el taxi o empreses d'autocars que tenen contractes públics com pugui ser el TIP o un transport escolar, no hi ha un mecanisme per revisar preus.
0: La insularitat també condiciona el sector. És més que ser transportista balears que ser península?
2: Molt, molt més car. I tots ho notem, els consumidors finals, aquesta repercussió. Perquè sempre de mitjana anem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
0: Una altra preocupació recurrent és la falta de conductors professionals. Continua costant trobar conductors d'autobusos i de camions?
2: Molt, també. Me sap greu que sou molt negatiu.
0: No, no. També... I a més, que tu ets una dona positiva de per se.
2: Talment.
0: I ve de xerrar.
2: No
0: que... Però...
2: No ho sembla, però sí que malauradament també a veure que hi ha una mancança de conductors i no sols això, es preveu que en un futur molt pròxim aquest encara serà més. Per què? Perquè la mitjana d'edat d'aquests conductors actuals és molt elevada a vora altres sectors. Es preveu que en poc hi haurà moltes jubilacions i no hi ha un relleu generacional, no hi ha tant de conductors ni tant de gent joves que vulguin fer aquesta professió.
0: Què està passant en el relleu generacional? Hi ha joves disposats a entrar en el sector o què està passant?
2: Home...

0: N'hi ha molt poquets, n'hi ha menys des que tocaria, i és el que dic, és que a més s'ha dotat de gran provisió perquè hi ha molta jubilació d'aquella sèrie de conductors que se varen formar quan hi havia servei militar en aquell temps, que sortien en el seu carnet d'autocar o el carnet de camió.
1: Exacte.
0: Clar, tota aquesta gent s'està jubilant i no hi ha aquell servei militar obligatori que en el final te doti d'aquell permís de conduir. Això és el problema.
1: Hauria de tornar, això. Hauria de tornar.
0: Bueno, això ja ho deixa cada un. Sí.
2: Petre, hi ha una paraula que se diu molt, que està molt de moda, ja fa anys que se diu. Vehicles sostenibles. Clar, hi ha repte, suposo, no?, de renovar aquesta flota de vehicles perquè siguin més sostenibles, però se pot assumir, és a dir, una petita empresa pot assumir el cost d'aquesta transició cap a la mobilitat elèctrica, per exemple?
0: La transició és una realitat, l'haurem de fer, sí o no, això és el futur, el que està costant molt, i en una situació tan que ara vivim, on els costos d'explotació se mos estan anant cap a sobrecost del combustible, no mos permet anar cap a la inversió que seria l'electrificació de la flota o descarbonització en general. Ara bé, sabem que és el futur, perquè no podem estar, com veus, que quantes crisis de combustible hem viscut en una sèrie d'anys, Ucrania, ara Orient Mitjà, i estem donant en compte que tenim una dependència en el combustible fòssil, que sabem que hem de passar per una transició cap a un altre tipus de o electrificació, o sigui el que sigui, hi ha hidrogen, hi ha diferents alternatives, però el combustible fòssil mos està afectant les seves crisis.
2: I el sector balear està preparada per fer aquests canvis, perquè vosaltres esteu incidint molt, no?, en aquesta formació relacionada amb la mobilitat elèctrica i de sostenibilitat.
0: Per anar de la mà de l'administració del govern serà bastant difícil, perquè és una inversió molt grossa, i sí que poder anar de la mà serà indispensable, el que també no només és inversió, sinó la infraestructura que suporti aquella inversió. Pensam que un vehicle elèctric pot existir, se pot fabricar, però llavors ha de carregar, de tenir, per fer la operativa, ha de tenir punts de recàrrega que suportin aquell dia a dia.
1: Petra, hi ha actualment ajudes estatals per al transport amb quantitats que poden arribar a 1.350 euros per vehicle segons la categoria. Són suficients o només és una jutgera? Ja rius, no? Ja m'imagino que dos va tornar a contestar negativament.
0: I sí, però jo espero que em demanis una que sigui positiva abans de finalitzar l'entrevista.
2: Jo en tinc una, crec.
0: Vinga. Jo aquí m'han pegat les rialles, perquè no estem parlant de que siguin suficients o insuficients, estem parlant de que no han arribat. Ah. En el 94% de territori nacional, el territorial d'agència tributària ha anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears, mos han donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots estiu i Petre i els directius, mirat què passava, és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que amb els que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals que li havia delegat l'agència tributària central, no?
1: Bueno.
0: Llavors, vàrem posar aquesta setmana aquest tema damunt la taula, se mos va assegurar que al llarg d'aquesta setmana i se que ve començarien a cobrar, perquè pensava que aquestes transportistes han demanat l'ajuda, no han cobrat, i és que l'ajuda ve per un canal que és difícil d'explicar, però és un canal que tot transportista té una devolució fiscal d'aquell bé combustible i se li ha interromput. És a dir, no només no ha rebut ajuda, sinó que se li ha interromput aquell descompte que tenia per fiscalitat del combustible.
2: Te volia demanar, perquè no és que sigui una pregunta positiva, però sí que, posant damunt la taula, aprofitant que som a la Ràdio Pública de les Illes Balears i que parlam amb en Petre Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports, a veure què necessita avui el sector de les administracions. És a dir, que necessitau més ajudes, manco burocràcia, més infraestructures, més formació...
1: I ara en Petre te contestarà tot.
2: Tot, però...
0: Que ho has resumit.
2: Si haguessis de triar...
0: un poquet de tot, és a dir, l'agilitat en la tramitació administrativa ens veurà que ha millorat, sobretot a les darreres ajudes autonòmiques que també es va dotar el govern balear, que som una de les poques comunitats que el govern balear també va donar el seu granet d'arena, ha simplificat, amb això anem millor, però sí que necessitaríem un poc més de recolzament encara amb el que és sobretot la formació de capacitació de nous conductors i seguir amb aquesta línia d'agilitzar burocràcies que a vegades suposen un sobreesforç innecessari per a les empreses, ho entens?
1: Pedro, per anar acabant, mirant cap a l'any 2027, hem d'assumir que transportar persones i mercaderies a Mallorca continuarà sent car i s'encarirà.
0: Totalment. No pot ser tampoc positiva amb aquest aspecte. Tot fa preveure que el combustible segueix a l'alça, el pronòstic és que continuarà a l'alça. Les peces de recanvi és una barbaritat, és un 40, un 50% que han pujat. Jo ho entenc, que és molt car per una escola haver de pagar l'autocar per anar a l'excursió, però és que en el supermercat a qualsevol consum que faci aquella mateixa persona també se li ha encarit i el transport també s'encareix.
1: La darrera pregunta i la més important de totes, com se sent haver d'entrar a una ràdio pública i fer una entrevista el dia del teu cumpleaños?
2: Aquí.
0: Sí, molt bé. Molt viciós i res, això comença així el dia dels cumpleaños i l'aniversari i que tots anys segueixi així poden ajudar a informar i donar un poc d'informació de lo que conec de prop.
1: I de l'Odi, molt d'anys de part de tot l'equip de La Gran Vida i de IB3 a Ràdio. Gràcies per l'entrevista que m'ho has donat avui en bon diumenge.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Continuem parlant de coses que ens preocupen i que ens ocupen, Juanmi, sobretot el tema de costos.
2: Sí, perquè si parlàvem dels costos, no dels carburants, clar, si ja m'ho anem a un sector en concret, idò, pues, parlarem d'estat, sí? I és que aquest sector també afronta un augment de costos, no? I es debat sobre les tarifes que han de permetre mantenir, si això és rendible, aquest servei, sense encarir excessivament els trajectes per als usuaris. Mallorca ha avançat a més cap a una tarifa de referència unificada i els taxistes reclamen ara millores perquè els vehicles puguin treballar amb més flexibilitat entre municipis i evitar quilòmetres en buit.
1: En parlam amb en Biel Moragues, president de Taxis Pime. En Biel Moragues, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs, primer de tot?
3: Bé.
1: Fem feina,
3: bon dia. Si diu que va malament Miquel Àngel, ningú ho arregla.
1: Això també és veritat, això també és veritat. Però fas feina avui en diumenge o...?
3: No. M'ha agafat de traslado de la meva segona residència cap a casa meva.
1: Bueno, feina. De qualsevol de les maneres és feina també, això. Biel, què és necessari?
3: Bueno, mon pare deia que no és el mateix feina que feina.
1: Exacte, i no m'hi diguis veure. No és el mateix feina que fer feina. Juanmi, quina pregunta de feina han enviat avui?
2: A veure, per què seria necessari pujar les tarifes d'estat, sí? I quant han augmentat les costes d'un taxista? Però sobretot, a l'usuari li interessa és... I és veritat que haurem de pagar més, també. Com ho explicam, això?
3: Bueno, té diverses explicacions. Primer de tot, el tema de combustibles. Mai, que jo tingui record de moltíssim d'any enrere, com el gasoil havia estat per damunt de la benzina. I està bastant més car que la benzina i, de més, rosant els 2 euros.
2: És una cosa de locos.
1: Sí.
3: No, és més, probablement aquest hivern superarem el litre. El que, a pesar de que cada vegada, per la norma reglament autonòmic que tenim, ja no se permet incorporar dièsel, molt de cotxes de la foto.
1: Què ha dit que superarem aquest hivern?
2: Els 2 euros el litre.
3: Els 2 euros el litre. Sí. Superarem els 2 euros el litre. I encara que ja no se poden posar dièsel, molt de cotxes de la flota ho són. La benzina està un poquet per davall, però també està a prop d'un 90. Vull dir que crec que també rossarà els 2 euros a lo llarg d'aquest hivern, que se parla d'un hivern negre, perquè els preus aniran augmentant. A més, com tots sabem, les petroleres traslladen amb molta rapidesa la problemàtica se puja, però mai ho fan a la davallada. Vull dir que no és el mateix pujar, tot d'una que hi ha un esquit pugen, però quan hi ha 2 esquits no davallen. Dos esquits favorables, me refereix. I llavors te puc posar un exemple. El gas GDP, és a dir, butano, que és el butano liquat que empleen els cotxes de taxi, els que duen butano instal·lat, ja siguin híbrids o siguin de benzina, aquesta setmana va passar de 0,98 a 1,10. És a dir, 12 cèntims d'una tacada.
1: D'una tirada.
3: Estem parlant d'un 14% aproximadament d'increment en una setmana. Vull dir que,
1: tremendo,
3: desgraciadament, la situació és aquesta. I llavors hi ha un altre segon component en els incrementos de costos, que és el tema dels cotxes. No se mos permet, en el nou reglament, que jo ho entenc bé, per temes mediambientals, incorporar determinats cotxes dièsel. Només se mos permet incorporar vehicles híbrids i elèctrics. No se mos permet, en el cas dels híbrids, que siguin vehicles de menys de 4,60, a lo que te'n vas a vehicles de més de 32-33.000 euros. Per tant, te'n vas a cotxes de 33, de 35, de 40, bé, el que vulguis a partir d'aquí. A part que tenim poquíssim cotxes per triar, perquè tenim una llista, sobretot a Palma, de modelos que no hi ha manera, m'ho estem veient en l'Ajuntament, que l'amplien a molt de modelos que han sortit híbrids enxufables i elèctrics, si no aconseguim estendre la llista, claro, te du a sota a cavall i rei de 33, 35, 40.000 euros. Inclús te diria que el Toyota RAV4, que ara mateix és Toyota, qui no vol que el nou model se posi de taxi, fins ara ja se'n anava 43, 44.000 euros un cotxe.
1: Com se pot sostenir tot això?
3: No, se pot sostenir, però s'ha de sostenir les tarifes. Desgraciadament, la manera de compensar-ho són les tarifes. Les de carretera, la única que se va fer nova, ja amb un preu molt raonable, en sostenir l'acord de distint municipis, mos ha permès compensar el problema dels embossos que mos maten, mos maten econòmicament perquè si t'agafa de carregat, fas que el client li costi més el servici mentre vas carregat, però és que llavors a tornada fas l'espera de buit sense fer cap servici. I es poder carregar altres municipis mos ha dut a poder compensar una mica el problema que mos generen amb vosaltres, perquè poder carregar un altre municipi, a lo millor no fas tant de quilòmetres de buit com estàs fent, però el quilòmetre de buit també és una trava. És a dir, si jo resulta que la meitat del quilometratge, el 40% del quilometratge el faig de buit, he de repercutir el quilometratge que faig de buit en els ingressos.
2: Biel, seient quan notarà aquesta actualització de les tarifes, i vull posar un exemple. Per exemple, un trajecte que ara costa 15 euros, quant passarà a costar, aproximadament? Quan se faci l'actualització?
3: Jo no crec que hi pugui haver un augment més enllà de 6-7% en aquests moments. El que passa que s'ha de fer seguit, i volen que se faci seguit, i és el compromís que teníem en el govern, perquè si no se fa un any, l'altre any te pot trobar que has de pujar un 20. Claro, pujar un 20 d'una tacada, que és el que va passar ara en la tarifa nova, que va superar un augment d'un 21% amb la tarifa que hi havia, pues és fort d'un cop per a l'usuari. I llavors, la tarifa de carretera, que és la tarifa que empleem entre distints municipis, en si ven quan hi ha acord de càrrega, i tots els municipis que no tenen acord de càrrega durant tot l'any, aquesta tarifa dur 6 o 7 anys sense revisar.
2: Ja. Yeah.
3: I, per tant, és insostenible.
2: Quina part...
3: Estaríem parlant de que potser te podria pujar un euro. O sigui, ja.
2: És que no agafa tant, si cada dia no ho notarà perquè dirà no se'n recorda, però és que ho notarà més és que normalment necessites taxi per, no sé, per fer distàncies, mitges distàncies, no? D'això que no són 5 minuts, però que potser va andant al metge però, cada
3: setmana.
2: Però el
3: que jo veig cada dia, per el que jo veig cada dia, un senyor que fa un servici de 15 ni costarà 16, tampoc suposa cap ruïna, perquè te puc garantir que la majoria de gent, a un servici que valgui 16 o 17, te dona 20. És a dir, no crec que hi hagi una incidència tan important. Ara, hi ha de ser, perquè no m'ho queda d'alta, desgraciadament, perquè això a un client és un euro, però a 1.000 clients en l'any són 1.000 euros, no?
2: Ja. Sí, sí.
3: Claro, nosaltres sí que m'ho suposa, i sobretot no deixar que els augments s'acumulin, perquè llavors ha estat una costum política, cada vegada que ve una campanya electoral no vol pujar el taxi.
2: Ja. Yeah.
3: No pujaràs perquè hi ha campanya política. Per l'any següent haurem de fer un augment de 2 anys de tira i te podries trobar que dins d'una escalada del preu que tenim ara mateix, pues, al cap de 2 anys has de fer una pujada del 20%. En tot sí que m'apareix que d'una tacada un 20% és fort.
2: Una de les vostres reivindicacions és aquesta, no?, d'evitar que un taxi hagi de tornar buit després de deixar un client a un altre municipi. És el que comentaves, això és inevitable, no? Si t'agafes en bosc d'anada encarregat, vale, però després tornau i en bosc continua. Això, tot i que tingueu aquest conveni i acords amb altres municipis, se pot arreglar, té arreglo?
3: El fet de poder carregar alguns servicis dins del municipi on vas a descarregar, encara que siguin tens interiors dins d'aquell municipi, ja te compensa en pas tota la tornada. Econòmicament, me refresc. Ara, jo te puc garantir que, per exemple, tots sabem la problemàtica que hi ha en la zona de Calvià, Andratx, de Mossos que s'han a l'autopista, que a vegades casques sense exigir-te 45 minuts, una hora per anar i tornar, que te pot passar que mitja hora de tornada o tres quarts siguin zero. Tres quarts de zero en costos de combustible i zero implica que jo llavors he d'incrementar els ingressos en el moment que hi ha ingressos via tarifa per compensar els costos de fer quilòmetres de buit.
2: I no se pot aprofitar sempre el viatge de tornada per recollir un altre passatger? Això no és possible?
3: No, això és impossible que coincideixi sempre a la perfecció, però, evidentment, et puc garantir que mos podia moltíssim. Encara que només facis un 40 o un 50% compensis el que te suposen els embossos, ja és una situació molt més sostenible que la que tenim actualment.
2: Molt bé. No sé si demanar-te ja per les BTC, no? Que això és una cosa que... Què necessitau perquè el taxi continua sent competitiu davant les BTCs?
3: Bueno, l'UBTC viu un altre món. Xerta l'UBTC d'aplicació de Verd Uber.
2: No me sortia, Cabify.
3: Sí, perquè les tradicionals sempre hem conviscut sense cap tipus de problema. Mai històricament ha hagut cap problema. El problema surt quan venen les aplicacions que fan el servei de taxi, que intenten incomplir la normativa de captar client, aturar-se allà on no se poden aturar, i això se pot veure contínuament, i la inspecció no s'està actuant amb aquest tema en el nivell que se podria actuar, però ja t'he dit que així com estem, és impossible competir en su BTC. És impossible competir perquè ara, per exemple, el dia de l'eclipse,
2: sí,
3: anar al Cudi cobraven 300 o 400 euros.
1: Juro, vámonos. Se me pregunta si hi havia gent que ho pujava.
2: Vamos, guiris.
3: Sí, sí, sí. Així, no t'ho creuràs, però sí. I jo t'he dit que un taxi necessita tot el dia per intentar, no t'he dit arribar, intentar arribar a algo similar. Entonces, com puc competir jo, que he de fer venir tot el dia consumint combustible tot el dia, amb un senyor que amb un sol viatge ha fet el que jo en tot el dia?
1: Jo flip amb aquestes coses. Vull dir, jo trob, jo som de pensar que hauríem de saber conviure entre aplicacions i taxis, però així no se pot conviure.
3: Home, com vol conviure si, per exemple, ja te puc dir que així com t'he dit això del Cudi, un aeroport volia 70 euros, eh?
1: Jo... No entenc, que, o sea, no entenc com hi ha gent que ho pagui, eh?
3: Jo per fer 70 euros, un taxista necessita de dues, jo te diria quasi dues hores i mitja o tres hores per fer-los. Entonces, que un senyor amb un sol viatge pugui fer això, pot posar el cotxe que vol. Ningú li, no ha de menester cap net de conductor professional de l'Ajuntament per manar quan nosaltres hem de menester els taxistes. No tenen limitat el cotxe que poden posar. Carreguen arreu per on volen. Cosa que nosaltres no podem fer. Coño, com pot competir amb això?
1: Ja. Miguel Moraes, president de Taxis Pimem, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada forta.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiquin les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
0: IV3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
6: Cora.
7: Llampugues, sí.
0: La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
7: Ara ja ho sabeu, senyores i senyors, cada diumenge un restaurant, un convidat, comparteixen una recepta especial a un parer d'un motiu, d'un... com ho diríem, Juami? D'un producte.
8: Un producte, avui en parlarem d'un producte molt nostre, ho feim amb en Quico Mortorell, del restaurant Can Boqueta de Solla.
7: Hombre, boníssim, boníssim.
8: Molt bo, i el volem saludar, perquè avui parlarem de l'ametlla. I què farem amb l'ametlla? I de farem salses. Tenim 5 minutets, 6 minutets per parlar amb ell. Ben, Quico, bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia. Pues beníssim. Avui diumenge ja ho sabeu. Beníssim d'estar amb vosaltres.
8: A veure, què passa amb l'ametlla, que poden fer salses? Jo no sé si sabria fer una salsa per substituir la nata, no?, sobretot.
7: O sigui, aquí és esquí de la qüestió. A mi el que em causa impressió és poder substituir la nata, sí, i vosaltres me parleu de ametlla. Aquí és allà on jo me veig molt de nou.
8: Com ho feim, Quico?
9: Sí, mira, a la ametlla mallorquina no només ha de quedar clar que serveix per fer gató i gelat. En el nostre cas, és una base de salsa, és una base per emulsió, molt serveix perfectament per un plat salat o un postre així contemporanis. Fem una pasta de ametlla, vale? Però és una pasta. Tenim una màquina que és una refinadora de predes, que això serveix per fer farina, serveix per fer xocolata, i això posant ametlla crua, posant farina de ametlla crua, i això va capolant, a poc a poc. Les predes van refinant, i en la fricció de les predes, en la fricció, l'ametlla aquí de dins, el que fa és allibera el soli que té i se converteix en una pasta molt fina. És un procés que tarda molt, però, bueno, la màquina fa feina tota sola, és elèctrica, no han de rodar, ja, m'entens? I així convertim aquesta espècie de crema de mantequilla, de mantega, m'entens? I, clar, aconseguim una base molt cremosa i amb això molt versàtil, perquè molt serveix per fer de tot, en aquest cas. O sigui, perquè m'entenguis, tenim com si tinguéssim una nata feta amb ametlla. I a partir d'aquí substituïm tot el que fem amb nata. I així ja llevam aquesta proteïna animal del menjar salat. Per exemple, si me voleu demanar això, quins usos donam...
8: Bueno, sobretot, jo m'interessa molt aquí que ara mateix la textura. Per exemple, si se fa un plat salat, aquesta textura de l'ametlla, com queda? Perquè dius que tens aquesta màquina, però m'interessa saber, una persona, quan en el restaurant veu aquell plat, quina sensació tindrà?
9: Pues mira, diguéssim, el client no veu en si la pasta elaborada, perquè és un ingredient que nosaltres més que hem descobert nosaltres que utilitzem, i és un ingredient que ha passat a estar dins el nostre rebost, perquè mos entenguem. La textura de la pasta és una textura d'una nata més espessa. Mm. Té un brillo molt, molt, molt intens, claro, i si tu t'ho menges directament, és com si menjessis una ametlla agafada d'un arbre que has pegat una preda i te l'has menjada. És una intensitat molt més alta que una ametlla crua, diguéssim. És una ametlla recent agafada, sabre fresca, no verda, sinó quan anem a tomar ametlles, pues, au, sí. Aquesta sensació. Això seria el gust, seria la textura que té i te queda entusiasmat a la boca. El client, com ho percep? Pues mira, nosaltres fem una salsa de... en la veloté de peix, que és una salsa de brou de peix.
8: Vale.
9: Nosaltres aquí ja hi llevam tots els al·lèrgens possibles. Li posem ametlla. I, curiosament, molts al·lèrgics en els fruits secs poden menjar ametlla.
7: Ah,
9: això és
7: sí.
9: Curiós.
7: Ah,
9: sí, sí, sí.
8: És una bona alternativa, no?
9: Sí, és una alternativa perquè dels al·lèrgens més que visquea, diguéssim, seria el menys, des que menys...
7: afecta.
9: Afecta, sí. Que afecta, evidentment, claro, però és que de la llet lactis, brutal. Gluten també n'hi ha molts, però si hem de seguir una llista, la ametlla no queda entre els primers. I, claro, nosaltres aquí fem la veloté de peix, que seria un brau de peix lligat. Nosaltres ja no hi posem farina, ja no hi lligam amb mantequilla farina, que seria un roig. Nosaltres lligam amb un poquet de maicena o xantana,
8: vale.
9: Lligam un poquet aquest brau de peix i li posam aquesta crema de ametlla, per dir-li de qualque manera. Mm-hmm. Antes hi posàvem nata, i, claro, quedava molt finet, etcètera, etcètera, quedava superbé. Però, claro, si posàvem ametlla, el més saludable, el més ametlla crua mallorquina, perquè té un greix molt alt, té un 55% de greix, aquest greix és superbo, aquest oli que ja té la ametlla, i, claro, ho mesclam i ja hi van proteïnes animals. Mm. Perquè el problema de menjar és que en els plats dolços, ben gallet, les salses de carn o de peix, ben gallet.
7: Exacte.
9: Ben, mantequilla per tot, ostres. I això és una manera de reduir aquest punx a la panxa, per dir-ho de qualque manera. I, claro, la textura es cona i el gust es cona. Jo animo en pleno, ben que dir, a fer-ho. Claro, a més, és una maquineta un poc especial, però, escolta, no és una maquineta excessivament cara.
8: És una alternativa molt bona, Quico, perquè m'agrada que mos donis alternatives de productes que tenim cada dia a tots els plats, no?, i que vosaltres feis servir.
9: Sí, sí, sí.
8: Mos quedant sense temps, però t'agraïm que hagis estat amb nosaltres una setmana més, i a partir d'ara tenim un grup de cuiners on te ficam en aquest grup també, perquè
9: perfecte.
8: Aneu rotant cada setmana i mos pogueu explicar coses com aquestes de la ametlla, que jo no sabia, per fer salses, sí que són curioses, i moltes
7: saludables,
8: gràcies.
7: I saludables.
8: Sí.
7: Moltes gràcies, Quico.
8: Gràcies.
9: Ja ho sabeu, innovar no sempre cercar ingredients nous. A vegades hem de tornar a mirar enrere. Vinga, salut.
7: Salut, Quico, una ferrada.
9: Gràcies.
7: 10:59 minuts, arribam quasi en el punt de les 11, llavors els nostres companys de serveis informatius ens acostaran les darreres notícies que han acontecido, que ara no sé com se diu en mallorquí, acontecido. Ocorregut.
8: Coses que passen.
7: Tornem a les 11:04 minuts, amb Centre Tu i Jo d'avui, amb en Tomeu Català.
8: Que ja és per aquí.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Els transportistes de les Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar, amb ja de pal·liar l'encariment del combustible. N'ha informat la Federació Empresarial del Transport, que explica que són doblers que sol·licitaren el maig i que l'Agència Tributària encara no havia abonat per problemes interns. Petra Mut, presidenta de la Federació, gerent de la Federació, volem dir, en declaracions al programa La Gran Vida.
2: En el 94% de territori nacional, les territorials d'Agència Tributària han anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears, mos han donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots els diu Petra i els directius, han mirat què passava, i és que l'Agència Tributària, la territorial, té problema, no sé si de personal o de gestió, que amb és que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
1: Avui de matí a IB3 Ràdio també s'ha parlat de la baixada en la facturació del sector de la restauració, per molt de la menor despesa que fan els turistes. Fins i tot a Palma, on el pes de la població resident per aventura és major en el consum que es fa d'aquest tipus d'establiments, es diu que s'ha vist afectada. Ho explica el gerent de CAEP Restauració, Tomàs Mas.
3: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i l'impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: I a Formentera els mercats artesanals lamenten que amb el mateix turisme també van en manco, entre un 20 i un 30% manco. Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes és menor.
4: Turismo que no, que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Es un turismo que viene a ahorrar un poco.
1: I prop de 60 fonts tradicionals s'han tancat els darrers 5 anys amb les illes per falta de relleu de forners. Són dades de l'Associació de Forners i Pastissers. Ho explica Miquel Àngel Torrents, que n'és el president.
5: Trobar gent formada, el talent va molt car en tots els aspectes, o sigui, la productivitat és baixa, molt també, perquè costa molt, tant de pastissers, forners, dependentes, i sobretot el tema de vespre, impossible. No? Per mallorquí, per redó, que se fa el vespre, pues això, fer feina de vespre és una cosa que és molt, molt, molt mal de fer treballant. I això és el principal problema.
1: Més coses, dia d'avui de Lluc, al Santuari Mallorquí, on han arribat, a més, de matinada i a primera hora d'avui de matí, els peregrins que han fet part de la 45a pujada a Lluc a peu des de la part forana. Els companys d'IB3 Televisió ja han recollit aquests testimonis.
6: Ha anat bé, divertit, amb els companys de la feina, amb el meu germà. He tardat molt perquè el meu germà s'ha fet mal i he tingut que esperar, per això he tardat més a pujar. No tots són dinca i han sortit de veu les 4. I bueno, ha anat bé. M'ha fet tanta calor i quan arribes encara et sol despunta, per tant no pega la calor.
1: Pujada de Lluc des de la part forana en el marc de la Diada de Lluc, en el marc també de la Diada de Mallorca, i després va l'entrega dels Premis Mallorca i el discurs del president Llorenç Galmés, que, per cert, Més per Mallorca ha criticat avui en un comunicat, diu que ha tornat a polititzar un acte institucional i reclama a Galmés que recuperi el seu paper institucional. Es refereix als retrets polítics i atacs, diuen els seus adversaris. Galmés es va referir al sostre de places, per exemple, heretat aquesta legislatura. Amb aquesta informació de darrera hora, tancam el butlletí de les 11. Més informació en el temps de descans dels partits de futbol que vos oferiran a partir de les 12 els companys d'Esports 3 Sant Joc. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: I efectivament, Miquel Àngel, no? Aquesta setmana tenim una persona, han donat qualque pista durant el programa, però avui, mira, volen tenir una persona que sobretot ha impulsat, i amb això ja pràcticament se'n sabrà de qui parlam, no? Ha impulsat la creació del projecte Home Balears des de l'any 1987, però, és una pista ja,
1: Impulsat i...
0: Impulsat i...
1: I jo donaré una altra pista, i creat, inventat i fundat.
0: És el fundador. Que és una entitat pionera en la prevenció i el tractament de les addiccions, per si hi ha algú que sigui despistat. Però ell també...
1: És xapellà.
0: Correcte.
1: És xapellà.
0: Pedagog mallorquí. És a dir, ell és llicenciat en filosofia, lletres i ciències de l'educació. Que cada setmana que parlem molt de l'educació, també.
1: Jo sempre havia sentit a dir que els xapellans estudiaven molt i s'anava a...
0: I una
2: però
0: cosa...
2: Jo te diria estudiar especialment sa vida.
0: M'agrada, perquè ja...
1: Ja m'ho has entrat sense donar-li bon
0: no,
1: dia.
0: Encara no han dit el nom, però...
2: Quin desastre!
0: Una altra pista, no passa res. Serà fill predilecte de Vilafranca.
1: Hombre!
0: Aquest mes de setembre, d'aquí un parell de dies, dia de 9 de setembre. Vinga, va, li poden dir hola, perquè ja han posat fins i tot un bocinet de sa seva bou. Avui.
1: Hem de dir que li han fet 1.000 entrevistes i una, sí. I el format d'entrevista que jo he pensat fer en aquesta introducció d'avui és especialment particular, perquè avui li faré una entrevista com si fos la primera entrevista.
0: M'agrada.
1: Perquè molta de gent li fa entrevistes ja sabent què és i qui és, però no recorda el què i el com va començar tot.
0: I d'antes de que torni a xerrar, veus? M'encanta, perquè això és directe.
1: Exacte.
0: Avui, a l'Entre tu i jo, tenim entre nosaltres Tomeu Català.
3: Entre tu i jo.

0: Així és, avui tenim amb tots nosaltres en en Tomeu Quetadà, com dèiem, fundador de Projecte Home Balears, i capellà, i filòleg... No, com era? Com era dir? Que filòleg? No.
1: Digues persona.
0: Persona. Persona amb moltes de coses.
1: Exacte.
0: Tomeu Quetadà, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Jo, de meravella, no?
0: Jo te mir i... i pens per on puc començar. I avui, ho deia jo ara fa un moment, te vull fer una entrevista com si fos el principi de tot.
1: Bueno.
0: Jo fa 30 i pico d'anys llargs que me dediqui a aquesta professió. Projecte Home que acaba de complir 39 anys que s'ha diviat. Quantes persones han sortit ben parades d'aquest Projecte Home? Quantes persones s'han salvades gràcies al Projecte Home? Però jo vull saber d'en Tomeu Quetadà com inventa un projecte i si se pensava mai que agafaria aquestes dimensions que ha agafat el Projecte Home.
1: Bueno, primer de tot, inventar com a tal, no vaig inventar res, o sigui, hi havia un problema, davant d'aquest problema vos demanen que facem qualque cosa, me demanen que facem qualque cosa.
0: Qui t'ho demana?
1: Bueno, el Consell de Salut, que era en Biel Oliver, i el bisbe de Mallorca, que era en Teodor Úbeda.
0: Hombre.
1: Que fessin qualque cosa. En aquell moment deien en contra de la drogadicció. Avui dia no diríem en contra de, sinó a favor de les persones que tenen aquest problema.
0: Okay.
1: Però és igual. En aquell moment, en lloc de tot d'una donar una resposta, el que vaig intentar, i varen fer un bon grup de persones... del món de la salut, de l'educació, de lo social. Durant un any, vos reuníem almenys cada setmana per veure quin tipus de respostes hi havia en el món davant d'aquest problema. Claro, els promotors, entre cometes, tant en Biel com a don Teodor, lo que volien és que donéssim una resposta tot d'una.
0: Acció, acció.
1: Dir, no, abans de l'acció, pensem què fer. I quina línia i quina direcció que fem. En aquell moment vàrem veure molt clar que hi havia dues grans línies de respostes. Una línia, jo diria, molt medicalitzada, molt biologicista, en què, davant d'un problema d'addicció a substàncies, donem un altre tipus de substàncies que equilibri. I això era un tipus de resposta. I hi havia un altre tipus de
0: resposta. Que és la gran resposta que donen les clíniques.
1: Sí, exacte. O sigui, a vegades, o sigui, dins el món hi ha aquestes dues grans línies. Jo record que posteriorment, molt d'any després, a la primera reunió que varen tenir les ONGs, 300 ONGs de tot el món, d'Espanya només eren nosaltres, a la ONU, claro, hi havia aquesta línia perquè té... totes les farmacèutiques darrere, apoyant, donant molt d'on més. Nosaltres no hem tingut aquesta línia. Vos han provocat moltes vegades a nivell econòmic, però ho hem tingut molt clar. Perquè creiem que lo important de la persona amb problemes d'addicció no és la substància ni l'addicció, sinó la persona. I per tant, la persona és vera que és biologia, però també és psicologia, és tot lo social, tot lo que això suposa, som una persona total, global. I per tant, el tipus de resposta va envolure molt clar que havia de ser a nivell biopsicosocial.
0: I això traduït en el cristià, què vol dir?
1: Bueno, traduït en el cristià vol dir que la resposta que poguessin donar era una resposta, primer de tot, en què la persona que venia havia de començar a ser protagonista de la seva rehabilitació. Nosaltres podem donar un suport, uns instruments terapèutics, una ajuda, però que el protagonista principal de la rehabilitació és la persona com a tal, que quan comença a ser protagonista deixa de ser addicte. I això és clau. Dit amb altres paraules, i això que va suposar? Varen veure que hi havia pel món d'això dins aquesta línia de respostes, varen veure que començava a Itàlia un tipus de programa que, dins aquesta línia, supervisat i suportat per uns americans d'Aitop Village, de Nova York, i per Moviment de Comunitats Terapèutiques Internacional, i començaven, n'apreníem, ells, i van dir, per què nosaltres també no n'aprenim amb ells? I va començar així.
0: Com van ser aquelles primeres passes?
1: Bueno, acornants. Bueno, fabuloses, amb moltíssima de por, amb moltíssimes ganes.
0: Però com se compagina por i ganes?
1: Bueno, a sentir. A sentir, o sigui, primer de tot, vàrem haver d'aprendre que ajudar a recuperar no era des d'una actitud paternalista o des d'una actitud, diríem, de professional que està per amunt de tot i que te dona unes receptes i tu fas el que sigui. Al cap i la fi, la rehabilitació no és només per unes persones concretes, els addictes, sinó per tota persona, perquè al cap i la fi se vos convida a ser més persona. Quan tens més persona, el problema no és la lluita contra la droga, ni contra les drogues, sinó a favor de la persona. Tu, com més persona ets, deixa't de guantos i deixa't de perdaleries.
0: Aquells primers dies, cercar un local, les primeres persones, compte de dir-hi les primeres persones, com feis escribatge, tot això com va ser?
1: Mira, el primer equip que varen tenir durant un any, que borraríem cada any, cada setmana, quan varen saber que havien de sortir a fora per aprendre, clar, un psiquiatre o un psicòleg o un pedagog, o bé, jo ja sé bastant. No, no saben suficient. Haver estudiat una carrera és molt important com una base cultural ampla, però no suficient per afrontar aquest problema i per treballar a nivell de drogodependències. Nosaltres pensem. I, a més, m'havien convençut d'això. O sigui, això és la primera passa que me varen fer, és convencer-me que la formació era clau. No bastava en el que havíem estudiat a la universitat, era important aprendre algo específic a toc per això. I era el que varen fer, tot un procés de formació.
0: Encara te recordes...
1: Sí. I te diré, i el primer equip, tots menys un, per un motiu o per l'altre, tothom m'anava dient, mira, jo tinc aquest problema i no convé sortir de Mallorca, jo no, tal. Vaig quedar més tot sol que la una. I això és molt seriós i molt fotut. Per tant, tornar a cercar un altre equip, unes altres persones... Que
0: però
1: que
0: aquest projecte home no va néixer a Mallorca.
1: Nosaltres vàrem aprendre d'Itàlia.
0: D'Itàlia?
1: D'Itàlia. Jo, com t'he dit, Itàlia, un programa que se deia Projecte Homo, començat, diríem, per un grup d'italians i supervisat per uns americans, d'Aitop Village.
0: I a on vareu començar aquest projecte?
1: Bueno, a Roma. Nosaltres vàrem aprendre d'allà, no?
0: Allà, a Roma.
1: Sí. Bueno, jo, l'aprenentatge, primer de tot, jo me'n record, ja que parlant de coses molt antigues, quan me vaig veure en el supervisor americà, era l'estiu, era un tio quadrat, Toni Gelormino, me'n record perfectament, no?
0: Li sortia... Brevons...
1: Sí, bueno, li sortien els bíceps i tal, no? I me diu... tu coneixes el projecte, el que vol fer? Dic, sí, he llegit tot el que he publicat. I, a més, era vera. He llegit tot el que havien publicat. Dic, a llegir servei de molt poc. Si tu vols fer i crear el projecte Home a Mallorca, ves a Comunitat Terapèutica, viu un grapat de mesos i després en parlem.
0: Diguéssim que la formació va ser a Roma, va ser a Itàlia. Ara vull saber l'aterratge a Mallorca.
1: Bueno, l'aterratge, després d'un any
0: de vaivens,
1: l'aterratge aquí era cada vegada que venia, cada 2-3 mesos, me trobava en diaris que deien mort per sobredosis i en Tomeu que se forma a fora.
0: Quins anys eren, això?
1: 85, 86.
0: Ah, pleno apogeo de sa,
1: de mort de sobredosis,
0: heroïna,
1: sida, etc. No? I cercar un equip, cercar gent que més o manco de qualque manera vos apoyés, cercar un lloc que no eren més per veïnats, normalment.
0: Claro.
1: No eren més...
0: Ningú volia tenir drogadictes a la barca seva.
1: Exacte. Perquè la drogadicta, per ells, era...
0: Sinònim de lladre, de mala persona.
1: Mala persona, de robos, de malalties, etc. No? Però, bueno, o sigui, varen començar, primer de tot, en el terreno. Les monges vos varen ajudar moltíssim. Hi havia una infermera que va fer una feinada anant casa per casa, que això no suposarà cap problema, que no suposarà cap... Sí, però... En fi, cada vegada que venia, que venia d'allà, en totes les crisis que suposava la formació personal, interior personal, després havies de trobar un puesto. Sort que vos van ajudar, hi va haver molta gent que vos va ajudar. És vera que molta gent vos va negar, de principi. Però, bueno, recordant històries.
0: Aquells primers ingressats, com les recordes?
1: Bueno, record que el primer dia que vam obrir el centre, pensa que mentre l'equip s'estava formant per fora, jo anava visitant escoles, grups de persones, jutges, fiscals, tota classe de persones, intentant explicar que volíem fer el projecte HOMO.
0: Okay.
1: Que consistiria en això, en això, en això. Te diré com a anècdota, un dia que vaig anar a veure el degà de jutges, el degà, li dic, mira, volem fer això, això, això, això i tal, i tu creus el que dius? I dic, sí. I doncs, mira, aquí de fora tenc un lot que el tenc que ficar a la presó. Si creus en això, el tendura que té i te responsabilitzes d'ell.
0: Què dius?
1: Què dius? Això?
0: Per dius.
1: I vaig quedar de pedra, perquè, clar, era un lot d'Inca, concretament, no?
0: Te recordes?
1: I tant. O...
0: Com si fos avui.
1: Sí, i tant. I vaig dir, d'acord, vale.
0: El mateix.
1: I el crida... I em van dur cap a casa nostra.
0: Què dius?
1: T'imagines tu, mo mare...
0: Quan te va veure entrar... Bueno,
1: estàs loco, estàs beneit, t'has perdut el cap, no sé quantes coses...
0: Quan hi tenies tu aquí?
1: Bueno, posa, fa quasi 40 anys, en tenc 85.
0: I jo hi tenies 45.
1: Sí, exacte.
2: Jo fa un any.
0: 46.
1: Eh?
0: 46.
2: Jo fa un anyet.
0: 45-46 anyets.
1: Ai, que bo.
0: Clar, tenies ta mare viva, sí. Plena joventut...
1: Claro, i era un altre món. I claro, i la pregunta que m'has fet era els primers. El primer va ser aquest. I va durar un període de mesos. De fet, varen fer un camp d'estiu a les Sitjoles, varen fer la paret, una paret que varen fer i permaneix encara la paret i és recta. O sigui, una paret de 80 centímetres.
0: De paret seca?
1: No, la paret seca només va ser centrada, que va ser paret seca. L'altre era de cantons.
0: De cantons.
1: No, normal, nostres, sí, de maressos, no? Per fer un signe de tancar la finca, no?
0: I això ho va fer ell?
1: No, ho varen fer ell amb molt de nosaltres. Hi havia, varen fer un camp d'estiu

0: Què dius?
1: Sí, 12.
0: Em sap que m'havien vingut a veure Santa d'Obertura.
1: No, res d'Obertura. No, nosaltres estaven reunits i amb això veuen... Carai, tu, veuen... Bueno, ara veurem qui li fa la primera entrevista de l'equip, no? En veu un altre, 12.
0: Tots amb problemes d'heroïna.
1: Sí,
0: imagina.
1: Sí, en aquell moment d'heroïna, no? No, impressionant, o sigui...
0: Has tingut contacte amb aquelles primeres persones?
1: Bueno, jo te diré que l'altre dia deu fer dur 3 o 4 setmanes, no?
0: Sí.
1: Me varen convidar a dinar els que varen ser els primers terapeutes, un grup dels primers terapeutes, en les primeres altes terapèutiques.
0: Què dius, que guapo.
1: Impressionant, eh? Impressionant.
0: Clar, ja deuen ser gent major...
1: Ja retirada, eh?
0: Retirats...
1: Ja majorat. Després de quasi 40 anys.
0: Com se senten aquestes persones després de 40 anys d'haver passat per aquesta situació tan... anòmala i tan negativa per cos humà com és la drogadicció?
1: Hombre, això ho hauries de demanar a ells. Però jo puc dir... Perquè jo ho he demanat moltes vegades, no?
0: Clar.
1: Aquí hi ha dues...
0: Els deixa petjada?
1: Aquí hi ha dues coses molt clares. Petjada claríssim, perquè, per exemple, del grup que hi havia, cap beu res d'alcohol.
0: Que bo.
1: Per exemple.
0: Que bo.
1: Per exemple, no?
0: Ja s'ha quedat marxat de per vida.
1: Això no me convé. No vull jugar en coses d'aquestes. I, per altra part, també és vera que hi ha moltes coses que les han oblidades, per sort. Després de 40 anys, o sigui, allò va ser molt intens, molt dur, molt cru, però també molt cordial, d'aquesta doble cosa, no? I de fet, me record que es que queda de... Perquè la primera alta va morir, de sida, els tres primers. Va morir de sida... Però el que queda després, que és la primera alta viva, me deia això, o sigui... I després me va dir, mira, jo vaig tenir la gran sort que quan vaig sortir del projecte m'agradava cantar i vaig cantar a la coral universitària i me va ajudar molt. O sigui, troba-te un bon grup de gent positiva que, vaja, normal... que t'ajuda a normalitzar la teva vida, me deia això, aquest lot.
2: I comentaves això de que s'havien oblidat o no recordaven,
1: sí,
2: no, aquests mal moments. Clar, la memòria és selectiva. I part del procés d'eliminar tot allò que no volen també pot ser, no?, fer aquest KitKat o...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I dir, no, això no ho vull, tampoc ho vull recordar, perquè avui... avui en dia som una altra persona, no? I com
1: total,
2: que som una altra persona,
1: total,
2: me present com som. I allò va ser una etapa anterior. Que aquesta gent pugui arribar a fer aquest procés, i d'una forma tan guapa, no?, d'aquests primers que varen tenir aquesta addicció, això, i a més que arriben a grans, si arriben a grans, per tant, hi ha un èxit darrere. Això demostra que aquesta feina que vares fer tu ha funcionat. Això és la demostració de que ha funcionat.
0: I que t'anaves de sentir superorgullós.
2: Sí.
1: Jo estic orgullós de lo que vaig fer i de lo que vàrem fer. Per què? Perquè és vera que quan fas una cosa l'has de fer tu. I l'has,
0: sí,
1: de fer,
0: no,
1: com a protagonista. Però mai tot sol. I nosaltres vàrem tenir la gran sort i hem tingut la gran sort en el projecte, inclús ara, que els equips... La majoria d'equips tenen molt clar el per què estan allà on estan i fan el que fan. Hi ha una paraula que nosaltres repetim molt i és paciència terapèutica. Claro, per ser terapeuta és important que siguis pacient, però no per dalt, perdona...
0: Sí. No,
1: atontat, no,
0: sí,
1: no d'un benismo
0: no
1: barato...
0: No
1: en perdalat.
0: Exacte.
1: Sinó paciència, però terapèutica, que empeny constantment a l'altre a que sigui el que realment pot ser. No ho deixes fer,

0: sinó acceptes la realitat, però dins aquesta realitat hi ha la possibilitat de canvi. I es empenya en aquest canvi. No sé si estem massa ràpid o no.
1: No. T'escoltava atentament per entendre que hi ha unes les teves paraules. Després de 39 anys i veure el monstre en què s'ha convertit Projecte Homo ara, tot ho manava en el principi i ha arribat el moment de contestar-ho. T'ho pensaves mai?
0: Mai. Absolutament. Absolutament, a més, o sigui, nosaltres també fem una cosa petiteta de resposta a un grapat de persones. Claro,
1: què te deia el Bisbe mentrestant? Com quan començava a funcionar?
0: Tenia aguant, perquè supos que no me devia entendre molt, tampoc, no?
1: Exacte.
0: Sí, però tenia aguant, teníem el seu suport, ell venia molt, coneixia moltes projectes directament, no? Coneixia una fase i l'altra fase i tal i qual. O sigui, ell no només tenia el seu suport, sinó la seva estimació.
1: I ara, com deia, aquest monstre que és Projecte Homo, un monstre bo, evidentment, que se'n cuida de moltes de persones i que jo ho segui per Facebook i veig aquestes etiquetes que entren dins la urna, ho he aconseguit.
0: Sí.
1: Són moltes, les urnes estan plenes d'etiquetes.
0: I molta pensa que van començar a fer les urnes a partir de sonar...
1: Bueno, perquè la gent que mos escolti entengui que això de les urnes, quan sí, mi, és una urna transparent que quan un pacient rep salta terapèutica de Projecte Home, fica allà dins una etiqueta, un paperet, sí, allà on posa ho he aconseguit. I és un mes que entra dins aquesta urna i la urna està ja plena de papers.
0: Però pensa que és de fa dos dies.
1: Sí, perquè és un invent...
0: És un invent des de la nova seu. Hi va haver un amic que va dir, per què no feis això? Dic, una tal... Però ho hem fet. Però és des de la nova seu. És vera que nosaltres, les altres, les tenim totes... Vaja, totes papeleo ho tenim molt clar, no? Però és molt guapo, és un signe molt guapo. Pensa que en aquest moment hi ha més de 1.000 persones que estan fent qualque programa del projecte.
1: 1.000 persones?
0: 1.000 i pico. 1.070, 1.000 tal.
1: Com se du això?
0: Mira, se du perquè tu has parlat d'un monstruo i ten en compte que el projecte pot aparentar un monstruo gros, no? Enorme, però bàsicament són equips i programes petits, a fi de que sigui molt personalitzat tot.
1: Doncs són molt d'equips.
0: Sí, són 170 i pico de treballadors,
1: Qui imagina, Juan?
2: És una barbaritat. És molta gent, molta gent pendent.
0: I molta gent en formació constant, perquè per ser un bon terapeuta has d'estar en formació constant, has de tenir sempre les portes obertes a lo nou que vengui de la persona...
1: Ara parlarem d'això, de lo nou. De lo nou, perquè si començava el projecte amb la heroïna, llavors devia entrar la cocaïna, devia entrar l'alcohol, ara darrerament han de restens les noves tecnologies...
2: Addicció al joc.
1: Com vos anau moldejant les noves addiccions que van apareguent en el temps?
0: Mira, hi ha un parell de coses que per nosaltres és clau. Una, evolució constant de tot el que estem fent. Evolució constant. Cada programa, cada equip, i no només a nivell anual, diríem que lo lògic, sinó que cada equip, per exemple, cada setmana, té una revisió sèria, no?, de lo que s'està fent. Per altra part, el mateix temps que és una evolució interna, intentant tenir els ulls molt oberts a de fora i tenir una perspectiva de lo que ha de venir i de lo que està venint, però lo que de futur també, no? I al mateix temps que feim això, intentem preparar equips per respondre a lo nou. Això és una constant del projecte.
1: I com afrontau, però, aquestes noves addiccions?
0: Però jo t'ho dic, o sigui, primer de tot, sabre quan comença, nosaltres tenim...
1: Perquè, clar, dius, ha d'estar format, ha d'estar preparat, no, però de ple i de ple.
0: Però t'explic, no? El primer, diríem, el primer programa nostre és l'unitat de diagnòstic.
1: Ok.
0: Ve una persona i diu, mira, jo tinc aquest problema, què puc fer davant d'això? Si tenim respostes, se li dona l'orientació, creiem que te convé aquest programa, aquest altre o aquest altre. Si no en tenim, ja és una alerta. Torna a venir un altre en el mateix problema, doble alerta. I quan això se repeteix, començam a posar un equip en marxa perquè estudia aquest problema. Aquí i fora d'aquí. I per ventura d'escat de mig any, no som molt... Són ràpids, però no són massa ràpids, no? Anem piano-piano, eh? O sigui, intentem crear aquell programa adequat per allò.
1: Quantes persones s'han donat d'alta?
0: No ho sé. Posa molt de mils, però no ho sé.
1: Perquè
0: en aquest moment no
1: ho sé. Anys...
0: Són molts.
1: No donis compte.
0: Sí, crec que sí, però com que jo ara ja estic... fora de...
1: De retirada.
0: De retirada, no? I els papers i els números i això, m'estim més que ho duguin els altres.
1: Anem a... Pallem un vot a sair i anem a s'avui. Aquesta setmana han conegut els resultats de l'informe PISA, allà on els alumnes, els nins, que eduquen en matemàtica, en aprenentatge lector... En definitiva, que les noves tecnologies estan fent moltíssim de mal. Hi ha les addiccions en els mòbils, addiccions a pantalles, addiccions a videojocs, addiccions a aplicacions... Vosaltres ja ho començàveu a conèixer, també, en això?
0: Sí, jo te diria un parell de coses respecte a això, no? Un acord global respecte a l'informe PISA. Claro, a vegades l'escola ensenya coses i que l'alumne sàpiga coses. I a vegades s'avalua això. Jo ara no me fico en això, no? Però sí me fico en una cosa que per mi és clau. És important que l'alumne sigui cada vegada més persona, en capacitat més crítica, en capacitat de dir sí i de dir no. Ja no se tracta només de saber coses, sinó de tenir una actitud de vida davant sa vida, que sigui clara, que sigui, entre cometes, adulta. I això és clau.
2: Hi ha una cosa, Tomeu, que, clar, aquests joves, no, que varen néixer, jo què sé, l'any 2009, per exemple, sí, ja no han viscut el món sense un mòbil, no? Varen néixer i ja des del principi tenen un mòbil a sa mà. Clar, el mòbil té una cosa, que a través de xarxes socials, aquestes petites píndoles d'informació que te venen, a vegades fan que aquests joves no puguin prendre decisions. I quan dius lo de sa persona, clar, si tens un mòbil a sa mà, quasi t'obliguen a arrobegar allò que te volen vendre i no te deixen ser persona perquè no te deixen triar.
0: Te diré un parell de coses respecte a això. No m'he pets el lot, sinó per tu i per jo, que som vell. Amb facilitat puc anar en el mòbil a cercar que ha fet, per exemple, ahir Espanya amb Austràlia, de baloncesto, per exemple, si no el vaig veure.
2: Sí.
0: O una notícia, si t'agrades de port, i si no, una altra història. Com som dueños nosaltres del mòbil?
1: Jo te demanaria una altra cosa. Com de dueños el mòbil de nosaltres, ja?
0: Aquí està escrit. Per tant, aprendre ser l'amo del mòbil, jo el duc dins la butxaca, no? Però té molt clar que el WhatsApp, jo el sol mirar a les 6:30 quan m'aixec. Si no tenc qualque cosa molt urgent, per ventura al migdia i al vespre.
2: És difícil fer això, que és això molt saludable, però és molt difícil.
1: Molt difícil.
0: Aquí està escrit, és difícil. Per tant, tot instrument, ja parlant de mòbil, tot instrument, és bo, és dolent, depèn de surs que hi fas.
1: Tot el que es fa amb excés és dolent.
0: No, i quan te domina? O sigui, si nosaltres tres estiguéssim plegats i estem parlant, que punyetera de fer mòbil?
2: És que moltes vegades ha dit una cosa molt important. Quantes vegades... I antes jo deia...
1: Ara m'he sentit al·ludit, perquè els temps que fèiem aquesta entrevista, jo t'he mostrat el mòbil de tu, sí, d'un missatge que m'havia arribat a jo.
2: Sí.
1: O sigui que mos domina el mòbil de qualsevol manera. Domina.
0: I això, mira, aprendre en altres se duenya del mòbil és clau. Quan no veig, ets addicte en el mòbil.
1: I,
0: per exemple. I per això... Sí que han hagut de crear programes per...
2: Edició en el mòbil.
0: Exacte.
1: Ja vos arriben casos d'edicions en el mòbil?
0: Sí, sí, claríssim.
1: I els ateneu?
0: També. Me'n record, ara que dius això, no ho fes ja...
1: Conta-me, Neto, jo m'agraden.
0: 7 o 8 anys, deu fer 7 o 8 o 10 anys, no ho sé, o sigui...
1: Entre 7 i 10 anys.
0: Una nina ve... Claro, havia pegat a sa mare,
1: escolta,
0: perquè li havia pres el mòbil. Però això, així de casos, no?
1: Un munter.
0: I, claro, el mòbil era sap que era d'important per ella, no? Bé, i començam, i va ser la primera alta terapèutica que vàrem fer, perquè va superar tot un procés de creixement personal interior gran. I el dia de l'alta terapèutica, jo abans, en el començament, en els 30 anys primers, jo donava totes les altes. Ara ja no en don cap, perquè ara estic...
1: Prejubilat. Prejubilat, perquè no crec que te jubili de tot mai, d'això.
2: Fa 25 anys que està prejubilat.
0: Ai, quin desastre. Però, bueno, i va ser impressionant. Quan aquella nina de 19, 20 anys, devia tenir, no?
1: Ja me diràs, tu.
0: Donava les gràcies a sa mare i a son pare, perquè l'havien duit en el projecte i perquè varen sedurs davant d'aquest problema i l'abraçada que se varen fer no té nom.
1: Jo ara t'ho vull demanar per una branca d'estigmatització que justament Projecte Homo tenia. I no sé si ja la té o no. Jo me recordo quan era jove, també. Jo he fet 51 anys ja. Em poso a dir que...
2: 51
1: ja. Idò. Em poso a dir que jo tenia 25 o 30 anys. No, i que ell ha estat a Projecte Homo.
0: Sí.
1: Allò era...
0: Era una creu.
1: Una creu. Sí? Una creu per la societat.
2: Estava
1: sí,
2: estigmatitzat, sí.
1: Totalment, no? Totalment. Anar a Projecte Homo era anar a l'infern. Sí, sí, sí. A l'infern.
0: Mira, jo...
1: No tenies una resposta social, positiva de ha anat a Projecte Homo i se curarà. No. Ha anat a Projecte Homo, és un drogata.
2: Com es que va ara un psiquiatre, un psicòleg, no? Això no està bé des cap.
1: Exacte.
2: I ja està.
0: Mira, aquí
1: com has superat aquesta història?
0: Aquí hi ha dues coses. Jo te diré. Nosaltres vos topàvem en que, per exemple, als Estats Units hi ha grups d'ets, drogadictes, alcohòlics, etc, amb un pes a dins la societat, sèrio. Dic, carai, tu, com és que aquí no ho podem fer? Com és que hi ha aquesta estigmatització tan forta? I, clar, vos preguntàvem, vàrem intentar fer cor d'això, però no vos ha acabat d'anar massa bé. O sigui, s'estima a era, i jo crec que en part, per desgràcia i equivocadament, encara és.
1: Encara.
0: Quan, de fet, hi ha moltíssimes experiències de gent professionalment ben situada que ha fet el projecte i està la mar de bé. Però com que no se sap, no queda estigmatitzat. Claro,
1: encara venen d'amagat?
0: N'hi ha que sí. N'hi ha que donar sa cara a les costes. Quan, de fet, perquè, claro, l'estigmatització era... respecte en el yonqui puridor antic, no?
1: Antic, exacte.
0: Com si tot... Mira, descobrir que tenia un problema, no és cap problema, si no s'afronta. O sigui, si s'afronta, pues, se supera. Però descobrir que tenia un problema no passa res, perquè tot no tenim. I lo important és afrontar aquest problema. Això és difícil. És difícil, i moltes vegades tenim una autodefensa tan tonta i ridícula que creiem que aquell ha fet això o l'altre. Quan, de fet, no miram el present. Per desgràcia.
1: Quina cosa, Juan Mía. Com és la societat? En el final, un s'atura a pensar i dius, realment són tan bàsics?
0: Mira, jo l'altre dia, deu fer 3 o 4 setmanes que dius això, no? Jo som de Vilafranca i vaig anar...
1: Fins de directe.
2: Que n'hem de parlar, d'això, del dia de nou.
1: Sí, mos queden 15 minuts. I, bueno,
0: deixa'm dir aquesta anècdota, perquè per mi...
2: Sí, tenim temps.
0: Vaig fer les exèquies perquè no podia anar al funeral, per circumstància, i me'n vaig anar. I quan me n'anava, m'atura un home. I me diu, Tomeu, tu no em coneixes, som de la vila, però jo estic fent el programa Hora Baixa a Manacor. Jo, sense voler, me va sortir de dins un carinyo especial per aquella persona i li vaig donar un abraç molt fort. Perquè, dic, sense voler el vaig estimar. Per què el vaig estimar? Perquè sabia el que li suposava afrontar aquest problema, l'afrontava, el lluitava i el superava. A dins sa vida, aprendre a tenir bon cor per aquella persona que lluita, moltes vegades tenim judici.
1: I mal judici.
0: I mal judici.
1: I mal judici. Jami.
2: Jo també tinc interès en saber com ha evolucionat...
1: No aquestes... volia demanar la part personal de Vilafranca i...
2: Sí. Sí, és vera, és que l'altre dia, l'altre dia vaig estar amb un senyor que tothom no el coneix molta gent, que és en Tomeu Penya.
1: Exacte.
2: És un senyor que viu un arbre i menja sobrassada i fa cançons, però a part d'això, perquè l'altre dia xerrava amb ell i me contava això, no? Que li van fer una escultura, una sorpresa, exacte, que no esperava, a la seva plaça.
1: Un bust.
2: Primer de tot, jo vull reivindicar des d'aquí una plaça per tu, i si no sé si ja te l'han fet o no, però l'haurien de fer. En qualsevol cas, sí que ets fill il·lustre, no?
0: Predilecte. Això m'han dit.
2: De Vilafranca. Quan t'arriba la notícia, quan t'ho comenten, perquè...
1: I quan te cau.
2: Què bueno, penses?
0: Bueno, són dues coses. M've la notícia... A les 6, he dit a les 6 des de matí, sol mirar si tinc whatsapps.
1: Exacte.
0: I la directora de comunitat terapèutica de les Sitges, sí, m'enviava un whatsapp dient ha sortit en el diari tal cosa.
1: Ah, això no te consultaren.
0: Me volia... Després, quan m'explicaven, me varen dir que me volien donar un xasco.
1: Què dius?
0: En sèrio?
2: Te volia donar un xas.
0: Ja que m'has demanat, sí, com ho vaig sobre així. I després, per davant les 10, vaig parlar en l'Ajuntament.
1: Te cridaren ells.
0: I m'ho varen dir.
2: I t'han explicat com serà la logística?
0: Sí, bastant.
2: Ho dic perquè jo tenc aquí escrit i no vull fer espòiler.
1: Per fer un fill il·lustre, sí, o predilecte, no és fàcil, perquè s'ha de formar un equip de persones, allà, sí, on hi ha un fiscal, allà on hi ha una sèrie de persones que posen els pros i contres de la, sí, persona que han d'elegir, per llavors es dir, tiram endavant...
0: Bueno, sí, però m'has fet dues preguntes i n'he contestat una.
2: Sí.
0: O sigui, ho vaig saber així. I llavors vaig llegir un diari que sortia, que el pla havia proporat això. Mm-hmm. Mamma mia, dic jo, ai Déu meu. I quins sentiments vas tenir? Vaig tenir el que m'has demanat. Jo en vaig tenir un parell, tot d'una, i les diré, no? Per una part, de gran alegria. Però de vergonya. També.
1: Vergonya.
2: No te pots empagir mai.
0: Sí, sí, perquè jo he fet molt poc per la vida.
2: I d'això m'adona una pregunta. Com era en Tomeu Català fa 40-50 anys?
0: jo sempre he estat més o manco igual.
2: I això vol dir que dus una trajectòria d'ajudar els altres, sí, suficient com per no empair-te.
0: Però en aquell...
1: Però ell diu que no se sentia a ple per no haver fet coses per la vila. Però hòstia, has fet més que per la vila, has fet per tota Mallorca i part de la península.
2: Per això li havia demanat a veure si sabia com seria aquell moment, i m'ha dit que sí, que t'ho han explicat.
0: Bueno, no? M'han explicat com serà, o sigui,
2: sí,
0: que també em fa vergonya. Perquè...
1: Això és dia de 9 de setembre.
0: Sí, de 9.
2: De 9. O sigui... Jo tinc informació i vull que l'expliqui ell.
0: No, no, jo el que sé ho puc dir, perquè al cap i la fi, sí, o sigui... Bueno, de fet, se fa una exposició...
2: Correcte.
0: Una exposició...
1: De fets.
0: De fets, de fotos, de...
2: De sa trajectòria, no?
0: De sa trajectòria. Precisament, unes portasses meves, dels meus pares.
1: I ja.
0: Que l'any passat, per exemple, hi va haver una exposició d'arades, per emprecar. Però enguany han volgut que fos així, no? Hi haurà un músic, un flautista, que tocarà unes cançons. Això me lo manco de les 5, de les 6 i mitja.
2: En el teatre, en el teatre municipal?
0: No, no, no, no, no. O sigui, la música serà a l'exposició a Can Nostre.
1: Exacte.
0: La portassa.
2: Sí.
0: La portassa. Sí. I l'Ajuntament...
1: La gent que no sàpiga que és una portassa de la resta de les Illes Balears és una cotxeria.
2: Una cotxeria. Sí. Allà ho posa Vado Permanente.
0: Mon pare era picapedrer, tenia un magatzem... I, per tant, en el magatzem.
1: Exacte.
0: O sigui, en el magatzem, exacte, les portasses. I llavors m'han dit que estigués a Can Nostre, que vendrà l'Ajuntament a cercar-me. A Can Nostre.
2: Mm-hmm. A casa teva, sí. Mm. Això ho tenia, ho sabia.
0: I això, o sigui, claro, per una part és una alegria, però... me segueix fent vergonya. O sigui, què vol que et digui?
2: Però li fa vergonya...
1: Però en la feinada que has fet, en l'alegria que has donat a tantes i tantes i tantes de famílies, com t'ha de fer vergonya?
0: Me fa, què vol que et digui? Sí. I llavors, el segon és que...
1: Això és humilitat de la persona.
0: No, o sigui, el segon és que haurà xirimies i dos grups de ball. De ball a Villafranquí i de ball de sa... diríem... de la deixona de Galilea.
1: Mm-hmm. De banda de música.
0: No, de ball.
1: Ah, de ball.
0: De ball mallorquí.
2: Jo trob que si has rebut el premi Ramon Llull, la medalla d'or de Palma, la medalla d'or de les Illes Balears, si m'he inventat qualcuna, digue-ho.
0: No.
2: Però te faltava reconeixement del poble.
0: Però estic supercontent, però vergonyit, i què vol que et digui?
1: Perquè el poble no deixa de ser la part més íntima.
0: Més sí, íntima, més per mi... Sí. O sigui, és vera que jo he viscut molt poc a la vila, però jo he viscut molt des de la vila. I m'he sentit molt de poble sempre. O sigui, aquí i fora d'aquí, no?
1: Anem a parlar ara, en aquests darrers minuts que mos queden d'entrevista, de la teva vertent catòlica cristiana, de la teva vertent com a capellà.
0: Sí.
1: Com has pogut compaginar aquestes dues vides? Perquè són dues vides... complicades, s'ha de gestionar sí, durant, malament estigui mi retirat, diran durant 39 anys, no, un projecte tremendo com és el projecte Homo, i llavors és aquesta part íntima, personal, sentimental, espiritual, que et s'ha de capellà, com ho has pogut compaginar?
0: Mira, tenim poc temps, però moment donat vaig tenir una crisi molt forta de sentit de vida.
1: Això què vol dir?
0: Que no estava en depressió, però quasi.
1: Això quant era?
0: Deu fer 25 anys. O sigui,
1: bueno, sí, estàs anys... a la meitat més o manco de
0: sí,
1: lo que...
0: Sí, més o manco, 30, no, fa molts anys. Mm. Vaig tenir, jo sempre he tingut molta sort, o sigui, he tingut les crisis normals i corrents, però sempre en aquell moment qualcú m'ha ajudat. I me van dir... Per què no vas a les Galápagos? Estigues un mes allà, per ventura t'anirà bé. Vaig anar allà, vaig estar un mes sense pensar res en Mallorca i vaig tornar nou, però també amb un propòsit. En aquell moment era president nacional de Projecte Homo, també, no?
1: Okay.
0: Que me suposava cada setmana sortir a Madrid, fora. i per tant no només lo d'aquí sinó lo nacional, etc. I vaig descobrir que feia molta feina però per ventura havia deixat de cuidar-me. I a partir d'aquell dia, fa 25 o 30 anys, estem que sigui, no? Crec que no he sortit mai de casa nostra sense fer almenys mitja hora de meditació abans de sortir. I de plegària. Lo important no és el que un fa, sinó des d'on ho fa, com ho fa. Això és la clau.
1: Diuen que Déu té una tasca encomanada a cada una de les persones que vivim en aquesta terra, petita o gran, però tenim una tasca encomanada. Creu que la tasca que te va encomanar Déu a tu era ser capellà i ser una persona responsable de tantes alegries?
0: Jo no ho sé, jo no ho sabré més. Jo he intentat anar descobrint al llarg de la meva vida què vol Déu de mi.
1: Ell te xerra?
0: Sí, molt.
1: I què te diu?
0: Depèn dels moments. Depèn dels moments.
1: Crisi de voler deixar penjar els hàbits, l'has tenguda?
0: Sí.
1: També?
0: També.
1: I que, com se supera aquesta crisi? Perquè...
0: En qüestió de minuts.
2: I si s'ha de superar, que potser...
1: Sí.
0: No, jo el que crec que... Mira, la clau és intentar descobrir el teu cor i què te demana el teu cor i respondre. A Safael, que al cap i al fi, de petit, me van ensenyar molt, a Safael, a lo millor teu. I no importa que sigui capellà o no capellà, això és lo de menos. És relatiu, és accidental. Lo important és la fidelitat profunda a lo millor teu, que lo millor estic convençut que és Déu.
2: Ets més creient ara que fa 40 anys, per exemple? O són revés? O igual?
0: Jo som més profundament creient molt més que abans, però moltíssim menys creient en moltes coses.
2: Uep. És a dir, que s'ha après que hi ha coses que potser no poden controlar i que...
0: Sí, i que hi ha coses que són accidentals, que s'han donat molta importància, són relatives...
1: Tomeu, què tal? Ha estat un plaer que haguis estat amb nosaltres. Com sempre, m'has donat una entrevista que no ha passat desapercebuda i que m'ha passat volant. Han passat 40, quasi 50 minuts volant. Sí. Podríem seguir xerrant hores i hores. Però avui he acabat demanant-te, ara que s'han complit fa una setmana els 39 anys de Projecte Homo, què li demanes a Projecte Homo ara?
0: A Safael... a la filosofia del projecte i en el dia a dia de la societat.
1: Encara el controla un poc l'Iglesi i...
0: No, absolutament, no.
1: No, ja no...
0: No
1: hi ha bisbe que hi sigui per darrere, ni...
0: No, el bisbe és el president d'honor, però el president d'honor, o sigui, cap i la fi tenim dues fundacions, les dues no són religioses cap de les dues, són, dirien, civils, normals, no? Civils, no? Claro, si no... Hi ha dues característiques del projecte en aquest nivell clares. A confessionalitat, l'objectiu del projecte és ajudar a recuperar-se, a rehabilitar-se, no és evangelitzador. A confessional i a partidista.
1: A partidista, molt bé. Jo crec que ho fa molt bé. Que no tingui que veure la religió... en la qüestió, sí. ni la política en la qüestió.
0: Més que la política, és partidisme.
1: Que vulguis o no, sempre és present. També un català, moltíssimes gràcies per passar-te amb nosaltres.
0: Molta gràcia, doctor.
2: Moltes gràcies.
1: Juanmi, acabam una setmana més aquesta entre tu i jo, i aquesta gran vida de retorn que m'he trobat molt còmode, he de dir. Heu fet un parell de mesos tu i en Raül Valls, sí. Una feina encomiable, i ara ja me torno a tocar jo una altra vegada, i a tu
2: Te torna a tocar, t'ho vaig dir dissabte ahir mateix, no? Que ben tornat i tot on dir, no? Que és necessari que la gent ho pugui escoltar.
1: He disfrutat. He passat un cap de setmana fabulós a la ràdio pública de les Illes Balears i tornant la setmana que ve.
2: Tornant la setmana que ve.
1: Senyores i senyors, moltíssimes gràcies. Adéu-siau a tots.
2: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
1: Salutacions, molt bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc amb la segona jornada del grup tercer de la segona federació. Ja en marxa amb dos partits que des de les 11:30 pot dir que ja roda la pilota i altres dos que ara mateix també s'han posat en joc. Anem per parts amb els partits que ja roden. En primer lloc, ens connectam de forma virtual al camp Antonio Solana, on des de les 11:30 juga el club de futbol Intercity Atlètic Balears, i ja camí del minut 31 de partit, el marcador, dissortadament, no és favorable a l'Atlètic Balears, ja que en el 27, Alvarito per part del club de futbol Intercity avança en el marcador al seu equip. Per tant, Intercity 1, Atlètic Balears 0, amb el gol, repetint d'Alvarito al minut 27 de partit. A Santa Eulàlia també roda la pilota des de les 11:30 amb el Penya Esportiva Iecla. Idò, anar ràpidament ja al municipal de Santa Eulàlia, on mos informa del que està succeint al recinte esportiu de la Penya el nostre company Raúl Medrano. Raúl, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Toni, molt bon dia, oyensa. TV3 Ràdio, aquí som al minut 29, camí del 30 de partit, tot just. Es reprèn ara el futbol després de l'aturada per a la hidratació i el marcador és d'empat a 0. Ha passat ben poca cosa en el caduïn de partit. Una bona ocasió per al Iacla, a la rival avui de la Penya, que recordem va ser el butxí de l'Atlètic Balears a la primera jornada. Va debutar amb aquesta victòria per 1-0 contra el bloc balearico. La Penya, recordem, va començar amb derrota al camp de la Deportiva Minera, també per 1-0. Deia, una bona ocasió per al Iacla, amb un xut de falta de Borona, que ha aturat en una bona estirada d'Ufrias. També ha tingut una bona ocasió Marc Fraile, després d'una treta de banda de Carlos Moreno, un arma habitual del conjunt penyista, i també la Penya ha reclamat un penal per unes possibles mans. L'han reclamat amb molta vehemència, però l'àrbitre ha dit que no hi havia res. Repassem ràpidament les alineacions per part de la Penya. Estan jugant Edu Frías a la porteria amb línia de 5, amb Nico Ortiz al lateral esquerre, Juan Silva a l'argentí carril dret, Pelón, Carlos Moreno, Suley com a tripleta de central, Samu Pinto, Ale Vera, Mubarak al mig del camp, Matt Fraile i Dani Sancho a la recerca del gol. Per part del Yeclano, Pablo García, Nani, Samu Clavero, Olgado, Campins, el futbolista mallorquí, Pablo García, per cert, l'exporter de l'Atlètic Balears, deia, Samu Clavero, Olgado, Campins, Javi Rodríguez, José Luparejo, Borona, Borrego i Dani Herrera. Ara té una falta perillosa la Penya, si et sembla, l'aguantem, és Mubarak per fer el llançament, per posar-la a l'àrea, no? Finalment, esa jugada assajada la treuen en cura, ara sí que la fiquen a l'àrea, fora de joc de Suli, així que passa el perill, 31 de la primera, no es mou el marcador aquí, Santa Eulària llueix el sol, això sí, amb temperatura gairebé estival, bueno, de fet, encara estem a l'estiu, 31 i mig de la primera, Penya Esportiva Santa Eulària 0 i Iacla 0.
1: I a Sa Pobla juga des de les 12 un partit inèdit, poblense i castellonense, que restes a veure amb el Castelló, i que es veuen les cares per primer cop a la seva història. Des del poliesportiu municipal Mos ho conten David Fortes, la narració, i Nico López, els comentaris tècnics. Benvinguts a tots, molt bon dia.
3: Bon dia, Toni Tenerife, oients d'Esports 3 en jocs des del municipal de Sa Pobla. Aquí ja duim 5 minuts de partit. Ha començat abans de les 12 del migdia. Tenia pressa l'àrbitre Carlos Palencia. De moment, poca cosa a ressenyar del partit. Molt ràpidament, alineacions per part del poblense de Julián Robles, que s'estrena aquí al municipal. Elías Ramírez a la porteria, Palleres, Amé, Bonet i Prada en defensa, Fullana, Marc i Jacuinto al mig del camp, en Juanmi, Riveroni a l'Horda a la punta de l'atac blaugrana. Per part de l'equip valencià, hem de recordar que aquest castellonense és de la província de València. Company juga a la porteria, Lache, l'ex balearico al lateral dret, Carlos Primi i Sergi en defensa, Pulpón, Misfut, De Pedro i Álvarez al mig del camp, en punta d'atac, Agustí i Adama. De moment, empat a zero en el marcador i una ressenya important que han de fer. Mai havia vist la gespa, l'estat del terreny de joc del municipal de Sa Pobla tan desastrós com actualment.
1: Sí, sí, les imatges del partit que s'estan oferint en directe per IB3 Televisió, així ho corroboren, a part dels teus comentaris. Hauran d'averiguar què és el que ha passat, perquè habitualment és una autèntica catifa al municipal de Sa Pobla.
3: L'han sembrat de nou aquest estiu, sembla que no ha agafat bé, i aquesta és la principal circumstància. Alerta amb els turmells al partit d'avui, perquè és per tot el camp, no és només a una banda.
1: Tornarem d'aquí, Gavi, d'aquí un moment, amb el partit també, amb el nostre comentarista Nico López, que també tindrà coses que dir. Però anant ràpidament a Somi Biloni, perquè aquí ja també s'ha posat en marxa la pilota de les 12, un Somi Biloni que recupera el maco aquesta temporada del futbol de segona federació pel que fa al Mallorca B, un any després del seu desceny, de la seva catastròfica campanya. I ho fa davant d'un equip amb el que tampoc s'ha enfrontat a cap ocasió, la Deportiva Minera. Des de la ciutat esportiva, mos informa Xisco Riba. Xisco, bon dia.
4: Bon dia, a punt de fer el primer gol de Deportiva Minera en els 5 minuts de partit, pilota que s'estavella al pal esquerre de la porteria defensada de Nil Torreguitar, el porter del Mallorca B. Quina ocasió que ha tingut Carlos Ramírez, el migcampista colombià de la Deportiva Minera. Ja ho veus, ha començat ben fort aquest partit el conjunt visitant. Això sí, continua l'empat a 0 al marcador, anant ràpidament amb l'alineació per part del conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, que avui és local i cercarà els tres primers punts de la temporada aquí a Sant Bibiloni, en porteria, com ha comentat Nil Torreguitart, en defensa el lateral esquerre, el capità Miquel Castell, a l'eix de la defensa, Fran Tafalla i Leo Sánchez, lateral dret per Jan Buireu, enmig del camp, Jandro García i Ser Riba, en bandes, Pol Montesinos i Diallo, i a dalt, els davanters, Aymar Peña i Wilber Hurtado. Just ara, al minut 6 i 20 segons d'aquesta primera part, traurà de banda, a prop del corna de la mitja part visitant, traurà el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, s'ha salvat de rebre el primer gol de partit en contra. Continua aquest empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
1: Doncs, fet ja aquest ràpid repàs als marcadors dels partits, 11 inicialment, molt ficant de nou a lo que és el futbol indet, anant ràpidament a Sa Pobla, perquè el partit està sent mogut, malgrat, ja ho ha dit en Gavi, i les imatges que no poden dir el contrari, la desastrosa situació del terreny de lloc de Sa Pobla. I aprofito l'ocasió per saludar el nostre comentarista, que suposo que ja està amb nosaltres, Nico López. Nico, molt bon dia.
5: Què tal, com anem? Bon dia.
1: Bon dia. Com que sé que entre els 57.000 equips que has entrenat en el futbol balear, i que se m'entengui la broma, un d'ells ha estat el Poblesa, ja has estat moltes temporades aquí, t'havies trobat mai amb aquest estat de la gespa com el que estem veiem avui?
5: Bueno, al meu principi l'any 90 estava bastant malament, però crec que a favor del Poblença, sobretot el seu president, que fins i tot els carrers del camp, la calor d'enguany ha estat horrible. I la gespa,
1: sí, també.
5: No, però regar el que has de regar ha fet molt de mal, i sobretot aquest camp, que sempre està molt bé, però bé, estic convençut que avui el camp estirà malament, però d'aquí dues setmanotes ja començarà a estar bé. Ha fet molta calor.
1: No, això no importa el d'aquí, que ha fet calor. Tothom ho ha patit.
3: Bueno, alerta que juga per banda dreta el castellonense. Està cercant porteria, pilota penjada a la frontal de l'àrea petita. Alerta amb aquesta acció entre defensor i davanter. S'havien agafat tots dos, Nico?
5: Tots dos, sí.
3: No hi ha res.
5: Sí, no hi ha res.
3: Sembla que corna, no? Corna a favor de l'equip valencià. Vaim a Julián Robles fora de la bancata, braços creuats. El tècnic del conjunt visitant, Iñaki Rodríguez, donant instruccions. I el corna que traurà l'equip valencià. Anem a veure... Sí, no, Nico, me fa gestos de que està tothom amb atac en el castellonense.
5: Total, no.
3: Un home fora de l'àrea.
5: Sí.
3: Tothom, i la sortida inicial del joc ha estat extraordinària. Alerta amb aquest corna. Seran curt? No, seran llarg. Pilota penjada, cercant el segon pal. S'ha tancat tant que ha botat damunt de la porteria, cercava l'escaire contrària, no sé si cercava gol olímpic o no, però la pilota es perd finalment per la línia de fons. Traurà el Poblense. Duim 10 minuts de joc sense massa perill a les dues àrees. Poblense 0, Castellonense 0.
1: A Santa Eulàlia, tram final de la primera part. Recorda que aquest partit ha arrencat a les 11:30 i de moment, si no ha res de nou, Raül, taules en el marcador, 0-0.
2: De moment a taules, ara al marcador i en el joc, podríem dir que també està sent una primera part prou igualada la que estan disputant la penya esportiva que torna aquesta temporada, recordem, a la segona federació després de l'ascens la passada temporada i que es va estrenar, com dèiem, amb derrota al camp de la Deportiva Minera, per ser el Iecla, rival d'avui que ha dut a afició. Hi ha tranquil·lament 40-50 aficionats de Iecla, que hi ha banderes blau i granes, que són els colors de la Iecla. I ara està el joc aturat, s'estan encarant, i hi ha d'una doble groga. Espera, hi ha un jugador de l'Espenya al terra. Estava el joc aturat perquè estaven disposats a treure una falta al Iecla al mig del camp, sense gaire incidència de joc. Hi ha hagut una picabaralla entre dos futbolistes de la penya i del Iecla, que s'estaven dient coses. Ara hi ha un jugador de la penya al terra, jo no sé si s'ha endut un cop d'algú, i la picabaralla ha continuat per l'altra banda, però no entre els jugadors que possiblement hagi donat un cop al futbolista de la penya que està al terra, que no encerto a veure qui és, perquè està envoltant. L'àrbitre va resol amb una groga. Crec que era Carlos Moreno, el de la penya. La veritat és que no ha encertat a veure. Hi havia tots de futbolistes allà. L'àrbitre ha tret dos grogues d'aquelles com Billy el Niño, ràpides, una per cada banda, per posar pau. Torna un poc la calma. Anem a veure si el futbolista que està al terra de la penya, que ja tinc, no encerto a veure qui és, però l'estan envoltant, es pot recuperar. Bé, mare meva, quina cosa més estranya ha passat. Ha començat a parlar mentre esperaven la centrada a l'olla d'una falta gairebé al mig del camp del Iecla. No s'hauran convidat a berenar, precisament, i la cosa ha acabat amb un futbolista de la penya, amb un cop, perquè està al terra queixant-se. L'àrbitre d'aquest cop ha fet com si no l'hagués vist, o directament no l'ha vist. És a Suli, no?, el futbolista que marxa coix. No sé, la veritat, que haurà passat. Però bé, en tot cas, anem a veure si es pot recuperar o no. Ramiro, que fica a escalfar tres futbolistes, i anem a veure si podrà continuar el jugador que abandona el terreny de joc. Jo crec que no, perquè ja marxa el coix, es posa la mà com a l'esquena, al lateral de l'esquena, i bé, no podrà continuar, no? Així que prepara un canvi Ramiro. És ara li donen un pot de reflex, anem a veure. És Mubarak, el jugador. Però va molt coix. No crec que pugui continuar. Bé, en tot cas, mare meva, aquí la connexió accidentada. Irras, el futbolista que es prepara per ingressar al terreny de joc, que jo crec que sí, perquè Mubarak me fa l'efecte que no podrà continuar. Irras està canviant ràpidament. Tot això es treu ara la falta. La pilota a l'olla la treu Carlos Moreno. Anem a veure, ara qui salta és Pelón. Al central, un dels nouvinguts aquesta temporada, la penya que ha mogut molt la plantilla. A la seva encesvera, ara la pilota llarga. Anem a veure si pot caçar aquesta contra. És Marc Fraile, que la baixa d'esperar l'ajuda d'algun company. Fraile, que espera bé, l'aguanta bé. Li tira la desmarcada per la delta Juan Silva. Finalment és Fraile qui fa la centrada. Fica la cama Samu Clavero, rebutja el perill, passa el perill, minut 41. La penya que no sé si al final es farà el canvi o no. Mubarak ara diu que vol entrar. És curiós, perquè Mubarak li diu a l'àrbitre que vol entrar, però Irra està allà preparat, amb tota la roba ja preparada per ingressar al terreny de joc. Ara parlen Mubarak amb la banqueta, li està dient, jo crec que li està dient que ell sí que està per jugar. Bé, veurem com es resol aquesta incidència amb Mubarak. Jo crec que està bé, i que Irra s'ho goza en un pozo, d'entrar al camper. Aguantem si et sembla aquest servei de banda, perquè Carlos Moreno té una potència que gairebé són minicorners. Cada vegada la posa a l'àrea, la rematada fora de Marc Fraile, ficant la punta de la bota. S'està queixant d'una empenta a l'àrea, l'àrbitre que diu que no, i ara finalment serà Irra. Mira, finalment Mubarak, que no entra, després d'una conversa d'un diàleg amb la banqueta. Jo crec que són els propis membres de l'estaf que li han convençut que millor que es canviï, i anirà Irra. Així que canvia la penya, primer canvi, minut 41, marxa Muba per aquest cop, jo crec que a l'esquena, i entra amb el dorsal 7 Irra, minut 42 de la primera. Continua l'empat a 0 a Santa Eulària.
1: Resolta a la fi la incògnita de si quedava o no quedava Mubarak en el terreny de joc de la penya esportiva Santa Eulària. Mos anant ràpidament cap a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni. De moment, Xisco, igualtat entre el Mallorca i el Minera, el que tu has esmentat al principi, a la primera connexió, però després poca cosa més a comentar.
4: Sí, minut 14 de partit. Continua l'empat a 0 al marcador aquí a la ciutat esportiva Antonio Asensio, també conegut com Son Bibiloni. I el que comentaves, l'única jugada destacable del partit ha estat aquell xut junyà de Carlos Ramírez, el migcampista colombià de la Deportiva Minera, que s'ha estavellat en el pal esquer de la porteria de Nil Torreguitart, al minut 5, que hauria estat un cop bastant dur, no?, rebre aquest gol ben aviat en aquesta primera part, però si bé l'única ocasió l'ha gaudit l'equip rival, és cert que el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí és el que està tenint més protagonisme amb la pilota, amb un estil de joc molt definit, molt, molt vistós, que intenta sempre sortir la pilota jugada des de darrere, tocant amb el porter, amb Nil, i intentant mantenir la major possessió possible. Això sí, és ara la Deportiva Minera que té la pilota sense perill, perquè toca ara Ismael, el central, que toca amb Aymar Olarra, lateral esquerre, intentava robar-la Diallo. La defensa de Deportiva Minera, que ho intenta ara en la pilotada llarga, però l'àrbitre ha xiulat, sembla que la pilota ha sortit amb l'efecte, ha sortit per lateral, per tant, traurà de banda Jan Buireu. Com dèiem, minut 15 de partit, un quart d'hora ja aquí a Son Bibiloni, continua l'empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
1: Anem a començar bé la ronda informativa, 12 i quart, ronda informativa ja en marxa. I arrencam amb el partit que s'està jugant en l'estadi Antonio Solana entre l'Intercity i l'Atlètic Balears, minut 46. Ja la primera part continua l'1-0 favorable a l'Intercity. Mos anant cap a Santa Eulària, Raúl Medrano.
2: El municipal de la Vila del Riu són 44. De la primera ha començat amb un pèl de retard. El descompte serà llarg amb aquesta lesió de Mubarak i també amb la pausa d'hidratació. De moment, Penya Esportiva 0 i Eclar 0.
3: Al municipal de Sa Pobla ja són de 7 els minuts de joc d'aquesta primera part. Continua tot igual. Poblense 0, Castellonense 0.
4: A la ciutat esportiva Antonio Asensio, 16 minuts de partit. Continuen sense gols. Continua l'empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
6: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Mos anem cap a Sa Pobla. És que el poblense de mica en mica s'està animant.
3: L'ha tinguda dues vegades el poblense i les dues vegades ha estat Prada, l'autor primer d'una rematada de cap. Després d'una gran jugada per banda dreta, pilota centrada, futbol de tota la vida, línia de fons, pilota centrada a l'àrea, rematada de cap que surt per damunt del travesser i ara amb un xut que ha rebutjat com ha pogut el porter company. Dues ocasions de gol que ha tingut el poblense. De moment no arriben els gols, però Nico López, t'està agradant aquest castellonense?
7: Sí, és veritat que me sorprèn. És un equip que tampoc coneixem quasi cap de nosaltres. És veritat que molt ambiciós, pitja dalt, sortir de darrere entre jugadors, jugant curt, combinant. És veritat que no ha vingut a tancar-se. Bé, ha intentat guanyar el partit.
3: Què esperam d'aquest poblense? Hem de recordar que és un poblense que ha patit moltes baixes, que s'han anat la majoria cap a l'Atlètic Balears, amb Oscar Troya. No sé, què esperes del poblense d'en Julián Robles i d'aquesta mitja nova plantilla?
7: El que desitjo és que se salvin, primer tot. I llavors, el que esperam és que serà una lliga complicada, un grup nou, que no tenim massa referències, però un equip que no me li quedem a presó. Poden ser jugadors de la temporada passada. Sí. Ara construir un equip nou, veig, per exemple, un jugador com en Riberon, que fa dos anys està jugant amb el Collerense. És veritat que no és fàcil. S'han de sentar i, bueno, crec que en Pollana és el jugador que ha de ser determinant, amb en Jaquim al mig del camp. I veig un jugador que m'encanta, que és en Pere Mé, jugant de central, que torna a seu poble després de molts anys.
3: Sí.
7: I és veritat que desig que se salvin, però no... Lo de l'any passat va
3: ser... No podem esperar lo de l'any
7: impossible. Sí. L'any passat se van juntar tot.
3: Tots els factors possibles.
7: Tot, bona plantilla, bons jugadors, bon entrenador, tot va sortir de cara.
3: Ara roba la pilota en defensa el poblense. De moment sembla que posa el joc el castellonense i de moment posa les oportunitats l'equip de Julián Robles. Ja són 20 d'aquesta primera part. De moment continuen sense gols, sense incidències. Poblense 0, castellonense 0.
1: I pràcticament tampoc sense gaires coses que compten en principi, salvo que m'ha dit el contrari Xisco Ribas en aquest partit del filial, que de moment davant la Deportiva Minera o Contola. Estem parlant d'un equip, la Minera, que fa dues temporades es va fer famós a nivell mediàtic perquè va tenir l'oportunitat a la Copa del Rei d'enfrontar-se, si no em vaig errat, amb el Real Madrid. O sigui que, i a partir d'aquí, la Minera és un equip que ha passat problemes econòmics el passat estiu, però que a la fi de la compte ha pogut finalment muntar un equip bastant competitiu per lo que és aquesta categoria.
4: Sí, sí, de moment continuant sense novetats aquí a la ciutat esportiva Antoni Asensio. Minuts ja pràcticament 20 d'aquesta primera part. Ha tret ara el primer corna del partit, la Deportiva Minera. L'ha solucionat bé Leo Sánchez sense problema. L'ha rebutjada amb el cap i ara continua en camp rival jugant el conjunt murcià. Ara treu de banda Diego Ceballos per Miguel Serrano, que intentarà posar la centrada, però Miquel Castell, el capità, que tapa molt bé l'ocasió, alerta la centrada, que pot ser bona, rematava Ángel Cano, el dorsal número 5 de la Deportiva Minera, però sense problemes, fluixeta a les mans de Nil Torreguitar. Com comentaven, sense novetats, només aquella ocasió, el minut 5, que s'ha estavellat en el pal del Mallorca, l'ocasió de Carlos Ramírez amb el xut de fora de l'àrea. Continua amb la pilota el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí. Continua amb la pilota intentant treure-la jugant des de darrere. Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: Han arribat
2: al descans a Santa Eulària.
1: I anava a dir també que l'Antonio Solana ha arribat al descans. Intercity 1, Atlètic Balears 0. Descans també a Santa Eulària, Raül.
2: Descans al municipal de la Vila del Riu. Un partit, per què no dir-ho, per què amagar un pèl avorridor, tancar la penya li ha costat molt generar perill a l'àrea rival, tampoc ha arribat gaire a la Iecla, a la porteria que defensa Edu Frías, la millor ocasió pel conjunt visitant, una falta en què ha respost el porter de la penya amb una bona estirada, la penya dues ocasions a peus de Marc Fraile, totes dues ha sortit el seu xut fora per poc. Ja te deia, com a, de moment igualtat al marcador i també al joc fa just aquesta igualada sense gols, de moment al camp de Santa Eulària, futbolistes a vestidors, amb aquest penya 0 i a clar 0.
1: Recapitulant els marcadors, Intercity 1, Atlètic Balears 0, temps de descans, i penya esportiva 0, aquest és el marcador que tenim, i a clar 0. Tornem a Sa Pobla, amb un poblès castellonense inèdit en quant

0: Castelló de no sé què.
1: Està molt de Castelló no sé què.
2: De ser de Ribera, de ser Ribera.
0: Castelló de la Ribera.
1: De
0: Castelló
1: exactament.
0: De Ribera, cosa així.
2: Sí. 100.000 habitants, 100.000 habitants, per si ho vols sobre, 100.000 habitants.
0: Ah, i te'ls coneixes tots?
2: La meitat. No. 100.000.
1: Per cert, jugant a matisos, també vull recordar que l'Atleti Balears, que té una vestimenta en les ratxes més primes de color blau i blanc, també en el seu moment les tenien més gruixades, un poc com el castellonense.
0: Sí, sí.
1: Si hi ha cercant matisos, podem estar tot el dia parlant.
0: El Betis també ha deixat les seves 13 barres per aquestes més amples. Bueno, dissenys de camiseta, màrqueting i tot això que ja...
2: I el Castelló d'un ribetes m'aprèn vermell ara.
0: Sí, sí, quines coses, tu.
1: Parlant d'això, perquè supos que del partit no hi ha gaires coses comptant,
0: no sé. No està passant gaire cosa, però estaràs d'acord, Nico, que sembla que la pilota és del castellonense, però de moment les dues oportunitats clares les ha tingudes a l'equip de Julián Robles.
2: Sí, jo crec que el castellonense domina d'àrea a àrea, però quan arribes a les àrees s'acaba la jugada.
0: Sí, tal vegada ha quedat aquí una herència de l'aspecte defensiu d'Òscar Troia, que és que el Poblense continua defensant molt bé, replega molt bé, hi ha moltes d'ajudes quan intenta entrar el castellonense a l'àrea, i sembla que aquesta herència defensiva ha quedat.
2: Sí, i a més, jo quan venia cap aquí vaig mirar un poc quin estadi tenien ells, i ell té un camp d'herba artificial, va dir, això li pot pesar, no sé què passa a segona part, fa sol, bueno, fa fresqueta però fa sol, però ell té un camp de 100 metres per 62 i aquí estem jugant contra una bèstia de camp, 105 per 73 per 74.
0: És molt més gran que el seu.
2: És molt més gran que... Però veig que tenen molta facilitat per sortir la pilota, toquen, és molt bé, i crec que fan darrere, juguen en 5, però ataquen en 3 d'homes darrere, i la veritat que m'està agradant aquest equip.
0: Està jugant precisament l'equip valencià, pilota oberta cap a la banda esquerra, un control que no va a cap banda perquè estava en fora de joc el jugador Álvarez, per banda esquerra, ha assenyalat aquesta incidència. L'àrbitre, l'assistent, bandera cap amunt, serà pilota aturada a camp propi per part del Poblense. Posarà la pilota en joc Bonat. Jugarà en llarg. Pilotada cercant camp contrari. Riberon, que no pot arribar. Ho intenta per banda dreta el Poblense i finalment es corna.
2: Que era en Marc, m'aparent, no
0: Marc,
2: ho sé.
0: Era en Marc, sí,
2: era
0: sí,
2: Marc.
0: Era en Marc.
2: Era en Marc. El voluntari, com tots els partits, aquí també ha de ser important. Crec que fa un poc d'horatge i fa un poc de vent i mig descamp. El que passa és que està a favor de Poblense i m'estranya que intenten jugar tan llarg.
0: Sí.
2: I jo crec que això afavoreix el castellonense perquè supos que els equipos que juguen més bé a futbol aprofita més el contravent que el favor de vent.
0: Treu Fullana, primer pal, la rematada no ha estat bona, la pilota es perd a l'esquerra de la porteria de Company. M'agrada per aquesta categoria, Nico, un mig del camp format per Marc, Fullana i Jacuinto, és de nivell, eh?
2: Sí, sobretot Fullana, no sé, ja no sé què dir d'ell, però...
0: No, sí, poca cosa s'ha de dir.
2: S'ha de dir, perquè un baló amb molta experiència, un home bastant honrat, i en Jacinto era un jugador que se lesiona també quan li va passar a Gemma.
0: I cos, sempre li ha faltat una mica de cos.
2: Sí, eh? Però ja té 25 o 26 anys.
0: Ja sí, no, ja no és un atlot.
2: Ja no és un atlot.
0: Exacte, ja no canviarà.
2: És a dir, que mira, manca la mitja edat dels dos equips, són de 24 anys tot d'or, però és que el poble és un poc més vell, i això que ells tenen uns capitaques...
0: Els capitaques, si no va fundar el club, poc li falta.
2: Aquest va fer la mili, crec.
0: Bueno, joc aturat, pausa d'hidratació, 27 de la primera part a Sa Pobla, de moment sense gols, Poblense 0, Castellonense 0.
1: I a la ciutat esportiva Sant Bibiloni, de moment no m'ha arribat el temps per la hidratació, supos que calorata fa, i suposant que aturaran en qualsevol moment el joc. Xisco.
3: Sí, fa sol, és vera que pega, no?, un esclote i fa crema, aquest sol, però és vera que fa un pot d'oratge i s'està bé aquí a Sagrada de Sant Bibiloni.
1: Has anat finalment a Sagrada.
3: Sí, si he anat a Sagrada, aquí dalt m'estim més tenir una visió més perifèrica, no?, del partit.
1: De ses banquetes, moment, sobretot de ses banquetes.
3: No hi ha gaire... Sí, de moment no hi ha gaire... No hi ha gaire novetats, no hi ha gaire perill, ara hi ha falta, i sembla que també hi haurà targeta groga, que no és la primera del partit, targeta groga per al migcampista de la Deportiva Minera, Alberto Vaquero, que ha estat amonestat per una falta al centre del camp, i deia que no és la primera perquè Leo Sánchez, el defensa cubà del Mallorca B, ha vist la targeta groga feia uns minuts en una ocasió que fins i tot semblava que l'àrbitre li hagués pogut treure targeta vermella.

0: perquè era una ocasió que s'anava Michael, el davanter de la Minera, en velocitat, havia treballat en les cames del defensa del Mallorca B i l'àrbitre li ha semblat, no?, que bastava assenyalar-li la targeta groga. Per tant, com dèiem, minut 27 i mig de partit, en poques ocasions s'arriba a tingut una un poc clara, però el xut li ha anat ben fluix i enmig, sense problemes, per Samu Casado, el porter rival. Ara perd la pilota Aymar Peña al centre del camp, recuperarà la Deportiva Minera, el davanter que rep falta i finalment aconsegueix l'esferi per al seu equip, que traurà des del centre del camp la pilota aturada. Minut 28 de partit, continuem sense gols, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: Per cert, Xisco, que te volia demanar abans, com estàs veient aquest Mallorca B? Ho dic perquè ho he dit al principi i el doné a repetir 20 vegades, perquè dissortadament les estadístiques i les xifres mos donen el raó. Fa dues temporades el Mallorca B va protagonitzar una de les temporades més nefastes que un recorda d'un filial mallorquinista a una categoria que no siga la tercera divisió. És a dir, a tercera ja sabem que és un equip dominador, però a categoria semana segona B, a la segona federació, doncs una campanya com la que fa dues temporades va protagonitzar l'equip que entrenava Gustavo Siviero no s'hauria de tornar a repetir. Com estàs veient aquest Mallorca B? És una altra història referent fa dues temporades, o creus que també haurà problemes?
0: Mem, és molt pres, no?, per xerrar en el final aquesta la segona jornada. La primera, recorda, em va empatar un al camp del València Mestalla, que és un filial d'un primera divisió.
1: I està molt bé, això, està molt bé.
0: Exacte, sí, sí, el València Mestalla, la darrera temporada m'ha agradat bastant, és un bon equip, per tant, no va començar malament, no?, la temporada, amb aquest puntet allà contra el València B. I ara el que estic veient en aquesta segona jornada, l'equip dirigit de Pep Lluís Martí, és un equip que, amb personalitat, no?, que vol tenir la pilota, que no li crema, que li agrada tenir la possessió, que no li agrada jugar en llarg, sinó que vol sortir enrere, tocant amb els centrals, amb el lateral, amb el porter, amb en Nil, intentant amb Jandro García i Ser Riba, que són migcampistes, sempre sortir jugant, i era això. Per tant, crec que és un estil de joc molt definit, a molt de filials, no?, d'equips de segona i primera divisió, i el que comentaves, veurem quin és l'objectiu. Fa unes setmanes vaig tenir gust de poder entrevistar el seu entrenador, en Pep Lluís Martí, llegenda, no?, del mallorquinisme, i li vaig demanar això perquè les dues darreres temporades, que el Mallorca B va estar a segona ref, no va poder mantenir la categoria. És un d'aquests equips, com tu has comentat, que la tercera federació li ve massa petita i la segona federació a vegades li ve un poc gran, que estan allà entre mitges, no?, a l'equador de les dues categories. Per tant, el que estic veient m'està agradant perquè té la pilota i té personalitat. Veurem si això es tradueix també en victòries i en punts, i veurem si finalment acaba aconseguint la permanència, que tant de bo sigui així aquesta temporada.
1: Bones sensacions està donant el que estem veient, perquè també el partit l'està oferint la plana YouTube del Real Mallorca, aquest Mallorca B Minera. Quan són les 12:31 minuts, anem a fer ràpidament una mini segona ronda informativa, perquè a temps de descans en tenim la meitat de la jornada. Doncs recordant que l'Intercity, el Tip Balears i la Penya Esportiva Vallecla estan en temps de descans, pel que fa a la Tip Balears per 1-0 davant l'Intercity, Penya Esportiva Vallecla empaten a 0. A Sa Pobla, minut i marcador, Gavi.
2: De moment tot continua igual, 32. Hem superat ja la mitja hora de la primera part. Continua l'empat a 0. Primeres jugades que jo veig que té incidència. L'estat del terreny de joc, qualque control, qualque pèrdua de pilota, però que després no passa res més. De moment, 33, continua l'empat. Poblense 0, Castellonense 0.
0: Som Bibiloni, minut 31 de partit. Continua el conjunt local amb la pilota. Continua el Mallorca B dominant l'esferi. L'ocasió més clara del partit ha estat per la Deportiva Minera amb el xut al pal de Carlos Ramírez. Minut 32 de partit. Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que repiquin les campanes de la Seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Quan són les 12:33 minuts, tornem a la Pobla Falta, favorable al poblense, Gavi.
2: Pilota que ja està dintre de l'àrea en joc. Ha tocat el defensor Bonat, obrint cap a l'esquerra. Nico, que és una enciclopèdia futbolística mundial, m'estava contant lo de la família Palleres. Nico.
8: Sí, que en Pep Palleres ja va tenir...
2: Capità.
8: Ja va tenir un pare de jugador i es predir, va ser un president de Poblència durant molts anys.
1: Mira.
8: Va ser el primer que va, el president que va pujar a segona B, fa amb el Serra Ferrer d'entrenador.
2: Idò, és la P de Poblència i Palleres.
8: Sí, ah. Sí. Sí.
2: De moment el joc una mica insults, Nico, i jo he començat a veure controls de pilota molt defectuosos per mort d'aquesta pilota que sembla un coni que va botant. No va a plana, aquesta pilota.
8: Sí, si d'això li fixeixes que fa sol, s'ha jugat a césped, fa vent, pues tots els condiments contraris no es podeu jugar bé a futbol.
2: És complicat. Bueno, treu de porteria... El conjunt Poblet, pilota dividida al mig del camp. Compareix el capità Carlos, la rebutja com pot. El que put és la gespa. Pilota al cercle central. Ara Prada intentava endur-se'n aquesta pilota. Lluitarà Riverón, també rebutja la defensa. Bueno, ara ja és antifútbol total. Només sí. Falta una xarxa al mig del camp i sembla voli amb el peu.
8: Sí, ara fa 15 minuts que no se juga res. Que no se juga res.
1: És que no es pot jugar res, perdona, Nico. Si no es pot jugar res.
2: No, és complicat. La veritat és que és complicat.
1: No se pot jugar.
2: És una pena.
1: Llàstima.
8: Però... Costa molt tenir un camp de gespa natural.
2: Sí, però jo mai l'havia vist així. És que mai en sa vida. En sèrio, venies a Pobla a trobar sempre una... No,
8: sempre.
2: Una alfombra.
8: Però
2: una estora.
8: Ha fet molta calor.
2: I després jo m'han dit que la sembra d'aquest estiu no ha agafat per mort de la calor.
8: Sí. Sí, perquè aquest césped tenen, sobretot, hivern i l'estiu, que se canvia allà tot de sol, perquè si neix la llavor, llavors han de resembrar i segurament que amb aquesta calor retrassa o adelanta.
2: Jugarà el castellonense davant de Pulpón, treu cap a la cantonada. S'ha avançat el defensor del Poblense, s'ha avançat en aquesta acció a l'Horda i l'ha enviada... fora de banda.
8: I pensa que crec que ells han estat entrenant totes aquestes dues setmanes, no sé si així n'hi ha, no sé on han entrenat, sí. No han entrenat
2: per aquí. No trepitjar massa.
8: Per no trepitjar massa. Tenir un camp és que molt complicat entrenar i
2: sí,
8: en aquest
2: no,
8: camp
2: clar,
8: que jugues.
2: Està clar. Alerta Pulpón, pilota penjada. Ui, per què no l'ha agafada, en Elias?
8: Ja, per no cagar-la, en poques
2: estava
8: paraules.
2: Estava tot sol.
8: Però fa vent, el baló se mou i s'estimament no complica-se.
2: Alerta la central, la rematada! Fora, la que ha fallat el castellonense. Sí. Mare de Déu, quina rematada d'esperó d'esquenes a porteria. Pilota centrada des de la banda esquerra i a la frontal de l'àrea petita. El jugador del castellonense, que estava d'esquenes, ha rematat d'esperó i la pilota ha sortit, Nico, fregant el pal de la porteria.
1: Semblava gol.
8: Sí, jo d'aquí vinc gol, eh?
1: En Álvarez ha estat el 23.
2: Álvarez, sí.
1: En Álvarez. Sí.
2: Quina rematada, quin miracle que no ha entrat aquesta pilota. Clar, li ha agafat l'efecte cap a de fora.
8: I un poquet
2: si
8: de
2: cap endins, fes... era gol.
8: Sí. Jo vi gol des d'aquí bona
2: sí,
8: nostra.
2: Sí, sí.
1: I en tota la intenció del món, eh?
2: Primera ocasió claríssima del castellonense. Ara intenta, ho cerca el poblense, que assenyala l'àrbitre mans. Mans d'aquestes que si són en atac te la assenyalen i si són en defensa no toquen penal. Doncs jo, aquesta norma jo no l'entenc, perquè la mà és la mateixa, en defensa o en atac. Però bueno...
8: Ja no parlarem dels canvis, si has d'esperar...
2: Deixa-ho anar, no? Això ja deixa-ho anar. Que ara te foten una potada, te'n vas a de fora i és el teu equip el que està un minut i mig amb un jugador manco, i és escarrebut.
8: Jo suposo que això ho canviaran.
2: Dic jo.
1: Absurd.
2: Sí, absurd, absolutament. Absurd. Juga el castellonense una altra vegada, Pulpón, que ve a rebre aquesta pilota per llançar l'equip des de la banda esquerra. Fa la passada cap a... ja ho diré. Adama, la perduda d'Adama, recupera Fullana.
8: Quan el balón arriben en Fullana i en Jacinto, sí. Això va algo diferent.
2: Sí, no? sí. Pilota ara cap a l'esquerra, torna a rebre en defensa Bonet, ha creuat a camp contrari, toca cap endarrere, Pep Palleres, el capità...
8: Aquests dos estan en calentint fa un bon rato ja.
2: De Pedro i Pep Palleres tenen un duel particular i mira, primera targeta groga del partit per De Pedro... al futbolista del castellonense. És la primera amonestació. Minut 39 de partit, minut 39 d'aquesta primera part. De Pedro, primer jugador amonestat per aquesta acció davant el capità Pep Palleres, que, Nico, ha quedat malferit, eh?
8: Sí, però bueno, jo crec que també està un poquet en terra per descansar i sobretot perquè...
1: Allargar
8: un poquet. I, a més, abans havíem tingut ja un pot de trifuga que tots dos, perquè sí. Els tenim aquí davant i se tenen a Ferran d'en Sermán. Bueno, futbol.
2: Sí, futbol que no passi a majors. S'aixeca...
1: A veure, ha estat una topada, però lateral tampoc.
2: Sí, però que no te l'esperes, Toni. No t'esperes, aquest cop no te l'esperes.
8: La conseqüència d'aquesta jugada és que el de 8 no acabaràs partit.
2: És possible.
8: No per targeta, sinó perquè el mister la llevarà.
2: Demà no passen Raúl.
9: Comença.
1: Vinga, Raúl, comença. Tot teu. Tira.
9: Vinga, deixeu-me parlar, home. Comença la segona part.
1: No te va bastar ahir?
9: De fet, que
1: te vas desenxufar i tot.
9: Sí, bueno, me va passar una cosa que no... El Gavi ho sap, no m'havia passat mai, que no sé si feia mal contacte a la presa de la llum i tal, però
1: allò,
9: se'm va pagar...
1: Allò, Raül, també me va passar l'any passat. No, un partit del Pol. Però...
2: Saps què passa? Ara, la gent... que aquests quantums ara... només permeten 30.000 paraules i tu ja en duies 31.000.
9: Sí. No, ara la gent pensarà que parlem en xinès. Però era el quantum, el gran, diguéssim. No era el petitó, era el que té per 3 micros. Amb aquest no m'havia passat mai. Amb el petitó sí. Bé, esta, de fet, deia que ha començat ja fa 3 minuts, però no us volia tallar perquè tampoc passa res. I ara fa ja un minut i mig que està el joc aturat perquè hi ha hagut una topada entre un futbolista de la penya que ja s'ha recuperat i un del Lleclar, que és el que encara està a la gespa, i bé, joc aturat, no ha passat res, no hi ha hagut cap canvi més enllà del que hi ha hagut a la primera part, recordem, obligat per lesió de Mubara, que ha entrat en el seu lloc Irra, de moment, com deia, joc aturat, està protestant el jugador del Lleclar, és Holgado, el futbolista que està a la gespa, li està protestant a l'àrbitre, suposo que demanant alguna groga per aquesta topada que li ha provocat aquesta cop. Bé, sembla que podrà continuar. Tots els futbolistes estan ara envoltant l'àrbit amb parsimònia, però bé.
2: Gol del castellonense a Sa Pobla de Pedro. El jugador que havia estat amonestat fa uns minuts per a una trifulca amb Pep Palleres, el capità del poblense, ha rebut una pilota extraordinària a l'interior, a l'espai, i ha batut Elias Ramírez en tres escames per fer el primer del partit. Minut 41, primera part, marca l'equip visitant, poblense 0, de Pedro castellonense 1.
3: Esports 3, en joc.
1: No cal dir altra cosa, perfecta l'acció al contracop del conjunt de valencià, del castellonense, i perfecta la definició per davall les cames d'Elias Ramírez. Del de Pedro, s'avança en el marcador del castellonense, podia avançar-se qualsevol, era un partit obert, el castellonense ni molt manco ha vingut a tancar-se, i Nico López a la primera barraca.
8: És veritat que no van a la jugada, perquè ha sortit balon del capità, jugant a banda, cerca una pilota interior en de Pedro, fa una paret, molt bona la pilota. El dia surt, potser se podria haver aturat un poc a tantes i mirar, però bé, difícil. Un bon gol, a més un moment molt complicat. Ara és un moment fotut per Poblense, perquè faltaven 2 minuts, no havia passat massa cosa, crec que ells, llevat de jugar anterior, que quasi han marcat, no havien creat ocasió. Per la veritat, jo li en Gabriel dic, m'està garantit aquest equip.
2: Sí, juga molt bé a futbol. La veritat és que sí. Ara intenta el poblense mitjançant marca al mig del camp. Es veu obligat a jugar cap endarrere. Bonat en Benja Quinto. Pilota a banda. Surt el capità. El veterà capità del castellonense. Pilotada i a córrer. Amb qui l'atura? Pep Palleres, de primeres, per Ja Quinto. Quin control de Ja Quinto. S'endú la pilota davant Pulpón. Juga cap endarrere. Pilota per Peramé. Peramé obrint cap a l'esquerra. Ho intentarà el poblense. Vens igual al marcador abans d'arribar al descans. Pilota a l'espai. Ha protegit l'Atxe, l'ex Balearico. I pilota pel castellonense que traurà... Mira, pilota jugada. Cap potada en llarg. Ara sí, una mica. Fins a Dama. A Dama que controla aquesta pilota. S'ha avançat molt bé Ja Quinto en tasques defensives, recupera el poblense, està en el 43 a punt d'arribar al descans, domina del marcador l'equip visitant, falta ara a favor del poblense, anem a aguantar perquè és una pilota que anirà penjada segurament al cor de l'àrea. Pep Palleres l'agafa en sa mà, Adama amb ell, evita que tregui ràpid.
8: Fullana,
2: i, evidentment, pilota aturada, això vol dir Fullana. Fullana de segon llinatge és pilota aturada. Francesc Fullana, pilota aturada.
8: De segon llinatge, Ginard.
2: Ginard, pilota aturada.
1: I si, no, queda, i si queda un altre, perill de gol.
8: Ginard, perquè també vaig entrenar a la seva germana de petitó.
2: Tu has entrenat a tothom.
8: Sí, i ell també, de Montuïri.
2: Jo no m'has entrenat. Alerta, aquesta pilota Fullana, cama dreta, penjada al punt de penal. Rebutja la defensa, li faltava altura en aquesta pilota. Alerta,
8: ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui,
2: gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Raúl Prada. La pilota aturada de Fullana no havia agafat altura. Ha rebutjat la defensa de cap i a la frontal de l'àrea ha comparegut Raúl Prada, el lateral esquerre, que havia tingut dues oportunitats a l'inici del partit. L'àngel fenomenal en cap esquerre i ajustat al pal dret, ha batut la porteria de Company. Ara sí, el Poblense ha empatat, com dèiem. Abans del descans ha marcat Prada, minut 45. Poblense 1, Prada castellonense 1.
1: Esports 3, en joc. Espectacular, amb mayúscules, des de 35-40 metres, el llançament en camp esquerre de Raúl Prada. Aquí, autèntic golàs que s'ha tret de la butxaca. Raúl Prada, un gol que posa taules en el marcador i que...
9: Toni, atenció, perdona, vermella a Santa Eulària. Es queda en 10 al Yeclano. Ha vist la segona groga Holgado, precisament el jugador que abans estava damunt la gespa. Dues targetes grogues. La primera l'havia vist a la primera part. Es queda amb 10 al Yeclano, amb molt de partit per davant. Som al minut 8 de la segona. Gairebé tota la segona part, la penya amb superioritat numèrica. Anem a veure si ho aprofita per sumar els primers 3 punts de la temporada.
1: Doncs el Yeclano, que es queda en inferioritat numèrica bona part d'aquesta segona part, i deien que Sapobla, quin gol que s'ha tret de la butxaca,
2: Sapobla,
1: en Raúl Prada, però... Bueno, els dos gols són d'una molt, molt, molt bona factura, però aquest
2: havia
1: Raúl Prada és espectacular.
2: Havia dit, Nico, quin moment més dolent per que arribi el gol del castellonense. Ha estat un moment de cercar l'empat abans del descans, Nico.
1: Ha estat un
8: millor,
1: moment.
8: Perquè jo m'estimés això, perquè ara sí que és el Poblense, és que ara... Bueno, diu...
2: Ara no s'hauria d'aturar.
8: No s'hauria d'aturar, sí, no s'hauria d'aturar.
2: Ha estat... Alerta, Adama, Adama, Adama, amb Elias, Adama Panterra, l'àrbitre diu que no hi ha res. A la frontal de l'àrea, el castellonense reclama una falta d'Elias damunt Adama quan el jugador se presentava tot sol davant del porter del Poblense. L'àrbitre diu que no hi ha res.
1: Gavi, Gavi, Gavi, Gavi, menys mal que aquí no n'hi ha bar, perquè pot donar les gràcies al Poblense i Elias, perquè això és falta claríssima.
8: Per això...
2: Riu, ja està, ja ha contestat.
8: Però aquest jugador...
1: Ja veig la repetició, Nico.
8: Ha protestat poquet, eh?
2: Sí, no ha dit massa cosa.
8: No ha dit massa cosa.
2: La veritat és que Pulpón feia així amb els braços, però poca cosa.
8: Per això en Elias el deu tocant les cames.
1: No, sí. La toca claríssim. Perdona, ja, que he vist la repetició i més clara que en directe, vamos.
2: I de tot està passant els darrers 5-6 minuts d'aquesta primera part. Ara pilota a la frontal, la treu el capità Carlos, està espitjant el Poblense, recupera Jacuinto, pilota per Pere Mé, a Mé juga amb en Bonet, Bonet torna a filtrar aquesta pilota a l'espai, pot recuperar, finalment juga el Poblense per banda dreta, ho intenta una altra vegada. El defensor ha estat molt, molt contundent, però mira, se l'endú.
8: En millors minuts, en millors minuts.
2: Se l'endú el Poblense, Pulpón,
8: molt bé, que...
2: la treu, i De Pedro surt jugant la pilota per banda esquerra, l'autor del gol. Ara hi ha hagut falta que... ha assenyalat l'àrbitre en aquesta acció de sortida de Pedro. Falta de Jacuinto. Pilota per al castellonense. Com s'ha posat el partit ara que s'acaba la primera part, Nico?
8: Sí, ojalà no s'acabi, no acabi.
1: Que no acabi
8: perquè
1: mai.
8: Perquè ara són els primers minuts que hem vist. El meu poble ser més agressiu.
2: Sí.
8: Crec que el gol que li han marcat...
2: Has pitjat els dos equips.
8: Sí, sí, és veritat que sí.
2: Bueno, pilota aturada, 48 d'aquesta primera part. Havien donat 4.
8: 4, crec que sí, crec que sí.
2: Havien donat 4. Tal vegada les celebracions dels gols pot allargar una mica més, però de moment havien donat 4 i enduint 3 i pico.
8: Però ja hauria de ser més, perquè entre els descans d'Aigo i dos gols...
2: Sí. Sí, sí. Sergi ha jugat cap endarrere, el porter Company del castellonense, camp esquerre, pilota llarga, Adama, que pentina de cap cap endarrere, alerta amb aquesta acció de l'equip valencià, el Poblense que la treu, mitjançant Bonat, rebota en el jugador del castellonense de Pedro i serà banda a favor del Poblense. Treurà Pep Palleres. Estem a les acaballes? No, estem al final. S'acaba la primera part al municipal de Sa Pobla. Ha dormit el partit fins al minut 40-42 i aquí han arribat els gols de Pedro. Ha fet el 0-1, el 0-1. Prada ha fet l'empat, jugadors a vestidors. Nico ha entretingut el partit, finalment, entre Poblense i Castellonense.
8: Sí, és veritat que ara veig que estan protestant molt, no sé ni quina jugada estan protestant.
2: La del porter.
8: I és veritat que darrerament s'han estat bastant interessants. Crec que Poblense no li ha afectat el gol, així que jo pensava que sí, no li ha afectat, ha estat el gènit. I jo crec que Poblense, si fica una marxa més d'un poc més d'intensitat, li pot robar balon, perquè ells arrisquen molt i qualque vegada s'han d'equivocar. És veritat que un partit és entretengut.
2: El capità que encara xerra amb els àrbitres, descans, Poblense 1, Castellonense 1.
1: Descans a Sa Pobla i més gols a l'Antonio Solana, empat a l'Atlètic Balears, gol del capità, gol de Rubén Bové. Per tant, l'Atlètic Balears que empata, Intercity 1, a l'Atlètic Balears 1. I mos anant cap a la ciutat esportiva Sant Milioni perquè estem ja en temps afegit, amb ocasió clares per part de la Minera fa uns minuts, una pilota al pal i una molt bona intervenció en Nil Torregut per evitar el 0-1 de la Minera.
0: Així és, i just ara l'àrbitre que xiula el temps de descans, empat a 0 al marcador, se'n van amb dos equips al vestidor i com deies, Toni, molt bones ocasions, molt perilloses per part de la Deportiva de Minera, per part del conjunt rival. La primera, el remat de Miguel Serrano, que topava amb un defensa i després s'estavellava el travesser, és ja el segon xut que topa amb la fusta de la porteria del Mallorca B. S'està salvant un poc el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí i després també l'ocasió del lateral Aymar Olarra, un centre xut, no?, que s'anava a colar directament a la porteria i Nil ha hagut d'intervenir. Per tant, com dèiem, continuant sense novetats, les ocasions més perilloses li apuntam a l'equip rival. Això sí, el joc, el que és tenir la pilota, la possessió, li apuntam al Mallorca B. Per tant, temps de descans, equips ja a vestidors, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: I també continua el 0-0 en el partit que està jugant la penya esportiva Sant Olali davant del Jaclà. Segons perquè siguin, les 12:51 minuts, feia una petita pausa i mos anant ràpidament cap als serveis informatius d'aquesta casa.
10: Companys, començant temporada, què poden fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura.
10: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
11: No, jo no soc la moderna és ella.
13: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
10: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
10: Però ho fan els joves o els no tan joves?
13: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.

0: Doncs aquí tenim el nostre company Juan Josep, Joan Josep Sunyer. Quin dia, tu, que en sa vocalització, Joan Josep Sunyer. Molt bon dia. Darreres novetats en quant a la informativa del dia d'avui.
1: Bon dia, Toni. Bon dia a tothom. I del Camp de les Balears encadena 4 anys de resultats desiguals en les collites, ja ho sabem, per aquests períodes d'altes temperatures, cops de calor, sequera, falta de pluja. La superfície de cultiu així, segons dades provisionals del Ministeri d'Agricultura, s'ha reduït fins a un 2,5% el darrer any només, amb la pèrdua, sobretot, en l'hortalissa, les pastures, també en la vinya, mentre que els cítrics han baixat el 4,6% en superfície de cultiu. Serà aquest el tema de portada de l'informatiu migdia, que començarem a les dues després del futbol. Els pagesos es plantegen mesures d'urgència, ho escoltarem, per evitar pèrdues, com un canvi en el cicle de producció. Fins i tot, diuen, hivernacles d'estiu. Guillem Adrobé, president de Tarracó.
2: Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se, per canviar cicles, per canviar produccions i tot això se necessita tenir inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues si inversió no se farà.
1: Per cert, que ja que parlàvem de temperatures i d'agricultura, per avui ja en aquesta hora estacions on et superen els 30-31 graus fins i tot. Per avui els companys del temps divendres ens preveuen un diumenge en general assolellat, amb permís d'alguns núvols baixos, també alguns núvols prims cap al nord. El vent, diuen, bufarà fluix de component nord, mentre que a la mà encara hi haurà alguns redols de maror, especialment al llevant de Mallorca, que aniran desapareixent, això sí, amb el pas de les hores. Les temperatures màximes estan, això, entre els 27 i els 31 graus. Per cert, risc d'incendi forestal. Tenim risc extrem a gairebé totes les Pitius, estret de Sant Antoni, on tanmateix és molt elevat aquest risc. I a Menorca, és extrem a Ciutadella i Sant Lluís, i a la resta també molt elevat. A Mallorca, extrem a Andratx, Pollença, Set Salines i Santanyí, i a la resta del territori igualment molt alt. I ara, canviant de tema, anem una mica a la part més lúdica d'aquest diumenge, perquè a Menorca, amb la pujada encolcada al Toro, es marca dalt per les festes de Sant Nicolau, on s'apleguen a més les banderes i caixers fadrins dels municipis, de tots els municipis menorquins, s'estanquen d'alguna manera les festes d'estiu a Menorca. A les 11 s'ha celebrat la missa de caixers a càrrec del bisbe Gerardo Villalonga. En aquesta hora és l'hora del jaleo, i aquests són els testimonis que han recollit els companys divendres a Menorca.
3: És el primer any que venim perquè surt una amiga nostra. Molt xulo, és molt emocionant. Duen totes les banderes i això els altres pobles no ho fan.
4: I és el primer que faig, pujar, anar a berenar, veure arribar els cavalls, veure entrar els caixers a l'església i després ho don un pop per acabar.
5: És que el Toro és Mercadal, és nostre, jo que vols que te diguis. El Toro és de tothom, però perteneix al Mercadal, o sigui que...
1: A Menorca han pujat al Toro i a Mallorca ha tocat pujada, la 45a pujada a Lluc, des de la part forana. Això en el marc de la Diada de Lluc, també en el marc de la Diada de Mallorca, que va ser ahir. Hi havia 45 municipis amb participants apuntats. Molts han partit amb tot d'Inca. Per cert, durant tot el dia, amb motiu d'aquesta Diada de Lluc que es celebra aquest cap de setmana, hi haurà jornada de portes obertes per visitar la sala dels exvots, el Museu del Santuari i també el Jardí Botànic. Escoltem el testimoni d'alguns caminadors que han aconseguit la fita, han arribat a dalt, declaracions recollides pels companys d'Ivetres Televisió.
6: No, tots som d'Inca i hem sortit de veu les 4. Hem tardat 3 hores, 3 i mitja, més o manco, anàvem tira. Tant en quant, si podem, pujam.
7: Som de Sineu, però hem pujat des de Caimari. Molt agradable. Hem tingut un poquet de fredor aquí dalt, però molt bé.
8: Nosaltres som de Campanet i hem pujat des de Caimari. Ha estat una caminada molt agradable avui, perquè fa molta fresqueta.
9: Nosaltres hem partit des de Sineu, ha estat un poc feixuc a lo darrer i tanta pujada, però hem arribat bé.
10: Des de Porreres, hem partit a les 9:30 del vespre i és una experiència molt xula.
1: Per cert, que en el marc del programa d'actes per la Diada de Mallorca que va ser ahir, a aquesta hora baixa, a les 6, hi ha concert de la Banda Sinfònica de la Federació de Bandes de Música al Pati de la Misericòrdia, a Palma. També es farà a la mateixa hora una ballada popular, la Refinadora de Marratxí, una festa de celebració durant la prèvia del partit del Mallorca contra el Sabadell, també, i una ruta teatralitzada a les 7 del capvespre per qui vulgui assistir al Palau del Consell a Palma. Fins aquí les notícies d'aquest butlletí integrat en la retransmissió esportiva.
11: De dilluns a divendres a les 5.
12: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
12: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
11: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Molt bona.
13: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
11: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest setembre serà possible.
11: I Vetres Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
11: Xiu, xiu.
12: Fora.
13: I en Puga et sí.
11: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
0: Doncs tornem amb l'esport en directe. En aquest cas, amb un esdeveniment que durant 3 setmanes mos ha tingut pendents a tots els que mos agrada el món de l'esport.
14: Atenció, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De partit hem de dir que durant el nostre temps d'informatiu la penya també s'havia quedat amb 10 futbolistes per l'expulsió per doble groga de Suli i amb 10 contra 10 ara ha marcat Dani Herrera un gran gol de mitja tisora xilena, una centrada des de la dreta de Borona i Dani Herrera amb una rematada perfecta, com deia, mitja tisora, mitja xilena, avança el Llecla un minut després de quedar-se la penya amb 10, amb el bé que pintava amb la penya amb superioritat, s'avança el Llecla. Clar, sorpresa, podríem dir, al municipal, penya esportiva Santa Eulària 0 i a clau 1.
11: Esports 3.
0: Mos ficant de nou cap a lo que volia presentar, que era el tema del ciclisme, el tema d'Enric Mas i amb el nostre company Joan Gabriel Bausà, que està d'enviat especial d'aquesta casa i del grup IB3 a Granada. Joan Gabriel, molt bon dia.
15: Molt bon dia. El gran tema del cap de setmana, dia històric, el que viurem avui. Molt bon dia des del Paseo del Salón, aquí a Granada, on es situa la línia de meta, la línia d'arribada d'aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Ara mateix, en aquesta hora, els operaris estan preparant tot per viure aquest final de festa del ciclisme. Veiem com els operaris ja comencen a posar tot a punt el podi on pujarà avui Enric Mas com a líder indiscutible d'aquesta Vuelta a Espanya. Com dic, avui és un dia històric per al ciclisme de les Illes Balears. La Vuelta a Espanya arriba en aquesta darrera etapa i ho fa amb Enric Mas com a virtual guanyador de la classificació general. Avui ja serà oficial després de la gran actuació que va tenir a la jornada d'ahir. Si vos pareix, anem a escoltar a Enric Mas, el que va dir ahir després de la penúltima etapa, un Enric Mas que parlava amb nosaltres, emocionat, amb llàgrimes en els ulls, i deia això.
16: Ha estat un dia espectacular, falta demà, que demà compta, també compta, és vera que és un dia diferent, una gran volta, però també compta, esperam, pues, poder disfrutar de lo que queda d'avui, poder veure que encara no he vist ningú de l'equip, poder veure la família, poder veure tots els amics que han pogut venir des de Mallorca i simplement pues, disfrutant.
15: Ahir vàrem viure una etapa vibrant, espectacular, com de ben segur serà avui. Ahir va ser una autèntica jornada de muntanya entre la Calahorra i el Collado de l'Alguacil, una etapa, com vàrem comentar, de 186 quilòmetres i prop de 5.000 metres de desnivell, amb un ritme molt exigent i constant moviments entre els favorits. La victòria va ser per Miquel Landa, que va culminar una gran jornada amb un atac en solitari a la part final. També es va emocionar i també va parlar d'Enric Mas, escoltant Miquel Landa, el guanyador de l'etapa d'ahir.
17: Yo estoy feliz por lo que me toca y muy contento por Enric también, ¿no? Se lo merece más que nadie, ha estado 4 o 5 veces en el podio y se lo merecía.
15: Però el gran protagonista de la classificació general va ser i és Enric Mas, que va saber resistir els atacs i mantenir sota control els seus rivals, especialment, evidentment, Primo Roglic, que es va venir a baix a la pujada. Tot feia preveure que podia passar, i després de l'atac de l'etapa d'ahir, Enric Mas lidera aquesta general amb 2 minuts i 15 segons sobre Roglic, mentre que Félix Gall és tercer a 2 minuts i 44 segons. Gall es troba, per tant, a 29 segons de Roglic en la lluita per la segona posició. I avui, com dèiem, arriba la gran festa final, la 21a i darrera etapa de 112 quilòmetres amb sortida i arribada a Granada. Serà una jornada molt diferent a la d'ahir, un recorregut urbà amb pas per alguns dels indrets més emblemàtics de la ciutat i diversos passos per la zona de l'Alhambra. No és una etapa pensada per tornar a assetjar la classificació general, sinó per posar el punt final a 3 setmanes de competició. Serà i és una jornada de celebració amb els velocistes, això sí, els homes ràpids, com a possibles protagonistes de la victòria d'etapa, i amb Enric Mas preparat per pujar al podi com a campió. I és que tot és possible a Granada, i tot serà possible aquí a Granada, vora en el mallorquí, a l'Artenanc, a la part més alta del podi. I també serà un dia molt especial fora de la carretera. Són molts els aficionats al ciclisme de les Balears, especialment mallorquins, que s'han desplaçat per viure aquí a Granada l'arribada d'Enric Mas i compartir aquest moment històric. Ahir ja vam poder parlar amb algun d'ells i ens deien això.
18: Que molt bo. Ha tingut mala sort la seva carrera i se mereix això, i la veritat que super.
19: Fèiem bastants anys que dèiem arribarà, no arribarà, i avui se mereix.
20: Joves que practiquen aquest deport, ell dins el poble és un 10 per nosaltres.
19: Enhorabona i se mereix. Simplement feina i resultats.
20: M'ha fet emocionar perquè a lo millor no se repetirà per mai més, això. És molt difícil.
15: És històric, eh? També hi seran els seus familiars, que no es volen perdre aquesta jornada tan especial, el seu pare, la seva mare i la seva germana, pendents de celebrar amb ell un èxit que ja és molt més que una victòria esportiva, i s'espera també la presència de representants institucionals de les Illes Balears, entre ells el conseller d'Esports, que volen acompanyar Enric en aquest moment tan important. Avui Granada serà l'escenari de la coronació d'Enric Mas, i si tot va segons el previst, el corredor d'Artà es convertirà oficialment en el primer ciclista balear de la història en guanyar la Vuelta a Espanya. Enric Mas, a punt de fer història, i ho contarem aquí des de Granada a la sintonia d'IV3 Ràdio.
0: Moltes gràcies, Juan Gap, per fer-nos cinc sentits del que esperam puguem contar i cantar i narrar el que és aquest històric triomf d'Enric Mas a la Vuelta Ciclista a Espanya. Tornem al futbol en directe. Hi ha un moment de marcador. S'ha massat el marcador al Jaclà davant la Penya Esportiva, com ha dit abans el nostre company Raül Medrano. I també s'ha avançat l'Atlètic Balears en gol de Gerard Monet davant l'Intercity. Per tant, el marcador és de 1-2. Anem a fer recapitulació del futbol en directe. Hem anat ràpidament camp a Santa Eulàlia, perquè ja està ben traçada aquesta segona part, i de moment, mala notícia, Raül, perquè la penya cau davant d'un equip, tot s'ha de dir, que en pressupost i per plantilla, a priori, és superior a la penya, com és el Jaclà.
21: Sí, i ho està demostrant, perquè està sent millor el Jaclà, que no pas una penya esportiva, que la veritat és que està fent un partit prou pobre. Mira, ara hi haurà una altra targeta groga, una altra, mare meva, a més un partit trebadíssim. Ara és per a Javi Rodríguez, futbolista del Jaclà, un Jaclà que acaba de fer 3 canvis. També han ingressat per part de la penya Adam, el jove futbolista del filial amb el dorsal 30, en el lloc de Juan Silva, i Callejón en el lloc d'Ale Vera. Abans havia entrat també Montori, i la penya, el que deia, el partit s'havia posat colla cavall amb aquesta vermella que havia vist Holgado. Només començar el segon temps, però després, en dos minuts tràgics, podríem dir, Soley ha fet una innecessària totalment segona, una acció que li ha costat la segona groga quan ja tenia una targeta de la primera part, i després, tot just després d'aquesta expulsió de Suleiman de quedar-se amb 10, la penya també ha arribat al golaç de Dani Herrera, però és que la reacció no, de moment no existeix per part de la penya. Si hem de dir que quan estaven amb 11 contra 10, les ocasions, les arribades més nombroses, tampoc no molt clares, però sí més eren del Yecla també, tot i jugar amb 10. Queda un quart d'hora per al final, Ramiro amb cara de pocs amics, la penya que de moment estaria sumant la seva segona derrota en aquest inici de campionat, i la sensació que està deixant, ho comentàvem aquí també fora de micro, és que envolta de millorar la penya per a ser un equip competitiu realment en aquesta categoria, perquè ja t'ho dic, el partit que està fent és pobre, cert que el Yecla passa per ser un dels favorits, no?, a l'ascens, juntament.
2: Comences
21: com pot ser l'Atlètic Balears, però la penya ha de donar una o dues o tres passes més a les d'aquí, a que queda de Lliga, que òbviament queda molt per treure punts. De moment, un quart d'hora més el descompte, que serà llarg, perquè és que no es juga gairebé res. Sembla que estem al Coliseum de Getafe. De moment, penya esportiva 0 i Yecla 1.
0: I arranca la segona part. A Sa Pobla, en tranquil·litat, en retard, però a la fi ja es posa la pilota en joc, Gavi.
2: Amb retard, perquè hi ha hagut problemes a la xarxa de la porteria que defensava el castellonense a la primera part. És a dir, me sembla que Raúl Prada, Nico, ha rebentat la xarxa amb el seu gol i ha hagut, no han tingut cap moment més per arreglar-ho que amb el retard. No, han tingut tot el descans. Ho han fet ara.
3: Sí, és que en el descans ha hagut dos jugadors que pegaven balonades i se l'han carregat.
2: Bueno, arreglada la xarxa, cara defensa Elías Ramírez, alerta el castellonense amb atac, el xut des de la frontal, ha rebutjat la defensa del poblense, que bé, Jacuinto, quina classe, quin detall, Robiron, que obri cap a l'esquerra, aguantant perquè la sortida del poblense és boníssima, Raúl Prada, l'autor del gol de l'empat per banda esquerra, no arriba la pilota en Marc, ha tallat finalment el conjunt valencià, que torna a jugar mitjançant de Pedro en batac, l'autor del gol del conjunt blanc i negre, alerta la passada a l'interior de l'àrea, el xut i l'aturada d'Elías. L'aturada d'Elías sembla, Nico, que ha començat la segona part com va acabar la primera.
3: Sí, molt de ritme, i sobretot m'ha sorprès molt una altra vegada aquest jugador número d'avui, que jo ja ve llevat perquè té targeta,
2: de Pedro. Sí, sí.
3: Ha ficat un bon baló en l'espai. Oh. Molt bé, Elías, també.
2: Corna a favor del castellonense. No, sí, corna, sí.
3: Sí, corna.
2: I ha sortit per la línia.
3: I fixa't una altra vegada.
2: Sí, sí, sí. Una altra vegada, tots amb atac, dintre de l'àrea del poblense Lache, l'exjugador del Baleares, de l'Atlètic, en el corna, justament, juntament amb en Pulpón, tots dos. Anem a veure qui toca, si és en llarg, si és en curt.
3: No, segurament jugaran en llarg.
2: Idò, sí, Lache, sí. En llarg, primer pal, rebutja la defensa, li cau al jugador del castellonense, rebutja finalment Juanmi, pilota que lluitarà el propi Juanmi, alerta al darrer, el porter molt avançadíssim, pràcticament al mig del camp, company Adama i Elías. Res, no passa res, molt de ritme a l'inici, 47 de partit, 2 de la segona part, continua l'empat a un poblense, un castellonense, un.
0: I a la ciutat esportiva Son Babiloni ja estem al minut, pràcticament al minut 5, si no l'han reversat ja de la segona part, de Camp Mallorca B, Deportiva Minera, i sembla, Xisco, que la pel·lícula continua sent la mateixa del primer temps.
22: Sí, minut 50, continuen sense gols aquí a Son Babiloni, i sí, continuen, com deies, amb el mateix resultat que la primera part, però els protagonistes encara no són els mateixos perquè ha hagut tres canvis en el temps de descans. A les files del Mallorca B ha sortit Pol Montesinos i ha entrat amb el dorsal número 7 Marcos Gorriti, i a les files de l'equip rival han sortit Michael i Alberto Vaquero, el migcampista que estava, era l'únic amonestat a les files de l'equip rival, i han entrat amb el de 9 Alain Kouassi i amb el 21 David Ramos. Per tant, 6 minuts ja de partit, continuem sense novetats, continua el Mallorca B tenint la pilota, dominant l'esfèric, però sense perill, a la porteria defensada per Samu Casado, que no ha tingut massa feina en aquests primers 51 minuts de partit. Continua l'empat a 0 a Son Babiloni, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: I a Sant Eulàlia, erra per part de la penya esportiva, o pot arribar el segon del Yecla, Raül?
21: Ara sí que la penya cerca amb més insistència, lògicament obligada per la marcador en contra, el que podria, com a mínim, ser l'empat, però el Llama fa l'efecte que no està patint gaire. Hi ha més espais en jugar 10 contra 10, i bé, 10 minuts té la penya per davant. Ara ho intenta per la banda dreta, és el jove Adam, que ha ingressat a la gespa fa una estona, fa la centrada, la treu amb el cap Samu Clavero. Anem a veure aquí la guanya, és de nou Adam qui salta, el més baixet de tots, ha guanyat la pilota per a l'endarrereix, però el Llama cap al porter ex de l'Atlètic Balears, cap a Pablo García, que li pega amb potència, però hem de dir que també fa molt de vent i el vent ara és favorable a Llaclà, que en aquest punt sí que ha tingut un pèl de fortuna perquè la primera part no bufava tant i ara que el té a favor a Llaclà bufa amb més insistència. La pilota... Sí, sí.
2: No, anava a dir... No, acaba, Raül, és una incidència...
21: No, no, si no passa... No te preocupis que no passa res aquí.
2: És que ha estat curiós. Pilota aturada amb atac a favor del Poblense, la llança molt malament Fullana, li prenen la pilota i acaben targeta groga per Fullana, que estava jugant amb atac i ha hagut de fer una falta, Nico, que ha acabat en targeta.
3: No, una molt bona...
21: Atenció! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, empat a la penya, estava dient equivocadament que no passava res i del no res, una centrada molt llunyana de Fraile proposada amb música, arriba a pentinar perfecta Montori en una rematada pròpia de davanter centre, desvia just perquè la pilota es coli a la xarxa, pintava magre, ho prometo, però empat a la penya, empat a Montori al 80 de partit, penya esportiva 1 i a clau 1.
11: Esports 3, en joc.
0: No digui gol, digui Ander Montori, el de Mantén Navarrés, que posa la seva malla en sols remats i que fa que pugi l'empat a 1 en el Santa Eulàlia, penya esportiva, Llecla, empat a 1, gol d'Ander Montori, a pocs minuts del final del partit, on no arriben els gols, és a Sa Pobla. A Sa Pobla, de moment, continua aquest empat a 1. Els gols van venir a la primera part, a la segona, de moment, res de res.
2: De moment, 6 minuts d'aquesta segona part, però hi ha arribades, ha hagut intervencions dels porters, però de moment es manté l'empat a 1 amb el que vàrem arribar al temps de descans. Està jugant el castellonense amb atac a camp contrari, pilota per banda dreta, l'Atxe que la deixa, banda a favor del castellonense, banda que treu la defensa del Poblense, i ja dèiem, jugada curiosa, l'acció amb atac de Fullana que acaba amb una acció defensiva i, a més, ha amonestat la primera amonestació per un jugador del Poblense. Abans, l'Atxe, el jugador del castellonense, també havia vist la segona targeta groga del seu equip. De moment, minut 52 ja d'aquest partit, 7 de la segona part, corna a favor del castellonense, continua l'empat a 1.
0: Continua l'empat a 1 a Sa Pobla i a la Ciutat Esportiva continua el 0-0, passen i passen els minuts i no passa res, Xisco, no passa res de res.
22: No, no passa res, ara s'ha aturat el joc per una falta sobre Jandro García, el dorsal número 8 del Mallorca B, ja 10 minuts d'aquesta segona part i sense ocasions. Just ara, quan Pep Lluís Martí torna a moure la banqueta, serà Leo Sánchez, el central amonestat, el central cubà, que sortirà i entrarà pel seu lloc el dorsal número 16, Méndez. Per tant, els dos entrenadors que opten per canviar els dos jugadors amonestats perquè no hi hagi cap problema, no hi hagi cap expulsió, i just abans veiem una sempenta, no?, de Leo Sánchez, precisament, amb Carlos Ramírez, en què se reclamava falta i tal vegada una segona targeta groga, i Pep Lluís Martí haurà vist això i haurà dit no me la vull jugar, el canviem de central i que no hi hagi cap problema. Per tant, minut 56 de partit, tendrà la pilota aturada el Mallorca B al centre del camp, tocarà Jandro García en curt amb els seus companys a la defensa. Minut 56, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: Es mantenen Antonio Solana, l'Intercity 1, Atlètic Balears 2 com a marcador, a pocs minuts pel final, pràcticament arribant al 90, tenint en compte que l'Intercity, a més, juga un futbolista manco per vermella directa, així que millor no se li poden posar les coses al conjunt. A l'11, blanc i blau d'Òscar Troya, de cara a sumar el primer triomf del present campionat. On de moment s'han de conformar en taules, en igual que a Sa Pobla i a Son Bibiloni, és el partit de la penya esportiva davant el Llecla. La dubte, Raül, es conforma la penya amb l'empat, vist el que ha passat abans, o cerquen el segon?
21: No, cerca el segon. Ara la penya està tenint els millors minuts, ara que estan 10 contra 10. Ha trobat el gol gairebé del no-res, i ara sí que la penya està espitjant, perquè no es conforma, també és l'equip que juga com a local, però clar, hi ha molts d'espais. Mira, per exemple, ara ataca el Iaclau. Uf, la passada. Espera, que encara és viva pel conjunt murcià. Li pega, la treu. Mare meva, quina jugada, la passada a l'espai cap a la desmarcada d'Arta, el davanter centre, que ha entrat des de la banqueta. No ha arribat, però la pilota ha quedat morta després de que la tragués Carlos Moreno. I en semiarrada, afortunadament, Kibira ja ha pigat defectuosament i l'ha tret la defensa de la penya. Deia que la penya sí que es pitja. El partit està obert ara, eh? Tot l'avorriment que hem patit durant 80 minuts i escaig, ara ens estem divertint un poc més, perquè ara la veritat és que podria caure cap a qualsevol banda, i fa la sensació que cap dels dos s'acaba de conformar amb l'empat. Jo crec que tots dos oloren d'alguna manera la sang en veure que com el partit s'ha obert i com hi ha més espais, poden tenir a prop la victòria. La passada llarga del Iaclar cercant la posició de Javi Rodríguez, la protegeix bé Nico Ortiz, bon lateral esquerre Nico de la penya, serà servei de porteria favorable a la penya. Mira, ho treu ràpidament Edu Frías, una clara mostra de que la penya té pressa per intentar sumar 3 punts. La pilota la condueix a Alevera. Alevera la deixa per a Nico Ortiz, encara a camp propi. Ara el Iaclar ha replegat dins el seu propi camp. La parròquia del Iaclar que està patint. Estan tranquils, però hem de dir que, de moment, comportament exemplar dels aficionats del Iaclar que han vingut aquí a Santa Eulària. La pilota per a Nico Ortiz. I mira que hi ha hagut un partit, és un partit que hi ha hagut de tot, eh? Dues vermelles, moltes picabaralles, però bé, l'afició molt bé. La pilota per a Alevera. Alevera, el Iaclar ara tancat gairebé en els seus darrers 30 metres de camp. Ara arriba a joc a Irra, ha entrat poc a joc Irra de moment. La pilota que arriba a Nico, intentava combinar amb Fraile, talla el Iaclar, 86, espera que recupera la penya, Nico que fa la centrada, no surt, evita que surti. Evita el corna Pablo García, 86 minuts, 20 segons de partit, tot per decidir el municipal de la Vila del Riu, penya 1, Iaclar 1.
0: Quan són la 1:18, anem a fer ràpidament una nova ronda informativa. Arrancam aquesta ronda, volen dir, amb novetats a l'Antonio Solana. Jugava en 10 l'Intercity, però ha aconseguit empatar el partit davant l'Atlètic Balears amb el gol de Carlitos, per tant, minut 89 de partit. Intercity 2, Atlètic Balears 2. Penya esportiva, Iaclar, Raül.
21: Municipal de la Vila del Riu, emoció màxima ara mateix, minut 87 de partit. Tots dos que podrien trobar la victòria final, però de moment taules, penya 1, Iaclar 1.
2: El municipal de Sa Pobla prepara el primer canvi. Julián Robles a Marco Alarcón, estat a punt d'entrar en el terreny de joc. De moment, minut 56 de partit. Empat a 1, Poblense 1, Castellonense 1.
22: Minut 60 de partit a Sant Bibiloni. El Mallorca ve, que cada vegada s'apropa més a l'àrea defensada per el porter Samu Casado. Continuant sense novetats. Minut 60, Mallorca ve 0, Deportiva Minera 0.
11: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
4: Un estiu que canviarà les seves vides.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Homà.
23: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
24: Abuelo!
25: No deixaràs de sentir-me prou.
4: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
0: Doncs abans de continuar amb el que és l'actualitat futbolística, tornar-me a connectar en Granada amb en Juan Gabriel Bolsà en el desviat especial d'IBT Ràdio, perquè hi ha notícia darrera hora i que sorprendrà a més d'un. Juanga, de nou bon mal dia.
26: Efectivament, molt bon dia. Ara mateix a la sala de premsa que s'ha habilitat aquí per aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Estàvem molt pendents d'aquesta notícia. Encara no s'havia produït, però ja ens ho ha comunicat l'organització de la Vuelta, l'organització de la carrera, en acord amb el Col·legi de Comissaris de la UCI, ha decidit neutralitzar els temps per a la classificació general individual en aquesta darrera etapa, així ho diu el Comissari comunicat en el darrer pas per meta, a 9,8 quilòmetres de l'arribada. No hi haurà bonificacions de temps a la meta. Els punts per a la classificació dels punts seran entregats a la línia de meta. Per tant, podem dir...
0: Sí, en aquesta, ara sí. En... Ara sí, vinga, digue-ho.
26: Ara sí, ja de manera oficial que Enric Mas és guanyador d'aquesta Vuelta Ciclista a Espanya i l'etapa d'avui podríem dir i la podríem qualificar com a passeig triomfal del ciclista artenenc en el dia d'avui. Hem de dir que això ja se començava a preparar i a planificar des de la jornada d'ahir.
0: Els
26: corredors... Els corredors demanaven que aquesta darrera etapa i de fos neutralitzada, que no comptàs amb els minuts finals de la general, que es mantengués tot igual, tal i com passa a la darrera etapa del Tour de França, i que no passava tradicionalment aquí a la Vuelta a Espanya, i de finalment es farà el mateix. Per tant, avui, com deien, sí que es disputa aquesta darrera etapa, com no podia ser d'altra manera, però no variarà ja la classificació general que té com a líder a Enric Mas. Per tant, avui, etapa i volta triomfal pel corredor d'Artà.
0: Doncs un bon motiu per poder fer-se selfies, per fer-se fotos i totes aquestes coses que se'n fan en curses cicloturistes, però que normalment una cursa de competició oficial no es fa. Doncs avui sí que es podria fer. No crec que ho faci, perquè una cosa és una cosa i l'altra és una altra.
26: Repetim que això era una petició dels ciclistes
0: sí.
26: A la jornada d'ahir. Avui, ahir, l'organització no estava d'acord amb aquesta situació. S'han produït reunions i finalment s'ha decidit que aquesta doncs, darrera etapa s'ha disputat d'aquesta manera.
0: Doncs la meva opinió és que me sembla molt bé, perquè la pallissa que arrosseguen els ciclistes des que va arrencar aquesta edició de la Vuelta a Ciclista a Espanya és descomunal. Jo crec

0: I això afectaria o no. Però, en principi, ara demanarem que aquesta, si se pogués donar aquesta circumstància excepcional, si es mantindria igual la classificació general i no afectaria en aquesta etapa. Però, en principi, tot fa indicar que no. Que els ciclistes que ara mateix, els tres que pujaran al podi, seran els que coneixem, Enric Mas, Primoz Roglic i també Félix Gall, que seran els tres que pujaran en el podi en el dia d'avui, per davant de les circumstàncies que puguin passar en aquesta etapa. Ara demanarem els detalls, però en principi la notícia és aquesta.
1: Magnífica feina, Juanga. Te tocarà descansar un parell de dies extra, crec jo. Molt sentit més tard.
0: Molt bé.
1: Ja te diria, bé, sí. Vinga, moltes gràcies, Juanga, per aquesta darrera hora informativa. Bé, Artà ja pot preparar els festius, els fastos que s'han de fer en aquests casos per l'arribada d'un campioníssim com és Enric Mas, i celebrarò ara sí, perquè avui l'etapa no compta, com aquell que diu, no compta. Tornem al futbol en directe. Mos anant ràpidament a Santa Eulàlia, perquè estava pràcticament al tram final del partit, i ja me conta, Raül, si encara queda o ja estem
2: a
1: descompte.
2: Encara juga, perquè ja t'havia avisat que el descompte seria llarg. Ha donat 8 d'afegit. Som al 93 i mig, camí del 94. Així que encara queden 4 minuts llargs perquè s'acabi el partit. S'ha baixat un pèl de revolucions al duel. Jo crec que els futbolistes també estan ja prou cansats amb la calor que fa el sol i el fet de jugar tots dos amb 10 futbolistes una bona estona. El cansament ja pesa, però anem a veure si en aquests 4 minuts que queden, si no afegeix res més, es pot moure al marcador. Ara serà servei de porteria favorable a Iacla. Ja t'he dit, som al 94, arribarem al 98. De moment continuen les taules. 4 minuts queden per intentar moure aquest marcador.
1: Doncs de moment caldrà veure el que pugui succeir en el que queda de partit, en tot aquest temps afegit. La realitat que avui minuts són molt de minuts. De moment, com que no estan en aquestes circumstàncies, anem a sa pobla. No és que hagi temps a afegir, perquè de moment el partit continua. Estem en minut... a punt d'arribar al 65 de partit, Gavi.
3: Sí, és minut 64, ara mateix en el municipal de sa pobla, amb aquest empat a 1 entre el poblense i el castellonense, que està jugant a l'equip valencià ara amb atac. Alerta banda esquerra, la pilota penjada, segon pal, l'aixec arriba, directament a les mans d'Elías Ramírez. Vos demanava pas, i no m'heu sentit, Toni,
1: no,
3: amb el tema del ciclisme, si me permeteu que faci un incís. Això que ha passat avui ha passat perquè no hi ha 3, 4, 5 ni 8 segons entre el primer i el segon. Amb aquesta diferència, l'organització no hagués acceptat una etapa neutralitzada, perquè hem de recordar el que va passar al Tour de França de l'any 89 entre Laurent Fignon i Greg LeMond, que amb 8 segons de diferència LeMond li va llevant en Fignon al Tour de França. Això és perquè hi ha una distància considerable a la classificació general.
1: Correcte.
3: I de ben segur, vos assegur que si hi hagués 8 segons entre Enric Mas i Primoz Roglic, això no hagués passat avui, eh?
1: No, perdona, Gavi, és que jo crec que directament ni s'hagués plantejat.
3: Clar.
1: Ni s'hagués plantejat pels interessos, evidentment.
3: Que jo m'agrada que la darrera etapa d'una gran volta sigui com serà avui a la Volta a Espanya. Ha de ser així perquè és l'homenatge al guanyador i a l'equip guanyador. Alerta, alerta, que pot marcar el poblense. Alerta, Alarcón deixa la pilota darrere per Rovirón. Rovirón encara dintre de l'ara d'escanes. Directament fora, Alarcón l'ha enviada per damunt del travesser de la porteria. Per tancar aquest assumpte,
1: això
3: m'agrada que sigui així, però evidentment, si hi hagués una distància mínima entre primer i segon, això no passaria.
4: En Juan, què fa? Torna en bicicleta?
3: Torna en bicicleta, Juan. Fa la darrera etapa Granada-Palma. Imagina't.
2: Atenció, una altra vermella, perdona, una altra vermella aquí a Santa Eulària. Jo crec que he perdut el compte de les targetes grogues. Catre, l'àrbitre, segona groga per a la dorsal 18, Fita, de Iacla. Es queda Iacla amb 9, quan queden 2 minutets per arribar al 98. Jo crec que afegirà un poc més, perquè s'ha aturat el joc també al descompte. Per cert, ha tingut una bona ocasió la penya, una llàstima abans de la vermella, Samu Pinto, al punt de penal. Espera, que ara va l'Asa Adam, que fa la centrada, la treu a Iaclara, sí que patint, amb només 8 futbolistes de camp i a la porter. Aguantem aquí ja, perquè ara ja serà un atac i gol de la penya en aquest minut i escat que queda per acabar el partit. La pilota cap endarrere, per a que sigui Pelón, que la fica a l'àrea.

0: La rematada, llàstima, la treu Samu, Clavero, la pilota però que la torna a ficar a l'olla Nico, ara s'ha equivocat Nico, directament a les mans de Pablo García, que va al terra per esgarrapar uns segons, ara sí que òbviament a la Iacla, que firma aquesta igualada, aquest puntet que s'estan duent de la illa d'Eivissa. Jo ja t'he dit que he perdut el compte de les grogues, però deuen ser una dotzena, tranquil·lament, les amonestacions que ha tret l'àrbitre. 3 o 4 només al descompte. Ara serà banda per a la Penyava, que tindrà l'última. Molt llunyana, a l'alçada de la seva pròpia àrea, però anem a veure si la treuen i dona temps a crear, a generar una jugada per apropar la pilota a l'àrea rival. L'àrbitre que mira el crono, de moment no xiula la pilota, que la mou. Pelón que aixeca el cap, opta per posar la pilota a l'olla directament, intentant cercar el cap d'Irra, la treu a Campins, a la mallorquí, la pilota llarga que arriba a dominis d'Edu Frías, que està molt lluny de la seva porteria, però no hi ha temps per més, no hi ha temps per més, i no afegir res més dels 8 que havia donat. S'acaba el partit amb aquest regust agredolç que deixa la igualada a punt. Recordem, Dani Herrera ha avançat al Iacla al minut 64, amb 10 minuts encara per jugar, el 80, Montori igualava, a un partit que ha tingut a més, recordem, tres targetes vermelles, Suli per part de la penya, Olgado i Fita per part del Iacla, primer punt de la temporada de la penya esportiva, que això sí, encara no, primera victòria, 1-6 pel conjunt de Ramiro, que tornarà a jugar diumenge que ve a les 11:30 a la ciutat esportiva d'Elx contra l'Elx Il·licita. Saluden els futbolistes a tots dos conjunts. Poca cosa més des d'aquí, des de Santa Eulària, un partit bastant avorrit fins a la recta final en què s'ha animat un poc. Ha empatat la penya, ha deixat escapar 2 punts a casa. Penya esportiva 1, Iacla 1.
1: Moltes gràcies, Raúl Medrano, per aquesta informació. En quant al partit de la penya esportiva i del Iacla, empat a 1 final, són la 1:30. Darrera ronda informativa del dia. Una ronda més curta perquè, evidentment, no tenim ja dos partits en joc, perquè ja han acabat. Marcadors, Intercity de Legan 2, Atleti Balears 2 i Penya Esportiva Sant Eulàlia 1, Iacla 1. A Sa Pobla, minut i marcador, Gavi.
2: A Sa Pobla està en el 69 de partit. Continua l'empat, Poblense 1, Castellonense 1.
3: I a Sant Bibiloni, minut 72 de partit. Continuem sense novetats. Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
5: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
6: Serà espectacular.
5: Des de les 4, Reial Mallorca Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
7: Que repiquin les campanes a la Seu!
5: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
8: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
5: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
1: Tornem al futbol inèdita, mos anem a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni perquè l'ha tinguda la Deportiva Minera, Xisco.
3: Sí, sí, el conjunt rival que està creant bastant de perill al contraatac quan roba la pilota al centre del camp i connecta amb Carlos Ramírez i David Ramos, cerquen després en banda a Pipo, que per cert ha estat el tercer canvi del conjunt rival, que ha sortit Miguel Serrano, i també connecten amb Aaron Pinyan, precisament l'autor del gol a la primera jornada, la victòria contra la penya esportiva, i amb aquests contraatacs, amb aquestes jugades en velocitat, està creant molt de perill a la defensa vermellona, però ha estat providencial l'acció en defensa del lateral dret, Jan Buireu, que ha topat el xut, el remat que anava a porteria de la Deportiva Minera. Minut 74 de partit, continua tenint la pilota en defensa, el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, això sí, amb poc perill, ha tingut algunes ocasions més perilloses a l'inici d'aquesta segona part, però alerta amb aquesta perquè torna a robar la pilota la Deportiva Minera al centre del camp, toca a la dreta amb Aaron Pinyan, en Diego Ceballos, pot parar la centrada, alerta perquè és perillosa, la rematada fluixa fora. L'agafa Nil Torreguitar, la rematada de Boris Kouassi, el jugador de Costa d'Ivori, que no ha pogut connectar amb força el remat amb el cap, i torna a tenir la pilota el Mallorca B. Minut 74 de partit, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: Cal dir com a dada curiosa que si ara mateix acabàs la jornada amb els marcadors que tenim, l'equip que estaria millor classificat, i no és que sigui bona la classificació, però que estaria imbatut i en dos punts el seu caseller seria el Mallorca B, fruit de l'empat de la primera jornada.
2: Poble.
1: Sí, endavant, Gavi.
2: Expulsió d'un jugador del castellonense perquè a la sortida d'un córner a favor de l'equip valencià, el poblense ha agafat el contracop. L'equip visitant, pilota a banda dreta i la centrada cercant l'arribada del davanter, l'aturada amb la mà un jugador del castellonense. No puc veure qui és, però se'n va expulsat el futbolista de l'equip contra un jugador que acabava d'entrar al terreny de joc. Es diu Murcia. Havia fet un triple canvi el castellonense, Murcia, Didac i Winston Lee, i ha durat aquest home en el terreny de joc doncs gairebé 5 o 6 minuts. Se'n va Nico expulsat per aquesta mà.
9: S'ha arriscat a portar aquesta mà perquè és una jugada dos contra un.
2: És que se l'ha jugada aquest equip una altra vegada.
9: Una altra vegada.
2: Cada vegada que treu un corna no deixa ningú al mig del camp, ningú, per evitar un contracop. Només deixa el porter.
9: I un jugador que...
2: Els han agafat.
9: Els han agafat, uns jugadors, en vez de, quan t'ha rebut el bon, pega-li cap a dalt, se l'ha volgut jugar i l'ha cagada.
2: I del minut 73, amb un home manco, el castellonense, i alerta aquesta pilota aturada del conjunt poble. Pilota penjada al punt de penal. Ha rebutjat la defensa.
1: A més...
2: Continua jugant el poblense, però aquesta acció pot ser clau en el partit que, recordem, està amb empat a un, encara queden de 7 minuts i l'ha afegit, i estem amb un home més, el poblense, damunt del terreny de joc. Alerta amb aquesta jugada ara d'atac, rebutja la defensa com pot, hi ha falta contra el poblense, falta amb atac.
1: I és que en Múrcia no tenia cap escapatòria, posa la mà... Ho veu el col·legiat, però és que l'auxiliar del col·legiat el tenia just de vora. O sigui, és que no es podia amagar i la mà era claríssima.
2: Pausa d'hidratació, ara mateix a Sa Pobla.
1: Li farà falta més dur. Tornem a la ciutat esportiva Som Babiloni. Crec que també amb pausa d'hidratació, o no? Ratificant, Xisco.
3: Així és, també pausa d'hidratació aquí a Som Babiloni, just quan arribam al minut 77, per tant, 13 minuts per acabar aquest partit aquí a la ciutat esportiva Antonio Asensio, veurem també el temps afegit que posarà l'àrbitre a l'acabar aquest partit i continuant sense gols, continuant 0-0, poques ocasions, i sembla que ara aprofitaran els dos entrenadors per moure la banqueta.
1: Suposant que de l'afició del Minera, no sé si qualcú s'haurà atracat a la ciutat esportiva a animar el seu equip.
3: Sí, sí. No me'l pensis. N'hi ha d'haver, a lo millor, 30-40 aficionats
1: ja
3: de la Deportiva Minera. Han animat els seus, per tant, un bon desplaçament.
1: Tenint en compte que, en segon quina jornada, no sempre, l'afició del Mallorca li costa anar a veure el seu filial, doncs és una assistència important.
3: Sí, sí, sí. I ara, just quan es fan els dos pròxims canvis del Mallorca, entren amb el dorsal número 22, Iker Adelantado, i amb el dorsal 24, Biel Serra. Es reprendrà ara, just ara, el partit, quan ho assenyali l'àrbitre. Serà pilota de banda des del costat dret per a l'equip mallorquinista. Treu el seu lateral Jan, que intenta connectar amb el que acaba d'entrar en Iker, connecta amb Jandro. Jandro enrere, alerta perquè pot recuperar la pilota la Deportiva Minera, falta del migcampista que acaba d'entrar del conjunt rival, l'àrbitre que xiula la falta, minut 78 de partit, traurà la pilota aturada el capità Miquel Castell, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: I ho tornem a repetir, amb aquest marcador, si acaba així la jornada, el Mallorca B seria l'equip dels representants del futbol balear en aquest grup tercer de la segona federació que quedaria millor classificat, fruit dels dos empats, el que ja va sumar diumenge passat davant de València Mestalla, i aquest que de moment provisional davant la Deportiva Minera. Tornem a Sa Pobla, acaba la pausa de hidratació, canvis en el conjunt del castellonense, vull pensar... I del poblense també. Vull pensar que el cap del castellonense, per aguantar aquest marcador, tenint en compte que juga amb un futbolista menys.
2: Alerta amb lo del castellonense, perquè això va de rècord. Fa uns minuts, com vos deia, va haver-hi triple canvi. Un dels que varen entrar, Múrcia, ha estat expulsat per la mà, i Didac, un dels altres ha estat substituït ara mateix, en la qual ha estat 10 minuts al terreny de joc. Una cosa sorprenent, lo del castellonense, una per sanció, una altra no sé si per lesió, perquè sembla que se tocava un genoll i tenia qualque problema. Alerta! A punt de marcar el castellonense en una doble rematada de cap surrealista, Nico.
9: Jo t'anava a veure gol. Una jugada, un bon centre de banda, un bon remat de cap, i jo no sé què ha fet aquest jugador, millor.
2: Una cosa incomprensible.
1: Nico, quan deien bon mallorquí, ha fet figa.
9: Sí.
1: Ha fet figa. Era més fàcil ficar-la de dins que fer el que ha fet, directament.
2: Per cert, no he dit els canvis del Poblense, han entrat al terreny de joc Salvà i Diego. Un dels que ha partit ha estat Francesc Fullana, substituït. L'altre, encara no he pogut veure qui era el substituït perquè estàvem pendent d'un munt de coses. Sobretot de les circumstàncies dels canvis en el conjunt del castellonense, que recordem, està amb un home menys, minut 77, es manté l'empat a un. És el moment, Nico, és el moment del Poblense.
9: Sí, ha d'intentar, queden 10 minuts, 12, ho ha d'intentar, perquè un punt només és un punt, i jo crec que...
2: Jugues a casa, amb un equip que ha quedat amb un menys. S'ha de guanyar aquest partit.
9: Escamper gros, ells toquen la pilota, jo crec que un Poblense... A més, jo crec que anirà, no? Perquè el Poblense té això. És un equip que intentarà treure els punts aquí dins perquè s'ha de fer fort aquí de dins si vol aconseguir l'objectiu que se marca cada temporada.
2: Juga el castellonense en zona defensiva, pressiona el Poblense, arriba la pilota al porter, company, cama esquerra en llarg, enviant el seu davanter, ha recuperat, sembla que ha recuperat el Poblense, però de moment la pilota sortirà de banda, serà a favor de l'equip de Sa Pobla, sí. Pilota en banda a favor del Poblense. No, a l'Horda està en el camp. A l'Horda està en el camp. No sé qui és l'altre que ha estat substituït per part del Poblense. Marc ja havia partit. Fullana ha partit ara fa uns instants. Me sembla que tal vegada Juanmi. Tal vegada Juanmi ha estat el substituït. Juga el Poblense a mitja pista, anava a dir. De formació professional del futbol sala. Mig camp. Ha quedat estès el número de 9 del castellonense, que ja s'aixeca, cosetja una mica, torna a jugar el Poblense.
9: Sí,
2: dreta.
9: Ja era molt clar, 5-3-1 i ja no pressiona dalt el castellonense.
2: No. Té la pilota ara Bonat. Bonat obri cap a la dreta. Palleres. Palleres per salvar al mig del camp. Obrint cap a l'esquerra Pere Amé. Pere Amé que s'infiltra que en contrari. Obri per a l'Horda, banda esquerra. Ho intenta en calma el Poblense sense tornar bojos, sense perdre pilota. Bona passada de Prada, Prada en terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. Fer s'endú la pilota. El conjunt de visitant aguanta aquesta pilotada llarga. Ha rebutjat bé Pere Amé. Al mig del camp, pilota dividida. Torna a ser favorable al conjunt d'Iñaki Rodríguez. Pilota al mig del camp, la deixa passar al dorsal número 10. Torna a jugar Fer. Fer, que ha sortit fa uns minuts. Està intentant donar ordre al seu equip des del mig del camp. Pilota endarrerida pel porter company. Pressiona el Poblense, ho intentava Diego. Pilota llarga, cor Prada per defensar aquesta posició de lateral esquerra. L'autor del gol del Poblense serà banda a favor del castellonense. Minut 80, 10 i lo que afegesquin. Poblense 1, castellonense 1.
1: I a la Ciutat Esportiva ho prova el Mallorca B, però sense encert.
3: Falta perillosa. Falta perillosa, Toni, al costat de l'àrea, a la frontal de l'àrea, l'ha rebuda el davanter del Mallorca B, Wilber Hurtado, dorsal número 9, minut 83, poc menys de 7 minuts per a que finalitzi aquest partit. Continua l'empat a 0, per ara el Mallorca gaudirà d'una bona ocasió amb la pilota aturada. Veurem qui és l'encarregat de posar en joc aquesta falta, que molt bona posició, no sé si la pot veure des de la retransmissió,
1: sí,
3: però
1: sí,
3: una
1: sí.
3: Falta dins la mitja lluna de l'àrea. Sembla el qui col·loca l'esfèric és el que ha rebut la falta, Wilber Hurtado, el davanter, l'autor de moment de l'únic gol del Mallorca B en aquesta temporada, el gol que va valer un punt al camp del València Mestalla amb aquell empat a un, i veurem si aquí pot aconseguir el que seria el segon gol del Mallorca B en aquesta segona federació 2026-2027 i el segon gol el seu casiller particular.
1: I el primer
3: Miquel
1: triomf...
3: Castell, que es troba d'hora a la pilota, i exactament, el primer triomf de la temporada.
1: Sí, sí, que...
3: Tant de bo.
1: Tant de bo que vagi sumant triomfs i victòries, que no passi com fa dues temporades, que per arribar a la primera victòria crec que varen passar 14-15 jornades. O sigui que anem a veure si la història ara s'escriu diferent per part del filial mallorquinista.
3: Sembla que serà o Wilber Hurtado o Miquel Castell. Finalment és Wilber, alerta perquè la pilota havia estavellat amb un defensa. Li havia donat, jo crec, que el braç, però tal vegada era un braç que també estava posicionat per tapar-se la cara. I finalment, amb els rebuts, serà corna favorable al Mallorca B. Minut 84, pràcticament ja 85 de partit. Una altra vegada gaudirà d'una pilota aturada el conjunt de Pep Lluís Martí. Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
2: La tanguda del Poblense, la tanguda de l'Arcón, una volea espectacular que ha sortit massa creuada perquè l'ha tocat un jugador del Castellonense. Ha estat a punt de marcar el Poblense el segon. Ara anem amb el corna. Pot arribar l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. Minut 82, 1-1. Treurà el corna el conjunt Poblet, Diego, no hi ha rematada cap, rebuig de la defensa. La volea de l'Ordes, com si l'hagués fet jo. Ara xiularà falta, no? No ha xiulat res. Ha rebutjat amb el cos Carlos, el capità del Castellonense. Alerta aquesta retallada. El vèrtex de l'àrea surt finalment jugant l'equip visitant. Alerta al contracop. Alerta al contracop. Estava molt avançat Elías Ramírez, ja se'n va cap endarrere. Aquesta jugada per banda esquerra morirà perquè està ben defensada per pal del Poblense. Ha posat el cos a l'Arcón. Recupera la pilota a mitges. Alerta a la centrada. I finalment l'envia a corna. Jacuinto, corna a favor del castellonense. Nico, anant de banda a banda, pot passar qualsevol cosa.
9: Sí, perquè el Poblense intenta estirar un poc més endavant i clar, ells aprofiten un poc la contra. Aquests són perillosos, no? Són perillosos. I que m'ha agradat, oi?
2: Corna a favor del castellonense. Minut 83 de partit, 7 pel final. I el que afegeix aquí, l'àrbitre del partit, el col·legiat, Palencia.
9: Ara ja en deixen dos darrere.
2: Ara deixen dos, sí. Després de la parada d'abans, alerta, la rematada d'Elias. La treu Elias, la treu Elias, la treu Elias. A la ratxa de gol se la queda Diego. Diego la torna a perdre. Alerta, que aquest equip no sembla que estigui amb un manco ni en absolut. Són 10, però estan tots a camp del Poblense. Banda esquerra. Lluiten per cercar també un gol que els hi doni els 3 punts. Fer jugar cap endarrere. De Pedro, pilota cap a la banda esquerra. Alerta que t'has menjat el retall. La centrada la treu Salvà. Pilota a banda una altra vegada. Tornarà a començar el conjunt del castellonense. Serà el que el seu capità Carlos. Carlos cobri cap a la banda esquerra. Hi ha un atac de nervis a cada banqueta. Enric ho passa pitjor que en Robles. Alerta aquesta pilota penjada, la deixa sortir Elías Ramírez, serà treta de porteria. Nico, ara és tot o res.
9: Sí, el que passa una cosa, que a minut 84 a vegades s'ha de dir, mira, no puc guanyar tot el partit.
2: També el manco no perds.
9: No perd, no perd. I ara juguem amb un mes, hem d'intentar guanyar, però tampoc hem de perdre.
2: Exacte. Toca la pilota al conjunt Poblet, mitjançant Jacuinto. Tomàs Jacuinto cobri cap a l'esquerra per Raúl Prada, l'autor del gol del Poblense. Raúl Prada connecta amb l'Orda. A l'Orda torna a jugar cap endarrere. Pere Amé. El jugador cobri cap a l'esquerra una altra vegada. L'Orda, mà. A l'Orda amb en Lache. Pilota per Jacuinto. Jacuinto que controla. Retallen en Fer. Se la queda la lluita de la mig camp, línia de tres quarts de camp. Pilota per Salvà. Salvà que obri per Pelleres. Pelleres més oberta a banda dreta. Retalla l'Arcón. Salvà penja la pilota. Salvà. No arriba ningú de cap. Sí, un defensor. Lluita per aquesta possibilitat. Pere Amé. Alerta que se te'n va. Aquest Iker, que és una bèstia, no?
9: Una bèstia, sí.
2: Mare meu, el número 9 del castellonense, quin jugador, quina planta que té. Ha recuperat el Poblense, torna a jugar a Salvà, obrint cap a la dreta, a l'Arcón, que l'havia tenguda amb una volea espectacular, però li va fugir a corna. Hi ha falta amb atac del Poblense, 5, i lo que s'afegeix aquí, Poblense 1, castellonense 1.
1: Arribant a la part final del partit, minut 89 a la ciutat esportiva Son Bibiloni, minuts on el Mallorca ve ha intensificat la seva presència sobre la zona de defensa de la Minera, un partit que en qualsevol cas, Xisco, té tota la pinta de que acabarà amb empat a 0.
3: Sí, sí, llevat d'alguna sorpresa, ja ho comentava abans amb un amic que me comentava com està anant, no?, el filial del Mallorca, jo li dic... té tota la pinta de que és el típic partit de segona federació, que finalment això acaba amb empat a 0, acabam amb un partit sense gols, però veurem, perquè encara queda un minutet, i el que decideix qui afegir l'àrbitre, perquè ha hagut pausa d'hidratació, també ha hagut diversos canvis, per tant, llevat d'aquests 3-4 minuts que pugui afegir l'àrbitre, no ho sé si hi haurà alguna diana en aquest partit aquí a Son Bibiloni. Just ara traurà en el minut 89 i 25 segons Samu Casado, el porter de la Deportiva Minera, que no s'ho pensa, i la pilota va llarga al costat dret de la gespa de Son Bibiloni, la toca amb el cap Boris Kouassi, Aaron, que la intentava filtrar la pilota allà a la banda, però la recupera el Mallorca, així com també la recupera la Deportiva Minera. Mare meva, s'està tornant completament boig aquest partit. Pipo, que intentava el regat, però ho fa molt bé Biel Serra, el dorsal 24, que toca amb el seu company, en Víquer, que intenta ara connectar amb Diallo. Diallo rep la pilota d'esquenes, torna el seu company, de nou que toca en curta el Mallorca, i la Deportiva Minera, que ha intentat i ha aconseguit frenar aquest contraatac de l'equip local, i tornarà a tocar l'esfèric en curt el Mallorca, sempre amb la pilota als peus de Jandro, Iker i els migcampistes del Mallorca. Ara, just ara, arribam al minut 90, veurem quan decideix afegir el col·legiat. Continua aquest empat sense gols, aquest empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
1: 88 minuts de partida, se pobla, continua l'1-1, continua el joc.
2: 87, aquí 87.
1: 87.
2: I ho intenta una altra vegada el poblense. Està sent la jornada dels empats pels equips balears en aquesta segona federació. Anem a veure si encara Poblense i Mallorca B poden rompre aquesta jornada d'empats. Pilota filtrada que cercava en Diego, no ha arribat, ha retallat la defensa. Es desfà instruccions Julián Robles per un costat. Iñaki Rodríguez ara més calmat, ara protesta una acció. Juga el Poblense en atac, Diego frontal de l'àrea, Diego fa la passada, alerta el xut finalment aturat per company, l'ha tenguda una altra vegada, o al manco la cerca, Nico, el Poblense.
9: Sí, la cerca, li falta un pot desequilibri, a lo millor, possiblement per bandes, però que ells estan acumulant molt de jugadors, estan cansats i bé, Centro castellonense.
2: Alerta, alerta, alerta, aquesta jugada per banda dreta a l'interior de l'àrea. El xut l'ha tocat un jugador del Poblense. Corna, corna, corna, corna. Ha tocat en l'esquena d'un jugador del Poblense. Un Poblense que prepara dos canvis. Luis Alomar i Alejo estan a punt d'entrar al terreny de joc. Dos canvis que prepara Robles per al temps afegit, perquè estem ja en el 89. I alerta que hi ha corna a favor d'aquest equip que... des de la cantonada ha posat perill ja diverses ocasions, Nico.
9: Sí, sobretot sí, han intentat sempre amagar dos jugadors, però al final juguen damunt porteria, tornen a jugar. Ara surten dos jugadors segurament del Poblense,
2: Galiano i Alomar.
9: Hem de dir que l'hem posat jugant tots dos a Lloseta, van començar a Lloseta tots dos. Són jugadors que no tenen experiència el millor d'aquesta categoria, però gent molt jove que se vol fer un nom. I ojo.
2: Gent que es pitja. Alerta amb el corna. Pilota, cama esquerra, oberta cap a la frontal de l'àrea, petita, el toc de cap, Carlos, gràcies.
9: Gràcies, gràcies.
2: El capità del castellonense, alerta, la rada defensiva, la rada i el gol.
9: Oh, Déu meu, quin xurro.
2: Gol d'Iker.
9: Quin xurro.
2: Quina badada monumental en defensa. Li donaven les gràcies al capità del castellonense perquè ens havia regalat la pilota. Han perdut aquesta pilota, ha hagut tothom per terra, i lo cert és que Iker ha només hagut de donar una passada a la xarxa per fer el segon del seu equip. Quin desastre. Minut 90, s'ha caigut el municipal de Sa Pobla, s'ha caigut el Poblense. Poblense 1, castellonense 2.
4: Esports 3, en joc.
1: Cop duríssim per part del Poblense amb aquesta errada. Va. Molt, molt, molt grollera. No se poden donar aquestes facilitats al rival, i menys amb el temps que queda. 1-2. Anava a dir missió impossible, però és que m'assembla que serà complicat pues ja aixecar aquest partit, Nico.
2: No serà, com dèiem, la jornada dels empats, Nico.
9: No, és un balón que nosaltres dèiem el 21, és que Pitadella s'ha equivocat, i llavors el gol ha estat un xurro perquè li ha pegat malament.
2: Sí, sí,
9: o sigui,
2: sí, sí.
9: L'ha escapollada, no anava ni porta, i mira, li ha pegat en sota l'ó i gol. Aquesta jugada és...
2: Jugada desgraciada.
9: Sí,
1: molt desgraciada.
2: Jugada desgraciada del Poblense, que en el temps afegit pràcticament ha regalat el gol a l'equip rival. 1-2, posa la pilota en joc. El conjunt poble... Jacuinto al mig del camp. Ara estan tots a darrere.
9: Tots a darrere.
2: Ara estan tots a darrere.
9: 4 minuts de llargo.
2: Toca la pilota Prada. Anem sempre tan pres com va succeir a la primera part. La centrada de Prada alerta la pilota dintre de l'àrea. Diego la veu passar. A l'Horda que ho intenta.
9: No fa falta.
2: No, no fa falta, no. No, no. Fer que la protegeix. La recupera el Poblense. Pilota per Prada. Prada farà la centrada. Boníssima la centrada. Alerta la rematada. Dolentíssima la rematada de cap d'Alarcón. Pilota de Virilla. Iker que atropella el jugador Galiano del Poblense. I serà pilota pel conjunt que entrena Julián Robles. Estem a les acaballes. En el temps s'ha afegit. Pilota que penjarà una altra vegada el Poblense dintre de l'àrea. Seria un miracle.
9: En Salvà, tira endavant.
2: Vinga, anem a veure aquesta pilota penjada. Dintre de l'àrea, toc de cap de... El jugador del Poblense que se'n va directament a fora.
9: A l'Homà, crec que
2: sí,
9: està.
2: Sí, a l'Homà ha estat amb el cap. Qui ha enviat la pilota directament fora, traurà de porteria company per al conjunt del castellonense.
9: Un jarre de gossa de passager.
2: Absolutament,
9: per tothom,
2: perquè... sí, sí.
9: Això és el que comentava. Que si...
2: si no pots guanyar, el manco no perdis. Idò, mira.
9: I fixa que un altre pic corna.
2: Sí, doncs, sí.
9: Que ells han deixat dos jugadors darrere, aquest pic. Imagina't. Ah. O sigui, sí, no, sí, per acum... sí. No per acumular menys jugadors a vegades far gol.
2: Exacte. Quina pena com s'està... com fuig aquest partit. Alerta aquesta jugada del castellonense, banda dreta. Lògicament el jugador va fet, a perdre temps.
9: Ho ha fet bé aquest equip, oh?
2: Sí, sí, ho ha fet bé, sí. S'ha de reconèixer que han fet el seu partit amb unes idees molt clares, no han canviat en tot el partit, han insistit i mira, han
3: final tret de Sant
2: Bibiloni d'on no havia res.
1: Endavant, Xisco.
3: Final de Sant Bibiloni, finalment no hi ha hagut gols, ho dèiem, que era un partit típic de segona federació, empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera, el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, el filial del Mallorca de la segona divisió, segona jornada, segon empat en dos partits, continua invicta i, si el Poblense acaba finalment perdent, seria, sí o sí, l'equip balear de la segona federació amb millor classificació al grup tercer de la segona ref. Per tant, empat aquí a Sant Bibiloni, sense gols, un punt més que suma el conjunt vermelló, dos punts a la classificació general, final aquí, Mallorca B0, Deportiva Minera 0.
1: Moltes gràcies, Xisco, per aquesta intervenció. La darrera, del dia d'avui, amb aquest Mallorca B0, Deportiva Minera 0, i sí, de moment és equip balears en la jornada d'espassar cap de setmana, i aquesta, cap d'ells de moment ha guanyat un partit, una data també curiosa. Tornem a Sa Pobla, segons pel final
2: a Sa Pobla, pues, estem a les afegit, però aquí no queda res, eh? El temps es... pràcticament complet, els 4 minuts que havia donat l'àrbitre, pilota que treu el porter del castellonense, rebutja Pere Mer, recupera una altra vegada l'equip valencià per banda esquerra de Pedro que perdrà tot el temps del món, aguanta aquesta pilota, jugarà amb el seu company, no? De moment sí, ara toca en curt, pilota que juga l'equip valencià amb horitzontal, pilota llarga a la frontal de l'àrea, Iker la veu passar, arriba a les mans d'Elías Ramírez, és la darrera, no, final del partit a Sa Pobla, quina pena. Quina travelada final. S'endú els 3 punts l'equip del castellonense després d'aquesta errada garrafal de la darrera, pràcticament la darrera jugada dintre de l'àrea. Poblense 1, castellonense 2. Nico, no tenim massa temps, molt ràpidament, conclusions.
9: Un partit entretengut, jo crec que massa càstig pel Poblense Lorre, encara que he de dir que aquest equip, quan m'han dit jantes, m'ha agradat.
2: Idò, això és tot des de Sa Pobla. Derrota 1-2 d'un Poblense que tal vegada ha merescut el manco no perdre.
1: Sí, ha merescut el manco no perdre, però errades com se'n defensa pràcticament amb el partit acabat, doncs li costa al manco un punt que, tal i com estan les coses en guany amb Sa Pobla, tot el que sigui sumar
2: és
1: mal de vella. Qualque cosa més que afegir, Gavi?
2: Poca cosa més. Gràcies a Nico López. Sí, sí. Acomiadam des del municipal de Sa Pobla amb aquesta derrota per 1-2.
1: Doncs gràcies. Adeu. Gràcies a Déu. Gràcies a Gavi Fortes, també gràcies a Nico López pels seus comentaris. És una autèntica ciclòpeda de futbol balear. I una vegada més, mos ho ha demostrat avui. En una jornada estranya, i ja van dues, en què els equips balears que representen el futbol de les Illes en el grup tercer de la segona federació, doncs encara no saben el que és guanyar un partit. El que ha tingut més a prop ha estat l'Adri Balears, que ha girat un 2-0 en contra davant l'Intercity i s'ha posat 1-2. I a les acabes del partit, amb un futbolista manco per part del conjunt alacantí, ha arribat l'empat a 2. A la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, 0-0 en un partit igualat. El deixarem així, segon punt de la temporada, per part del filial que dirigeix per Lluís Martí. A Sant Eulàlia, el Lleclac empata a la penya esportiva 1, i això que estava amb inferioritat numèrica. El conjunt alacantí, després ha igualat primer aquesta inferioritat en quant a nombre d'efectius, després ha arribat el 0-1 del Gecla i finalment ha empatat qui ha de ser l'home gol d'aquest equip, com és el navarrès Ander Montori. I a Sa Pobla, el que han contat ara mateix, doncs una acció desafortunada en la defensa del poblense i el gol per part d'Iker Jarai, que fa que el castellonense, un home vingut a la categoria, un equip amb pocs anys d'assistència, hagi aconseguit un triomf que ni ell mateix s'ho esperaven. Les imatges al final del partit dels futbolistes del castellonense, estesos en terra, demostren que estaven ja al límit, però han guanyat un partit que podien dir que mai tenia que haver deixat fugir al manco a aquest punt el poblense. Segons perquè siguin les dues, fins aquí el temps pels esports, per la segona federació. Però recordin que a partir dels 4 tornem amb el Real Mallorca i amb el triomf d'Enric Mas a la Vuelta Ciclista a Espanya.
4: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
10: Són les dues.

0: Bon dia, atenció a la següent dada. Balears ha perdut en només un any un 2,5% de la superfície de cultiu i en el cas del terreny destinat als cítrics, la caiguda és a gairebé el 5%. El motiu és la meteorologia extrema. Ens referim principalment als episodis de sequera i a les altes temperatures. Tant és així que els pagesos de les illes es plantegen, ara de manera més seriosa, fer canvis estructurals importants. A damunt la taula hi ha la possibilitat de fer hivernacles d'estiu o directament canviar el cicle de producció. Aquesta és una de les conseqüències més evidents i visibles del canvi climàtic, de la qual en parlarem amb detall tot d'una. Abans, però, titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els hotelers de Formentera tenen una ocupació mitjana del 78%, però es mostren sorpresos per la caiguda de reserves durant el mes d'agost.
1: Diuen que el balanç de la temporada serà positiu, però també afegeixen que a l'agost la caiguda de l'ocupació ha estat del 4% respecte de l'any passat. Hi ha hagut, diuen, manco estades, però més llargues als restauradors de les illes. Al seu torn, afirmen que durant l'estiu han facturat manco.
0: Els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible.
1: Ho diu la Federació Empresarial del Transport, que atribueix el retard en el pagament de les ajudes sol·licitades al mes de maig a un problema intern de l'agència tributària.
0: En el marc de la Diada de Mallorca i de la Diada de Lluc, més de 5.000 persones de més de 40 municipis han pujat a Lluc des de la part forana, una tradició que ja fa 45 anys que es repeteix.
1: I a Menorca, les festes de Sant Nicolau des Mercadal posen a punt final el cicle de festes patronals d'estiu a l'illa amb l'accent tradicional al toro dels cavalls i els caixers.
0: I en els esports, el ciclisme balear té un nom propi, Enric Mas Nicolau, que avui cap vespre es proclamarà oficialment guanyador de la Vuelta. Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Si no, que contratés el corredor d'Artà, entrarà per la Porta Gran de l'Alhambra de Granada en una darrera etapa de tràmit i es coronarà guanyador de la Vuelta per primera vegada en la seva història. En futbol, el Real Mallorca cercarà a partir de les 6:30 la tercera victòria consecutiva a Somos contra el Centre d'Esport Sabadell. Els lequinats es troben invictes a la Lliga i arriben a Palma com un rival força perillós. I a segona federació, segona jornada, grup tercer, sense triomfs, amb 3 empats i una derrota, la del Poblense 1-2 davant el Castellonense. Altres marcadors, Penya Esportiva 1, Yecla 1, Intercity 2, Atleti Balear 2 i Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: Previsió del temps, serveis meteorològics. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Afegim una jornada més d'estabilitat al cap de setmana. Avui cap vespre s'espera un cel en general assolellat amb alguns núvols prims a Menorca i al nord de Mallorca i alguns núvols baixos cap al sector sud, que no es preveu que tinguin empenta suficient i avui probablement no veurem ploure. Pel que fa a la temperatura, el vent de component nord que bufa fluix manté el termòmetre a ratxa i avui ens tornarem a moure entre els 28 i puntualment 31 graus, amb els valors més elevats cap a punts de l'interior i ponent de cada una de les illes, amb una situació marítima també ja molt més tranquil·la, sense restes de maror. Tot això a les portes de l'ascens del termòmetre que s'espera a partir de la jornada de demà.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Camp de les Balears encadena 4 anys de resultats desiguals en les collites afectades pels períodes d'altes temperatures, cops de calor i sequera. La superfície de cultiu s'ha reduït fins a un 2,5% el darrer any, amb la pèrdua, sobretot, d'hortalisses, pastures i també la vinya, mentre que els cítrics disminueixen un 4,6%. Són dades provisionals del Ministeri d'Agricultura a partir de les sol·licituds de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat generades a les illes. Els pagesos es plantegen mesures d'urgència per evitar pèrdues, com per exemple un canvi en el cicle de producció o fins i tot hivernacles d'estiu.
1: La campanya de l'Ubercoc s'ha avançat, per exemple, enguany per mort de les altes temperatures, una tendència que es repeteix any rere any, marcant la producció de les varietats tardanes que han experimentat una minva en la producció, com explica Esperança Mora, que és la gerent de la cooperativa agrícola de Porreres.
5: Que van tenir un vent solar que ens va cremar una part de sabre i que van perdre molt de quilos de producció que s'han tingut. Sobretot de les varietats que estan en floració. Va cremar aquella flor i inclús el brot va perdre bastant de quilos que haguessin vengut en el mercat.
1: És un exemple dels efectes de les altes temperatures i la sequera que pateix el camp. Uns efectes que s'allarguen més enllà de l'actual campanya, alerta Aldo Castelli, gerent de la cooperativa Camp Mallorquí.
6: L'aspecte, diguéssim, més immediat és que el fruit entra més sec, doncs hi ha menys quilos, hi ha més problemes, diguéssim, a lo millor de maduració, que no ha fet el procés de manera tan natural com se feia abans, vull dir, ara és un poc més accelerada, i això també no pot ser els seus problemes a nivell de qualitat, però el que se nota és que està invinent. L'estrès que se li produeix se va reflexar.
1: Per pal·liar l'efecte del canvi climàtic sobre l'agricultura, els productors preveuen haver d'adaptar-se, un fet que suposarà, diuen, replantejar els cicles i sistemes de producció. Guillem Adrové, president de Terracó.
7: Antes fèiem hivernacles per produir de prest, no? Per produir en hivern. Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se, per canviar cicles, per canviar produccions i tot això se necessita... Se necessiten inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues inversió no se farà.
1: Aquestes inversions se sumen, a més, a l'increment dels costos de producció que enguany se situen en un 5% d'increment i que suposa de retruc l'alça del preu dels productes. De fet, a trobar en poso un exemple que ja trobarem al mercat aquesta setmana.
7: I el que ha passat amb les verdures i les ensalades, ara passaran les tomàties. La setmana que ve veiem preus de tomàties que no s'han vist mai en el mes de setembre. Que triplicarà el preu actual. I això és perquè no hi ha producció. No n'hi ha a Holanda, no n'hi ha a Polònia, no n'hi ha a Mallorca i no n'hi ha tampoc ni a Almeria ni a la zona de Múrcia. Tot ha estat afectat per aquest canvi.
1: La sequera i el canvi climàtic, els costos de producció, la mà d'obra, la competència d'aliments venguts de l'exterior són els principals reptes que afronta l'agricultura per mantenir la viabilitat del camp a Mallorca.
0: Més coses. Temporada positiva per al sector hoteler de Formentera, que assoleix una ocupació mitjana de gairebé un 78%. Sorprèn, però, el mes d'agost, on l'ocupació ha davallat gairebé 4 punts respecte a la temporada passada. Regina Mallans.
8: La Federació Hotelera de les Pitius es situa en un 77,9% l'ocupació mitjana d'aquesta temporada a Formentera. Una xifra que ha incrementat molt lleugerament respecte a la de l'any passat, que se situava en un 77,51%. Sentim a Oana Catalina de l'Hostal La Sabina i a Noelia Ferrer de l'Hotel Sa Volta.
9: La ocupació ha sido más o menos como la del año pasado.
10: Enguany hem tingut unes ocupacions molt similars a l'any passat.
8: Enguany hi ha hagut un canvi de tendència durant el mes d'agost amb estades més llargues i amb una davallada de l'ocupació de gairebé un 4%. Una caiguda que s'ha vist compensada amb l'increment de la resta de mesos. Ho expliquen Anna Serritelli dels apartamentos Sabina Playa i Oana Catalina de l'Hostal La Sabina.
11: Este año sí, alguna estancia más larga en agosto, pero el otro mes siempre estancia más corta.
12: El mes de agosto fue el único mes que hemos tenido estancias un poco más largas.
8: Les previsions pel mes de setembre són optimistes.
11: Pero estamos llenos, estamos bien de ocupación.
12: Vemos ahora un poco un septiembre un poco mejor.
10: De moment està aguantant molt bé els temps i bueno, tenim una ocupació bastant alta.
8: Pel que fa a l'illa d'Eivissa, l'ocupació mitjana s'ha incrementat gairebé 2 punts respecte a la temporada passada.
0: El sector de la restauració insisteix en la caiguda en la facturació, malgrat que hagin vengut a les illes pràcticament els mateixos turistes que les temporades anteriors. Fins i tot Palma, on el pes de la població resident és major, s'ha vist afectada. Ho explica el gerent de CAEP Restauració, Tomàs Mas.
13: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
0: Mateix problema asseguren tenir els mercats artesanals de Formentera. Fan balanç passat ja el gruix de la temporada i lamenten igualment que, malgrat la mateixa afluència de turistes que temporades passades, han venut manco.
8: Les vendes entre els mercats artesanals de Formentera han davallat entre un 20 i un 30%. Així ho expliquen alguns comerciants d'aquest sector.
14: Jo crec que ha sigut un 30% mínim.
15: En mi caso, pueden haber bajado un 20%.
8: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes enguany és menor.
15: Está llegando mucho turismo con un poco poder adquisitivo.
14: Un públic més fluixet econòmicament que altres anys.
8: I com els elevats preus en transport i allotjament, les compres queden en darrer lloc.
15: Turismo que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Es un turismo que viene a ahorrar un poco.
8: També han afectat, creuen, les successives onades de calor i el Mundial de Futbol.
16: La pujada de temperatures del juliol, que ha sigut molt... Bueno, s'ha notat, la gent no volia comprar o no, com que no hi havia molt d'ànim.
15: Puede ser también, como siempre se dice, por el Mundial, que el junio y julio sea un poco flojo.
8: Els mercats de Formentera romandran oberts durant tot el mes de setembre i la previsió és que aquesta tendència es mantingui.
0: I els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible, segons informa la Federació Empresarial del Transport. Uns topers que es varen sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Ho ha explicat la presidenta de la Federació, Petra Mut, al programa La Gran Vida.
17: En el 94% de territori nacional... les territorials d'agència tributària han anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears, mos han donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots estiu i Petra i els directius, han mirat què passava, i és que l'agència tributària, la territorial, té problema, no sé si de personal o de gestió, que han mes que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
1: Mut s'ha referit també al sobrecost derivat de la insularitat. Exposa que els professionals del transport que tenen contractes públics, com els autobusos del tipus o els escolars, no poden repercutir el sobrecost del combustible en el client.
17: Sempre de mitjana anem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
1: El president de Taxis Pimem, Biel Moragues, apunta que el sector haurà de pujar en breu les tarifes prop d'un 6%. L'encariment del combustible és un dels motius, diu, però no l'únic.
18: No se mos permet en el nou reglament, que jo ho entenc bé, per temes mediambientals, incorporar determinats cotxes dièsel. Només se mos permet incorporar vehicles híbrids i elèctrics. No se mos permet, en els cas dels híbrids, que siguin vehicles de menys de 4,60, a lo que te'n vas a vehicles de més de 32-33.000 euros.
0: I per tancar el bloc econòmic i turístic, els banyistes de la zona de la punta de la badia de Talamanca es queixen de les molèsties que ocasionen les motos aquàtiques. N'hi ha moltes, naveguen molt de pressa, diuen, molt a prop de la zona de bany i de vegades suposen un perill per als banyistes. Ens ho conti Bon Aranyo.
19: És constant l'entrada i sortida de motos aquàtiques a la badia de Talamanca, al moll de Sa Punta, on conviuen amb banyistes i altres embarcacions. Les motos haurien de circular 50 metres de distància de la costa en zones rocoses no abalisades. Escoltem una banyista.
20: En la distància igual sí, però claro, de aquí 50 ja tiden a un barco, así que hay un paso muy estrecho, ¿no?, que no se pueden pasar, la verdad.
19: Els banyistes de la zona es queixen. Les motos van molt ràpid i han de vigilar cada volta que es banyen.
21: Que se quejan mucho las personas que están aquí tomando el sol o bañándose. Porque hay veces que se acercan demasiado y van buceando. Y la verdad que un poco peligrosas sí que son.
20: Hace mucho ruido y la verdad molesta bastante. A ver, yo nado, pero llega un punto que yo no puedo nada más. Bueno, también riesgo heavy en un barco, ¿no? Però també estic també atento de què passen.
19: A més, es veuen cotxes retolats desembarcant motos aquàtiques de lloguer. D'altres no estan retolats o tenen les motos amarrades a la mateixa badia sense cap mena d'identificació. La Conselleria de la Mar ha atorgat autoritzacions a 11 centres de lloguer de motos nàutiques a les Balears, de les quals 5 tenen les oficines al municipi d'Eivissa.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: 2:15 en el marc de la Diada de Mallorca i també de la Diada de Lluc. Més de 5.000 persones de més de 40 municipis han pujat al santuari des de la part forana, una tradició que ja fa 45 anys que es repeteix. Alguns han caminat un parell d'hores, d'altres més de 10.
1: Tot en funció del municipi des del qual han partit, però tots amb coses en comú. La satisfacció i l'orgull d'haver arribat al santuari de Lluc, sobretot. I una vegada allà, descansar, menjar alguna cosa, missa i cap a casa. Alguns en autocar i els més valents a repetir a la inversa el camí, caminant i fins i tot corrents.
2: És el meu primer pic i ella fa molt de temps ho va fer.
3: Per aquesta raó hem triat començar de caimari per provar a poc a poc. 2:15, més o manco. I ha anat molt bé. Ha estat una caminada molt agradable avui, perquè fa molta fresqueta, ha estat un dia fantàstic.
4: Partites de cineu i hem partit a la una del vespre, i bueno, ha estat un poc feixuc a lo darrer, tanta pujada, però hem arribat bé.
5: 9 hores he trigat, i hem fet 49 quilòmetres. I com estic? Pues fotut, la veritat és que em fa mal tot.
6: Ells tornen en el bus i jo no sabia si tornar a peu o esperar el bus, ja ho veurem.
0: Malgrat la diada va ser realment ahir, avui continuen els actes arreu de Mallorca per commemorar aquesta cita. Si aquest matí l'esdeveniment més destacat ha estat la missa i ofrena floral a la Verge de Lluc, aquesta hora baixa, a les 6, el focus estarà posat en el concert de la Banda Simfònica de la Federació de Bandes de Música al Pati de la Misericòrdia, Palma.
1: També a les 6 hi haurà una ballada popular a la Refinadora de Marratxí. Una festa de celebració també es farà abans del partit del Mallorca contra el Sabadell a Son Moix, i a la seu del Palau del Consell de Mallorca hi haurà una ruta teatralitzada a les 7.
7: Informatiu migdia.
0: Fora de les illes, situació Ceuta, 5.300 persones de les que creuaren sense autorització la frontera final de juliol han tornat aquests darrers dies, no s'especifica quants de dies són, segons el govern central citat per l'agència EFE. A més, segons la mateixa font, un centenar, que tampoc no s'aclareix si està inclòs en l'anterior xifra, ha renunciat a la seva petició d'asil.
1: Mentrestant, avui han estat allotjades en un campament 800 persones de les que entraren, d'aquestes que entraren de manera irregular el 30 i el 31 de juliol. Hi ha un altre campament pendent d'obrir també en els pròxims dies per acollir la resta d'immigrants que encara queden a altres zones de la ciutat.
0: La Unitat de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia de l'Estat va multiplicar per 2 el número d'expedients tramitats l'any passat respecte de l'anterior.
1: A més, la xarxa de fiscals especialistes en aquesta matèria, o en aquestes matèries, ha augmentat fins a assolir 54 professionals. Són dades de la memòria fiscal publicada aquesta setmana i que destaca avui l'agència EFE.
0: En internacional, Israel ha intensificat els bombardejos avui sobre el Líban.
1: Concretament sobre la zona que ahir va visitar el president libanès, que va dir que la seva prioritat era aconseguir la retirada de les tropes israelianes del sud del país, el retorn dels libanesos que s'han hagut de desplaçar pel foc israelià i també la reconstrucció de les àrees malmeses per la guerra.
0: I Rússia insisteix, no hi haurà avanç cap a la fi de la guerra amb Ucraïna si no es pot quedar territoris ucraïnesos ocupats.
1: Ho ha dit aquest diumenge un representant del Kremlin, això una setmana després de la trobada amb els enviats de Washington a Rússia per reprendre les negociacions de pau, i dies abans que hi torni a una reunió, en aquest cas a tres bandes, en què també participaran Ucraïna i els Estats Units.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: I Vetres Televisió arranca demà la nova temporada amb una aposta clara per la proximitat i la producció pròpia. Entre les grans novetats destaca el concurs cultural La Roda del Temps, presentat per Laura Arias en horari de màxima audiència, i El meu poble és el millor, on 33 municipis competiran mitjançant votació popular per acollir les campanades de cap d'any.
1: La nova graella d'IB3 reforça també els informatius, el debat i la presència de la televisió autonòmica al raó de la comunitat, amb més continguts i també retransmissions en directe. Ara Anam passarà a dir-se Ara mateix, i també tindrem noves temporades de programes ja clàssics com Web com Anam o Terra de Sabors.
0: I Sant Nicolau posa avui punt final al cicle de festes patronals de Menorca. Els cavalls i els caixers han tornat a convertir el cim del Toro en l'escenari d'una de les cites més esperades del calendari festiu menorquí. Carles Marquès.
8: Des de primera hora, el cim del Toro s'ha anat omplint de gent. Visitants arribats de tots els racons, molts d'ells amb el bus gratuït, han anat fent temps entre cafès i entrepans.
9: Cada any puja Sant Nicolau perquè és que el Toro és mercadal, és nostre.
10: Veure arribar els cavalls, veure entrar els caixers a l'església i després ho dono un pop per acabar.
11: És el primer any que venim perquè surt una amiga nostra.
12: Jo som de Mercadal i quan vivia aquí, Sant Nicolau ja es feia. El que no es feia amb el burull que hi ha ara.
8: Després del lliurament de les banderes als caixers sobreposats, la comitiva ha iniciat l'ascens. Poc abans de les 11, el Toro ha rebut els cavalls. 1-1, 20-38. Han entrat al recinte i han passat davant del bisbe en un dels moments més solemnes de la jornada. Sentim alguns assistents més a la festa i tot seguit el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga.
13: Quan pugen els cavalls amb totes les banderes i entren dins el pati, la veritat que és molt polit.
14: Tenim fills i nets que surten i ens agrada.
15: És una festa en honor de Sant Nicolau. Sant Nicolau de Tolentino. Era un sant agustí, per això a Mercadal i a Ciutadella, on hi havia agustins, se conserva molt el nom de Nicolau.
8: Després, els cavalls s'han quedat enrere. Els genets, a peu, han tornat a formar comitiva per dirigir-se al temple i participar en la missa de caixers. La cerimònia està presidida pel bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, i concelebrada pel caixer capellà Llorenç Sales, el prevere Joan Camps i el diaca Joan Mercadal. I així, entre cavalls, música i fe, Sant Nicolau tanca un any més ses portes en clau.
0: Gràcies, Carles. 2:22, petita pausa i els esports.
16: El repte és ara que no...
17: Un estiu que canviarà les seves vides.
18: Catalina!
19: Se tropezó con un escalón.
17: El retorn al cinema de Lluís Homà.
20: És una provocació darrere un altre.
17: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
21: ¡Abuelo!
22: No deixaràs de sentir-la prou.
17: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
23: Del 16 al 22 de setembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntament de Palma.
7: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
24: Salutacions, temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Avui toca viure la festa del ciclisme balear, amb un nom propi, el d'Enric Mas Nicolau, que avui es proclamarà

0: L'organització, d'acord amb els comissaris de la UCI, han decidit neutralitzar el temps de la classificació general en el darrer pas a meta, a 9,8 quilòmetres de l'arribada. Això significa que a partir d'aquest punt els incidents o les diferències de temps ja no modificaran la general. No hi haurà bonificacions de temps a la meta, tot i que els punts per a la classificació de la regularitat sí que es repartiran a l'arribada. Per tant, avui serà sobretot una jornada de celebració i amb molts aficionats mallorquins, familiars d'Enric Mas i representants institucionals de les Balears pendents de viure la seva coronació després de la gran etapa d'ahir de l'Artenenc. Anem a escoltar què ens va dir Enric Mas després de la gran etapa d'ahir.
1: Fa molts anys que ho he intentat, havia pegat en el palo tres vegades, el segon i una tercera, i mira, pues ara, després de molts anys, pues, ha valgut la pena, no? Tot és, pues, sofrir durant moltíssims anys.
0: Tot a punt aquí, des de la línia de meta, des de la línia d'arribada per viure aquesta coronació d'Enric Mas com el millor de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ho contarem des de les 4 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio en una edició d'Esports 3 en joc. Enric Mas a punt de fer història avui. Granada prepara la festa del primer guanyador balear de la Vuelta a Espanya.
2: En quant al futbol, el Real Mallorca torna a jugar a casa. Ho farà a les 6:30 amb la visita del Centre d'Esports Sabadell. S'està classificat amb 8 punts. Un partit on el Mallorca no pot fallar. I més si tenim en compte els marcadors d'ahir, amb un Castelló que sense anar més lluny queda com a líder en solitari amb el triomf d'ahir a Montilivi davant Girona per 1-2. Toni Fuster.
3: El vermell cercarà la tercera victòria consecutiva a Somos. La bona notícia per l'entrenador Luis García Fernández és la recuperació del lateral Toni Lato, que ha estat dubte durant la setmana. Qui encara no està per entrar a una convocatòria és Alberto Moreno. El defensa segueix fent feina per agafar la forma. També s'han quedat fora Luna, Jan Sales, Abdon i Calumbà Júnior. Tot fa indicar que no hi haurà gaire canvis respecte a l'11 d'inici del Pepico Amat. A banda del partit, el club participarà als actes de commemoració de la Diada de Mallorca. El partit el podreu veure per IV3 Televisió i seguir en directe aquí el programa Esport 3 en joc a partir de les 4. Aquesta cinquena jornada l'arbitrarà un altre debutant de la categoria, Daniel Miranda, del comitè Estremell.
0: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
4: Serà espectacular.
0: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
5: Que repiquin les que fan a la seu!
0: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
1: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
0: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: Un gol de José Carlos Lazo, el primer temps des del punt de penal, i un altre a les acaballes del partit de Manu Justo, li dona els 3 punts a l'U d'Eivissa davant del Sant Andreu en triomf final per 2-0. D'aquesta forma ja suma en la d'ahir 2 victòries a la competició, i totes dues com a local. Sentim el Raúl Llona, tècnic de l'UD.
6: El partido me deja un sabor agridulce desde que hemos mejorado. Creo que hemos mejorado, que ha habido situaciones del juego que hemos mejorado, pero es verdad que me deja otras situaciones donde el equipo de repente pues como que tiene un lapsus y desaparece y deja de hacer cosas, ¿no? Creo que el equipo ha hecho cosas muy, muy positivas y en esa parte de todo me voy realmente contento.
2: En cuanto a la segona federació, segona jornada, grup tercer, marcadors, Intercity 2, Atleti Balears 2, Penya Esportiva 1, Yecla 1, Poblense 1, Castellonense 2, els blaugranes encara no han puntuat, i Mallorca B 0, Deportiva Minera 0, el filial que prepara per Lluís Martí és ara mateix l'equip millor classificat del Balears amb 2 punts. En motociclisme, en marxa la cursa MotoGP, on participa Joan Mir. A Moto2, 6a plaça final per Izan Guevara, el que se li escapa el campionat, ja que el líder, Manuel González, ha estat el guanyador de la prova. I recordar que en bàsquet la selecció espanyola femenina amb les mallorquines Salva Torres i Elena Pollo jugaran a les 4.

i mig al tercer i quart lloc de la Copa del Món davant la Fintiona. Alemanya, després de perdre ahir a semifinal davant la imbatuda selecció dels Estats Units per 66 a 76. El deixem aquí de moment els esports per tornar, recordin, a les 4 a la prèvia del partidàs que arrencarà a les 6 a Somos entre el Real Mallorca i el Centre d'Esports Sabadell.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

el pop melòdic, sensible i íntim de Carme Vives. Tal vegada que és registre vocal, aquesta veu et sona. És la cantant del grup de Manacor, Reina. Tot i que acabam d'escoltar Matalàs i Llençol, una de les cançons del seu primer àlbum en solitari. Tot just a principis d'aquest mes de setembre, ha presentat a la seva ciutat natal, a Manacor, aquest, el seu primer treball, Expressions Temporals. Disc que ha activat el satèl·lit sonor per començar a orbitar la galàxia musical. Com és habitual, dissabte i diumenge, durant el capvespre, aquí la sintonia d'IB3 Ràdio, et proposam aquest viatge sonor, on les cançons són protagonistes, aquestes que tenc el gust de presentar i seleccionar davant de micròfon Tito Fuster. Aquests primers 30 minuts sempre les dedicam a escoltar i punxar el talent balear. Per tant, seguim escoltant com sona aquest nou àlbum de Carme Vives. Aquesta cançó du per títol Peus de plom.

Hola, som la Jarma Vives i fa poc ja t'ha sortit el meu primer disc en solitari, Expressió en temporals, després de tot ja un parell d'anys en reïna. És un disc, vull pensar, que genuí, orgànic i emotiu. Un disc no apte per gent que vulgui moure músculs i ossos, però que podeu gravitar a Òrbita 3.

0: És la vocalista mallorquina Carme Vives, també cantant del grup Reina. Acabam d'escoltar Hivern, una de les cançons del seu primer treball en solitari, que tot just s'acaba de presentar i ho escoltes com a novetat a Òrbita 3. Àlbum que titula Expressions temporals.
1: Les novetats discogràfiques a Òrbita 3.
0: En aquest espai radiofònic, durant el cada setmana, pots escoltar i gaudir del talent de les nostres illes. Fem una pausa, una aturada, i a la tornada entram en Òrbita Festival Sororitat, esdeveniment que celebrarà la seva cinquena edició aquest proper divendres a les sales Gremi de Palma.
1: Estàs en Òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és música. Un estiu que canviarà les seves vides.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
9: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-la prou.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
12: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
13: Serà espectacular.
12: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
14: Que repiqui l'escampada de la Seu!
12: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
15: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
12: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
16: Hi ha
12: Balears.
16: Coses que no canvien, com Tèntol.
17: Tèntol!
18: Tèntol!
19: Tèntol!
16: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
20: Ses òrbites en sincronia.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster.

0: Ole!
1: La proposta que acabam d'escoltar signada per Sandra Montfort, aquesta autora cantant Morenata. És una de les protagonistes del festival Sororitat, que celebrarà la seva 5ª edició i es consolida com una de les cites culturals més transformadores i imprescindibles de Mallorca. Tindrà lloc aquest proper divendres, dia 18 de setembre, a les Sales Gremi de Palma, un festival, esdeveniment creat per donar veu, espai i protagonisme a les dones i dissidències dins la música i la cultura, apostant per una escena més diversa, inclusiva i lliure de barreres. A més de la programació musical, el recinte tindrà una zona de paradetes d'artistes i creadores locals que convertirà la jornada en un punt de trobada per a diferents disciplines artístiques. Tot això, com apuntava, el proper divendres a les Sales Gremi de Palma. Actuaran Xisc, Júlia Bitloop, Alicia Miquel i Sandra Montfort. Escoltam d'aquesta artista Las Flores.

0: Les Flores, cançó de Sandra Montfort, que juntament amb Julia Bitloop, Xisc i Alicia Miquel actuaran aquest proper divendres, dia 18 de setembre, a les Sales Gremi de Palma. Es durà a terme la 5a edició del Festival Sororitat. Més que un esdeveniment musical, aquest festival és una experiència cultural completa, concerts en directe, art, creativitat i comunitat conviuen en un espai segur i lliure de perjudicis, on el talent femení i dissident és al centre de tot. Tota una jornada de música, art i reivindicació a les Sales Gremi de Palma aquest proper divendres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Amb una altra de les protagonistes qui participa, Alicia Miquel, arribarem en el punt horari de les 3. Després de la pausa per al butlletí informatiu, seguim orbitant. Serà en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda, davant del micròfon, Tito Fuster. Aquesta cançó du per títol Com un confit, Alicia Miquel.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El camp de les Balears encadena 4 anys consecutius de collites desiguals i pèrdues a causa de les altes temperatures, els cops de calor i la sequera persistent. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, la superfície de conreu a les illes s'ha reduït un 2,5% el darrer any amb una caiguda notable. L'hortalissa, les pastures, la vinya i els cítrics, que s'enfronten a una davallada de gairebé el 5%. Davant d'aquesta situació, el sector agrari es planteja mesures d'urgència, com canviar els cicles de producció o instal·lar hivernacles d'estiu per protegir els cultius. Així ho explica Guillem Adrobé, president de Terracó.
2: Antes fèiem hivernacles per produir de prest, no? Per produir en hivern. Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se per canviar cicles, per canviar produccions i tot això. Se necessiten inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues inversió no se farà.
1: I balanç positiu de la temporada per al sector hoteler de Formentera, que s'ha tancat amb una ocupació mitjana de gairebé el 78%. Enguany s'ha registrat un canvi de tendència durant el mes d'agost, quan l'ocupació ha caigut gairebé un 4%, malgrat haver-s'hi registrat estades més llargues. Aquesta davallada puntual s'ha vist compensada gràcies a l'increment de visitants durant la resta de mesos de la temporada. En sentim la valoració que en fa Anna Setirelli, dels apartaments Sabina Playa.
3: Este año si alguna estancia más larga en agosto, pero el otro mes es siempre estancia más corta.
4: El mes de agosto fue el único mes que hemos tenido estancias un poco más largas.
1: Més temes, els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible. Un dubte que es van sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Tot en un context de sobrecost derivat de la insularitat, on els professionals del transport, que tenen contractes públics, com els autobusos del tipus o els escolars, no poden repercutir el sobrecost del combustible en el client. Ho explica la presidenta de la Federació de Transport, Petra Mut, en declaracions a la Gran Vida.
5: Sempre de mitjana anem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
1: I el govern i la Universitat de les Illes Balears han signat la compravenda del Solà, que permetrà construir les futures instal·lacions universitàries al Parc Vit. L'adquisició d'aquesta parcel·la, sumada a una altra cedida per la CAIP, posarà a disposició de la UIB més de 4.400 metres quadrats edificables. El projecte cerca connectar la recerca universitària amb el teixit empresarial i s'emmarca en el pla autonòmic per transformar el Parc Vit en un pol d'innovació i talent a la Mediterrània, que preveu una inversió de 68 milions d'euros. I en clau internacional, Israel ha intensificat aquest diumenge els bombardejos sobre el sud del Líban, atacant precisament la zona que ahir va visitar el president libanès. Durant la seva visita, el mandatari va declarar que la prioritat absoluta del seu govern és aconseguir la retirada de les tropes israelianes del territori, garantint el retorn dels milers de desplaçats i iniciar la reconstrucció de les àrees devastades per la guerra. La resposta de l'exèrcit israelià ha estat un increment dels atacs aeris en aquesta mateixa secció del país. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt. Us deixem ara en Tito Fuster i Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: La càlida i exquisita Bye Bye Blackbird, interpretada per Miles Davis, encata la sessió de migdiada d'avui diumenge. Un dels estàndards més emblemàtics i importants de la història del jazz. Tema que va ser enregistrat el mes de juny de 1956 i que el senyor Davis va incloure en el seu aclamat disc Round About Midnight, publicat un any després per Columbia Records, el seu primer treball enregistrat per una multinacional. En el repertori, Philly Joe Jones a la bateria, Paul Chambers al contrabaix, Red Girland al piano, el saxofon tenor, el seu inseparable John Coltrane, i en la coordinació i trompeta Miles Davis. El músic nascut a Califòrnia, que enguany es compleix el centenari del seu naixement, nascut a Santa Mònica 1926, i recordam aquesta doble cita musical enguany per dir a la vida al setembre de fa 35 anys, el 1991, el mític compositor i trompetista sempre lligat en el jazz modern, en el hard bop i a l'avantguarda jazzística.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un dels essencials d'Òrbita 3, que al llarg de les sessions de migdiada hem fet un repàs i gaudint de la seva extraordinària i recomanable discografia. I abans de continuar en òrbita Miles Davis, agrair-te que siguis a l'altra banda del receptor, davant de micròfon Tito Fuster, les presentacions i seleccionant els continguts. És Miles

0: Quintet, juntament amb John Coltrane, àlbum antològic que s'edita en format vinil d'aquests de màxima qualitat, gruixuts, de 180 grams. Obres publicades, en aquest cas, a finals dels anys 50. A més, Rhino Records està celebrant també el centenari recuperant la seva discografia i reeditant aquest gran estàndard del jazz.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Així arribem a fer una pausa, una aturada i tot d'una tornem a entrar en Òrbita 3, sensació de migdiada.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui l'escampada de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de
1: un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

suau, càlida i en format acústic, All Apologies, versió a càrrec de la difunta Sinéad O'Connor, tema que varen popularitzar Kurt Cobain i companyia, la banda de Seattle Nirvana, que, per cert, el seu mític Nevermind, el seu segon treball d'estudi, el més famós de la seva carrera, llançat al setembre de 1991, fa 35 anys, naixia la nova era del moviment grunge. Aquesta, una adaptació que no té res a veure amb el so guitarrer de l'original. Et propos una altra, que també ambienta aquesta selecció de migdiada, on el tempo musical és més calmat per fer la digestió o bé una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'aquest temps de ràdio, Òrbita 3, que t'oferim a la sintonia de la ràdio autonòmica dissabte i diumenge durant el capvespre. Arriba All Apologies, adaptada per un dels mestres del jazz fusió, el de Chicago, Herbie Hancock.

0: tot un virtuós i un dels mestres del jazz fusió de Chicago, Herbie Hancock, gran teclista i compositor. Fa uns minuts escoltàvem la seva adaptació molt suau de All Apologies, original de Nirvana, i ara tot just acabam d'escoltar aquesta Rubber Soul.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Seguim en Òrbita Hancock, aquest extraordinari productor i compositor que ha mesclat el jazz amb el funk, el soul, el pop i fins i tot les noves tendències i música electrònica. Arriba Love is Stronger Than Pride.

0: Órbita 3. Òrbita 3.
1: Òrbita 3.
0: Òrbita 3.
1: Òrbita 3.
0: Òrbita
1: 3. Òrbita 3.
0: Òrbita 3. Amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Oh! Yeah!
6: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
7: 1, 2, 3, 4.
6: En Tito Fuster.
8: Tema de contraportada per completar la sessió de migdiada que t'oferim en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Després de la pausa per al butlletí informatiu, seguim musicalitzant el cap de setmana, punxant la banda sonora d'aquesta recta final de l'estiu 2026. I escoltarem una peça més del cèlebre Hancock, tot un virtuós del jazz fusió de Chicago, que la passada primavera va celebrar 86 anys. Legendari pianista, teclista i compositor, considerat una de les figures més influents de la història del jazz. Va començar a tocar el piano només en 7 anys i amb 11 interpretava un concert de Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Chicago. Ja es veia que era un nin prodigi. Ha tocat tots els estils, des del hard bop, jazz modal, i conegut per ser un arquitecte de la música, i combinant el jazz amb moltes disciplines i estils, com ara funk, pop, electrònica, rock, i amb una discografia impecable i brillant d'aquesta per emmarcar, que sona de tant en tant a Òrbita 3. A més, també va formar part del mític quintet de Miles Davis en els anys 60, autor que també hem escoltat en la primera part d'aquesta sessió de migdia de motiu del centenari del seu naixement. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, davant del micròfon, Tito Fuster.

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Cada vegada queda manco perquè acabi la temporada i el sector de la restauració comença a fer balanç. Des del sector insisteixen en una caiguda generalitzada de la facturació, un descens de la despesa que s'ha notat fins i tot a Palma, on el pes del client resident és major. Això passa en un any en què l'arribada de turistes a les illes s'ha mantingut en xifres similars a la de temporades anteriors, evidenciat un canvi en el patró de despesa dels visitants. Són les explicacions del gerent de CAEP Restauració, Tomeu Mas.
2: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: Més temes, l'empresa tecnològica OpenAI, propietari de ChatGPT, ha anunciat que no sortirà a borsa enguany pel risc de seguretat de la intel·ligència artificial. Precisament, molt comentades han estat aquesta setmana les declaracions del director executiu d'Anthropic, una de les principals companyies del sector, propietària de Claude. Segons Dario Amodei, cal desaccelerar el ritme en què milloren els models d'intel·ligència artificial, ja que podrien provocar catàstrofes en ciberseguretat a escala global, com ciberatacs, bioterrorisme i greus alteracions econòmiques. A la mateixa línia s'ha situat Demis Hassabis, líder d'intel·ligència artificial de Google. Això sí, en aquest moment, la principal preocupació dels investigadors no és la seva autonomia. Xavier Barona és el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB.
3: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
1: I el govern ha iniciat una nova campanya, el viver de Menut, Escorca, on produirà més de 180.000 plantes autòctones de 90 espècies diferents per aquesta temporada. Es tracta de la xifra de diversitat més alta assolida pel Centre Forestal de les Illes Balears. Aquestes espècies es destinaran a la restauració de zones cremades, al Parc Natural de la Península de Llevant, a la recuperació dels sistemes dunars d'Estrenc i a projectes de ribera a Cuba, a Cúber i Salbufera. A més, la iniciativa inclou la reproducció d'espècies en perill crític d'extinció i investigacions per aconseguir oms resistents a la grafiosi, una malaltia fúngica. El nou fill predilecte de Mallorca, Relsby, no és només el cantant de música urbana més conegut de l'illa, és també un símbol d'inspiració. A Sant Gotleu, el barri que el va veure néixer, són molts els joves que, seguint el seu exemple, aprenen a fer cançons en contingut social. Un projecte educatiu de la Fundació Vicenç Ferrer a càrrec del raper Rafael Swing, que ha estat un repte i a la vegada un regal, tant pels professors com per als alumnes. Així ho explica Asunción Gallardo, la directora de l'IES Gabriel Vallseca de Sant Gotleu.
4: Aquesta zona és una zona molt artística, a més, perquè és vera que hi ha una arrel molt artística, aquesta zona. I després una altra manera també de fer-los ells protagonistes, que és superimportant. Ells senten que és una cosa que han fet ells, encara que hagin fet en col·laboració, i bueno, són coses que tenen un impacte ara i fins i tot el dia demà, quan tornin a veure aquest vídeo i diguin mira el que vam ser capaços de fer quan tenien l'edat que teníem, sí.
1: I en cultura, Sant Ferran tornarà a omplir-se avui vespre de música amb una nova edició de Guitarres de Formentera, a la plaça de l'Església. A les 9, el festival es tancarà amb una jam session a Sa Panxa. Es recupera així un dels trets més característics del festival, ajuntant en un mateix escenari músics de procedències i formacions diferents. Amb això és tot, actualitat informativa per ara. Us deixem ara en bones mans amb els nostres companys d'Esport3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: La nostra passió per l'esport i per la ràdio s'entén per dies com avui. Enric Mas es proclamarà d'aquí a 3 hores campió de la Vuelta a Espanya. El triomf de l'Artenanc representa tantes coses. La més important, el premi a un lluitador que mai no ha baixat els braços i que finalment s'aferrarà a la glòria avui a Granada. I no vos podeu imaginar l'emoció que sentim per contar-vos aquesta fita històrica per a l'esport de les Illes Balears. I a tot això, avui també juga el Mallorca. Ciclisme i futbol es donen la mà a IB3 en una hora baixa de ràdio que serà, vos ho garantim, espectacular.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3 en joc. Endavant, Toni Terrades.
0: Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a un dia històric per a l'esport balear. Al voltant de les 7 de l'hora baixa, Enric Mas es proclamarà campió de la Vuelta a Espanya, una fita mai aconseguida per cap ciclista de la nostra comunitat. Esports 3 en joc, no ens perdrem cap pedalada d'en Enric i l'acompanyarem fins al més alt del podi. Estarem amb els familiars i amics que han viatjat fins a Granada per viure en directe un diumenge inoblidable. I també serà Martà, per compartir la felicitat dels veïnats del poble per aquest triomf a la Vuelta. Les emocions pel gran dia de Enric Mas coincidiran també amb la 5a jornada de Lliga a segona divisió. A partir de les 6:30 de l'hora baixa, el Mallorca s'enfrontarà al Sabadell amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva a Son Moix. Un partit que podreu seguir també per IB3 Televisió. Anant per ordre, partim a Granada. Ens contarà la darrera etapa de la Vuelta en Joan Gabriel Bausà. Juanga, tot a punt perquè Enric Mas es coroni com a campió?
3: Així és, tot a punt aquí a Granada, a la línia de meta. Ja hi ha aficionats al ciclisme que esperen veure aquest moment tan especial. Ho tenim tot preparat perquè Enric Mas faci història i es converteixi en el primer ciclista balear a guanyar la Vuelta a Espanya.
0: Enric Mas ha viscut unes darreres hores ben intenses. Avui és, sens dubte, el millor dia de la seva carrera professional. A la línia de sortida, Antolo Leal. Tolo, com has vist l'Artenanc abans d'aquesta darrera etapa?
4: Bon dia, companys. Enric Mas ha sortit fa uns minuts de l'autobús del Movistar amb una rialla de pam a pam, una rialla d'orella a orella. Ha vengut més d'una cinquantena d'aficionats des d'Artà a donar-li suport, han cantat, l'han celebrat també i ara quan ha baixat l'autobús i ara mateix se dirigeix cap a la línia de meta cap a on anem nosaltres també.
0: Això passarà tot a Granada, a partir de res, eh? D'aquí uns minuts comença aquesta etapa. I a Son Moix, a partir de les 6:30, partit exigent per al Mallorca. Els de Luis García rebran el Sabadell, Marta Sampas.
5: Els catalans arriben a la cita d'avui invictes. No han perdut cap partit dels 4 que han disputat fins ara i tenen 8 punts a la classificació, un més que el Mallorca. El conjunt de Luis García ve d'empatar el camp de l'Eldense. Per tant, de moment, a Son Moix sí que la cosa funciona. 2 partits, 2 victòries.
0: Toni Fuster, quines novetats presenta la convocatòria del Mallorca?
6: Bona notícia és per Luis García Fernández, que recupera Toni Lato, que ha estat dubte durant la setmana, que encara no entra a la convocatòria, és Alberto Moreno. El defensa segueix fent feina per agafar forma. També s'han quedat fora Luna, Jan Sales, Adoni Calumbà Júnior. Tot fa indicar que no hi haurà gaire canvi respecte a l'11 d'inici del Pepico Amat.
0: I els principals perills del Sabadell, quins són, Miquel Berger?
7: I doncs s'enfronten avui a Son Moix, el que en teoria és el millor mig del camp damunt del paper, que és el del Mallorca, i el que ho és a la pràctica, el del Sabadell. El trident, format per Pere Pons, Urri i Quadri, és la clau del bon inici de campionat dels arlequinats. Però clar, amb tres dianes també hem de destacar el seu davanter nord-americà, Joaquini.
0: I qui serà l'encarregat de dirigir aquest partit entre el Mallorca i el Sabadell, José Sallés?
8: I d'un àrbitre que acaba d'ascendir, l'extremeny Daniel Miranda Bolaño, de només 32 anys. Mai ha xiulat un partit al Mallorca i els dos que ho ha fet el Sabadell, els arlequinats, han guanyat. Va ser la temporada passada, l'Algeciras 1, Sabadell 2 i el Sabadell 4, Europa 0. El VAR, hi haurà un veterà de segona, l'andalús Álvaro Moreno Aragón, de 35 anys.
0: En aquest moment obrim la via de comunicació amb vosaltres, estimats oients. Ens podeu enviar els vostres missatges sobre en Enric Mas, sobre el Mallorca o sobre el que vulgueu al WhatsApp 646 93 45 01. Són les 4 i 9 minuts. Avui vos acompanyarem fins a les 9 i mitja del vespre amb els comentaris de Pau Cendrós, les col·laboracions de Mario Ormaechea, Neus Sánchez i Xisco Nadal, la direcció tècnica de Toni Cardell i Miguel Soler i la realització de Toni Guiscafré. Comença aquí un diumenge apassionant de ciclisme i futbol a l'aplicació d'IB3, al canal de YouTube Esports IB3 i, per suposat, aquí, a IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: 4 i 10 de l'hora baixa, aquí, com sempre, tenim a Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Com va, Toni? Molt bé, molt bé. Molt emocionada per aquest cap vespre que ens espera de celebracions. Espera'm en Enric ja pràcticament assegurat, però que el Mallorca també guanyi, perquè no també alguna medalleta de bronze. Ara ho posarem tot en ordre, però sí, una hora baixa il·lusionant.
0: Sí, sí, il·lusionant, emocionant, i que viurem aquí en directe a IB3 Ràdio. Parlava de medalles, na Marta Sampas, perquè n'Alba Torrens i n'Helena Puello poden conquerir avui al Mundial de Bàsquet la medalla de bronze.
1: Sí, juguen contra Alemanya, res, d'aquí 20 minutets a les 4 i mitja aquest partit pel tercer quart lloc, a veure si almenys se lleven l'espineta de nova passat en aquesta final, després de perdre ahir fent un molt bon paper davant dels Estats Units. Varen perdre aquesta semifinal per 66-76, per tant la final és avui a les 8 del vespre Estats Units-França, però estem a les nostres mallorquines d'Alba Torrens i Helena Puello, que com deien, d'aquí 20 minutets contra l'anfitriona, no sortia la paraula, contra Alemanya, que les varen guanyar, eh? Per sí, tant sí. Pot anar bé i penjar-se la medalla de bronze, ho contarem.
0: Està en marxa també des de ja fa uns dies la 5a jornada, segona divisió.
1: Sí, fa uns dies, des de divendres en concret, en la victòria del Burgos 3-1 contra el Ceuta. Ahir es van jugar aquests partits. Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2, Granada 1, Albacete 1 i la victòria a domicili de l'Almeria al camp del Còrdoba per 0-2. Avui, ara mateix en joc, un partit des de les dues en joc, aquest Sporting de Gijón 0, Eldense 1, ja finalitzat, victòria sí, sí. De l'Eldense, 3 punts, i ara res, en 3 minutets començarà el Valladolid-Oviedo, ja ho sabeu, a les 6 i mitja Mallorca-Sabadell, a les 9 del vespre Tenerife-Leganés, i després ja dilluns, demà, tancarà aquesta jornada el Celta B, Eibar.
0: Primera divisió també, jornada 5.
1: Sí, s'avança a divendres, amb la victòria per la mínima del Sevilla, 1-0 davant del València. Ahir, Racing de Santander 2, Alavés 1, Osasuna 0, Espanyol 2, Atlètic Club de Bilbao 1, Elche 1, Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, el Celta de Vigo-Màlaga, que s'ha jugat fa una estoneta i ha acabat amb empat a 1. A les 4 i quart també, just ara, començarà el Llevant-Barça, quan siguin les 6 i mitja el Getafe-Oviedo, i a les 9 del vespre el Real Societat Atlètic de Madrid, ja per demà dilluns, tancaran aquesta jornada a la màxima categoria el Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: Ahir vos varen contar el triomf de l'Eivissa per 2-0 contra el Sant Andreu a Primera Federació. Avui és el torn de la Segona Federació. Començam per la categoria femenina, jornada 2.
1: Sí, hi ha partit a les 5, el Balears, primer partit a domicili de la temporada, visita el Samper, a veure si poden sumar una nova victòria, ja varen encetar bé el curs, guanyant a Sant Malferit, i de la segona ref femenina passam a la masculina, també la jornada 2, ja disputada, amb l'empat a 2 de l'Atlètic Balears al camp de l'Intercity, amb l'empat, en aquest cas, a 1 de la penya esportiva contra el Yeclà, l'empat a 0 del Mallorca B Deportiva a Minera, i la derrota del Poblense 1-2 contra el Castellonense.
0: I avui també hi ha hagut Mundial de Motociclisme.
1: Sí, Gran Premi de San Marino, MotoGP, el mallorquí Joan Mir ha estat 17è, i a Moto2 ben pendents de Nizan Guevara, que ha estat 6è i continua segon a la General per darrere de Manu González, que precisament avui ha estat qui ha guanyat aquesta cursa a Moto2.
0: I avui també les nostres mirades estaven posades en aquest Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi d'Espanya des d'un nou circuit, el Mat Ring, a Madrid.
1: Sí, sí, exacte, s'estrena aquest circuit, està en marxa ara, volta 41 de les 57 que té. De moment ara lidera aquesta cursa Leclerc, però havia sortit en primera línia Lando Norris, Fórmula 1 Madrid.
0: I de moment Leclerc va endavant en aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, després vos contam com acaba. Són les 4 i 14 minuts. Han de partir Granada perquè avui un ciclista de les Illes, un artenanc, guanyarà la Volta a Espanya.

0: Amb aquesta cançó, amb el Mas, te quiero más, celebraven ahir els components de l'equip tècnic de Movistar el triomf d'en Enric Mas, ja virtual. Avui es confirmarà en aquesta Vuelta a Espanya l'Artenang líder de la General. Avui és una etapa de tràmit, però importantíssima per tots nosaltres, i ens la contaran des de Granada dos homes d'aquesta casa, en Joan Gabriel Bausà i en Toro Leal. Juanga, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, moltíssimes ganes de viure aquest moment històric des d'aquí, des de Granada. Jo me trobo ara mateix a la línia d'arribada, per on passarà Enric Mas com a guanyador, com a campió de la Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Ho farà després de sentenciar ahir la classificació general amb una etapa de muntanya realment espectacular, on Enric Mas li va ficar més segons de diferència a Roglic, que en el tram final, a la pujada a la línia de meta, no va poder aguantar, i el segon classificat, Primo Roglic, va fer un esforç per intentar ratear Enric Mas, però no va poder, perquè l'Artenenc és un autèntic gladiador, el gladiador d'Artà, i no és per casualitat que estigui en aquesta primera posició i com a líder, però per veure-lo proclamar-se campió encara queda molt, perquè s'ha de disputar aquesta darrera etapa de 112 quilòmetres, i ho han comentat en el dia d'avui, una etapa que finalment en els seus quilòmetres finals, en els seus 9,8 quilòmetres, i doncs serà neutralitzada. Això que vol dir que en el circuit urbà que es troba aquí a Granada, la darrera volta no canviarà res a la classificació general. Abans d'aquesta darrera volta, si hi hagués alguna novetat, si algun ciclista patís un de nou i es pogués caure, i doncs quedaria fora d'aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Per això no passarà, i veurem com acaba tot, i veurem com Enric Mas aconseguirà ser el líder de la General. Una etapa de 112 quilòmetres que començarà d'aquí no res amb la seva sortida i que anirà cap a Armilla, farà una primera part d'Armilla cap a la Zubita, i després recorreran tota l'àrea metropolitana de Granada i ja després entraran aquí, en aquesta ciutat, que és un autèntic somni. Tot és possible, Granada, i ho serà avui en la proclamació d'Enric Mas com a líder de la Vuelta. Quan entrin aquí a Granada ja començarà aquest circuit urbà, donaran 5 voltes on podran veure imatges absolutament espectaculars, com el pas per una de les meravelles del món, com és l'Alhambra, i després d'aquestes 5 voltes ja cap a línia d'arribada, on de ben segur esclatarà l'alegria. Cada vegada són més aficionats al ciclisme que s'apropen aquí, en aquesta línia d'arribada, per veure com Enric Mas aconseguirà i de campionar. Encara no han vist a cap aficionat o cap seguidor de les Balears, però sí que veiem a moltes persones amb la bandera d'Espanya, també la bandera d'Andalusia, que ja es posicionen per viure aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya, que comptem ja aquí, a IB3 Ràdio.
0: A la línia d'arribada hi ha en Juanga, i a la línia de sortida, perquè això està a punt de començar, si no ha començat ja, hi ha en Toro Leal. Allà sí que tenim mallorquins, artenancs, i com no, en Enric Mas. Toro Leal, bon dia, com estàs? Ha començat ja la darrera etapa de la Vuelta.
2: No ha començat encara. Els ciclistes estan ara atracant a la línia de meta, van passant per davant d'altres en aquests moments, i aquí, com dèiem, allà, més d'una cinquantena d'artenancs, i vull que escolteu com animen a tots els ciclistes que passen per aquí. S'ha de reconèixer, ha passat abans Primo Roglic, i ha hagut una ovació de l'afició mallorquina, ha passat abans Richard Carapaz, ha passat Félix Gall, els grans rivals d'Enric Mas en aquesta Vuelta a Espanya, i els han ovacionat a tots. Gest esportiu, gesta de gran aficionat del ciclisme, que ara mateix estan ja comptant els segons per arrencar aquesta etapa. No vos podeu imaginar, Toni, companys, com ha estat aquesta celebració dels aficionats d'Artà quan Enric Mas ha baixat de l'autobús. Hi ha hagut càntics, hi ha hagut plors també, en Enric Mas molt emocionat, també molt content. No ha pogut estar massa temps perquè havia d'anar tot d'una cap a la firma, cap a control de firmes, però avui Granada és una festa. I avui Granada és una festa perquè és història per l'esport balear i per l'esport espanyol, perquè en Enric Mas, efectivament, i a la fi, serà campió de la Volta a Espanya.
0: Tolo, jo no sé si entre aquests aficionats, aquests seguidors artanancs, familiars, amics d'en Enric Mas, no sé si serà, si ara podríem ja tenir qualque paraula, qualque declaració, qualque valoració en un dia, en un diumenge que serà inoblidable per tothom. Evidentment, el primer de tots en Enric Mas, però després el que deim, familiars, amics, artanancs que s'han apropat fins a Granada per viure aquest dia inoblidable. No sé si tens qualcú per davor a tu.
2: Sí, clar. Mos trobem ara amb
3: en Sergio Llull, estem aquí.
2: Sergio Llull, que és una d'aquestes... Mira, ara passa Richard Carapaz, sentiu com criden. És una d'aquestes 50-50 persones, se n'esperen més encara avui,
3: sí,
2: que estan aquí. Sergi...
3: Ja estan a meta.
2: Una locura, això, no?
3: Una locura, crec que és un moment bastant únic per el deport mallorquí, després de molts anys, així que a venir tots apoyant Enric. Després de molts anys, com ho fa segon, tercer, aquest any ja tocava, ja era hora.
2: Com heu viscut en el poble d'Artà i en el club ciclista d'Artà aquesta victòria, a la fi tan èpica d'en Enric?
3: Emocionant, des del primer dia que va ser allà a Castellón, crec que va ser en el Bortolo, que va agafar en Tai Pogacar, allà va ser increïble i allà sabien que en Enric tenia unes cames que no tenia altres anys, així que... Era sany.
2: Està clar que això ho han dit molt aquests dies, que s'ho mereixia en qualque moment viure això en Enric. Se mereixia viure això en Enric.
3: Sí. Per desgràcia, l'afició no ha estat molt, molt just amb ell, però bueno, nosaltres som gent que sempre hem confiat en ell i a la fi ha arribat el seu moment. Així que estem tots supercontents.
2: Gràcies, Sergi, de com ho veurem per aquí. Quan sentiu aquí l'afició d'Artà, no només són d'Artà, no s'han trobat amb més gent de Mallorca, també molta gent d'aquí de Granada i d'altres ciutats properes que venen a veure Enric Mas, perquè, clar, per nosaltres és un triomf històric, és evident, és un triomf històric per l'esport balear, però també ho és per ciclisme espanyol. Clar. Recordant que feia 11 anys que cap ciclista espanyol guanyava una gran volta per l'equip, ara mateix Movistar, el que ha estat sempre el Banesto, el Reynolds, etc. La cinquena volta ara mateix en aquests darrers anys. Per tant, és una fita històrica per nosaltres, però també per tot el ciclisme espanyol.
0: Clar que sí. Idò, Tolo, estem en connexió amb tu pel que pugui succeir en aquestes hores i avisa'ns, tot d'una que estigui a punt de començar l'etapa, connectam amb tu. Juanga, des de línia d'arribada, nosaltres t'enyoram. Tu mos enyores a nosaltres?
1: No he tingut temps. Perquè la veritat és que des d'ahir que vaig a tropitjar Granada no hem aturat i no és per menys, perquè el dia d'avui és i serà històric i hem anat d'una banda a l'altra seguint el gran grup, seguint en Enric Mas, però sí que és veritat que avui de matí, ja quan he parlat amb Antoni Terrades i amb la Marta, que ens hem enviat un parell de missatges, sí que he tingut un poquet d'enyorança, però he de dir que m'ho estic passant molt bé aquí a Granada, a més d'aquesta terra que jo estim tant, i això és un moment únic també per nosaltres, no? Pels professionals que som aquí per poder viure aquest gran moment.
4: Aquesta és la que m'ha d'eclipsar avui, no?
5: Aquesta és la que t'ha... Sí, exacte. Ja. Nom
1: vostè
5: propi.
1: Vostè passa per Juaneda o no?
5: Juanga.
4: Avui m'apareix que hauré d'acabar jo, Juaneda, m'apareix avui.
5: No te preocupis, que jo l'enviaré avui. No te preocupis.
1: Avui vostè més que mai vas a roda meva.
4: Sí.
5: També en tots els sentits.
4: Avui m'he de callar, més que mai. No puc dir res. Avui sí que...
6: Has canviat els cotxes per ses bicis.
5: Exacte, Juanga.
1: Sí. Avui en Ritma farà brum-brum, eh?
0: No, sí, clar.
5: No,
0: clar.
5: Ho faré jo, Juanga, no te preocupis.
0: Avui serà espectacular amb en Juanga en aquest final d'etapa que mos comentarà, també en tota l'afició que s'aproximi en aquesta línia de meta per viure com Enric Mas se proclama campió de la Vuelta. I veiem Tolo Leal, que a poc ja la gent va agafant llocs, els ciclistes, a la línia de sortida. Això està a punt de començar.
2: Sí, abans s'està fent un homenatge Els ciclistes que aquest any es retiren, entre ells alguns espanyols com Pello Bilbao, com De La Cruz, és un homenatge bastant emotiu, eh? Amb tot obert, i els ciclistes passen per enmig i els ovacionen. En fi, que avui és un dia de festa, aquesta darrera etapa sempre ho soles, eh? I sobretot avui és un dia de festa per nosaltres, clar.
0: Clar, clar que sí, clar que sí. Idò, tot preparat a Granada per viure un dia històric per a l'esport de les Illes Balears, aquesta consecució de la Vuelta, aquest títol de campió de la Vuelta a Espanya que aconseguirà n'Enric Mas. Són les 4:24, Granada serà, sens dubte, la gran protagonista i n'Enric Mas d'aquestes postres en joc, però també a les 6:30 juga el Mallorca.

I en nosaltres ja els heu sentit una miqueta amb en Juanga. Tenim en aquest estudi a punt de partir cap a Som Moix en els homes, en els nostres enviats especials, a les veus que sempre ens narren les aventures del Mallorca enguany per segona divisió. Jornada 5, arriba el Sabadell, un equip invicte.

0: que esperem de la convocatòria del Mallorca. Hi haurà molt de canvis, seran els mateixos.
1: No crec que
0: qui és
1: hi
0: alta,
1: massa.
0: Qui és baixa.
1: No crec que hi hagi moltes novetats. Toni Lato ha estat dubte durant la setmana pel que fa a la sessió d'entrenament. Ha pogut entrar a la llista de convocats, que fa unes horetes ens han passat al Real Mallorca. Si no és res de nou, en principi hauria d'ocupar aquest lateral esquerre. I possiblement Pablo Torre és el futbolista que tornaria a l'11 titular. Volem qui serà el sacrificat. Jo crec que serà en Josep
2: Cerdà.
1: La resta jo crec que no hi haurà gaire variació respecte a l'equip que va empatar i l'alineació titular del Pepico Amat del partit contra l'Eldense.
0: Miquel Berger, dues cares del Mallorca. La de casa molt fiable, molt solvent,
2: sí.
0: Amb dues victòries clares. El primer dia es veurà que no va ser molt lluent contra el Vallori, però se va guanyar per 2-0. I fora de casa un equip totalment distint. Tolo sí, Leal, digues.
3: Ara mateix s'adona la sortida d'aquesta darrera etapa de la Volta a Espanya, d'aquesta etapa Carrefour-Granada. Surten tots els ciclistes. Enric Mas amb el mallot vermell al capdavant de tots ells. Enric Mas, que afronta els darrers 112 quilòmetres per coronar-se ja sí de manera oficial el nou campió de la Volta a Espanya.
0: Tot està en marxa a Granada, en Enric Mas, que ja roda per els carrers de la ciutat andalusa. Aprofita, Tolo, si has de fer la compra, que ara ho tens bé, tens dues horetes per omplir el cotxe.
3: No tenim temps, hem d'anar cap a la meta, que si no, no arribarem.
0: I de vinga, junta't amb en Juan Gal, la línia d'arribada i tot d'una connectar amb en Voltros. Deia Miquel Berger que el Mallorca està oferint dues cares, avui toca, en principi, la bona, la de local.
2: Sí, el que passa és que avui puja el nivell del visitant. De l'equip visitant a Somos, un equip invicte, és un equip que ha empatat a camps tan difícils com el del Molinón o Castalia, que ha guanyat a l'Almeria a casa, i que l'altre dia en un partit que no sembla molt a la resta va guanyar bé el Córdoba. És un equip que no es tanca, que va a mossegar a dalt, que els migcampistes fan una gran pressió, sobretot en Quadri, i després Nurri, que és més el que dirigeix un poc l'orquestra, poca qualitat com a individualitats, principalment, fins i tot, te diria, en Joaquín és un jugador que, si el veus, no t'entra pels ulls. El que passa és que està fent gols, que és un poc el que se li demana. En quant a qualitat, el Mallorca és molt millor equip, però el cert és que el Sabadell està funcionant molt bé, que en aquest cas, no s'ha tancat, ha rebut molt poques ocasions. El dia que més ocasions va rebre va ser contra el Córdoba, i perquè guanyava i el Córdoba es va llançar a l'atac. Però jo crec que el d'avui no tindrà res a veure amb els partits, crec, en principi, amb els partits contra el Valladolid i contra el Ceuta, perquè és un rival que, tot i pujar de primera federació, com diu Antoni Fuster, jo afegiria que ve de pujar de segona i de primera federació, perquè ha pujat 2 anys consecutius, jo crec que no té res a veure la seva situació, fins i tot de confiança, en com va arribar el Valladolid i en l'equip que és el Ceuta, que, com veiem, tampoc encara ha aconseguit guanyar cap partit ni puntuar.
0: Com diu Antoni Fuster, tu també apostes per el retorn a l'11 titular de Pablo Torre?
2: Jo crec que sí. El dubte és un poc aquest, si sacrificarà un poc un extrem, com és en Josep Cerdà, o un dels migcampistes, ja veurem. Sí que ell va dir a la roda de premsa posterior que sí que se rumiava canviar a Elda amb un sistema amb 4 migcampistes. Veurem si és aquesta la solució, i si no hi ha més canvis també als extrems, que jo crec que fins ara és la gran posició decebedora de l'equip, sí. El rendiment dels extrems, tant quan el Mallorca juga bé com a casa, com quan ho fa malament, que és més fora de casa.
1: Però el més rendiment de l'Iso, de Cerdà, del Bumbo, fins i tot.
0: Bumbo, Antonio Roca,
2: sí, que no han fet res.
1: Fa poc que acaba de començar això, sí. Però s'espera molt més, no?, del que fins ara, de moment, estan demostrant.
2: És que certament no rescataries ningú, de moment, dels 4 partits, és el que dius, només són 4 partits, però és que no hi ha hagut una estoneta de bon joc de cap dels 4.
0: Sí. Toni, l'hora és bona, 6:30.
1: 6:30 bona. Abans, durant de mitja hora aproximadament, hi haurà un poquet de tot, de ball de bot, hi haurà dimonis per mi, hi haurà un poquet... També se vol celebrar aquesta diada de Mallorca, va ser ahir, i avui el Mallorca també s'uneix, no?, en aquest acte institucional, i, per tant, serà un poquet d'ambient festiu, no? Esperen que aquest ambient festiu de s'inici, en el final també tinguem aquest ambient festiu, sí, no?
2: A Milana també passa l'helicòpter.
0: Extraordinari. Extraordinari. Serà dia d'helicòpters, ja sentíem
4: damunt
0: en Juanga. Sentíem un helicòpter.
2: No era ell que estava dins.
0: No, ni era la Milana que ha anat.
4: I tampoc el cercaven per endur-se'l, tampoc era això.
2: Bé, això no ho sabem. No.
0: Bé, ja ho sabeu, a les 6:30 comença el partit, el comptant com sempre a IB3 Ràdio, i avui també el podreu veure per IB3 Televisió. Marta Sampas, aprofitant que hi ha en Miquel Berger aquí, que és ideòleg, hem d'obrir el nostre concurs.

0: Para. Para, uepa, papa. Uepa, estic escalfant, uepa, però, ja que tinc tantes tasques que normalment fa el Juanga. Però sí, cercàvem una setmana més, una jornada més, jugador misteriós, sí? Miqui Verger. Tenim 5 pistes.
1: Sí.
0: Sempre n'hi ha una sisena, que també ja es
1: pot... Ja podem jugar un poquet amb ella, sí.
0: Però començàvem amb la primera, cercàvem un jugador, i a poc a poc, idò, l'heu d'anar endevinant. L'estrany és que algú ja pugui endevinar amb una sola pista, perquè normalment és difícil.
1: Ah, pensava que ja havien encertat.
0: No, t'imagines, ja tiren noms, per si acas. Va, la primera pista, Miqui.
1: La primera és una pista doble, perquè és un exjugador del Mallorca.
2: Sí.
1: Perquè l'any següent de deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí i amb un pilotador.
0: Primera pista d'aquest jugador misteriós que cercam, el nostre concurs, ja sabeu, el premi. Quin millor que venir aquí, eh?
1: Sobretot el dia... El dia que nosaltres estem fora.
0: Exacte, sí. Saps, hi havia 11 persones aquí, un 11 titular, crec que eren 11, 12, no sé quants eren.
2: Un festival de gent, de menjar, de tot.
0: Sí, també. Va, i si sabeu qui és aquest jugador misteriós, o ens voleu dir qualsevol cosa, ja ho sabeu, 646-93-4501, com sempre s'hi han posat prest els nostres oients, en Joan Josep Llompar, que mos diu dijous, vol ple de sevillans que venien a Mallorca a amics o familiars perquè era més barat o veure res vi, diu... Dissabte de Mòles i esperen diumenge victòria d'en Rimas i tres puntets pel Mallorca. Ana Maria Antònia Pasqual, que mos diu, amics, avui és un gran dia pels que ens emociona que els esportistes balears triomfin. Enhorabona, en Rimas, i com que avui el protagonisme acertà, ella diu que el Mallorca guanyarà 1-0 en gol de Sergi Dardent, Tomeu en 6. Diu, el Sabadell ha començat fort, no serà fàcil. I el chat de YouTube, recordeu Esports i Betres, també el programa en imatges, i n'hi ha que se preocupen una micona per enfustejar, però no us preocupeu, perquè en Toni traurà sa veu d'on sigui, sí, avui, en Bernardo Mir, que mos diu, ui,
3: si no
0: m'enviarà
3: Juaneda, no.
0: Jo també,
3: Marta Sampa, i fem una ria, i ja
0: està. I tindràs
3: està.
0: Una veu nova. No,
1: jo només he vist com hagi de, com hagi de narrar jo, anem arreglats, eh?
0: Sortirà bé.
3: Tendré bons ajudants. Sí,
0: sortirà bé. Ui, aquesta veu d'en Toni, que no xerri molt avui. No, no, mos cantarà gols, això de ben segur. Toni Fuster, Miqui Verger, que ja s'aniran cap a Somos. Ja ho sabeu, missatges 646-93-4501 o al xat d'Esports i Betres a YouTube.
2: Són les 4:33. Una imatge preciosa. La Volta a Espanya, l'equip Movistar ha canviat els seus colors habituals, blanc i vermell, blanc i blau, per... blanc i vermell.
0: Ah,
2: avui
0: bé,
2: duen que... la M vermell i el color també vermell.
0: Ah, sí, ja els
2: aquí els tenim.
0: Sí, sí, sí.
2: En clara referència és en que... aquesta victòria a la Vuelta a Espanya. Enric Mas totalment de vermell, però en Movistar, com dèiem avui, aparca el seu color blau i tothom llueix un color vermell de campions de la
0: Vuelta. És que avui el color és vermell. El Mallorca, sí. Espanya, amb Alba Torrents i Helena Puello, amb Enric Mas, jo he vingut de vermell i en Toni Fuster també venia de vermell.
2: També venia de vermell, sí, sí, clar sí. Que sí. Li varen dir que a les 4:35 l'esperaven, són les 4:34, arriba en Xisco Nadal.

0: Anava a dir que li havien dit que vengués de broma, però no, però ha hagut d'haver-te esperança, que m'agrada també en Xisco bé, com cada dia, comentar-nos la notícia instruïda la setmana, i vens en clau nostàlgica.
1: Personalment, no. No venc jo en clau nostàlgica, sinó que és l'actualitat que hi ve, perquè dues de les notícies més comentades d'aquests darrers dies tenen a veure en temps passats i en com els enyoram. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera, perquè segur que aquests darrers dies heu vist per Instagram fotografies que semblen sortir directament d'un àlbum familiar dels anys 80. Sí. Gent en cardats impossibles, xiquetes amb muscleres, que es barbaria no seria ombreres, que és el que diu tothom, però són muscleres, com si fossin jugadors de rugby. Texans estil caxuli, cintura alta, d'això que t'arreplegava tota sa butza.
0: Que no podies dinar molt.
1: No podies dinar gaire, o t'havies de desembotonar directament. Sí. Xandalls de tàctil, quin gran material que s'ha perdut en el temps. I llavors també maquillatges d'aquella època. Però hi ha un petit detall. Aquestes fotografies, en molt de casos, no són reals, sinó que és una tendència que ha sorgit per internet, gràcies a Instagram, que a principis de setembre, qualcú va crear aquest trend de com me veria el 280, com te veries tu, s'ha anat encomanant i aquesta setmana ja ha estat l'oclosió on han pogut veure Urbi et Orbi, que tothom ha fet la seva foto dels anys 80. No sé si vosaltres vos heu animat. Ves que enterrades, és com jo, ets va viure els 80, poc ser reals.
2: Sí, sí.
0: Jo també. Bé, jo soc del 88, però això que, com has dit que se diuen? Muscleres?
1: Muscleres.
0: Jo tinc una foto de dos, tres anyets, que li deia a mare meva, aquesta foto, com m'ho posaves?
1: Com si fossis una jugadora, lluitadora de judo.
0: Però clar, ni mig metre, i amb allò, no sé què pareixia, aquella foto molt graciosa. Per tant, jo sí, tenia ja, i no ho he fet, no...
2: Jo tampoc l'he apuntat, Xisco, no.
1: No, jo sí, i he de dir que pareix que el germà petit del Joaquín Arozamena, que era un presentador històric de televisió espanyola dels anys 80, estic entre professor d'anglès jubilat i germà petit d'en Arozamena. No, hem de dir que no funciona molt bé aquest lo de transforma'm en l'any 80, perquè sabeu que la IA té molt poc material visual, i a tothom li ha posat el mateix xandall. Tothom du el mateix xandall de jaqueta blava en ratxes verdes, o blanques, o fúcsies. I dius, sembla que tots mos varen anar...
0: Una moda,
1: mos varen anar com a compartint aquests xandalls, que després era un look una mica de... persona amb problemes, ho direm així.
0: De Luis Maia, no? D'Aida. Sí.
1: Va ser aquest tema. Clar, i també t'ho dic, me fa gràcia perquè la IA transforma a la gent com si tothom hagués format part d'un capítol de Los Problemas Crecen, quan en realitat, si m'apures, nosaltres no hauríem sortit d'un capítol de Las Chicas de Oro, sinó que hauríem sortit d'un capítol de Anillos de Oro, la sèrie de Nana Diosdado. Sí. O, per exemple, tots serien com el Piranha de Verano Azul, també t'ho dic. Clar, a mi aquesta nostàlgia m'ha deixat una mica bocabadat perquè sembla que tothom havia participat en un videoclip de Cyndi Lauper i dius, pot ser els 80, a l'estat espanyol no tenien aquest glam ni tenien aquesta modernor. Hi ha una altra cosa que me preocupa, que ja han avisat els experts, i és que què farà l'intel·ligència artificial en totes les fotos originals que voluntàriament han compartit en ChatGPT? Que això l'únic que fa és anar alimentant aquesta intel·ligència en material nostre.
0: Sí.
1: No dels anys 80, sinó època actual, que ja deu tenir un repositori de fotografies meravellós. I llavors també me fa molta de por aquest rotllo nostàlgic que mos ha pegat ara. Anem a recuperar l'oreja de Van Gogh. Anem a recuperar els anys 80. Però, clar, pot ser, ningú tenia en compte que els anys 80 no van ser tan meravellosos com mos pensam. Perquè, per exemple, ara tothom té el mòbil en sa mà i sap qui te telefona. Però en Terrades sabrà que en els anys 80 allò era una professió de risc.
2: Clar.
1: Tu despenjaves?
0: Sí.
1: Podies ser escobrador d'esfrac? Podies ser la persona que t'agradàs? Sí. O podies ser qualcú demanant per ta mare?
2: Sí.
1: I tu estaves esperant una telefonada, qualcú agafava l'única línia que hi havia en tota sa casa i tu, con tantes minuts, que passaven com a segles, no? És a dir, aquells versos de Gabriel Ferrater, calenta el món, calentes les hores que se'n van de pressa, i doncs passava això que, i tu, per favor, penja, o te deien penja tu, perquè només hi havia una línia en aquella casa. Després no teníem ni Spotify, ni iTunes, ni Stories, i tu havies d'escoltar sa ràdio, comprar-te un vinil o esperar que el locutor no parlàs i gravar aquella cançó.
0: Sí,
1: i fer-te un casset.
0: Desenes de casset de rebobinar.
1: No sé com, és que això guanyaran tant, o rebobinar set cintes de VHS, que sempre que anaves en el videoclub la tornaven sense rebobinar. I tu potser volies veure Viernes 13. I havies d'esperar 3 minuts 10 a que se rebobinàs tota la cinta amb les ganes que te feia.
0: I amb VHS també gravava. Jo gravava també de la tele. O sigui, això de les cintes sense música també passava.
1: Tu ja,
0: podies gravar la televisió, no?
1: Piratejaves avant la let.
0: Bé, això devia ser ja més 2000, però no, era un VHS, vull dir, se diguera modernitzar després. Però sí, podies gravar clar, també et veies a la tele i després veure-ho totes les vegades que volies.
1: No hi havia Google Maps. Trobar un carrer no era tan fàcil en els 80. Potser tu quedaves a les 9 i arribaves a les 11 perquè havies estat incapaç de trobar el carreró de la Murta
0: i
1: vinga a fer voltes en aquell redol. Per tant, anem alerta amb allò que enyoram. I també, espentinats, si no tenies una profusió capilar important, com la d'Antoni Terrades, en els 80 tenies un problema, i sobretot les dones, en el tema de la laca. Que a mi em fascinava aquells cardats meravellosos.
0: Sí, ja hi fotos de mon mare.
1: Per recordar, Rocío Jurado seria el prototipus i venga l'aca que
0: ben estufat,
1: es forat de la capa d'ozó va començar en aquella època. En els 80 va ser quan ens començàvem a preocupar per aquest tema. I llavors que també, ara que s'han fet tantes fotos que se pugen a la IA, en els 80 fer una fotografia tenia les seves conseqüències. Tu tenies un rodet de 12, de 24 o de 36. No venies... A part que no la podies mirar instantàniament, si no era una Polaroid, tu no podies triar sa foto a qui surt guapa, a qui no. I a vegades sortia, més que la Torre Eiffel, sortia un colzo, sortia el dit de qualcú que l'havia deixat abans.
0: No, i a més, clar, tu anaves
1: a
0: revelar ses fotos, i clar, te donaven a sobre ja, i les obres, començaves a mirar, i de 20 havien sortit... Era una decepció.
1: Absoluta.
0: Les he fet totes, a mi m'ha passat concerts, això, que duit la càmera i no en sortia cap.
1: I llavors que també han d'anar alerta amb enyorar, perquè els anys 80 també varen tenir coses molt complicades. Eren els anys de Blondeta, hi va haver un gran problema amb l'heroïna, també hi va haver diferents crisis del petroli, Margaret Thatcher i la guerra de les Malvines, hi havia servei militar obligatori, és a dir, que quan tu feies cou, molt de joves, havien d'interrompre la seva evolució vital durant un any i mig, dos, per anar-se'n a fer servei militar obligatori, si no demanaves pròrrogues perquè anaves a la universitat, etc. Per tant, anem alerta amb allò que enyoram. Una cosa és enyorar una foto de coses llampants, i una altra cosa és enyorar una època que també va ser complicada. Yeah. Perquè se comença enyorant els anys 80 i s'acaba reivindicant la Segona Guerra Mundial. Ho dic perquè, sí, tots saben cap on vaig, ara no m'ho vull parar pessimista, però de vegades són com a vasos comunicants. Des de banda, els anys 80, perquè vos deia que aquesta setmana vos duc dues notícies en clau nostàlgica. I és que ara passarem en els anys 2000 perquè enguany, 2026, fa 30 anys d'aquest himne.

0: Recordeu aquell videoclip de Wannabe, i on tant. Cinc joves desconegudes varen passar a ser reines del món i varen regalar el seu Spice Flavor, podríem dir, el seu gust picant arreu. Aquelles escales de St. Pancras Embassy,
1: Sotel, sí.
0: Doncs aquesta setmana les Spice han compartit un minivídeo on se veu com un retall de diari en aquestes mateixes escales.
1: Uau, no l'he vist.
0: Va desfermar tot tipus de rumors, això va ser dijous, tothom se pensava que era que tornaven, que farien una reunion, que farien un concert, i resulta que no, que allò que anunciaren hores després és que traien unes capses edició especial a partir de 90 busques de lliures, 94, en 99 la més barata, i 323 euros la més cara, que tindrà en vinil tots els seus senzills, i això ha desfermat la ira dels fans de ser espais.
1: S'esperava
0: perquè,
1: més.
0: No, perquè elles varen fer una mica de queerbaiting, les coses com són, varen jugar amb les il·lusions i les esperances de tot el seu seguici, perquè hi ha gent que és molt de ser espais, la gent se pensava que hauria qualque cosa una més, fins i tot se rumoretjava. Clar, el dia en varen parlar, i nosaltres ja mos veiem anant tot quatre, la Marta Garau, unes quines, la Marató i jo...
1: Si es faltava una cinquena ja per fer espais.
0: Jo me veia a Salisbury, anant a un concert de ser espais, i resulta que són unes punyeteres catxes de discos.
1: Bé, No se pot jugar...
0: En els sentiments de la gent. Perquè aquests sentiments... Aquests sentiments, en temes coronaris, en temes és com quan la teva parella t'està tot el dia, cariño, te tinc una sorpresa, poncella, avui vespre, no quedis amb ningú i se te presenta amb una capsa de bombons de 3 euros que ha comprat a la benzinera. Això han fet en nosaltres tots els espais. Mos han venut peixet durant 48 hores perquè nosaltres estiguéssim allà pendents del seu punyetero perfil.
1: Sí, jo crec que li ha passat, això.
0: És que jo era allà...
2: Jo crec que li ha passat.
0: Me vaig encomanar d'aquest esperit perquè la Marató me deia, ja que no he anat a veure la Shakira, anirem a veure els espais.
1: Però la Shakira estava atents.
0: Amem. Un té una vida, un té una edat, la Shakira no pot ser... Nosaltres... Consola. Nosaltres som aspiracionals. Nosaltres volem coses que mos han de venir.
1: No, a més, Xisco, vull dir, Spice Girls no era tan loco pensar que sí que tornaven, perquè hi ha hagut grups, Backstreet Boys, que eres de la mateixa època, sí. Varen fer gira, jo hi vaig anar fa 2 anys, crec,
0: però,
1: i van fer gira per tot
0: dada,
1: el món.
0: D'aquí una dada futbolística.
1: Edat,
0: aquí una dada futbolística. Elles se varen reunir, recordem, l'única vegada que ens han tornat a veure 7-5, va ser 2012, clausura.
1: Eren 7-5, però?
0: Sí, sí. Victoria Mega, fins i tot. Clausura del Jocs Olímpics de Londres,
1: sí.
0: I després, 2019, varen fer com una minigira per Royaume-Uni i Irlanda.
3: Sí.
0: I dic, dada futbolística, Victoria Beckham i el seu homo tenen un empòrio tan ben muntat que aquesta nina no necessita euros. Jo crec que les altres 4 espais han anat tot a casa porta cada dia. De fet, han fet sopats, s'ha vist diferents noces, etc. Quan va presentar col·lecció a Victoria Beckham, la van anar a veure i se van fer fotos, i jo crec que era dit, Victoria, per favor, un rotllet.
1: Per favor,
0: com a mínim, vine a passejar per damunt l'escenari. Però clar, és que jo he repassat els videoclips i la Victoria Beckham ballava molt malament.
1: No, és que ella era ja.
0: De 7-5, que eres patató corcat.
1: No,
0: jo també entenc que ella no vulgui tornar en aquella època, perquè, evidentment, ara és hate, seria diferent. I ara que parlàvem de 80...
1: I cantar no era la que més cantava.
0: En els 80 no hi havia xarxes. I no te podien criticar tant. En canvi, ara... Per tant, no jugueu en la nostàlgia.
3: No.
0: I, sobretot, pensem en el futur.
1: Jo
0: aquesta setmana he decidit que jo vull tenir la mirada posada en el futur. A mi no m'interessa el que ha passat. A mi m'interessa allò que ha de venir. Com, per exemple, més programes d'esportes en joc en la meva família, que és on m'ho va realment bé.
1: Molt bé, que li ha quedat de bé, això.
0: Lo que he de fer per cobrar uns euritos extres, perquè és que a mi això m'ajuda a pagar l'autònom i vulguis que no, no vull que se perdi la col·laboració.
1: Ei, saps que m'ha sorprès, m'ha dit, i en Juanga? I en Juanga, l'enyores?
0: No sabia que no hi era.
1: Sí, a Granada.
3: A Granada, crec que molts escolta. Joan Gabriel Bussant, Xisco Nadal, t'enyora.
1: T'enyora fins i tot en Xisco?
4: Aquí som, Xisco Nadal. Clar, jo, ell.
0: No, és que estic trist.
4: Imagina quina ruta faríem tu i jo d'etapes per aquí, per Granada, Xisco.
0: No, i també anirien tots dos a l'Alhambra, perquè si una cosa mos uneix a tu i a mi és el Reino Nazarí. No, tots som molt d'aquella època.
4: I molt fans de la història, eh?
0: De qualsevol tipus d'història, talment. I doncs, passa també per Granada, estimat, t'he enyorat, però no passa res. Supos que ja el proper partit mos veurem.
1: Tornarà.
4: Sí, demà torn.
1: Demà mateix.
4: Demà ja torn, no te preocupis, ja que jo m'ho veig demà.
0: I doncs, fins demà. I doncs, aneu alerta en la nostàlgia. És el meu únic consell. I alerta en les fotos. No pugeu fotos perquè ja els experts avisen.
1: Ja,
0: un consell de beneït. No compartiu tanta informació. Un dia tant de bon disgust.
3: Xisco,
1: molt bé, Xisco.
3: Mil gràcies, com
0: no,
3: sempre.
0: Gràcies a vosaltres per existir.
3: Gràcies. Gràcies. Notícia de darrera hora. Ha acabat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Madrid i la victòria està per Antonelli, el líder del Mundial, que s'ha adjudicat la victòria al Mat Ring, aquest nou circuit.
1: Sí, molt xulo.
3: Per quant a la participació espanyola, Fernando Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz, que fins i tot va donar les seves idees sobre el projecte d'aquest circuit, no ha pogut acabar la cursa.
1: Oh.
3: Per tant, victòria per Antonelli, el líder del Mundial de Fórmula 1 que s'imposa al Gran Premi d'Espanya. Tornant ràpidament a Granada, Joan Gabriel Bouçà, l'etapa està en marxa, però de moment veiem que tot és homenatge a tots els equips i a tots els ciclistes que culminaran aquesta volta.
4: Efectivament, resten 105 quilòmetres perquè acabi aquesta darrera etapa de la Vuelta i podríem dir que és una etapa de cerimònia pel que podem veure en aquests primers quilòmetres, perquè han pogut veure els ciclistes de tots els equips com se posaven al capdavant del gran grup, s'abraçaven per immortalitzar la fotografia. També ho ha fet el Movistar amb Enric Mas i tots els seus companys. Jo crec que hi ha un pacte de no agressió. Recordem que la jornada d'ahir els ciclistes van demanar a l'organització que aquesta darrera etapa, tota l'etapa, tot el quilometratge de l'etapa, fos una etapa neutralitzada, que no es disputés. Finalment, l'organització ha pres la decisió que només es neutralitzaran els 9 darrers quilòmetres, però jo crec que en el gran grup poden haver arribat a un acord de que no hi hagi i d'una disputa clara d'aquesta darrera etapa, que sigui un homenatge, que sigui una festa al ciclisme, aquesta etapa que passarà per aquí, per Granada. Ara mateix resten només 104 quilòmetres perquè acabi tot aquí a la línia d'arribada. Pocat a pocat arriba més gent per donar caliu. Encara falta, encara queda molt, però ja hem vist Enric Mas totalment emocionat vivint aquesta darrera etapa d'avui de la Vuelta a Espanya.
1: Molt bé, Juanga, després torna. Juanga, no tanquis micròfon perquè t'he de fer una pregunta. Juanga.
4: Val.
1: Escolta'm, com has duit la tornada, la rutina? Perquè ara ets a Granada, desconnectant, un pot de feina, però ha estat una setmana intensa, tornada a l'escola. Com ho has duit?
4: Ha estat una setmana molt, molt intensa perquè he hagut de comprar uniformes, he hagut de comprar material escolar pel meu fill, no per jo, sinó pel meu fill, anar a les jornades d'adaptació. Ha estat un estrès gros.
1: No és fàcil. I doncs, si se torna a l'escola i la rutina vols que sigui molt més fàcil, saps com és, Juanga? Saps en qui pot ser més fàcil?
4: Amb qui? Digue-m'ho, Marta Sampas.
1: De la mà d'Inca Centro Auto. I encara més si és estrenant cotxe. Aprofiteu els Opel Days i podeu endur-vos un Opel Frontera des de 169 euros al mes o un Opel Corsa des de només 219 euros al mes. Aquest setembre tornau a la rutina de la millor manera amb Opel i Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari
3: brum, brum, brum,
1: de confiança.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.

0: I aquesta música tècnica que tenim aquí en nosaltres, la nostra mestra.
1: Sí, també haurà començat sí. Rutina, no, Neus?
0: Neus, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí, un dia més.
0: Com ha estat aquesta primera... Recordant que Neus, a part de dur el bar, els postres en joc,
1: I
0: revisar cada cosa que fem, és mestra d'escola i, si no m'equivoca, ha estat la primera setmana.
2: Sí, a mi, jo estic contenta perquè m'agrada estar dins una aula, però passar de 0 a 100, perquè tu vas a l'institut la primera setmana de setembre, prepares coses, estàs assegut, però el ritme frenètic d'al·lots i nins petits, perquè al final són 90 nins de 14 anys,
1: Vull dir
2: que...
1: Sí,
2: amb això ho dius tot. Dijous i divendres no he pogut entrenar. Amb això vos ho he dit tot. No he
1: estat, t'han deixat sense energia.
2: No he estat capaç de posar-me a ser esportiu i sortir a córrer. No, i, a més, el cos m'ho demanava.
1: Sí, això t'anava a dir, que després també és com un pot d'alliberar.
2: Demà ja...
1: Bé, nosaltres no t'ho posarem tan difícil, no som com 90 nins de 14 anys. I menys avui, que no hi ha un Juanga.
2: Ai, però és com estrany, no?
1: Bé, el farem entrar.
2: Ja el sento, ja el micro. Ja estan aquí. Sí.
1: Avui és un eco, quan no connecten de banda vores amb ell, però sí, tots ben atents, perquè aneu-vos, com sempre, el que fa revisió del que ha passat al programa, tenim millors moments, tenim errades. Per on començam, Neus? Per qui? La primera víctima.
2: Començant per tu.
1: Què dius?
2: Amb una errada que ja l'any passat i l'altre ja era molt recurrent.
0: És repetidora.
2: Recordam en els oients que sempre anem de menys...
1: Ah, no, saps què he fet?
2: Què has fet?
1: De mel i sucre, i aquesta la vaig llevar. Tu és que ara dic, no, jo tinc en Sanchis.
0: Està em dient que hi ha censura.
2: No,
0: en
2: però
1: ara dic, no, però si els primers en Sanchis, no, se m'ha oblidat dir-t'ho.
0: Perquè ho entengui la gent, Neneus...
1: Fem una preparació prèvia.
0: Crea la seva secció, diu les errades que vol corregir i els moments que vol repassar, i dona Marta Sampas, quan ha vist que una era seva, l'ha llevada. És així, no, Marta Sampas?
1: Ara no pigues a taxi, però és que m'ho juro que t'anava a dir.
2: Però se te va oblidar.
1: És igual, la pot dir, no tenim el so, però què vaig dir?
2: És igual, la Marta, això serà el preludi de lo que ve, i perquè vegeu com era Marta Sampas. La Marta Sampas va dir Josep. Amb aquesta S sorda, que hauria de ser sonora, però és una errada molt recurrent. Sí. Recorden els oients que sempre anant de menys a més.
0: Sí.
2: Sempre anant...
1: Era
2: patatilla, que diríem, no? Sí.
0: Bé, idò, com que parlava de Josep, en Marta Sampas, començava amb un Josep.
2: Amb un Josep.
0: En Sanchis...
1: Molt bé.
0: Va passar això.
3: I cerca accions directes, sapiguent que la defensa del Dense acostuma a estar adelantada i que per aquí...
2: Aquí hi ha dues paraules. Una és una errada lingüística, que és aquest adelantada, perquè és incorrecta, és avançada, o com li vulguem dir. Llavors, aquest sapiguent, que sí que l'he assenyalat perquè no és incorrecte...
0: Què m'estàs contant?
2: És col·loquial. No és normatiu, és a dir, si nosaltres som un programa de ràdio que sempre hem de tirar d'un registre més formal i això, no és una forma verbal que se pugui fer servir. Però és molt recurrent i, a més, és de la parla col·loquial molt típica en es parlar de Mallorca i de les altres illes, també. Per què? Perquè hi ha verbs que, per exemple, se conjuguen el verb sabre, deim sàpiga, que ell sàpiga. I a vegades aquest sapiguent és com una analogia que deim en llengua.
1: Clar, és que se pot dir, també, sí.
2: Exacte. Per tant, és incorrecte. A se parla col·loquial, no. A se parla formal d'un registre radiofònic, sí. Però, clar, en José Sánchez en el final és un comentarista, no és el conductor del programa, per tant, sí que volia deixar damunt la taula que no és que sigui una incorrecció, sinó que...
1: Molt greu.
2: Sí. També està bé saber per què dèiem sapiguent, caiguent, veguent...
1: Sàpiga és correcte.
2: Sàpiga és correcte.
1: És que no passes en revés, que quan he dit sàpiga, ho dic pitjor, és que ni diré com ho dic, però...
0: No, sàpiga i sabent.
2: I sabent, veguent... Són aquestes formes que... Jo som la primera que diu veguent. Estic veguent aigua. Jo sé que he de dir veguent, però amb un registre col·loquial... Ja, veguent, se pot dir.
1: Molt bé.
0: Següent, qui és el següent...
2: La següent víctima...
0: Un momentet, Neus, perquè me diu en Miquel Verge per línia interna que el Mallorca està arribant a l'estadi de Son Bosch, Miqui!
4: Així es va fer abans el Sabadell i ara ho fa el Mallorca, que vol retrobar-se amb aquesta bona imatge de l'equip que ha donat de Son Bosch. Hi ha només una vintena, una trentena d'aficionats del Mallorca esperant l'arribada del bus. Això sí, han fet renou, els han rebut amb crits i aplaudiments, una pancarta també, jo crec que sempre és la mateixa, sempre d'una atleta que du una pancarta demanant una camiseta amb Pablo Torres,
0: sí,
4: segurament.
0: Sí, sí, sí.
1: Fa
0: tres setmanes, bueno, sí, has sí. transpartit de casa, han vist aquesta pancarta de Pablo Torres sí. a tu camiseta. Sí.
4: Clar, bé, si és com un amulet va bé, perquè el Mallorca guanya,
0: sí.
4: Però sí que és cert que segurament estratègicament no és el millor lloc ni el millor moment per demanar una camiseta.
0: Està dir, clar.
4: Ve en un bus i es tanca dins el pàrquing.
0: Ja, està clar, però ja per Ventura pensa que se repetirà l'escena de l'any passat, que s'atura sí. el bus i baixen i...
4: Sí, sí no.
0: Però no
4: només ha passat enguany. Només ha passat amb el Ceuta, però bé, sí, el bus sí que ha aturat, però ho ha fet ja dins el pàrquing i els jugadors ja estan baixant. Els grans protagonistes avui d'aquest Mallorca-Sabadell, com han dit, el primer en arribar ha estat el conjunt arlequinat, que ho ha fet fa uns minuts, i ara ja és el Mallorca qui arriba a l'estadi a la recerca d'aquesta tercera victòria consecutiva en tres jornades com a local.
0: I dels dos equips que ja són a l'estadi de Somos, el partit, recordeu, comença a partir de les 6:30, des de les 6, en directe
1: sí.
0: també, si voleu,
1: sí,
0: per IB3 Televisió. Érem enmig del bar de na Neus Sánchez. I qui és la teva següent víctima, Neus?
2: La següent víctima i la darrera d'aquestes errades una mica més suaus sí. és el meu estimat Toni Fuster.
5: Se'n va cap a línia de fons, se passa finalment. De rosca la pilota se li ha anat i serà servei de porteria per al conjunt local.
2: Aquest se li ha anat. Se li ha anat a pilota, se li ha anat. No, se li ha anat és una construcció sintàcticament incorrectíssima en català. Han de dir que li ha fuit, que s'ha escapat, el que sigui. Però se li ha anat és literalment aquest se le ha ido, que és correcte en castellà, sí. evidentment. I he de dir que he estat a punt de dir Toni Verger, després veurem per què.
1: Sí.
2: Però la propera víctima que va fer doblet la setmana passada és en Miqui Verger.
0: Ui.
4: El que fan és estintar els camps de verd i jo crec que semblen millors del que estan.
1: Què té? Bé, primer tu, Neus, però és que després jo li vull demanar una cosa. Això.
2: Anem a veure. Estan millor de... En el principi diu del que són, del que estan, ja no sap quin verb, pobret, aquest. A mi que ha seguit les meves classes, perquè sap que el verb ser i el verb estar se peguen de bufetades l'un en l'altre.
4: Sí.
2: Però jo crec que en el final el que volia dir Miqui Verger és...
4: del que sembla.
2: Del que sembla, o de com estaven, per exemple.
1: Què
2: volies dir?
1: Sí,
2: o del que pareix, però aquests són estan... No sé, va ser un caos. De fet, vaig a vegades escolto el programa a una velocitat de reproducció d'un 25, a vegades.
1: Sí. Ah, sí.
2: Aquí la vaig posar a 0,75. Perquè vaig dir, no puc.
1: No, la següent no m'ho puc imaginar. Ja,
2: la següent ja és mel de poder.
1: La següent és de Miqui Verger, també. Però jo li volia demanar, perquè se va embullar aquí, però és ver això, que tinten els camps... Li posen sí, un poc més de color, sí?
0: Sí.
1: No, sí. Seriosament, m'ho vaig quedar pensant. Sí,
2: sí. Això és com... És com...
4: Això jo...
1: Sí?
2: Digues, Miqui, digues.
4: No, jo tenia la sospita, no, tenia la seguretat de que ho feien. El que no tenia clar fins que, bé, Martín Presa, el president del Rayo Vallecano, ho va dir la setmana passada, que és obligació de la Liga de tenir els camps de verd per dissimular aquestes ombres de terra, aquest color marró que hi ha a certes parts de diferents camps, que, per cert, crec que cada vegada són més els camps que es troben en una situació un poc sí. pitjor del que haurien d'estar, però bé.
1: Sí,
0: ho vàrem dir la setmana passada, que hi ha camps de segona que presenten un aspecte que no és molt...
4: I de primera també, Toni, eh? Bé, jo crec que sí, estan repetint la conversa de l'altre dia, però sí, són de segona.
0: Sí, però que aquesta pintura, que serveix per dissimular una miqueta, si hi ha herba, encara que sigui herba seca, clar, allò va bé perquè s'aferra en aquella herba, però si només és terra... Forma una pasteta allà al mig que és
2: terrible. En aquest programa, com us agrada tant de xerrar de cabells i de pèls, això és com aquest tint que te venen...
1: Per
2: les canes. Sí, exacte.
1: Sí, aquest que te tapa una o dues.
2: Per tapar el festival de canes, aquest de...
1: Quan te surten les primeres, abans d'anar a la perruqueria, me'n posaré d'aquest.
0: El festival de canes.
1: Això tot s'aferra, Neus, eh? Que se t'està aferrant d'en Verger i d'escoltar-nos aquestes dues vegades que fas en la revisió amb el bar de Neus. Continuem, i a Miqui Verger, que no se'n vagi, perquè la següent és seva, també.
4: Si en Adri l'agafa ja mirant de cara a porteria, creix exponencialment, o com se digui, exponencialment, la seva qualitat i la seva capacitat.
1: Boníssim.
2: Atenció, perquè... No.
4: Exponencialment, no?
2: Sí! Sí.
0: Set dies després, sí senyor.
4: Sí, he estat assetjant tota la setmana.
1: Sí, no?
2: Sí, sí. És que no és que s'ha equivocat.
4: Però, escolta... Sí, no, sí, no sortia.
2: Digue, Miqui, digues.
4: No, no, que dimarts volia comentar amb un... No sé si era amb en José, no sé en qui, aquesta errada, i seguia sense sortir la paraula. Però...
1: Avui t'ha sortit molt bé. Però
2: és que, no, que no et xerrada en si i aquest... O com se digui, com si dic... Ja no puc més, pas. Si no és que... exponencialment.
1: Ja, sí. És que darrerament...
2: Jo aquesta paraula la guardaria en el diccionari.
1: Darrerament, amb el cooling break. Això, no sé què té. No sé
2: este,
1: què té.
2: Sí, estem una mica escatològics. Però bé, he de dir que l'altre dia, a segon d'ESO, precisament, llegíem en veu alta, sí. Perquè després de l'informe PISA han de ser una mica més contundents en les lectures, una nina, que és molt bona nina i és molt bon estudiant, la paraula contundent no va ser capaç de llegir-la ni a la tercera ni a la quarta. I quan va acabar la classe, me ve i me diu mestre, és contundent, no? I jo sí, però, vull dir que a vegades hi ha paraules que se mostraven.
1: En aquell moment i no
2: en
1: surt.
2: En mi aquell que se n'hi solen trobar un parell, però no passa.
1: Va.
2: De totes maneres, és igual. I ara, de manera suau, en Miqui també és el protagonista, però no sí, ets la víctima.
1: No, però espera.
2: Però de manera molt subtil. La víctima no ets tu, és en Toni Terrades.
0: I el Pepico Amat, l'estadi de l'Eldense, els nostres dos enviats especials, en Miquel Fuster i en Toni... En Miquel Fuster. En Miquel Vergé i en Toni. És que ja els
1: atenc, fusió,
0: ja els atenc integrats.
6: En Toni
0: sí.
6: Vergé.
0: Això per ressumar la
6: idea. Sí, sí.
0: En Miquel Vergé i en Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon vespre!
7: Hola, Toni Bobsà, com anaves? Aquí som. Molt bones!
6: Marta Terrades.
1: Juanga Sampas.
7: Doncs...
2: Hauríem de demanar a en Juanga que li demani la intel·ligència artificial quantes maneres de creuar els noms. Ara li demanaré pel proper programa. Quantes combinacions de... possibles hauria. Però, Toni, què te va passar?
0: No ho sé, no ho sé. Jo crec que tenim,
1: tenim ja
0: tant de noms en el cap i clar, i que volen que sigui una cosa ràpida, que,
1: sí, massa,
0: que sigui fluid.
1: Massa bé.
0: I, sí. Vaig girar. Ja, és que els vaig... Avui els he arribat, sí, avui els he vist arribar a la redacció i sí, es unirà. I mira que són distints.
1: Sí,
0: però sí. És com los morancos, que no saps qui és un i qui s'altre.
1: I realment tampoc no s'assemblen.
2: Però és que, clar, tenen un llinatge que té dues síl·labes i les dues darreres lletres són la mateixa. I clar, jo som la primera que a vegades he de concentrar-me i dir ara què he de dir, Miqui Fuster o Miqui Vergé.
1: Està bé. Va servir per riure i on varen riure i molt. I aquesta li ha donat pa jo perquè és teva.
6: Sí. Per acabar aquesta connexió, jo crec que na Neus hauria d'acabar aquesta connexió cridant Mallorca, i fent sonant els claxons del cotxe. Clar.
0: Molt bé, Neus.
6: Endavant.
0: Tot teu.
8: Endavant. He de baixar les finestres.
1: No, sí, perquè se senti millor, no?
6: Clar.
8: Sí, sí. Mallorca! Mallorca!
0: Extraordinari,
1: Neus. Moltes gràcies.
2: Jo
1: va ser brutal.
2: Vull pensar que tenia una reputació per Manacor.
1: T'ho va veure algú, però no. T'ho va veure algú. Algú te va mirar...
2: Me va veure tot el carrer. Tenies cotxe aparcat...
1: A més, aparcat, clar.
2: Clar, tenies cotxe aparcat a una travessia de la plaça d'allà on hi ha... La plaça d'en Bassa.
1: Sí.
2: I, clar, tenia... Bé, vaig tenir una dona que quan vaig baixar del cotxe, jo vaig baixar i ella tancava la finestra. Vol dir que l'havia obert.
1: Oh!
2: Per veure què passava. Però això, jo pensava que tenia una reputació per Manacor i no sé si...
1: Però amb en Juanga, saps que qualsevol cosa pot passar i se li va córrer i la veritat que va quedar molt graciós per tancar la secció. Avui no tens claxon, per posar
2: punt
1: final avui al bar de na Neus, però han rigut amb aquests millors moments i també ens has fet un poc millor doncs les errades que han corregit. Gràcies, Neus!
2: Gràcies a vosaltres i molt ben la setmana que ve.
0: Adéu. na Neu Sánchez, que parteix, i nosaltres, que ja anem encarant la recta final d'aquest passeig, que és la darrera etapa per Granada de la Volta, ciclista d'Espanya, en Enric Mas, que es coronarà com a campió de la Volta. Ho contat tot d'una, anem a Granada. Amb en Juanga, abans, mínima aturada.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Un estiu que canviarà les seves vides.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
9: El retorn al cinema de Lluís Homà.
12: És una provocació darrere l'altre.
9: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-la a prop.
9: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Una tarda en Granada, és el que està passant en Juan Gavui a la Vuelta, aquesta darrera etapa que coronarà Enric Mas com a campió de la Vuelta, i quan te'l vegi passar, en Juan Gat tremolarà, quan vegi passar l'Artenang per la línia de meta. Juan Gat, novetats a Granada.
1: Increïble la imatge que hem vist ara, aquesta fotografia, aquesta estampa d'Enric Mas abraçant a Primo Roglic i també a Félix Gall al pòdium d'aquesta Vuelta que està recorrent a Granada a 98 quilòmetres per arribar a la línia d'arribada d'Arbaima. El propi Enric Mas, el líder en solitari, per davant del gran grup, per davant de la serp multicolor, i sense cap mena de dubte que tremolarem d'emoció quan veiem en Enric Mas, que el veurem diverses vegades, anem a recordar-ho, passar per aquesta línia d'arribada. La primera vegada que hi passi, i doncs haurà de passar quatre vegades més, i la darrera ja serà la definitiva, ja serà la bona, ja serà la volta neutralitzada en la que per fi ja veurem en Enric Mas la confirmació de que serà el gran líder i el guanyador de la Vuelta. Des del 2014 que no guanyava un espanyol aquesta Vuelta ciclista a Espanya, i la primera vegada que ho farà un ciclista balear. Aquí a la línia de meta, no vos podeu imaginar el show que han muntat aquí amb persones que estan fent malabars, que duen pistoles d'aigua i estan tirant aigua en els aficionats que es troben aquí, perquè evidentment la temperatura és ben alta aquí a Granada, i la gent que a poc va arribant a la zona VIP, que la tenen just aquí davant, i també moltíssimes persones que es troben aquí amb el mòbil a la mà fotografiant-se de vora aquesta línia d'arribada. Encara queda, com bé deies, Toni Terrades, perquè arribin els ciclistes de manera definitiva. L'arribada està prevista entre les 7 i les 7 i 20, 7 i mitja. Per tant, encara ens queden hores de ciclisme en una etapa que per ara i tot fa preveure no es disputarà, no s'està disputant. És un passeig dels ciclistes per aquests carrers de Granada, per aquestes carreteres andaluses.
0: Ara veiem també una imatge molt bona d'en Chente García Costa i en José Joaquín Rojas, els dos tècnics del Movistar, que anaven dins el cotxe, i en Chente mostrava una copa de cava ja buida, i en José Joaquín sí que encara tenia una mica de cava, i el càmera li deia, hombre, feis un brindis, i en Chente deia, no, ja no puc beure més, he begut un culet, però no puc beure més, perquè dus cotxo. I en José Joaquín Rojas ensenyava una altra botella de cava, com dir, mos espera, quan arribem a meta sí que en tenim una que brindaran tots.
1: És una jornada de celebració. Amb en Chente parlàvem just ahir, abans de l'etapa de muntanya. I
0: què tal, Juan? És un personatge.
1: És un personatge, és una persona entranyable, i en sap molt de ciclisme, n'ha viscudes moltes, però és una persona molt simpàtica, bona gent, i es mostrava molt confiat, es mostrava molt confiat a l'etapa d'ahir, de les possibilitats d'Enric Mas, com així va ser, no? De fet, mira, te contaré una anècdota. Ahir, mentre pujàvem la muntanya, perquè evidentment per arribar a la línia d'arribades periodistes hem d'anar abans, no?, que els ciclistes, i amb el cotxe pujàvem, i el nostre company periodista, que també en sap moltíssim d'això de ciclisme i de molts altres esports, company de l'última hora, en Fernando Fernández, ens deia mentre pujàvem, aquí Roglic ho passarà molt malament en aquesta pujada, com així va ser, just en aquella pujada. Roglic li van començar a flaquejar les cames, cosa que va aprofitar Enric Mas per ficar-li més de 2 minuts a la general. Avui aquesta jornada, aquesta darrera etapa, està sent un passeig, està sent una celebració, moltíssima emoció ahir a l'equip Movistar. Un Enric Mas que quan va arribar i va atendre en els mitjans de comunicació, sobretot, ho he de dir, a nosaltres, en els mitjans de les Balears, que ens hem desplaçat quan vam estar amb ell demanant-li, se li van caure les llàgrimes, es va emocionar del que havia aconseguit, que és el líder de la Vuelta Ciclista a Espanya. Mai s'ho pensava. Ens parlàvem també, mira, ara estava parlant amb l'espíquer de la Vuelta, que també va ser amb ell, el va veure des de ben petit, no? El va veure competir des de cadet, i un dia li va dir, també ens ho comentava, algun dia tu seràs el líder de la Vuelta a Espanya. I en Enric Mas, ja sabeu com és una persona bastant introvertida, no? Va fer un somriure i va dir allò, bé, ja veurem, ja m'agradaria. I doncs, finalment, aquell somni d'aquell petit ciclista d'Artà avui es farà realitat i ens emocionem tots només de pensar-ho.
0: I sí? Estan ben contents de contar-ho aquí a IB3 Ràdio. He de reconèixer una cosa, que a la velocitat, el ritme que duen avui els ciclistes, jo crec que s'etapa la podria fer.
2: Tu sí, eh?
0: Perquè crec que van a 10 quilòmetres per hora.
2: Mos hi vaig a tot tres allà, també.
1: Van a ritme del passeig marítim de Palma.
2: Sí, com anàvem amb els bicipalmes.
0: Sí,
2: el
0: carril bici, sí. Van a ritme del carril bici.
2: Ja hi vaig, en aquest ritme per venir a la ràdio, amb la bicipalma. Sí, ben igualat.
0: Bé, tenim en Enric Mas en marxa, a les 6:30 comença el Mallorca, i també tenim en marxa Marta Sampas el partit per al tercer i quart lloc del Mundial de Bàsquet, que arriba al descans ara mateix.
2: Just ara, al descans, 40-36 guanya Espanya. Ara mateix es penjaria aquesta medalla de bronze després d'haver perdut a la semifinal, però va guanyant, com dèiem, després d'aquests dos temps jugats. Hem de dir que en el primer quart ha tingut un parcial molt bo Espanya, 25-15, després el segon quart l'ha guanyat Alemanya 21-15, i ara amb aquest 40-36 partit al descans en aquest Mundial de Bàsquet Femení.
0: Tot d'una obrim la consulta del doctor Mario Ormaechea, però abans anem a Somó, ja cabina de transmissió d'IB3 Ràdio a l'estadi. A les 6:30 comença aquest partit entre el Mallorca i el Sabadell, d'aquí una hora i quart. Toni Fuster, han trepitjat la gespa els futbolistes per veure l'estat? Encara no escalfen, però ja l'han trepitjada?
3: Sí, sí. Sí, sí, futbolistes tant del Mallorca com del Sabadell, fins i tot hi ha hagut interactuació entre ells, han interactuat i tal. Ara, per exemple, veiem per aquí a Fuentes, veiem també algun altre futbolista del Centre d'Esport Sabadell, i l'àrbitre i el col·legiat també, el senyor Daniel Miranda Bolaño, amb els seus ajudants. Un terreny de joc amb molt bones condicions. L'estadi de Somó, ja s'han obert les portes també de l'estadi per als aficionats que presenciaran avui en directe a les 6:30 aquest partit, i ja pendent que d'aquí un instant ens passin per part del Real Mallorca aquest 11 que avui presentarà Luis García Fernández.
0: Tot d'una que tinguem l'11, tornem amb tu, Toni. Què volies dir, Marta, en Toni?
2: No, és que hem patit molt amb en Toni. Avui m'escoltava en Sabó, ho ha anat 100%, però és complicat, i clar, què passa? Que jo sé on anar, jo hi vaig anar i me la van deixar, com ara.
0: Què dius?
2: Mira quina veu, que tempo cantar i tot, si voleu.
0: Si tens una veu de...
3: Sí, on he d'anar?
2: Toni, el millor que pot fer és anar a Juané d'Hospitals. I és que Juané d'Hospitals treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant a més tecnologia, proximitat i un equip humà compromès. Porque curar empieza a cuidar Juané d'Hospitals.
3: Toni Terrades, tenim 11 per part del Real Mallorca.
0: Idò, tenim 11, dali, Toni.
3: Amb Bernau Tenas a la porteria, Calatayud Raillo Valdien suma oro en defensa.
0: Opa.
3: Aquesta és la gran novetat.
0: Sí.
3: No juga Toni Lato d'inici. Per davant, Morlane, Derdé, Alex Sala, Junet Cerdà.
0: Uep, juguen Cerdà.
3: I Vius, Liso, gran novetat també, i Fuentes a la punta d'atac.
0: Derdé, Sala...
3: Per tant, tenim un doble pivot amb Morlane i Derdé. Tenim dos homes per banda, que seran Juret Cerdà i Liso. Alex Sala, que m'imagino que acompanyarà un poquet d'enllaç a la mitja punta amb Morlanes i Derdé en aquest doble pivot, i Fuentes com a gran referent a la punta d'atac.
0: Per tant, tant Pablo Torre com Lubumbo queden a la banqueta. La de Pablo Torre és la segona suplència consecutiva, i Lubumbo, després de ser titular les quatre primeres jornades, queda a la banqueta, no juga l'extrem angoleny del Mallorca. Aquesta és la novetat, i sobretot també la presència de Soumaoro al lateral esquerre. Queda a la banqueta Toni Lato, que ja arrossegava molèsties al llarg de la setmana, i tampoc té l'oportunitat de jugar avui Orejuela, que també veurà el partit des de la banqueta de suplents. Amb aquesta novetat en l'11 del Mallorca, és el moment de donar la benvinguda, d'obrir la nostra consulta de Mario Ormaetxe. We went

0: porque todo tiene que estar, y nosotros para arriba, que somos el Mallorca y queremos ascender. Hoy esta tiene que ser la lectura. Claro. Y por calidad de plantilla tiene que ser así, pero al final veremos lo que pasa. Yo creo que el Mallorca va a ganar. También te dije el otro día que iba a ganar en campo del Eldense, y te dije que le iba a costar mucho, y así fue, que incluso pudo hasta incluso perder al final. Es cierto que se mereció ganar, pero incluso al final, si no la meten, llegan ellos y te la meten, por ejemplo, pues esto que toca. Y hoy pienso que va a ser un partido en casa y con la afición, tal, pero cuidado, que no se fíen ni un pelo, porque ahí algunos se piensa que chavales, son jugadores que muchos, yo me enfrenté hace dos años en segunda respondida, y ya no se ha dicho quiénes eran. Tienen buenos futbolistas, son buenos jugadores, y tienen ilusión, porque hace poco estaban los futbolistas que vienen de vuelta. Entonces, cuidado con esto, porque es un equipo muy intenso, el entrenador también es muy joven, te he dicho que además creo que es el más joven de la categoría, también tiene mucha ilusión, y la ilusión mueve montaña, o sea, que hay que salir de pie minuto con el cuchillo de los dientes, saquen los ojos a por ello.
1: Idò, aquesta és la valoració que fan Mario Ormaechea del que veurem avui a l'estadi Somos. Mario, qualque cosa més?
0: No, la verdad que no. Esperemos que hoy sumemos de tres, porque vuelvo a repetir, es muy importante. En casa hay que ir tirando de tres en tres, y fuera, si quieres quedar primero o segundo, que al final tienes que ir de tres en tres, si no te da. Está claro que algún partido tonto tal, un punto no es malo. Pero al final en casa tenemos que ir de tres en tres, porque si no, se nos va el Castelló, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Recordem que el Castelló ja ha disputat 5 partits i que du 13 punts, 4 victòries i un empat. Ha començat molt bé el conjunt de Pablo Hernández, que ja va acabar molt bé l'any passat i va quedar a les portes de primera.
0: Y que luego ya sabes las expectativas que hay con el equipo, que si favorito, que si tal, hoy no gana, la semana que viene va afuera, y hay lío, ya empiezan los nervios, es que no sé qué, los isis y los esques, lo que yo te he dicho malo.
2: Sí, ¿entiendes?
0: Y se hubieran firmado, y es que no es así, y es que malo. Entonces sí, hay que intentar hoy, para mí es un partido muy, muy importante, porque ya te, con estos tres puntos te metes ahí en la zona alta, y de ahí no nos tiene que bajar nadie. Y ir fuera sacando puntos, si puede ser 3-3, y en casa muerte. Y es así, si no, pues no podrá ser. Entonces yo creo que hay plantilla, hay juego, y hay todo para que esto se dé y para que el equipo vuelva a primera división lo antes posible.
1: Sí, sí, ara, Mario, precisament, na Marta, quan tu parlaves, de, sí, és que com a exemple, la jornada d'avui a segona divisió. A les dues ja ha finalitzat l'Eldense, l'Eldense amb entrenador nou, perquè recordem que després d'empatar contra el Mallorca, Claudio Barragán va deixar el càrrec, l'Eldense amb entrenador nou ha guanyat en el Molinón. I atenció, Mario, perquè ara mateix a Zorrilla, què està passant, Marta?
2: Idò que goleja l'Oviedo, 0-3, minut 57 de partit, i 3 gols ha marcat ja fora a casa l'Oviedo avui.
1: Sí, sí, Valladolid 0.
0: Al Valladolid, no? Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando te acuerdas lo que yo te dije del Valladolid? No, quien mal empieza, mal acaba.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que empezaban que no tenían inscripciones.
1: Sí, sí, no tenían.
0: Que no sé qué, digo, esto mal acaba, ya lo veremos. Sí, ya veremos cómo acaba al final.
1: I del Valladolid, ara mateix, que perd 0-3 davant l'Oviedo. L'Oviedo, que recordem com el Mallorca, és un equip que acaba de baixar a segona divisió i que també té la necessitat aquesta de pujar a primera.
0: Y el Girona, que ayer perdió.
1: També.
0: El Girona, hay un presupuesto, creo que es el más alto de todos, ¿eh? Y hay buena plantilla, y entonces No, va estar molt complicat, per això.
1: A mi el que m'agrida l'atenció, Mario, a excepció del Castelló, que recordem que en 5 jornades ha fet 13 punts, però a excepció del Castelló, m'agrida molt l'atenció la quantitat de punts que ja ha anat perdent la gent, han anat perdent els equips en només 5 jornades disputades. És que ja hi ha gent que s'ha deixat molt de punts.
0: Mira, así como la primera división, esto creo que te lo dije el año pasado, cada vez es peor, porque te lo digo sinceramente, es que yo creo que el Barcelona y el Real Madrid, el Real Madrid, por ejemplo, perdió contra el Betis porque por mala suerte pudo meterle, es que hay unas diferencias tan grandes que yo no sé cuándo van a perder, cuando se enfrenten entre ellos, ninguno perderá. Así como la primera división, a partir del Barça y el Madrid, luego lo demás, más, y el Atlético Madrid un poco menos, luego lo demás está muy parejo, y Villarreal, después de esos cuatro, los demás, puede quedar quinto cualquiera. Así como es así, la segunda división es totalmente diferente. Uh-huh. Es una categoría muy complicada, muy igualada. Por mucho que tú tengas muchos presupuestos, sí, sí. Pero al final tú tienes el salario como ha empezado. Un equipo que el año pasado estaba jugando allí en Carmises. Pues sí, mira, sí. Y mira los futbolistas que han firmado. Están firmando futbolistas, de primera red, de segunda red. Es decir, no están firmando y algunos de más categoría, pero prefiero que no tienen los presupuestos ni pierden los papeles económicamente. Entonces, bueno, al final es competir, ¿no? Yo creo que el Mallorca ha firmado bien, Y bueno, y pienso que tiene que estar arriba, arriba, arriba. Entonces, vamos a ver. Estamos empezando, por eso la importancia del partido de hoy y de empezar ya a decir aquí estamos nosotros, porque bueno,
1: sí, sí.
0: Al final pienso que se ha hecho para esto y yo pienso que vamos a estar.
1: Miqui.
3: No, no, li volia dir per subratllar i per ratificar el que estava dient de la igualtat que hi ha en aquesta categoria. El Mallorca, és cert que només és la jornada 5, però el Mallorca jo crec que comença la jornada o el seu partit a 13 o 14. Si guanya pot acabar segon.
0: Por eso te digo que es cuestión de ganar hoy ahí, meterte ahí arriba y decir, de aquí no nos baja ya ni Dios. Así de claro. Sí, sí, sí, eso sí. Es lo importante. Y hoy tienes esa oportunidad. Y las oportunidades hay que agarrarlas. Porque te vuelvo a repetir, si hoy no ganas, y la semana que viene vas por allá, y ya en parlaré, empiezan los nervios, hoy hay que hacer un golpe de encima de la mesa, decir, nosotros somos el mayor, entonces yo digo, vamos a abrir eso, y esto es lo que hay. Y salir ahí a morir. Y hay que mentalizar al futbolista que se gana ahí a morir. Sí que es cierto que el míster muchas veces, últimamente, dice, bueno, esto es muy largo, déjate de largos. Pienso yo, en voz alta, déjate de largos, porque cuando llega tres partidos, verás lo corto que te se va a hacer aquí tu estancia. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí. No, es normal, porque él también quiere quitar presión, es normal. Pero hoy, para mí, es muy, muy, muy, muy importante. Porque es meterte arriba y decir, ya estamos allí, y el equipo se asenta, cada semana tal, hay competitividad, voy haciendo cambios. No hay partidos entre semana, preparo bien los partidos, la semana se trabaja bien, con mucha competitividad, porque hay una plantilla muy competitiva, y eso ya te dije la semana pasada, que es lo mejor que puede tener el entrenador. Decir, mira, hoy no juega el Hugo, que va a jugar este, para que espabile. Eso es dinamita. Así sí, que sea bienvenido y que todo el mundo apechugue y para adelante.
1: I para adelante, clar que sí. Mario Ormaechea, com sempre, és un ple. És que
2: no,
1: són
2: és que...
1: classes magistrals.
2: No, i a més, els oients sempre comenten alguna cosa diuen? Quan xerra amb Mario. En Jaume, des de Felanit, m'ho diu, que bé xerra amb Mario.
1: Sí, sí. Diu les coses clares i per això està aquí amb nosaltres, els postres en joc.
2: Exacte.
0: Abrazos fuertes para el tal Jaume.
1: Sí. I una ferrada forta per tu també,
0: exacte.
1: Mario.
0: Bueno, para el tal Jaume y para todos los demás.
1: Vinga. ¿Vale?
2: Gràcies, Mario.
1: Adéu, Mario. Partim cap a la cabina de transmissió divendres a l'estadi de Somos, allà el nostre company Toni Fuster. Toni, finalment, qui és el futbolista descartat a la convocatòria del Mallorca?
4: Torinato, que ha tingut problemes durant la setmana, finalment del futbolista que ha quedat fora d'aquesta llista de convocats. N'havia convocat 24 per al partit d'avui, però finalment Toni Lato, que continua amb aquestes molèsties, és el futbolista que ha quedat fora. Han sortit ja a escalfar el porter del Real Mallorca i tenint l'11 del Sabadell, si voleu...
1: Dali, Toni. Comentar. Sí, sí, dali.
4: Jugaran Diego Foli a la porteria, Anton Ripoll i Miqui Codina a laterals, Òscar Sanz i Edgar com a central, per davant al mig del camp, amb Ángel Baena, Quadri i Urri, doble pivot, Priego i Pere Pons a les bandes i davant en punta Nico Joaquini.
1: I recorda, Toni, per a la gent que s'incorpora ara mateix als postres en joc, quin és l'11 del Reial Mallorca? Amb qui surt avui Luis García?
4: En novetats, amb Arnau Tena de la porteria, Calatayud i Sumaoro. La primera en aquesta banda esquerra, Valiant i Raillo. Com a central, mig del camp, doble pivot en Derde i Morlanes. Atenció a les bandes, en Badri Rissó, una altra de les novetats. Juret Cerdà, que continua en aquest 11. Àlex Sala, a la mitja punta. I Adri Fuentes, com a referent a l'etat mallorquinista.
1: Aquesta és l'11 del Mallorca, Miquel Verger, per als voltants de l'estadi. Qualque novetat?
3: I a poc va creixent l'ambient. Veurem quina entrada hi haurà avui a l'estadi de Somos. Hem vist també l'Escola de Dansa de Mallorca, que també actuarà avui abans del partit. És una de les actuacions previstes per al partit d'avui. I a poc que comença a arribar la gent aquí a l'estadi, veurem l'entrada final. De moment no fan molta via.
1: Quina és l'ordre del dia, companys, Miqui i Toni? És a dir, escalfen els jugadors i després surten els integrants de les colles de Vall de Bot de Mallorca? Com va? Ho sabeu?
3: Sí, mira, ara... Sí, t'ho estic cercant, sincerament, sí. Perquè no m'ho sé de memòria, però sí que sé que el darrer... Que, sí, digues... Digues, Toni, si no, lo darrer, a les 6:24, l'actuació, l'aparició de l'helicòpter de la Milana, sí, abans interpreta l'himne, jo crec que tot això és després de l'escalfament del Mallorca, interpreta, acompanyat d'Exaxo, Marga Pocoví, l'himne de la Balanguera, bombers del Consell, treuen les banderes i el ball de bot, Escola de Música i Danses de Mallorca fa una actuació. I també hi haurà dimonis i la colla de cada bou de Pollença i 10.000 banderes repartides entre els aficionats. Banderes de Mallorca.
1: Tot això a partir de les 6:20... 6 i 24, diu en Miquel Verger, estaran ben pendents, ens ho contaran en Miqui i en Toni Fuster. Miqui, si hi ha qualsevol novetat per allà ens comptes, per l'entrada de l'estadi, perquè on hi ha novetat, a part important, no la carretera que tothom estigui tranquil, que en Enric Mas va a un ritme molt suau, líder, és un passeig de campió, el que fa avui per Granada i per l'Alhambra, però... De vora en Juanga, clar, si enviem en Juanga a Granada, ell no pot estar de vora la ciutadania comú, com podrien ser nosaltres.
2: No, ell és una estrella.
1: No, ell és una estrella i ha d'estar acompanyat
2: d'estrelles.
1: De vora qui estàs, Juanga?
5: Idò, el tenc ara mateix molt a prop del príncep Alberto de Mónaco.
2: Mm,
5: ha hagut un moment increïble.
2: Sí?
5: Hi ha hagut un moment increïble,
1: que
5: ho vaig contar.
2: Conta.
5: No, han aparegut aquí, a la línia de meta, 4 o 5 cotxes tintats.
1: Sí.
5: Han baixat del cotxe 10 o 12 guardaespatlles.
1: Sí.
5: Ha vengut la Policia Nacional.
1: Uh-huh.
5: I hi ha un moment que apareix el príncep Alberto de Mónaco, que el tenc just aquí davant, amb una gorra, amb unes ulleres de sol, amb una americana oscura, camisa blanca, calçons marró clar. Molta recordareu, la gent no ho sap i ho contarem, vos he dit abans de començar el programa, m'he situat, dic, perquè aquí sabeu bé...
2: Sabeu
5: bé, una zona VIP, aquí hi ha una zona VIP, dic, fins que m'atreguin, estaré aquí, estaré aquí mateix.
1: Sí.
5: I doncs, evidentment, ha començat el programa, tranquil·litat, tal, però hi ha hagut un moment que ha hagut un senyor i m'ha dit, usted no puede estar aquí. I le dic, ¿y on me pos? ¿Puc volar-me allà davant?
1: Sí.
5: Me diu, póngase donde quiera, pero aquí no.
1: Molt bé.
5: I era just la zona VIP on ara mateix està el príncep Alberto de Mónaco, però que ja t'he dit que el tenc aquí i que ara està mirant, escoltant els àudios de WhatsApp. Per tant, això està agafant un nivell molt important.
1: No li miris el mòbil en Alberto de Mónaco. I podríem dir que li has encalentit sa cadira
5: en el
2: príncep. De príncep a príncep.
5: No, uns sofàs blancs espectaculars, posar quatre concretament, i el primer que ha fet el meu amic, el príncep Alberto de Mónaco, Alberto, ha estat anar a agafar un refrigeri, una copa, una bona copa de cava, perquè t'has d'hidratar aquí, en aquesta línia d'arribada. Per cert, més o manco, uns 40 minuts, 40-45 minuts, perquè arribin per primera vegada en aquesta línia d'arribada els ciclistes. Recordem que després hauran de passar 4 vegades més, per tant, queden uns 45 minuts per veure en Enric Mas per primera vegada passar per aquesta línia d'arribada, i hem de dir que el gran grup està comandat pels de Movistar, que estan tirant d'aquest gran grup, i que jo tinc la sensació que en els darrers metres d'aquesta etapa deixaran que Enric Mas s'avanci i que sigui el primer en creuar aquesta línia d'arribada en aquesta etapa d'avui. Resten 78 quilòmetres i mig perquè acabi aquesta darrera etapa de la Vuelta, que donarà com a campió, com a líder, com a guanyador a un mallorquí, a un artenenc, a un balear, com és n'Enric Mas. Jo seguiré pendent del ciclisme, però també de si arriba qualcú en aquesta zona VIP privilegiada que tenc aquí al costat.
1: Clar.
2: Molt bé.
3: Escolta, Juanga.
2: Sí.
3: Juanga, del poc de temps que duim enterrades i jo i amb aquest programa, ha sortit dues vegades de Palma, una per veure un partit amb el rei i una altra per veure una etapa ciclista amb l'Alberto de Mónaco, no? És un poc el resum.
5: És que a mi m'atreus en els bons moments, no? En els bons moments m'atreus amb la gent VIP, amb la gent de la meva classe. I ja està, i això és així. Quines imatges ara del Generalife, extraordinari de Granada. Abans han vist unes imatges aèries de l'Alhambra, i la veritat és que és preciós tot el que estem veient. Per cert, ara sí que hi ha animació de la vora, tota la recta d'aquesta línia d'arribada plena de gent, tant a la dreta com a l'esquerra, amb moltes ganes de veure passar per aquí els ciclistes.
1: Qual cartanang per allà, Juanga?
5: Jo estic mirant des de la meva ubicació, no hi vaig, just per aquí, però ara intentaré moure'm un poquet, tot i que no ho tenc fàcil,
1: no,
5: perquè m'ha ficat una zona bastant acotada.
1: Supos que està acotat, clar. I si no, en tot l'hora, el nostre sí company, tenc... quan arribi per sí. allà, supos que mos oferirà...
5: Si voleu, jo tenc aficionats aquí del ciclisme, que no són d'Artat, però que també els hi puc demanar, el que me digueu.
1: Clar. Men d'on són.
5: Mira.
1: Mira,
5: aquest home...
1: Jo què sé, de Zugarramurdi.
5: Com està? Com està aquest senyor? Bueno, bones, com estamos?
6: Bien.
5: No, porque te veo que te has puesto la camiseta oficial roja de la Vuelta. ¿Cómo te llamas?
6: Yo, Juan Antonio.
5: Juan Antonio, ¿de dónde eres?
6: De Córdoba.
5: De Córdoba. Pero hoy eres un poquito mallorquín, ¿no? Un poquito de harta, un poquito de ritmas, ¿no?
6: Sí.
5: Bueno, ¿eres aficionado al ciclismo?
6: Sí.
5: ¿Y qué te ha parecido esta Vuelta que ha hecho en ritmas?
6: Pues muy buena. El paso que le hice a Pogacar estuvo genial. Ese, y luego, bueno,
5: lo dejó tieso,
6: buenísimo, muy bueno.
5: Bueno, cuando pase por aquí en Ritmas, a darle vítores y enhorabuena, ¿no?
6: Sí, por supuesto.
5: Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. En aquest aficionat al ciclisme, que du la gorra de la Vuelta, la camiseta de la Vuelta, i un home que ha vengut aquí a gaudir i a veure com en Ritmas... Es guanyador de la Vuelta Ciclista a España.
1: A mi m'agrada el Juanga, que entrevista a gent, no? Sí. Juan Antonio li diu, porque lo dejó tieso, oye. Sí, tieso.
5: Ah. Induint, se li diu, induint la resposta, no?
1: Sí, no, està bé.
2: Jo per un moment he pensat que ens tindria una sorpresa i entrevistaria en Alberto de Mónaco, ja el príncep, com estàs, tal. Perquè Juanga, atenció, atenció. Perquè tu ets a prop del príncep i saps que les monedes d'euro de Mònaco amb la cara del príncep... No. Tenen un gran valor pels col·leccionistes perquè n'hi ha poques.
5: Sí.
1: Ui.
2: Heu acabat de cercar, és així. N'hi ha poques, sí. Per tant... Sí.
5: I si li faig una foto...
2: No, ja no vas a prendre que hi vas anar i te van dir que eren falses les que tenies. No. Ja imagina't si fos una foto. Si teniu monedes antigues a casa, per exemple, aquestes d'en Alberto de Mònaco, i no sabeu quin valor tenen... I don Humis durant 1995... Són especialistes en numismàtica, valoren i compren monedes antigues i, per tant, us oferiran una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina ubicada en el carrer del Sindicat número 67 de Palma. Aneu-hi, en les monedes que tingueu, si en teniu d'en Alberto i d'en Alberto de qui sigui. Numis durant 1995, les teves monedes, clinc-clinc, tenen valor.
7: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Escolta'm, Rels B, fill predilecte de Mallorca, que va triomfar divendres vespre amb aquest concert gratuït que va fer el Passeig Marítim de Palma. 40.000 persones se van atracar per veure el concert d'en Rels B. Sens dubte, l'artista internacional més destacat ara mateix a Mallorca. En Rels B ens agrada a tots. Sí. Sé que na Marta Sampas està una mica gelosa perquè diu és que ha fet una mica d'ombra en Chenoa.
1: No, però...
0: No se pot tenir tot.
1: Fa altres coses, ara.
0: Anem a Granada, perquè en Juanga comença a gretar protagonistes a la línia de meta. Juanga!
2: Idò sí, perquè tinc aquí un jove aficionat a ciclista que ha duit una pancarta que posa Granada 2026 amb un dibuix molt ben fet de l'Alhambra, els diferents mallots, i posa en gran Enric Mas. ¿Com estamos?
3: Estamos muy bien, deseando a que lleguen ya aquí los ciclistas.
2: Claro que sí. ¿Cómo te llamas?
3: Me llamo David.
2: David, ¿por qué te gusta tanto Enric Mas?
3: Pues parece porque hace tiempo que el ciclismo de España no ha tenido un ganador así, y va a ser una alegría que de nuevo haya alguien que esto coja el testigo y que ponga otra vez España en el ciclismo arriba.
2: Vaya pedazo de vuelta se ha marcado, ¿eh?
3: La verdad es que sí, no lo podía hacer mejor.
2: Cuando pase Enric Mas por esta línea de llegada, ¿cómo vas a gritarle? ¿Qué le vas a decir? No, empieza a ensayar ahora aquí con nosotros. ¿Qué le vas a decir? Ahora pasa Enric, mira, está pasando.
3: ¡Enric, vamos!
2: Muy bien, Moltíssimas gracias, ¿eh? Gracias. Molt bé, té força. Segur que en Enric Mas el sentirà, aquest jove aficionat de Granada. I ara mateix veiem com resten només 73 quilòmetres, com el Movistar Team està tirant del gran grup de la serp multicolor. Aquí cada vegada l'emoció és més gran per poder veure Enric Mas passar per primera vegada per aquesta línia d'arribada.
1: Jo li noto, ja, en Juan Gasel està ferrant, sí, a més, que té mitjo,
0: Granada,
1: no?
2: Sí.
0: Juanga està a
2: casa
0: seva.
1: Està
2: a la seva
1: salsa.
2: Sí, jo sóc el que me passa. Jo quan venc a Granada i me parlen dues horetes ja amb aquest accent andalús que m'agrada, ja se m'aferro,
0: En Juanga a Granada per contar-nos la victòria d'en Enric Mas a la General de la Vuelta. Això es produirà d'aquí dues horetes. Més o manco, falten 73 quilòmetres per arribar al final. Movistar encapçala el pilot i no hi haurà cap tipus de problemes ni incidents. Serà una etapa plàcida per al ciclista artanenc. Anant cap a Somoix, Toni Fuster, han sortit a escalfar ja els jugadors del Mallorca.
4: Doncs no, encara no. Ho fan els porters, això sí, d'on aquí, ja fa una bona estona el del Mallorca, i també han sortit el del Centre d'Esports Sabadell, però de moment el futbolista del Dora Kids, la resta, de moment, encara no han sortit damunt el terreny de joc de Sant Moix.
0: Miquel Verger, a la zona del carrer, a punt d'entrar ja cap a l'estadi. Es respira ambient, és una bona hora, a les 6:30. Acudirà gentet avui a l'estadi?
5: Sí, jo crec que sí. Es comença a respirar ambient. Mira, agafam... No, què tal, com està? Com no?
6: Joan.
5: Joan, com ho veus avui?
6: No sé, un partit que crec que estarà bastant bé. Crec que serà una victòria per Mallorca.
5: Diuen que és complicat el Sabadell, eh? No s'ha de fiar el Mallorca. Com ho veus?
6: Jo crec que guanyarà. Jo crec que quedaran 1-0.
5: Qui farà el gol?
6: Mallorca.
5: Qui farà el gol?
6: No sé, pot sorprendre molt.
5: Molt bé, que en Pablo Torres sigui suplent una altra vegada. Sorprenent.
6: Sí, un poc, sí.
5: Bé, Joan, disfruta del partit. Gràcies. Gràcies a les paraules de Joan, un dels aficionats del Mallorca que es comencen a deixar veure per aquí, per l'estadi de Sant Moix. A poc a poc sí que comença a haver-hi ambient, però ja veurem fins on arriba, si superen aquestes 15.600 persones. Mira, un segon, que arriba amb el cotxe i ara no sé si és molt legal. Però li demanen... Emilio. Emilio Ensue, ¿cómo estás?
7: Muy bien, todo muy bien.
5: Bueno, ¿cómo va esta nueva vida de jugador ya retirado? ¿Cómo lo lleva?
7: Bueno, lo vamos llevando bien, adaptándonos a la situación, pero va, muy contento por la invitación de mi Mallorca a este partido, al pequeño homenaje y nada, muy agradecido a mi Mallorca.
5: ¿Qué te van a hacer?
7: Pues no lo sé, un pequeño homenaje, así que nada, muy agradecido, sea lo que sea, bienvenido sea, y nada, esperemos que nuestro Mallorqueta gane el partido hoy.
5: Antes de que nos eche la policía o la seguridad, ¿cómo ves este Mallorca?
7: Lo veo muy bien, tiene muy buen equipo y yo creo que al final vamos a estar arriba y peleando por nuestro objetivo.
5: Emilio, enhorabuena por el homenaje y sobre todo por la carrera que te has marcado, que tela.
7: Vale, muchas gracias.
5: Las paraules de sí, Emilio Anzuela, aquí en escotxo, a la porta.
0: Sí.
5: Així que res, però bé, no mos han dit res, que era segurament el més important. Mira, continuem. Sí. Toni, sí. Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy bien.
5: Marcelino Elena.
8: ¿Qué tal? Encantado, muy bien.
5: ¿Cómo vas?
8: Bien, bien. Visitando aquí Mallorca y, bueno, pues aprovechando, lógicamente, para ver al equipo.
5: Te han visto en São Paulo esta mañana y ahora sí. Somos, ¿no?
8: Sí, sí, así es. Estoy aquí, bueno, pues viendo fútbol, que es lo que me gusta hacer.
5: ¿Cómo lo ves, este Mallorca?
8: Bueno, lo veo como casi todos los equipos. Es pronto todavía en la competición. Van 3 o 4 partidos. Este es el cuarto, me parece, ¿no?
5: El quinto.
8: Sí. Y bueno, digamos que los equipos se están conociendo, ¿no? Y al final, estos partidos, como es el caso de hoy contra el Sabadell, tuve la oportunidad de ver al Sabadell en Gijón, en el primer partido de Liga, Sporting Gijón contra el Sabadell. Y fue un rival muy incómodo para el Sporting en ese día que le puso en problemas. Y al Mallorca, pues lo veo, bueno, iniciando la temporada. Con ciertas fases de solidez y de equipo aspirante al ascenso, que tiene que ser, y también pues a veces encontrándose con la sorpresa esa de con algún rival que crees que debería, uno asume que deberían de darte menos problemas de los que te dan, ¿no? Y sin embargo la competición es la competición y aquí todo el mundo sabe en esta categoría.
5: Lo que pasa sobre todo, uno de estos rivales que en teoría tienes que ganar más fácil, más relajado, es el Sabadell, que viene de Primera Federación, pero tú ya has dicho que lo viste en el Molinón, que el Sporting no estuvo cómodo, pero es que ningún rival del Sabadell hasta ahora ha estado cómodo.
8: Sí,
5: o sea,
8: sí.
5: No fue una excepción.
8: Por eso lo digo, que cuando hay un equipo recién ascendido como Sabadell, de Primera Federación a Segunda, con un recién descendido como el Mallorca, que descendió un poco de aquella manera, ¿no? Porque realmente me parecía que había, bueno, pues un equipo como lo sigue habiendo ahora, con muchas caras del año pasado, con jugadores importantes, no solo en segunda división, sino ya en primera incluso. De repente que un rival así te incomode, bueno, puede a veces sorprender, pero creo que los jugadores están ya acostumbrados a este tipo de encuentros, de rivales, de situaciones, y bueno, pues a ver si el Mallorca hace un buen equipo, un buen partido.
5: Marcelino, tú eres el primer goleador en Europa del Mallorca, lo que has conseguido en el Mallorca lo sabe todo el mundo, pero tú llegaste a Mallorca obligado a subir. Eso mentalmente debe ser la leche, ¿no?
8: Bueno, sí, realmente el primer año que yo estuve aquí, que fueron 6 meses, no había esa obligación, pero sí había un proyecto de ascenso y a punto estuvimos. La siguiente temporada sí que fue muy exigente, porque bueno, incluso yendo líderes se destituyó al entrenador, que era Víctor Muñoz, y bueno, pues fue una temporada sufrida donde al final se consiguió el objetivo, fuimos muy felices, pero realmente durante el año, bueno, hubo que ser muy riguroso, muy autoexigentes, tanto a nivel individual como de grupo, y bueno, el objetivo se cumplió, esperamos que este año se cumpla también.
5: No te quiero marear mucho, pero es eso, ¿no? Es convertir lo que es obligación en ilusión, que quizás es lo más difícil incluso para el mallorquinismo después de bajar a segunda.
8: Bueno, yo creo que el profesional tiene que obligarse a sí mismo porque bueno, pues es tu trabajo, para eso te pagan, es tu cometido, y es una forma también de aumentar la exigencia de cada uno, ¿no? Y la mejora. Y todos queremos mejorar, ser los mejores en lo nuestro. Y eso se consigue a veces a través de la presión, de la exigencia de fuera y de la que interna que hagas tú también hacia ti mismo.
5: Y con Asturiano en el banquillo nada puede ir mal, ¿no?
8: Pues lo certifico. Bueno, no es del Sporting precisamente, pero bueno, servimos todos.
5: Es el otro Asturiano.
8: Efectivamente. Cuando ya salimos de allí, todos somos asturianos.
5: Marce, muchas gracias.
8: Bueno, a vosotros, hasta luego.
5: Gracias. Les paraules d'en Emilio Anzué, d'en Marce, i abans d'un aficionat.
0: Sí, sí, molt bé, en Emilio Anzué i també sí. En Marcelino Elena, un home que sap perfectament el que és lluitar a segona divisió per pujar a primera amb el Mallorca i després fer aquella temporada extraordinària amb el conjunt d'Héctor Cooper que va culminar en la final de Mestalla de la Copa del Rei. Toni Fuster, ara sí, els futbolistes sí, sí. Del Mallorca ja són sobre la gespa de l'estadi.
4: Correcte, el futbolista del Sabadell el primer en sortir i tot seguit darrere el de Luis García Fernández, el jugador del Real Mallorca que intentarà encercar aquesta tercera victòria consecutiva dins l'estadi de São Moix, on de moment les coses han anat la mar de bé en les victòries contra el Valladolid i també contra el Ceuta. A l'esquerra, Dol Gruts, punt del Mallorca escalfant. A la dreta, els futbolistes arlequinats del Centre d'Esport Sabadell, mentre la gent, els aficionats, van entrar a poc a poc i ben contents amb les seves banderes mallorquines que els han repartit a l'entrada a l'estadi. Mm-hmm.
0: Són les 6 en punt de l'hora baixa. Això és Esportres en joc. Digues, sí, Miquel.
5: Ja, perdona, però ha vingut un atlot que vol xerrar a la ràdio i a un atlot no li poden dir que no. I a més, ha dit que de pinyol vermell li agrada molt, així que has de parlar. Què tal, com està?
9: Molt bé. M'escolta en Toni Terrades?
5: Sí, t'escolta.
9: Vale, pues jo vaig venir a veure l'Alavés Mallorca l'any passat.
5: Van perdre.
9: Sí, van perdre.
5: Però bé, no per culpa teva.
9: No, hombre. Digue-li. Volia saludar-vos a vosaltres. No? Bueno, vi aquell dia, vi en Pep Lluís Martí.
0: Sí.
9: Que va ser 1-2 gol d'en Virgili i després me'l van remuntar.
0: Sí.
5: Golarro d'en Virgili, que avui ha fet el seu primer gol amb el Bruges.
9: Sí, vaig llegir que va fer un partit contra l'Aston Villa. No l'he pogut veure, però un pas i que la veure i ho va fer bé.
5: Però què és millor, Esportres en joc o de pinyol vermell?
9: Vamos,
5: tu, gràcies. Sí, però
1: m'estàs contant.
5: No, vols dir qualque cosa més? Avui com ho veus?
9: Ui, és que no l'he vist jugar al Sabadell, però m'han dit que ho fa molt bé.
5: Vam estegar pedra,
9: eh? Sí, he escoltat Norman Echea del camí i ha dit que ho fa bé. Però ojalà guanyem i pullem.
5: Va, un resultat.
9: 2-0.
5: Qui farà els gols? No juga en Pablo Torre. Bé, pot jugar a la segona part, clar.
9: És com jo, en Cerdà i en Butxa.
5: Ah, bé, està bé. Menys en Cerdà que s'estreni, anirà amb ell. Gràcies.
0: Gracias, Miqui. Te deixam un moment perquè parla Luis García, però no els seus companys d'IV3 Televisió.
10: Tiene que ser, como os digo siempre, de mucho más equilibrio. No se puede vivir la quinta jornada como si fuera la última. Tenemos que ser conscientes de lo largo que es el camino. Evidentemente, con mucha ambición y muchas ganas de ganar y de hacer un muy buen partido. Pero, como os digo siempre, ese equilibrio tiene que ser fundamental porque si no, es una categoría que te volverías loco.
11: Eso fue uno de los puntos que remarcó usted en la última rueda de prensa. ¿Lo ha tenido que hacer también durante la semana en el vestuario o era algo que ya podíais prever y que ya avisó usted también en pretemporada, de que la segunda división es larga, que es dura, pero no sé si aún así se lo ha recordado a los chicos esta semana que hay que ir con tranquilidad y no dejarse ensuciar de alguna forma por los mensajes que puedan venir de fuera.
10: No, totalmente. Creo que vivimos, como siempre digo, una sociedad de inmediatez absoluta, donde solo vale lo que hagas hoy y a partir de lo de hoy todo es éxito o desastre y eso no puede ser. No puede ser así porque nos dedicamos al fútbol profesional y esto es muy largo. Sabiendo, como digo, que la ambición es máxima, que la autoexigencia es máxima, que tenemos que seguir mejorando sin lugar a dudas, pero sabiendo también que es la jornada 5, que jugamos en casa, que queremos hacernos fuertes, que queremos volver a ganar y hacer un gran partido para nuestra gente.
11: Que el equipo empiece la jornada, o arranque el partido, mejor dicho, desde la 13ª posición, ni molesta, ni supone absolutamente nada. Usted no ha mirado la clasificación antes de empezar el partido de hoy, ¿no?
10: Volvemos a la inmediatez, ni mucho menos. Esto es muy, muy largo. Los que hoy están el 18, dentro de 2 meses están el tercero. Es una categoría que baila muchísimo las posiciones, que tenemos que ser conscientes del camino, que es tremendamente largo, difícil, que tenemos, como digo siempre, que ser muy, muy exigentes con nosotros mismos, seguir mejorando y tratar de ganar los partidos y pensar única y exclusivamente en el partido de hoy.
11: En el 11, dos cambios. Suma oro por Toni Lato, aparentemente entendible y razonable, y luego entra Liso por Lubumbo. En el caso del Aragonés, ¿por qué la entrada de Liso por Sito?
10: Bueno, porque tenemos la suerte de tener una plantilla con variantes, con jugadores de diferentes perfiles. Creo que Liso nos puede aportar también verticalidad, que es un jugador que bueno, pues no ha disfrutado de muchos minutos, que estaba trabajando muy bien durante el día a día y que creo que nos puede aportar muchas cosas y ojalá sea así.
11: También nos sorprende un poquito que por segunda jornada consecutiva se queda Pablo Torre en el banquillo. ¿Decisión meramente técnica o es que arrastra algún tipo de molestia al cántabro?
10: No, únicamente técnica, nada que objetar a su actitud, a su forma de entrenar, simplemente que tenemos muy buenos jugadores ahí dentro, hay momentos donde debemos elegir, pero seguro que durante el partido Pablo va a ser decisivo y determinante como es él.
11: Y además que desde el banquillo es importante que el equipo cuando salga empieza a dar un poquito más sobre el terreno de juego, porque es verdad que gran parte de lo que ha conseguido esta temporada ha sido en los primeros 60-70 primeros minutos del partido.
10: Sí, para nosotros es fundamental y es algo que remarcamos muchísimo, que para mí no es importante los que inician, sino más los que terminan, porque nos dan más energía, nos dan, pues bueno, un prisma diferente de partido. Cuando ya todo el mundo está cansado, pues esos 5 jugadores que pueden entrar de cambio nos tienen que dar un plus y estoy convencido de que nos van a ayudar.
11: Míster, muchas gracias y mucha suerte.
10: Gracias.
0: Les paraules d'en Luis García explicant una mica tot, que que s'ha de ser prudent, que en 5 jornades no se puja a primera divisió, que falta molta temporada, i després explicant que el canvi de Lubumbo per Adrià Lisso, recorden que Lisso avui és titular, és degut a que té una plantilla molt àmplia, el tècnic asturià del Mallorca, i que té per elegir, i avui considera que Lisso és l'indicat per afrontar aquest partit contra el Sabadell. Marta!
1: Cercam un jugador misteriós, com cada jornada. El nostre concurs és cercar, trobar, millor dit, vosaltres ho heu de fer. A quin jugador esteu cercant avui? Han donat una primera pista, en donarem un total de 6. Sí. La primera, la recordam, és que l'any següent d'aquest futbolista deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí, sí, i amb un pilot d'or. Sí. I llançam ara mateix la segona pista, que és que, tot i ser un jugador ofensiu, no va fer més d'un gol a cap equip amb el Mallorca.
0: Uau, en si història, quan va estar
1: ses
0: temporades en plural,
1: que
0: va, sí, que va estar en el Mallorca, va fer gols, però no en va fer mai
1: més d'un
0: a cap equip de primera. O sigui, en el seu historial en el Mallorca, mm-hmm, no hi ha cap equip aquí a què futbolista hagi marcat dos gols.
1: O més.
0: Sí, va marcar gols, però mai va repetir rival contra qui va, mm-hmm, fer gol. Tenim visita, me diuen Marta, sí, tot d'una vaig amb tu, però tenim visita a la cabina de transmissió d'Ivetra Ràdio, Toni.
4: Sí, sí, aquí estem amb el company Joan Barberà, que està company nostre, ara de fa molt d'anys a Barcelona fent feina, i un gran aficionat del Centre d'Esport Sabadell.
12: Soci del Centre d'Esport Sabadell.
0: Sí, sí. Una...
12: soci simpatitzant. Jo he viscut al Sabadell a primera divisió.
0: Espera, Joan, espera, si li poden connectar el micro a en Joan, perquè l'escoltam...
1: Ara,
0: Joan?
1: Ara.
12: Doncs el...
0: Ara sí, Joan.
4: I si vol mirar pantalla i tot, sortiràs.
0: Joan, per cert, hola. Abans del teu currículum, benvingut a IB3 novament.
4: Sí.
12: Això és un plaer poder estar aquí, veure't aquí en pantalla, escoltar-te, Toni, fa molts anys.
0: Molts anys, eh? Quant d'any fa, molt... Joan?
12: Doncs fa 18 anys que vaig marxar de Mallorca. Són molts anys, eh? El meu fill gran té 17 anys.
0: Sí.
12: I clar, cap d'ells va néixer aquí. El petit en té 15, el gran en té... em farà 17 ara aquest mes. Vaig marxar un 4 de febrer del 2008. El dia 3 de febrer el Mallorca jugava al camp del Villarreal, al Madrigal, on va debutar a primera divisió Emilio Unzué.
0: Sí.
12: I jo, després d'aquella nit, l'endemà agafava un avió i tornava a Barcelona, i per mi venir a Mallorca, bueno, és el millor lloc del món.
0: Sí, sí, sí.
12: És a dir, jo estic esperant la jubilació, em queden 14 anys.
13: Només?
12: I d'aquí 14 anys, la meva idea és venir-me a jubilar a Mallorca, ja que no hi puc viure a dia d'avui, perquè un lloc fantàstic, és un lloc meravellós.
0: En Joan Barberà va ser company nostre, els oients més antics d'IB3 el recordaran, perquè en aquests 3 primers anys era una de les veus mítiques de la redacció d'Esports d'IB3 Ràdio, i te vol saludar, Joan Barberà, també, en Miquel Verger. Miqui, dali.
13: Hombre, Joan, com estàs?
12: Com estàs? Espero veure't.
13: Hombre, escolta, sí, ara pujaré. Tenim un equiparro aquí de tenis taula, que és el teu món.
12: El Son Cladera.
13: Sí.
12: Superdivisió femenina, el Son Cladera.
13: Sí. Exacte. Aquí hi ha negoci per tu, eh?
12: Aquí hi ha cosa bona. No, a Mallorca la cosa promet. El Son Cladera està a la superdivisió femenina, competeix a nivell europeu, i déu-n'hi-do, com està el tenis de taules. Nota que vaig marxar jo, eh?
0: En Joan,
12: és
0: un gran periodista
12: un
0: i un gran jugador de tenis taula.
1: No, jo anava a dir que jo també el vull saludar, que no el conec, però, perquè tot te saluden, i no volia de, jo no ser menys i saludar-te, donar-te la benvinguda. Bé, un poc un tornar, no?, en aquest sentit, almenys a sentir-te a la sintonia de la ràdio.
12: Et veig a les xarxes socials amb el Juan, amb el gran Juan, que et veig allà fent cosetes i això.
1: Sí, clar, anant fent.
12: Ho segueixo molt, és a dir, tenim a xarxes socials, ho segueixo, a vegades també escoltant el Fuster, i m'agrada molt aquesta transmissió, perquè al final també, ostres, veus cares molt conegudes, Toni Terrades, Miguel Berger, per cert. Miguel, m'escoltes?
4: Sí.
13: Sí, tant, sempre.
12: Doncs tinc una cosa teva, que no te l'he portat aquí, te la portaré. Espero veure't el dia del Sabadell, el 28 de març, el cap de setmana del 28 de març, que juga el Mallorca-Sabadell. Espero veure't a la nova Creu Alta per donar-te una cosa que és teva.
13: Una camiseta que te vas deixar fa 20 i pico d'anys.
12: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Hòstia, aquesta camiseta...
1: L'important és tornar-ho, és tornar les coses, això és el que importa.
12: Però, per què li va deixar una camiseta? Un dia d'aquest...
13: La setmana de Pasco. El problema és el tema de la talla, ja.
12: Ah. Ja, però jo te la vull tornar, és a dir, te la volia tornar un dia que havíem de quedar per sopar, que vau venir a Barcelona, i jo no vaig poder venir a sopar, i la portava aquell dia en el cotxe, i li volia tornar la samarreta, perquè clar, és a dir, és una samarreta que és de Miguel Berger i que fa 18 anys que està a casa meva.
4: I te vàrem esperar amb en Sánchez i més companys.
12: Però no hi ha coses que té a vegades que... desgraciadament, Barcelona no és Mallorca.
4: Ja,
12: és a dir,
4: ja.
12: Ara, per exemple, em comentava el company de Ràdio Sabadell quan tardaria anar a l'aeroport.
4: Ja,
12: doncs arribarà a l'aeroport en 10-11 minuts quan acabi el partit. Mm-hmm. Clar, si estàs al camp del Sabadell i te'n vas a l'aeroport... doncs compta 3 quarts d'hora, compta 45 minuts.
0: Joan Barberà, aficionat, gran periodista i a més aficionat del Sabadell, què trobes que passarà avui a Son Moix?
12: A veure, el Sabadell ara mateix, diguéssim, jo crec que és l'equip revelació que hi ha a la Liga Hypermotion, és l'equip a tenir en compte. El Sabadell ha sigut millor que tots els seus rivals en els 4 partits que ha jugat, n'ha guanyat 2 d'ells, que els ha guanyat a la Nova Creu Alta, i va empatar a 0 els dos partits, el camp de l'Sporting de Gijón i el Castelló ara és el líder, l'Sporting també és un dels referents al igual que pot ser el Mallorca, i aquest centre d'esport Sabadell jo crec que és un conjunt que no ens deixa de sorprendre la gent que el seguim, perquè al final tens un mig del camp amb jugadors que fa 2 anys, 2 temporades estaven jugant a segona federació,
0: sí.
12: Urri i Liamet i Quadri Liamet estaven jugant a segona federació. És a dir, Urri, que ara mateix seria el referent, el capità, el millor jugador del centre d'esport Sabadell, ha aconseguit l'ascens en 2 temporades de segona federació primera i de primera a segona. Al final, és un equip que és un conjunt que és molt difícil, és molt rocós. És un equip que tot és una pinya, una unió, no té grans noms que diguis, ostres, aquest jugador que ha jugat a primera divisió, no hi ha gent que tingui experiència a part de Pere Pons.
0: Sí.
12: Pere Pons sí que té experiència a primera divisió, però Miqui Codina, titular indiscutible, estava la temporada passada també al Zamora, a la primera federació. Llavors, jo crec que en el Mallorca li costarà. Jo crec que en el Mallorca al Sabadell li costarà. Clar, jo pensava que el camp se li faria potser gran, perquè, ostres, entres en aquest estadi i el compares amb d'altres estadis i això... però a més el Sabadell avui et pot sorprendre i pot sortir amb defensa de 4, que molts partits juga amb defensa de 5, i jo crec que en el Mallorca li costarà. I aquesta categoria és molt complicada, la Liga Hypermotion, la segona divisió, és de les lligues més i més complicades, és molt llarga,
0: sí, molt
12: tu ara veus la classificació i del que hi ha ara, el que acabarà passant, pot canviar tot, clar.
0: Sí.
12: Tenim un Mallorca que vol tornar a primera, un Girona que vol tornar a primera, i a veure com...
14: L'Oviedo, que està guanyant 0-3 i guanya contra el Valladolid,
4: sí,
14: que Valladolid també sortirà d'aquesta zona que està ara. Està clar que hi ha molt d'equips que...
0: Hola, Pau.
14: Que tindran... Que... Bones, com estàs?
0: Molt bé.
14: Avui n'han carregats, eh? Avui m'han dut de Llumallona, gràcies.
1: Què vol dir? O sigui, és dia que no vens a l'estudi?
0: Berenassa que vingui divendres.
1: Que fort.
14: Hombre,
0: convidem a tots els socis del Mallorca que ens escolten que pugin a la cabina d'Ivetres i en Toni Fuster i en
14: Pau Cendrós
0: els hi donaran de berenar.
14: Mira, és que no tenen tan iterrada. I després no m'ho tornen. Quan estem allà a l'estudi, no és res.
12: No porta res.
14: No m'ha dut res. L'hi he dut jo.
0: Molt bé.
12: Doncs el Sabadell és un equip que ens ha sorprès a tots. És a dir, jo quan vaig veure el calendari, clar, dius, debutes al Molinón. Després no jugues a casa perquè has demanat per les obres i tornes a jugar a fora. Ve l'Almeria, que és un dels equips que vol pujar a primera divisió. Ve el Córdoba, un altre dels equips que pot estar a la part alta. Te'n vas a Mallorca i vaig pensar, mare meva, aquest Sabadell, ja veuràs, començarem la Lliga malament i això, però tenim un entrenador que jo si
4: fos... El més jove de la categoria. Eh?
12: El millor entrenador que hi ha a la categoria.
13: Si no el talleu, ja tenim en Pedro Lira.
4: Entrenador que encara podria ser jugador. Entrenador l'any.
12: Va deixar molt jove. Ell era porter, el Ferran Costa, jugava de porter quan era nano i de seguida es va dedicar al tema de les banquetes. I jo crec, si el Sabadell és l'entrenador revelació, jo crec que ell, és que és... A mi em té enamorat perdudament, perquè és un entrenador que el tema tècnic, tàctic, psicològic el té a la perfecció i llegeix perfectament els partits abans del que succeeix. I li comentava un company que al final l'ascens de l'any passat és per als jugadors, però ell va ser molt, molt important en aconseguir aquest ascens, i crec que és un entrenador que tard o d'hora estarà a la primera divisió com algun dels jugadors del Sabadell, com és el cas de Durri o Quadri, jugadors que en un futur estaran jugant a la primera divisió.
0: I d'una radiografia perfecta la que ens ha fet en Joan Barberà. Joan, estimat, que ha estat un plaer tornar-te a sentir en aquesta sintonia que és la teva, la d'Ivetres.
12: Moltes gràcies, i a tots els que vulgueu que esteu aquí, esteu convidats, us espero a Sabadell el
0: Moltes
12: mes
0: gràcies.
12: De març, i que em fa molta il·lusió, encara que sigui escoltant-te per la ràdio i veient-te per aquesta
0: sí.
12: pantalla, Toni.
0: Igualment,
12: em fa molta, molta il·lusió. Et veig igual de jove que fa 18
0: sí,
12: anys.
0: Sí, sí, talment.
12: Va tornar.
0: Tu sí que estàs igual, Joan.
4: T'has guanyat un sopar.
0: Sí, sí, sí. I crec, Joan, espera. Juanga, qualque cosa per en Joan?
2: Home, clar que sí, un abraçada ben fort al gran Joan Barberà, que a més de ser un gran company en el seu moment, vaig aprendre moltíssim d'ell, perquè és un animal de ràdio, és un periodista gran i va ser un autèntic mestre per mi. Una abraçada forta, Joan.
12: Juanga, una abraçada molt, molt gran. Llàstima que l'Enric Mas ha fet que no estiguis avui a Mallorca, però per bé, evidentment. Ets un
2: sí.
12: professional de primera, i escolta'm, espero veure't a Eurovisión, eh?
2: Això és, és el meu passat.
1: Ja ho ha deixat, això.
12: Sí, sí,
1: sí, sí.
12: Hòstia, però jo, Juanga, el de la ràdio, això ho vaig compartir tots els amics.
4: Jo l'altre ratlles.
1: El Juanga de la ràdio.
0: Joan Barberà, una ferrada forta.
12: Adéu, que vagi molt bé.
0: Tornem amb en Pau Cendrós, però desmarta que els nostres oients també ens diuen cosetes en,
1: sí.
0: en aquests minuts previs a dues coses. Que comenci el partit Mallorca-Sabadell i que es coroni Enric Mas com a campió de la Volta.
1: Sí, sí, i he de dir que també estan tractant d'endevinar quin és el jugador misteriós. De moment no hi ha cap encertant. Ens escriuen, i molt, com sempre, al WhatsApp, també al xat d'Esports i Vetres a YouTube. En Camisetero Bermellón, com sempre, ens tira una dada i diu: molt bones i Vetres Esports, la dada d'avui és el rècord del Mallorca sense encaixar gols. És d'en Ramon Reus, a tercera divisió, l'any 1978, amb 762 minuts sense encaixar.
0: I d'aquesta és una
1: Gràcies
0: dada que...
1: Gràcies per ses dades, sí.
0: Arnau Tenes haurà de fer molta feina per intentar arribar, com a mínim, en aquesta dada. Em vinc a la cabina de transmissió d'IV3 Ràdio i hi havia el nostre comentarista, en Pau Cendrós, sí. Per tant, anem amb ell.

0: N'Enric Mas serà llegenda de l'esport balear, com ho han estat molts altres. En Pau Cendrós va a camí de ser llegenda de la ràdio.
1: Sí, és que ara pareixia que...
0: Però qui és...
2: Sí, de l'esport no.
0: Clar, i... No, de l'esport no. I qui és hiperllegenda sí. És Nalo Torrents, perquè està a punt de sumar una nova medalla en la selecció espanyola.
1: Sí, sí, està ja a punt d'acabar aquest partit pel tercer i quart lloc i guanya Espanya i ho fa bé, eh? 81-58 contra Alemanya. Per tant, Espanya amb dues mallorquines, com bé deies, Nalba Torrens i també Elena Pollo, es penjaran aquest bronze en aquest Mundial. I Nalba, llegenda viva que continua fent història, serà sonzena medalla d'Alba amb Espanya, igualant així a Pau Gasol, se diu aviat. Per tant, enhorabona Nalba Torrens i Elena Pollo. A més, Nalba, que la podrem veure ben a prop aquesta temporada, ja ho vàrem fer, però sí, a la màxima categoria,
0: amb
1: l'Azul Marino. Per tant, enhorabona Espanya, 81-58 en aquest Mundial. Per tant, bronze per la selecció espanyola.
0: Es prepara Som Moix per aquesta festa de la mallorquinitat. Abans que comenci el partit, tenim en Pau Cendrós. Pau, estimat, com veus el partit d'avui?
2: Complicat, el que ha dit en Joan, no? Jo crec que és un equip que està més en forma de la categoria ara mateix. És un equip que ve amb tota la il·lusió que pot ser, i que la paraula equip jo crec que és que li dona més sentit en el Sabadell. I serà un partit complicat. És veritat que jo confio en el Mallorca aquí dintre nostre ens ha donat molt de signes de ser superior i espero que segueixi així. L'únic que és veritat que Mallorca s'ha de fer en la categoria. L'altre dia tinc ell de... m'ho va costar i esperem que encara que nostre no mos costi.
0: Pau, el Mallorca té una cara a casa o uns resultats a casa i un altre fora. Avui toca jugar a Som Moix davant l'afició. Aquí s'han aconseguit dues victòries en dos partits disputats. Per què passa això?
2: Hombre, el principal també perquè estàs a casa teva i això se nota l'afició, malament, si jo tinc dir que no, jugar, això se nota, quan jugues a casa teva se nota, i segons també és vera que el Mallorca ha fet partits aquí, bons partits, però han de posar en situació els dos partits el que han xerrat aquí, perquè el Mallorca va jugar contra el Ceuta, que era un equip que venia amb unes condicions complicades, i va jugar contra el Valladolid, que també venia el primer partit amb una situació complicada. El Mallorca ha fet partits bons, si ha jugat bé en atac, però ho han dit, el Mallorca, jo crec que les transicions li costa. Fora a casa se li nota més, i per això no va puntuar l'altre dia. Jo crec que són moments, i és vera que l'equip de Luis García és un equip que s'atac i en la pilota ho fa molt bé, però les transicions i la segona divisió, el que xerran sempre, prima més, millor ser un bon equip que tenir individualitats, i jo crec que avui justament el Sabadell és el que és, no? És un bon equip de jugadors que crec que deien Joan, molts d'ells venien ja d'antes, i això se nota com el Mallorca quan va pujar a segona, quan venia de segona, bé.
0: Sí, sí. Pau, respecte a l'11 titular, Soumaoro substitueix el lesionat Toni Lato, N'Adrià Lissó entra per primera vegada en l'11 en el lloc de Sito Lubumbo, i atenció, Josep Sardà continua a l'11 titular. Això significa que qui continua la banqueta és en Pablo Torre.
2: Jo aquí veig, si no estic equivocat, si no estic en el millor potser, no? Jo crec que Mallorca en batat jugarà en línia de 3 de darrere, Soumaoro, Rayo Valiant, i tirarà les dues bandes molt a dalt, perquè ja ho feia un poc amb el Lato ficant-se, però jo crec que serà molt més clar avui, no? Avui ja el sistema serà aquest de principi amb atac, i potser per aquest defensa Soumaoro sí que farà més de lateral. Jo crec que Mallorca jugarà amb aquests dos sistemes, un amb atac i un altre en defensa.
0: Sí, sí. Començam a sentir la música dels boleros, Toni.
3: Sí, sí, efectivament, el ball de bota mallorquí, i en el centre també una gran bandera mallorquina i l'escut del Reial Mallorca, Miquel Verger.
4: Així és, aquesta és el ball de vot de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, que estan actuant ara mateix damunt la gespa de Son Mos, acompanyades d'una manera un poc estrafolària, pandemonió, que queda clar que no
5: que no s'han ballat.
3: Com la... sí, que no s'han ballat. Semilana preparada.
2: Que no fa ball de bot.
3: Semilana preparada.
4: Semilana ja fa voltes al voltant de l'estadi per comparèixer damunt les de 8:24, més o menys, quan està prevista la seva arribada, no, que passi per damunt de l'estadi.
0: Idò, mentre es passa Sa Milana per damunt l'estadi, espero que sense cap tipus d'incident, és el moment de conèixer les dades d'aquest partit amb el José Sellers.
1: José Sellers, qui és l'entrenador del Sabadell?
6: Ho deia Joan Barberà. Ferran Costa només té 31 anys i fa dues temporades es va convertir en l'entrenador més jove de tota la història en debutar al futbol professional a Espanya. Va dirigir 9 partits a l'Andorra, a segona divisió, després de la destitució d'Eder Sarabia.
1: I qui és l'estrella de l'equip per l'equinat?
6: Si hem de dir un nom, direm l'atacant nord-americà Nicolás Gioacchini, que du 3 gols en 4 partits.
2: Molt bé.
1: Quines dades hem de saber?
6: Idò que el Sabadell ha visitat Mallorca en 26 ocasions i només n'ha guanyat 3. De fet, fa 42 anys que els catalans no guanyen el Mallorca a l'illa. En els darrers 9 partits, 6 victòries del Mallorca i 3 empats. En els, també hem de destacar que serà la primera vegada que el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, s'enfronti al Mallorca. També s'enfrontaran per primera vegada els dos entrenadors, Ferran Costa i Luis García. A més, el tècnic asturià mai s'ha enfrontat, curiosament, al conjunt arlequinat. Raillo, Valiant, Obdon ja s'enfrontaren. El Sabadell a la nova Creu Alta va ser l'any 2021 amb Luis García Plaza d'entrenador, un altre Luis García, i van perdre per 1-0. Per cert, el tècnic madrileny va acabar expulsat aquell partit. Esperem que avui no passi el mateix. I si hem de parlar de l'àrbitre, avui xiularà a Son Mojo un àrbitre que acaba d'ascendir, l'extremeny Daniel Miranda Bolaño, de només 32 anys. Mai ha xiulat un partit al Mallorca i els dos que ha xiulat el Sabadell, els arlequinats, els han guanyat. Els dos varen ser la temporada passada, un Algeciras 1, Sabadell 2 i un Sabadell 4, Europa 0. Al VAR hi haurà l'andalús Álvaro Moreno Aragón.
1: Perfecte.
0: Molt bé, aquestes són les dades del partit a Granada. Tenim protagonista Tolo Leal. Company, amb qui estàs?
7: Hola, company. Sí, mos trobam. En soc avui probablement sigui el batle més orgullós de tot Espanya, amb el batle d'Artà, Manuel Galán. Com anam?
8: Hola, com anam? Sí, del més orgullós en aquest moment d'Espanya, pot dir.
7: Sou una gentada del poble d'Artà que heu vengut avui aquí a veure el vostre líder, el vostre ídol.
8: Sí, en Enric Mas és una persona molt conegüent, Artà. A més, l'hem seguit de tota la volta, ho ha passat malament. Hi ha hagut gent que fa 3 dies que d'aquí, hi ha gent que va venir ahir vespre, no els hem arribat avui, i hem fet un poquet, havia de reunir-nos, mira, hem trobat un punt per reunir-nos i per celebrar-ho, òbviament.
7: Tu, com a balde i com a aficionat en el ciclisme que ets, tampoc te volies perdre, no?
8: No. Mira que teníem fira, Artà, perquè ara hi ha la fira i en sort regidor m'ho han xapat un poquet i no podíem faltar, diríem, és un pic a la història, esperen que n'hi hagi més, però el manco és el primer de la història d'Artà, que és campió de la volta.
7: Què trobes de la volta que ha fet en Enric?
8: Bueno, jo trobo que

0: Menos irá feina, això serà una festa, això serà una festa, quan diuen el tard. Bueno, nosaltres m'ho detenem un poc, perquè nosaltres sabem que en Enric vendrà tard, sabem. No sabem si vendrà d'aquí 15 dies, 3 setmanes, això. Però bé, estem en contacte amb ell, per tant, el moment que sigui oportú que ell ho trobi, nosaltres muntarem la festota que se mereix, juntament amb el club i amb tots els jardiners hortenques, que se cerca ompliran la plaça. Si és que ho feim a la plaça, veurem com ho feim.
1: I estarem pendent d'aquest detall. Recordem als oients que Enric Mas ara divendres que ve viatja cap a Montreal per disputar el Mundial, que hi va com a cap de files d'Espanya i que, qui sap, potser mos d'una altra alegria. Senyor Batlle, moltíssimes gràcies i enhorabona per la part que vos toca.
0: Bueno, només faltaria que celebrassin també un campionat del món, eh? Ja ho brodaria, home, ja ho brodaria.
2: Seria massa. Tant de bo. Sí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Tant de bo, gràcies, Manuel.
2: Seria massa.
1: Les sí, paraules sí, sí, sí. Del Batlle d'Artà, com dèiem, està emocionat, eh?
2: I una, sí, una festota, una festota darrere tu,
1: eh? Als voltants. Però l'afició d'Artà, que ha vengut aquí a celebrar en Enric Mas, els podeu sentir cantar, i els ciclistes que estan ara a punt de passar per aquí per davant d'on mos trobem l'altre.
2: Sí, sí. Idò, Juanga, línia de meta, quilòmetre i resultat.
3: Idò, ara mateix queda molt poquet perquè arribin per aquesta línia d'arribada. Ara mateix queden 48 quilòmetres perquè acabi l'etapa. Queden uns 6 quilòmetres perquè passin per primera vegada per aquí, per aquesta línia d'arribada. Queden prop de 6 minutets, 5-6 minutets perquè arribin en aquesta línia d'arribada per primera vegada el gran grup comandat pel Movistar i per el líder de la general, el mallorquí, l'hortenenc Enric Mas.
2: Línies obertes en Granada amb en Juanga quan passi per primera vegada Enric Mas per aquesta línia de meta, també amb en Toro Leal. Si té més protagonistes, si té aficionats, si té familiars del ciclista artenant Marta Sampa.
4: És que en Enric Mas, però és que ha anat amb un cotxe dins que s'entro auto, eh? Que ha anat amb bici, però ha anat tan aviat que per ell que ha comprat un cotxe Inca. I atenció, perquè aquest setembre arriba una gran novetat a Inca Centro Auto. Ja podeu venir a descobrir i provar el nou Leapmotor V03X disponible des de 17.500 euros. Una de les grans novetats d'aquest setembre que no us podeu perdre. Veniu a Inca Centro Auto i descobriu el nou Leapmotor V03X. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, brum, brum, brum, de confiança.
2: 6:30 de l'hora baixa, a punt de començar el partit. A Somos, Toni.
5: Es conjunen el mallorquinista del Sabadell a la dreta, el Mallorca a l'esquerra, i serà l'equip vermell i negre el qui posarà la pilota en joc. A punt de començar el partit.
6: Avui mateix estem allà, els tres centrals ben marcats, Sumajoro, en Rayo, sí. I en Valiant.
7: I jo crec que el Sabadell també, que en Miqui Codina no l'entra al lateral esquerrà i s'ha carregat en català per posar en Baena, jo crec que en Miqui Codina avui serà el tercer central, que sí que juga habitualment així el Sabadell. Sí.
5: Doncs posa la pilota en joc ja el Real Mallorca. Alex Sala, pilota enrere. Llança amb força el porter Arnau. A cant del Sabadell, la pilota per banda esquerra. Intenta interceptar un futbolista al conjunt de Requena. Fica la cama darrere. El línier dona servei de banda favorable al conjunt català.
7: 14 segons i ja crec que la primera errada de l'equip arbitral, perquè crec que era treta de banda per Mallorca.
2: Està crític avui en Miquel Dosé. Sí, ja. Molt bé, Miqui,
6: bueno,
2: molt bé.
6: Avui, si també fos avui.
5: Vinga, me fa gana veure Cervantes, sobretot avui, aquests dos futbolistes que surten de titulars.
6: Arranca.
5: A veure, se'n va per banda. Vinga.
7: Res, diu que res.
6: Ah, potser la falta.
5: Ha deixat seguir en una incursió d'Adrián Fuentes.
2: Pareixia falta.
5: La pilota acabarà ara finalment per un lateral. Me fa gana veure en Jurat Serra i Nadri Lissa també. A veure, sortint de titular, a veure, Benci. Avui se l'estapa una mica.
2: Pau Cendrós, no sé, mirau el microcasco, per favor, d'en Pau, que se'l sent com si estigués lluny. No sé si està ben direccionat el micròfon. Per veure,
7: ara?
2: Benci, ara molt millor, ara molt millor.
7: Quina bomba. Molt bé.
2: Ara molt millor.
5: Ja deu partit.
2: Això, ja duim...
7: No, però acabo això.
2: Ja duim una sèrie de partits, sí, de Pau.
5: Ui, Raillo, la pilota per l'equip mallorquinista. La deixa en curt per Calatayú. Miquel Calatayú, que s'ha convertit ja en titular indiscutible de moment en aquest 11.
7: I Cerdà
5: de Luis García Fernández
7: fent dupla amb en Nadri Fuentes, eh? És a dir, Calatayú té en Lisa de carrilers i en Cerdà com a segon davanter amb Nadri Fuentes.
8: Tot el que xerràvem. És una cosa que normalment veiem ja amb el Latov molt ficat de dins i en Calatayú,

0: que li donava molt espai, és veritat que tenia un band que se ficava cap endins, però ara ja juga de dins en Lluís Cerdà, han llevat en el Lubumbo, que jugava aquí en el seu costat, i ja li dona més espai en Carles Tallut.
1: Que on juga avui en Cerdà és el joc en teoria natural del Lubumbo, també, però ja està bé.
0: Sí.
2: Roba una pilota Ángel Baena, intentava cercar el seu company Priego, la pilota serà finalment per al Mallorca. Serà endurà, llançament de Calatayud, li torna la pilota al Sabadell, Calatayud en segona instància, la pilota cap al mig del camp, intenta Urri, Urri toca la pilota, cercant aquí, a Quadri, Quadri obre el joc, banda dreta, puja Ripoll, pilota penjada, alerta queda la pilota per Urri, la pilota entra a l'àrea, intenta sortir el Mallorca, la pilota la torna a sap per al Sabadell, ho torna a intentar Ripoll, Ripoll cercant a Quadri, Quadri enrere, el Mallorca replegant de moment, intentant defensar ara la jugada en cobertura, el Sabadell que ho intenta amb acció combinada, la pilota penja a l'altura del punt de penal, Calatayud amb el cap, allunya el perill, torna a arribar la pilota per Baena, alerta el Sabadell que ha sortit amb intensitat en aquest primer instant del partit, pilota que deixa morta, la traurà finalment sense contemplacions el migcampista Alex Sala, la pilota torna a ser pel Sabadell en servei de banda.
0: Ha sortit bé el Sabadell, ha sortit bé, se nota que té el sistema molt més que ha fet molta més feina amb aquest sistema, i és, jo el que me fa moltes vegades por dels canvis de sistema d'una setmana cap a una altra és que si tu no has fet feina amb un sistema, posar-t'hi una setmana perquè s'ha de jugar amb aquest sistema i fer-lo teu és complicat, és complicat. Hem vist ara que el Sumajoro no ha sortit a la banda i m'ha centrat un centre que no ha passat res, però és veritat que era una centrada que estava tot sol per centrar, i això de canvi de sistema a una setmana o una altra, si no s'han fet feina, que segurament s'han fet feina entre setmana, però si no ha jugat un partit amb aquest sistema, jo me fa un pot de pago.
2: Lluís García estava content perquè ha tingut dies així mateix. D'ençà que va acabar per no, el sí, dissabte, ha tingut 8 dies per preparar
0: aquest partit. I està clar que tu fas feina, i a mi ha jugat qualque partit entre ells, perquè són un munt de jugadors, però la intensitat d'un partit i de veure-te situacions a partit... que no és el mateix encara d'ajut, que ara ha de córrer tota la banda i ha de tornar enrere. Ara no falta, també.
1: Sí, però no l'ha jugat.
0: I en Sumajoro, que el millor, juga més de central tancat i ara s'ha d'obrir més i caure a l'esquena del Liso, si això no ho ha fet un partit, el millor, te trobes un poc a situacions que no ha viscut i que mos pot passar factura.
2: Servei de porteria, pilota pel Mallorca, traurà Sumajoro, juga en curt per cap al porter. Arnau Tenas, pilota de llarga, a camp del Sabadell, intenta arribar en aquesta pilota Adri Fuentes. No li han fet falta, ara ajuda també per a dins a Jurat Cerdà, la pilota serà finalment per al Sabadell, com mos costa, hi ha hagut falta també, falta que indica l'àrbitre. I favorable al conjunt, arlequinat, ha caigut Pere Pons.
0: I ho té clar el Mallorca, vol treure en curt, acumula molta gent de vora l'àrea, però igual a 1-1 a la zona de dalt i tira balón a Adri Fuentes en llarg per després que faci segona.
2: La pilota del Sabadell, la pilota per Priego, Joel Priego de la banda esquerra, envia un servei llarg, intenta arribar en aquesta posició, Baena, de vora el banderí de corna, intenta jugar enrere, ho aconsegueix, Priego que penja la pilota, llunya Valgent, amb el cap, la pilota rebutjada, arriba finalment de nou als peus del lateral esquerra, Miqui Codina, el futbolista del Zamora, jugant en curs, cercant a Baena, en posició d'interior, pilota enrere, nou per Codina, a punt de perdre, la recupera el Mallorca, l'ha perduda, vinga, volant cap a la contra, Dardé, cercant ara la passada per Alessala per l'esquerra, obri cap a la demarcació de Liso. A veure Liso, Liso entra a l'àrea, intenta fer la centrada, Liso, ha refonat Ton Ripoll, pilota fora, servei de banda. Part esquerra de l'estat del Reial Mallorca.
3: Aquest uf que heu sentit sí, no, era Marta Sampas quan ha vist a fora d'at la bicicleta a la vuelta el rei de la muntanya, sí. En Miquel Delgado, i quan li han donat la bicicleta nova l'han espitjat perquè sortís i ha estat a punt de pegar-se amb un cotxe que passava per de vora. Afortunadament ha pogut salvar la incidència. Tolo Leal, en qui estàs?
4: Ens trobem ara amb el president del Club Ciclista Artà, allà on va començar tot, en Joan Danús. Joan, emocionat, no?
5: Això, vamos, hem fet història.
4: Estam davall d'una pancarta que m'apareix molt significativa, que posa ara i sempre estem amb tu, ara i sempre, això és clau.
5: Nosaltres hem estat sempre, les bones, en moments dolents, sempre hem estat amb ell.
4: I per això un dia com avui imagino que és més especial que mai.
5: I avui més que mai. Avui vivim un somni tots.
4: Com heu viscut aquesta volta i aquests darrers dies?
5: Molt de nervis, sobretot molt de nervis, perquè encara que el veiem molt bé, no volíem que passés res, perquè sabem que qualsevol imprevist te pot condicionar molt, però ha anat tot bé, ha anat tot bé.
4: Imagino que amb molt d'orgull també Artenenc, no, avui?
5: Això sempre, sempre. L'orgull d'Artenenc el tenim sempre molt amunt.
4: Gràcies, Joan. Jo aquí ja vols dir que ja ara mateix m'atreviria a dir que prop d'un centenar de persones d'Artà que han vengut fins aquí, quan ara ja és a punt de passar el pilot per aquí davant de nosaltres.
3: Sí, sí, Juan Gadali, perquè veiem que hi ha milers d'aficionats als carrers de Granada a punt de passar per meta per primera vegada.
6: Així és el gran grup que ja és pels carrers de Granada, 42 i mig perquè acabi aquesta etapa. D'aquí no res, passaran per primera vegada per aquesta línia de meta. Ho farà comandat el Movistar amb el seu líder, amb Enric Mas. Veiem com les motos que estan al cap de carrera ja passen per aquesta línia de meta i estem amb la mirada fixa en aquesta recta final, en aquest darrer quilòmetre que marca aquests 50 metres, aquests 25 metres i després la línia d'arribada on arribaran els ciclistes amb Enric Mas, el líder de la Vuelta, que passarà per aquí per primera vegada. Després ho hauran de fer quatre vegades més i veurem. Ara veiem allà en fora com a poc van arribant els ciclistes aquí en aquesta línia. Anem a veure. Vivim ara mateix aquest moment la gent que està molt emocionada. Atenció, ara ja començam a veure els ciclistes que arriben cap a aquí, mira'ls, el gran grup, la ser multicolor, atenció, el Movistar que comanda, passa ara mateix el ritme per primera vegada per aquesta línia d'arribada, ara quedaran només quatre voltes més en aquest circuit urbà perquè Enric Mas passi per aquesta meta com a campió, com a líder de la Vuelta a Espanya, com una llegenda del ciclisme balear i que entri a l'Olimp del ciclisme espanyol.
3: És espectacular veure aquesta imatge a Granada, tot el Movistar en fila índia i darrere dels seus companys n'Enric Mas, el líder, el campió de la Vuelta a Espanya. Falten 40 quilòmetres per coronar l'Artenenc com el millor d'aquesta Vuelta. Ho viurem aquí a Ivetras Radio Tolo Leal. Una pregunta, perquè ha anat tothom, la família, els amics, on estan ubicats els familiars d'en Enric?
4: Ja, mira, ara vols anar a demanar pas. Estan ubicats just darrere.
3: Alerta, Tolo, que hi ha gol, som dos.
7: Patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
3: Miqui Berger, jo no sé si està més content Nadri Fuentes o Arnau Tenas.
8: És un equip dividit, Toni, és un equip dividit perquè la meitat de l'equip ho ha celebrat amb Nadri Fuentes i l'altre amb Arnau Tenas, que ha fet la seva primera assistència com a jugador del Mallorca. Una assistència molt cercada, és a dir, una jugada ben treballada i molts de jugadors s'han anat a celebrar aquesta diana del Mallorca amb el porter del porter català. I una imatge també que ens ha cridat molt l'atenció, com si fos un cooling break. Tots els jugadors del Sabadell s'han aprovat fins a la banqueta per parlar amb Ferran Costa, que supos que estarà canviant qualque cosa, però comentarem si veiem qualque canvi substancial en el Sabadell, perquè també és una imatge que ha cridat molt l'atenció, com tots els jugadors del Sabadell s'han apropat fins a Ferran Costa per rebre instruccions. Però, en definitiva, quant al mallorquinisme, moltíssima alegria. És el segon gol d'Adri Fuentes, és la primera assistència d'Arnau Tenas.
3: Pau Cendrós, una de les virtuts de Nadri Fuentes és explotar la seva velocitat, cercar espais i córrer, i ho ha interpretat perfectament tant el porter com el davanter.
0: I aquí ho hem vist, no? Tots dos han tret el millor d'ell, no? En Arnau, el peu que té, jo crec que el peu que té és essencial pel joc del Mallorca ara mateix, i ha tret una pilota que és perquè Nadri Fuentes li demanava, i hi ha hagut un pot de dubte entre el porter del Sabadell i el central, que dubtaven qui anava, qui no anava, i a veure que en Fuentes, amb aquesta potència que té, l'ha picada molt bé per damunt. És veritat que no, el Mallorca no... Això no, ho ha de fer i ho ha de tenir. El Mallorca ha de jugar tot tipus de joc. És veritat que estem acostumats a que el Mallorca només entrenava jugades jugant des de baix i arribant amb molt de tots, però aquest gol van igual i compten igual.
2: Anem a treballar l'Adri Fuente. Llàstima, perquè havia superat el central, però la pilota massa llarga acabarà finalment el cor de Diego Fuori.
1: I hem escoltat, i hem sentit, i hem fet molt d'anàlisi del Sabadell. És la primera vegada, ara veurem un altre Sabadell, perquè és la primera vegada en tota la temporada que va per darrere el marcador el conjunt arlequinat.
0: I hem de dir que estava millor el Sabadell. A veure, que el Sabadell havia sortit millor en el camp, estava més posat dins del camp, en el sistema molt més clar, i estava jugant molt més al camp del Mallorca, i així ha vengut el gol.
2: Sí, no trepitjava Mària.
0: Sí. Sí.
1: I no ens hem perdut molta cosa, però això sí, una targeta groga pel Sabadell, per no escarçant, per una falta damunt d'Àlex Sala.
3: Sí, molt clara la targeta, perquè la falta era per darrere, sí, claríssima. Marta Sampas, què diuen els oients?
7: Reaccionen a aquest gol del Mallorca en Sis, que diu que nostre feim pont, Sis Comas, que diu en Fuentes, un fenómeno, quin golazo, això és fantàstic. I una queixa, dos minuts de començar el partit, se queixaven en aquest cas dels torns de seguretat per entrar a l'estadi, que han hagut d'esperar més de 20 minuts. També celebren el gol al xat Esports i Betre. Recordem també aquesta retransmissió, la podeu veure en imatges. El Mallorca guanya 1-0.
3: Recordem que tenim línies obertes en Granada. Dali, Toni.
2: La tangula! El Pollan Sisafura! Entrant en jugada individual dintre de l'àrea i ja li cercava el xute. Ho ha aconseguit, però s'ha d'anar per damunt al travesser de la porteria de Diego Fuoli, a punt d'arribar al segon del Mallorca.
3: L'ocasió clara del Mallorca per fer el 2-0. Com dèiem, ja ha passat Enric Mas per primera vegada per la línia de meta. Escoltaven també en Toro Leal, amb aficionats artenans que han arribat a Granada. Com dèiem, línies obertes en la vuelta, però ens centram a Somos, a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit. Ja guanya el Mallorca des del minut 10 amb el gol d'Adri Fuentes, Toni.
2: Diego, la passada que té a Calatayud, evitant l'arribada de Quadri per aquest costat. Serà, per tant, corda favorable al centre d'esport Sabadell. El que entrava era també Ton Ripoll, eh?
1: Sí, sí.
2: Ton Ripoll era el futbolista que entrava per aquest costat dret. Avui la corna favorable al conjunt visitant a la part esquerra de la porteria, que defensa Arnau Tenas.
1: El primer del partit, el primer per Sabadell, clar.
2: El futbolista del Mallorca tancat dintre de l'àrea, empujat fins a 4 futbolistes per intentar la rematada, un 5 que s'incorporarà al central, pilota penjada. La treu la defensa del Real Mallorca, pressió malíssima, una pilota que acabarà finalment a l'eix de la defensa del conjunt arlequinat. Quadri en la pilota, jugant enrere, cercant el seu company, a Urri. Urri juga amb Pere Pons, puja Pere Pons, torna a endarrerir aquesta pilota cap a Ripoll, canvi d'orientació del joc, a banda esquerra, l'altre lateral és Miqui Codina, que s'incorpora per aquest costat. Molt bé, ara Julià Cerdà, tant una incursió. Arriba Adri, quin partida l'està fent Adri, en Fuentes, se'n va tot sol, continua la pilota, entra dintre l'àrea. Quina llàstima, no ha pogut finalment anar-se'n d'Òscar Sanz, però el Mallorca torna de nou a tenir la posició, a recuperar la pilota des del mig del camp. Bona feina de Raio, que s'ha pogut fer mal, Miquel Berger.
1: Sí, s'aixeca... No, es torna a llançar a terra el capità Antonio Raio, s'ha fet mal en aquesta jugada i veurem si es pot recuperar o no.
2: Llança la pilota fora, que va tallar perquè se pugui atendre Antonio Raio.
1: I veurem que és el que s'ha fet el central cordobès. amb aquesta jugada. Sí, perquè jo crec que hem estat amb...
9: Sí, amb Calatayud.
3: Pau, alerta amb el micro, que t'estan perdent en ocasions. Si poden direccionar bé el micro, per favor, perquè si no, no t'escoltam. No, i Raillo, estàs a terra, Marta.
7: Sí, en Raillo, si no se pot aixecar, o si en Pau Centro no té força per posar-se el micro bé, i de lo millor que poden fer és anar a Juan de l'Hospital. A Juaner d'Hospitals, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença tenint cura d'un mateix. I a Juaner d'Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb un equip que mai es rendeix, oferint el millor tractament. Porque curar empieza a cuidar Juaner d'Hospitals.
3: Les 6:48 de l'hora baixa, 17 minuts a Somos. Guanya el Mallorca 1-0. Com ha acabat el tema Rayo, Miguel Berger?
1: Sí, es recupera el capità, però clar, ara haurà d'estar un minut fora del terreny de joc, que és el que marca aquesta nova normativa. Però, vaja, del tot recuperat no sembla encara, i veurem què fa el Mallorca, ja comença a escalfar John Donald. Xetauja.
0: Ara m'escoltau?
3: Sí, perfectament. Ara... Pau, què vol dir?
0: Espertant, Toni Fuster té de tot aquí.
1: Té de tot, sí.
0: Se butxaca d'en Doraemon. Se butxaca d'en Doraemon.
1: Se borsa de...
3: És en Maquí,
10: eh? Tenim un bon taller, eh? Tenim un bon taller aquí.
3: Va ben coix, en Raillo.
1: Sí, jo ho veurem, eh? Bueno, perquè, clar, és difícil imaginar quina part de les cames d'en Raillo no ha tingut una lesió, és a dir, que no estigui copejada ja d'abans.
2: Alerta Urri, pilota per banda dreta, se'n va Ripoll. Ripoll li ha robat la pilota.
0: Pobre Lissa, bona feina. Lissa, està arribant, antes ha tirat un baló dins àrea i ara està arribant a fer aquesta feina.
2: Alerta, que fa Valien. Jo crec que ha perdut perquè l'orientació de la porteria del porter d'en Arnau Tena, mare meva, a punt de ficar-se la pilota al fons de la porteria d'Arnau. Pilota llarga, veurem, acabarà directament fora per un lateral. Hi haurà servei, demana Rayo per tornar a entrar.
1: No s'ha complit un minut. És a dir, pot estar bé, però s'ha de complir un minut. I li està assenyalant el quart àrbitre ara el marcador, dient-li que no s'ha complit, però el col·legiat considera que ja sí i Rayo torna a la gespa.
2: Torna amb 11 al Mallorca, que la Tallut treu davant de jugar amb Martín Valien amb el porter... amb Bernau, quina assistència que ha donat
1: en
2: el gol del Mallorca. Recordàvem el minut 10, el Mallorca està guanyant per 1-0 el Sabadell. Vol contar amb Esportes en Joc i Vita Ràdio de les 4 del capvespre. Avui Esportes en Joc fins a les 9:30, futbol i ciclisme a Vita Ràdio. Banda traurà Sumajoro des del lateral esquerrà, un minut ja de 9 de joc d'aquesta primera part a l'estadi de Sant Moix. Bona entrada al final, perquè després veurem el recompte, no?, de quant d'aficionats, però la veritat és que aquest 20 minuts que ha tardat la gent en poder entrar, això s'ha notat, perquè jo dic que estrany, que poca gent avui, no?, a Sant Moi, però ara ja veiem que hi ha un molt bon color en aquesta graderia.
1: Jo crec que...
2: això s'hauria de cuidar també, per part del Mallorca. Com és possible?
7: No és la primera vegada.
2: Com és possible que fallin, que es torni que la gent que ve una hora abans, sabent que avui hi havia tots aquests actes també de la Diada de Mallorca, per favor, és que jo, hi ha coses que no se poden entendre.
1: Totes maneres, jo aquesta part alta, la de sol, jo encara la veig molt buida, molt buida. Però vaja, sí, ens aproparem a la mitjana dels altres dos partits, que era d'unes 15.600 persones.
3: Però bé, és un problema que se va repetint temporada rere temporada.
7: Ho han dit moltes vegades.
3: El tema dels accessos, que s'hauria de mirar d'arreglar-lo.
1: El tema de no tenir un carnet físic. És que amb el carnet físic no sé si passava molt sovint, això.
3: Sí, no ho sé.
1: Alerta.
2: La pilota dintre l'àrea del Mallorca. Enteat bé. I Arnau finalment el fan la pilota.
0: No està tan fi avui en l'Echala.
1: No.
0: A veure, que no l'hem trobat molt, però quan l'hem trobat no està amb la finura de l'altre dia dintre nostre.
2: Però massa confiat. I el jugador del Sabadell està molt damunt d'ell. La pilota juga amb Òscar Sanz.
0: És que ells tenen molt treballat el sistema. És veure que a mig del camp, que és una zona on el Mallorca ha de ser superior en la pilota, avui mos està costant molt ser superior i notar aquesta superioritat.
2: Sumajoro, Liso, Sumajoro, pilota llarga. A veure si hi haurà Cerdà, 2-2. Pilota entre l'àrea, no arriba. Finalment, Adri Fuentes. Bona acció ofensiva del Mallorca.
1: Segurament avui el pitjor del Sabadell els centrals, perquè aquesta jugada també han estat adoptat.
0: Sí, i jo crec que estem veient un partit que en principi hauria de ser al revés. És que està proposant més jugar i arribant la pilota a lo que estem acostumant, no? Sí. Arribant la pilota controlada a l'altre costat o jugar a camp contrari és a Mallorca, i a Mallorca el que està optant és per quan té la pilota sortir ràpid, que és vera que Nadri Fuentes amb aquesta potència que té aquí una bona arma.
1: I el que deies abans, Pau, el sistema segurament s'haurà fet feina aquesta setmana, bla, bla, bla. El que segur que s'ha fet feina des del juliol són les passades llargues de Nartau cap al davanter.
0: Totalment.
1: I avui ha donat fruit.
2: Servei de porteria, traurà Sumajoro, minut 22 d'aquesta primera part. A Sant Moix 1-0, guanya el Mallorca. Vol contar amb Esportres en joc i Betes Ràdio. Sumajoro amb el porter Arnau. Servei llarg. Cercava Adri Fuentes. Ha interceptat finalment Òscar Sanz. Pilota amb el cap. Pilota dividida. Arriba Fuentes. Ho fa banca Edgar González. Té dos jugadors de vora d'ell. Pilota per Jurat Cerdà. Juga enrere de nou cap a Sumajoro. Canvia la dreta. Cap a Calatayud. Controla Calatayud de primera. Avui envia la pilota cercant Jurat Cerdà. La perduda. Recuperació de pilota per part del conjunt arlequinat. Se'n va Priego, fica la cama bé ara darrer, recupera per part del Mallorca, Calatayud juga amb el porter Arnau. Arnau en servei llarg, a veure si pot agafar aquesta pilota Jurat Cerdà, una pilota dividida, li cau els peus d'Àlex Sala, se l'ajuda amb Morlanes, conducció a l'esquerra, té a Sumajoro i més aferradat a banda, Adri Liso, però s'ha anticipat Ton Ripoll, amb una jugada pispat Ton Ripoll, amb una actuació ara d'atac per part del conjunt del Sabadell, que talla Sumajoro, i que torna a jugar de nou amb Arnau. Arnau en llarg, tot l'avantatge serà per Urri. Urri enrere, l'altre. Adri, la primera partida marcarà el Mallorca, el segon, Adri Fuentes. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Mallorca 2, Sabadell 0.
7: Ha marcat el Mallorca un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empiezan a cuidar, Juaneda Hospitals.
3: Miqui, reaccions.
1: Bé, ara no s'ha dividit l'equip, eh? Tothom celebrat el gol de Nadri Fuentes amb el primer doblet del jugador del Mallorca, també el primer doblet de la temporada per part d'un equip d'un jugador mallorquinista, quan ara ja falta perillós a favor del Sabadell. Sabadell que ha fallat el seu, un dels jugadors més destacats fins ara en la categoria, que era Nurri, una errada greu, l'aprofitada Nadri Fuentes, que ja ha sumat dues dianes. Tranquil·litat a Sant Moix, alegria a Sant Moix, després del segon gol de l'equip.
3: Pau.
0: Sí, una errada garrafal. Una errada de jugador del Sabadell. I jo hem tornat a veure la potència que té, sí, aquesta lota. És que té una arrencada, té 4 o 5 metres primer que no t'ho esperes, perquè el veus tan grandot que no t'esperes aquesta potència que té, i fa una arrencada, i és vera que en el Mallorca li donarà la vida en el partit que ahir està tancat.
2: Que Mallorca... falta, un segon que hi ha una falta, sí, perillona, falta lateral que traurà el Sabadell, pilota molt tancada, se fa finalment a l'esfèrica Arnau Teras.
1: I jo, Pau, perdona, el que s'hi ha notat aquesta segona divisió, és a dir, els equips ara juguen molt diferent, treure la pilota, bla, bla, bla, però clar, òbviament tenim manco qualitat que primera divisió, i aquestes errades que ens semblen garrafals com la de Nurri, hi ha 3 o 4 cada jornada,
0: i és, bueno, que també les fa el Mallorca.
1: Sí.
0: El tema és que no te fiquen gol. Sí. I aquí és on el Mallorca en principi és superior per la qualitat de jugadors que té. que és on el Mallorca farà mal, que cada vegada que arribi, en principi, que el que no estem acostumats, Nadi Fuente fins a l'altra jornada aquí dintre nostre, que les tenia i no les ficava. Però la qualitat del jugador de Mallorca aquí és on s'ha d'imposar. Errades que fan jugadors de segona divisió que no fan a primera divisió, aquí, a primera divisió, fas una errada i te la fiquen, sí. I aquí n'han de fer dues o tres clares perquè te la fiquin.
1: És que el mateix Sabadell va guanyar l'altre dia per una errada monumental d'un dels defenses del Cordó, també la sortida de pilota. És a dir, cada jornada hi ha moltíssimes d'aquestes.
3: Sí, ha estat una errada que li ha costat un gol al Sabadell. I veiem quan controlava la pilota després de superar el porter, Adri Fuentes com ha enregat una mica massa el terreny de joc perquè la pilota anava traient aigua. Dali, Juanga!
6: Perquè és a punt per passar per segona vegada el gran grup aquí a la Vuelta a Espanya per aquesta línia d'arribada. Han vist com tiraven l'equip del Movistar, però atenció perquè a partir d'ara hi haurà corredors que es disputaran l'etapa. S'acabarà el fair play. Veiem ja com està a punt d'arribar aquest gran grup, aquesta serp multicolor per segona vegada en aquesta línia d'arribada. Encara quedaran tres voltes perquè acabi. Encara quedaran tres voltes per veure Enric Mas com a líder oficial. Ja veiem el gran grup que passa per aquí davant. Atenció, veiem com ja han començat les hostilitats per intentar endur-se en aquesta victòria d'etapa. Ja no eren els primers, el Movistar, el que passaven per aquí. Han pogut veure passar Enric Mas amb el seu mallot vermell. Ara mateix queden només tres voltes perquè acabi aquesta darrera etapa i ara sí comença a disputar-se i a saber qui s'endurà la victòria d'etapa. És l'únic que queda per saber, perquè ja sabem qui serà el líder de la general. Serà Enric Mas, però ara queda per saber l'incògnita de qui s'endurà aquesta darrera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Queden tres voltes. Quan en quedi només una, sonarà una campana, que serà la de la darrera volta, la que falti per veure Enric Mas, guanyador de la Vuelta a Espanya.
3: Extraordinari, Juan, amb aquesta narració des de Granada, una narració històrica per a l'Esport Balear. Avui, hora baixa, d'aquí res, d'aquí mitja horeta, es convertirà Enric Mas en guanyador de la Vuelta. Mai cap ciclista balear ho havia aconseguit i ell serà el primer. L'Artenang torna a Son Moix perquè arribam al minut 29 de la primera part i el Mallorca està guanyant 2-0 al Sabadell, els dos gols d'Adri Fuentes, Toni.
10: Còmodo que és Real Mallorca de moment amb aquest resultat favorable. Juga Valle, ho fa per la dreta, tanca la tallut, ara sortia de pilota de darrere, ha interceptat Miki Codina, el futbolista del Zamora, enviant la pilota fora en servei de banda per l'equip de Luis García Fernández, que la tallut juga amb Valgent, pilotada cap al mig del camp, on ajuda Fuentes. Quin partidàs està fent Fuentes i quin dos gol que ha marcat. Pilota de nou per Fuentes, Fuentes juga per l'esquerra, cercant Alex Sala. La pilota, Ton Ripoll, pilota fora, servei de banda, treu ja el Mallorca. Morlanes per Darder, conducció. Darder toca de cara, Sumajoro, Raillo enrere, cercant l'espai, cercant el porter Arnau. En curt de nou per Sumajoro, jugant per de dins ara el central que avui substitueix, recordam, a Toni Lato, que finalment no ha entrat a la convocatòria. Morlanes, des del mig del camp, jugant en calatallut, contra la pilota amb el pil, la baixa, cercant a Morlanes, Darder una altra vegada en la pilota, Darder massa conducció possiblement, o Santos amb Alex Sala, i la pilota, o l'entrega de pilota malament, se'n va directament fora a l'altura de la banqueta mallorquinista, on Luis García li entregarà la pilota a Miki Codina perquè tregui de banda.
3: Pau Cendrós, què trobes?
0: És que no ho trob, que jo crec que deu ser el partit on el Mallorca està siguent menys el Mallorca de lo que esperàvem o de lo que hem vist fins ara, i és el resultat més ampli que ha tingut fins ara, no? És un partit on jo crec que, o el que jo veig, és que el Mallorca no està còmode. Quan té la pilota el Sabadell i el Sabadell arriba a l'àrea del Mallorca, ha tret ja un parell de corners, està a camp contrari. Jo no veig el Mallorca còmode. És vera que quan corre Nadri Fuentes avui, que està espectacular, el Mallorca és diferencial.
1: I fa una cosa molt curiosa, perdó, a modo d'anècdota, el Sabadell. S'aixequen 3 o 4 del cos tècnic, ara està Maeso, que és el segon entrenador, però són 3 o 4 que van canviant, se van intercalant, perquè ara qui s'aixeca no és l'entrenador, és un altre del cos tècnic.
0: Perquè tenen per jugades defensives, o millor, sí. Ofensives... Els cos tècnics han canviat molt.
1: Sí, sí, però això no ho havia vist jo mai. 3 o 4 que vaia, que... Sí. Que se'n vagin sortint, i ho fan sempre, l'altre dia sortia més en Maeso, que va cridar molt l'atenció, perquè està pràcticament més aixecat que en Costa.
10: Sumajolo treu una de banda, ho farà en un servei llarg, agafa carrera, llançament, cercant l'àrea, no arriba Fuentes, i la treu finalment aquesta pilota de tisores. Nico Giochini, Morlanes, jugant Morlanes enrere cap al porter de nou Arnau, que surt de l'àrea per enviar un servei llarg cercant a Josep Sardà. No, era Liso aquesta vegada. Se tornen un poquet també Morlanes, Sumajoro, tornes al Mallorca, el qui diu de moment aquest control del partit.
3: Aquest control que fa...
10: I el control també del resultat.
3: Aquest control de partit i resultat, Marta Sampas, que està agradant-hi molt als oients d'IB3 Ràdio.
7: I tant, celebraven el segon gol del Mallorca, el segon en el compte particular de Nadri Fuentes, en Xisco Mas, que diuen Fuentes no atura el Mallorca, està sent superior en el Sabadell. En Xis, que diu Adrià serà pitxitxi, ja ho veureu. En Xavi Fullana, que trobes cosa meva, la gespa està feta un desastre. Targeta.
10: Falta i targeta Morlanes, falta perillona, pràcticament damunt la ratxa de l'àrea, de vora el vèrtix.
1: Sí, sí, just allà, claro. Indiscutible, de fet, Morlanes ha estat més a prop de demanar disculpes que de protestar-la. És la primera que veu un jugador del Mallorca, recordem, Òscar Sanz l'ha vist per el Sabadell.
10: Joel Priego, de vora la pilota, juntament també Anton Ripoll. Són els dos futbolistes que ara mateix estan parlant. Veurem quin dels dos serà el que llançaran aquesta falta amb una mini barrera formada per dos futbolistes del Real Mallorca, Jurat Sardà, i també s'afegeix Adrián Liso i la resta defensant. A veure, està lògicament bastant escoradeta a la part dreta de la porteria d'Arnau. Agafa, aquí sembla que agafa més carrera. Serà Ripoll, el qui li pega Ripoll, té alt la defensa del Mallorca, la pilota que s'anirà a l'altre costat de la banda, banda dreta, una altra pilota, centrada a l'altura del segon pal, crec que la pilota havia sortida, no? Diu que no l'àrbitre, continua el joc, se'n va Lloret Cerdà, Lloret Cerdà aixeca el cap, de moment s'atura una mica, espera ajuda de seu company, troben darrer, aplaudiments de Son Moix. El Mallorca se'n va a la contra, juga per l'esquerra, cercant de Morlanes, Morlanes per Liso. A veure, Liso està tot sol en aquest costat esquerre, necessita ajuda, la troba Morlanes, repleguen ja el jugador del conjunt del Sabadell per organitzar-se de nou. Raillo, encant del Sabadell, pulla el capità, se'n va cap endavant, obrirà el joc per la dreta per Miquel Cavatallut, intentarà centrar de primera, no, de moment s'atura, espera encara en el lateral Miquel Codina, torna a jugar enrere, cercant a Martin Valien, així van passant de moment el minut de Son Moix, amb aquesta tranquil·litat del 2-0, favorable al Mallorca, amb el dos gols aconseguit per Adri Liso.
4: Companys.
3: Sí, Tolo.
4: Ens trobem amb el conseller d'Esports de les Illes Balears, el senyor Jaume Bausà, avui també un home molt feliç.
9: Sí, és veritat que sí, que està aquí a Granada, no? Un dia històric per les Illes Balears, no? Un esport, bueno, tan arrelat a les nostres illes, i avui poder tenir un ciclista que guanyi la Volta a Espanya, que mos fa aquest regal a tots els illencs, la veritat és que se val la pena ser aquí i poder disfrutar d'aquesta alegria que mos dona a tots, no? Un corredor que sabem que va passar malament, no? Per tant, jo crec que la satisfacció és doble, no? Perquè la veritat que en Enric fàcil no li ha posat ningú, no? Per tant, avui que puguis aquí guanyar la Volta a Espanya és un motiu d'orgull molt gros per les Illes Balears, i en aquest cas m'ha tocat a jo venir en representació del govern i diria que de tota la ciutadania de les nostres illes. Per tant, només queda donar-li les gràcies pels moments que m'ha fet disfrutar en aquesta volta, bueno, i que continuï aquesta aquest triomf que, no, que esperem que aconsegueix aquí d'aquí endavant, però és veritat que aquesta volta a Espanya té això, no? Aquesta doble vessant, un motiu d'orgull i també una satisfacció molt grossa, perquè no va passar bé, va passar malament. Per tant, un esport tan sacrificat com aquest, la veritat és que pugui guanyar la volta a Espanya, només queda donar-li l'enhorabona i les gràcies.
4: S'ha sentit molt durant aquests dies, més o menys amb el que deia vostè ara, no? Que ells s'ho mereixien més que ningú, no sé si està d'acord.
9: Sí, la veritat és que sí, en Enric, els qui seguim el ciclisme sabem que no va passar bé, ha tingut lesions, ha tingut altre tipus de problemes que han duit, que si s'esperava en qualque moment que guanyés una volta, pues se feia esperar, no, aquest moment. I avui se produeix aquest moment, no? Aquest moment històric pel ciclisme de les nostres illes, 127 anys de Federació Balear de Ciclisme, i avui un ciclista nostre de les nostres illes, d'Artà, guanya la volta a Espanya. La veritat és que han tingut ciclistes a les illes, com puguin ser en Camany, com puguin ser en Gual, com puguin ser també en Vialmas, com puguin ser en Joan Llaneres, en Albert Torres, etc., no? Però avui és, diguem, la culminació de que un ciclista de les nostres illes, bueno, un motiu d'orgull, guanya la volta. I com deia abans, a més d'aquest motiu d'orgull, també aquesta part de que no va passar bé i avui se li reconeix per fi la seva carrera ciclista.
4: Imagino que després d'això també hi haurà qualque reconeixement institucional, no?
9: Efectivament, nosaltres oberts en aquest reconeixement institucional que farem com a govern. També sabem de la gent que maneja en Enric, i tenim un mundial que també d'in poques dates se farà aquest mundial. També hem de respectar el seu moment de descans amb un deport tan sacrificat com aquest, però clar que sí, que se li farà un reconeixement i una recepció, així com toca, consolat en la presidenta i tots els mallorquins i tota l'afició ciclista que pugui comparèixer en aquesta recepció.
4: Idò, moltíssimes gràcies, senyor conseller. Ja heu sentit, company, les paraules del conseller, que també està ben orgullós d'Enric Mas.
3: Tolo, per cert, on tenim els familiars d'en Enric? Estan a un lloc habilitat per ells?
4: Una espècie de sala VIP, que sí, han preparat un parell aquí, i entre d'elles allà aquests familiars, i nosaltres, com a premsa, no mos hi deixen accedir.
3: No ho deia per accedir, sinó simplement per com estan vivint, amb quines emocions ho estan vivint els familiars. Supos que en el moment del podi sí que ja tindrem accés a ells, que viuran de ben a prop al carrer, i ja els escoltarem, però era per saber...
4: Sí, ja m'imagino que després al podi podrem tenir més llibertat, però ara mateix ja ho dic, ja ens agradaria poder xerrar amb ells, perquè segur que també és un moment molt especial per ells, però ara mateix no m'ho deixen. Després sí, ho seguirem intentant.
3: La germana també, he de dir que va dir, és un secret, no ho diguis, però ja supos que ja ha vist en el germà, però la germana que acaba de sa mare, viu a Formentera, i sí, deixava el ninet, en son pare, i havia de viatjar cap a Granada per donar una sorpresa i ànims en Enric. Ahir ja se varen veure, crec, i res. Després, si tenim temps, ja parlarem amb ella.
7: Sí, seran moments ben especials.
1: I si no s'han vist...
3: No, no digueu res fins dissabte hora baixa, perquè no estava segura de dissabte de matí si el podria veure o no, però ja està.
7: Però un Pau que se pensa que va amb un pingani i jo en Enric escoltant d'un llibre ràdio.
3: Estaria bé.
7: Se s'aventarà de casa. No, anava a dir que l'alegria serà per familiars, és que més, és que l'han vist patir, però també molta gent ens envien missatges. Nana Torres, per exemple, que ens diu quina alegria que un artenenc guanyi la Vuelta. La guanyarà i, Pau, tu que creus que pot costar, ho dèiem ara aquí amb enterrades, que li donarien a Enric si dugués la medalla de campió de la Vuelta en un mig durant?
0: Imagina't. Si va en Fuster i se farà i tindrà els dos hores seu i se farà imagina't en Enric.
2: Però podem treure una pellada, pentura, sí.
0: Sí, ara ho traurem, eh? Un parell de cervesetes.
1: Des que Fuster va allà, no fa cap dinar, eh?
0: Hombre.
7: Ai, vist, clar, és que això... Bé, si guanya també troc que s'ho mereixeria, una...
0: I perquè paguen bé només durant sempre,
3: sí, clar. Per cert, dèiem, Juanga, que començaven les hostilitats. Ja han començat, Juanga!
6: Efectivament, han començat les hostilitats. Un grup de 10 ciclistes com a cap de carrera a 10 segons. El gran grup on es troba Enric Mas. Ara mateix aquests 10 ciclistes que arriben a la línia d'arribada, que la creuen ara mateix al capdavant el ciclista del conjunt. El ciclista en aquest cas era del conjunt italià, Alessandro Romele, i ara arriba 10 segons després del gran grup amb Enric Mas, amb el líder de la Vuelta. Com dèiem, han començat les hostilitats, han començat les ganes de guanyar aquesta etapa amb aquests corredors, amb aquest grup de 10 corredors que han agafat el cap de carrera. Ara anem a veure si ho aguantaran, perquè queden només dues voltes perquè acabi aquesta Vuelta a Espanya i només quedaria una volta oficial, és a dir, i torni a passar. Ara passa el Movistar, ara mateix el grup de... el líder de la Vuelta d'Enric Mas, i com deien, queden només dues voltes, i en aquest cas el proper ciclista que passi primer per aquesta línia d'arribada s'endurà la victòria d'etapa, i després la darrera volta serà la volta triomfal, la que coronarà Enric Mas en aquesta Vuelta a Espanya.
7: I ja dèiem que la medalla d'en Enric té un valor incalculable, però si heu heretat una col·lecció de monedes o en teniu una que voleu vendre, què heu de fer? En Umis Durant 1995 valoren i compren les monedes antigues i col·leccions completes també, eh? Abans de vendre les vostres monedes, consultau-los amb els especialistes en numismàtica, que són Numis Durant 1995, que els trobareu al número 67 del carrer de Sindicat, a Palma. Numis Durant 1995, les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor.
0: Ali.
10: Se'n va l'Esala, la contra, continua la pilota, la deixa enrere, retalla l'Iso! El porter Diego Foli! Ha evitat el tercer del Mallorca! Quina gran oportunitat que ha perdut el Mallorca per marcar el tercer gol a Somos. L'oportunitat, mare meva, aquest mama, que bé havia fet Alex Sala també, li ha donat pràcticament el gol regalat a Lisso.
0: La primera passada d'anar Alex Sala avui bé, perquè pare que no... avui no està molt fi, però el Mallorca correguenta, hem passat tot el temps d'aquesta retransmissió de ciclisme, que la pilota la tenia el Sabadell, ha hagut una ocasió on el Sabadell ha rematat de cap, que ha pogut posar perill el resultat. Jo crec que avui les defenses s'estan veient que no són les millors. Dos equips ataquen bé, ataquen, tenen la pilota, a camp contrari, però les defenses no estan guanyant avui, guanyen els atacs.
10: Arribava al 44 de joc d'aquesta primera part, guanya el Mallorca per 2-0 i el motor s'endut de l'autor d'aquests dos gols que ha marcat avui l'equip de Luis García, nom Adrián Fuentes.
7: Idò, Adrián Fuentes és el motor de l'equip mallorquinista, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto aquest setembre. Si toca tornar a la rutina, que sigui estrenant cotxe. A Inca Centro Auto trobareu Opel, Citroën, Peugeot i l'Immotor, el vostre concessionari oficial, és a Inca. Inca Centro Auto, començau setembre sobre rodes. Inca Centro Auto, el teu concessionari.
3: Brum, brum.
7: De confiança. Brum, brum.
3: Darrers segons, darrers instants de la primera part, som molts, Toni.
10: I el Mallorca no és conformista, el Mallorca vol fer sang, que ara ha estat a punt, que la Talluca ho ha provat des de fora de l'àrea, la pilota ha vingut rebutjada i a la Valia no ha pogut centrar de primera. La pilota serà per al Mallorca en servei de banda. L'afició s'ho passa bé i és que un 2-0 i amb oportunitats
1: 3 minuts
10: no
1: més.
10: Se mou cada diumenge. Treu davant el Mallorca, ho fa que la Tallú, pilota que toca amb el cap, ara Sala que li pega. Tocava Fuente, li ve rebutjada i Sala que li pega de cuera la pilota, atura el porter Diego Foli.
1: És el primer xut entrepàs que no és gol.
10: Pilota per Baena. Endarrere i cap al central Edgar González, el central del Sabadell. Pilota cap al mig del camp. Juga Urri. Urri puja pilota diagonal a l'esquerra. Intenta ja la cavalla d'aquesta primera part intentar retallar distància del marcador. El conjunt del Sabadell. Quina jugada personal, mare meva. Doncs se'n va Baena. Entra a l'àrea. Pot marcar. Quina aturada del porter. Arnau! en el xup pràcticament a boca de canó. Arnau treu el braç, es treu les mans per evitar el gol del Sabadell, Miqui.
1: El segon xut entre pals, que no és gol, en aquest cas el primer del Sabadell. Gran actuació, gran aturada d'Arnau Tenas, la primera gran actuació que fa amb les mans després de la gran actuació que ha fet amb el peus assistint en el primer gol a Adri Fuentes.
0: I confirmam el que jo d'aquí fa un rato. Les defenses avui no estan acertades, estan més acertats els atacs. El Sabadell, perquè li costa
10: que
0: molt...
10: Que això és el que li agrada a la gent, però també hi haurà un altre, no? Partit,
0: bueno,
10: partit d'ocasió, partit de gols, partit...
0: Si els fas tu, sí. Si els fas a tu, no.
10: Partit, Pau, sí. Partit desordenats. Dir que al final són el que hi ha.
0: Sí, sí. M'agrada el partit desordenats si dam 2-0. Si n'haguessin 0-2... Ja no m'agradaria tant, el partit desordenat.
10: Priego penja una pilota, intenta el Sabadell, com dic, intentar cercar un golet abans que acabi aquesta primera part. La pilota serà per Pere Pons, pilota enrere, Priego l'esperca per Quadri, Quadri entra a l'àrea, posa la pilota al segon pal, molt tancada i Arnau bloca. Anava enverinada Pau Cendrón aquesta sí. Pilota.
0: I m'agradaria veure, no sé si ho donen, la dada de possessió a camps, en els camps on s'ha jugat més o on s'ha jugat menys, perquè jo crec que el Mallorca ha corregut molt bé. És sí. Que se...
1: mira,
0: una altra errada, una altra errada.
10: Quina defensa, pilota per Fuentes, Fuentes en l'esfèrica, a tres quarts de camp,
0: si no cor...
10: s'adema sí. El cabo per un costat, liso. No,
1: és que jo, amb tot no el carinyo, i ho dic sincerament, sí? Nadri Fuentes, quan agafa lo de... La corre és un jugador d'elit.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: té
0: sí.
1: Coses... De... Alerta, alerta, ara.
10: Se'n va Baena, Baena entra a l'àrea. Calatall, ho fica la cama. Calatall!
1: Si Pali està acostat amb aquest 10, eh?
10: Li ha pren una pilota, li ha robat a Baena quan ja encarava i quan ja anava a rematar davant la porteria del Mallorca. Acaba de salvar Calatall el que ja se cantava la graderia per part de l'aficionat del Sabadell. El gol que feia que retallava de moment distàncies, però que finalment no ha arribat. El que s'hi ha arribat en el temps de descans. Arbitre, el col·legiat, recordem, Daniel Miranda Bolaño, que assenyala el temps de descans. Mallorca 2, Adri Fuentes, Sabadell 0.
1: Ha fet un doblet Adri Fuentes, però jo crec que el jugador que... més content ha arribat al túnel de vestidor està el porter, sí. Saludat a la família d'Arnau Tenas després de la seva gran aturada i sobretot després de la seva gran assistència en el primer dels dos gols que ha fet el Mallorca, que de moment s'imposa 2-0 al Sabadell. Adri Liso serà el darrer jugador mallorquinista que arribi al túnel de vestidors. Alegria a la parròquia mallorquinista després d'aquesta bona primera part en quant a gols i resultats per part del Mallorca.
3: Pau Cendrós, quina anàlisi fas del que has vist?
0: Que el resultat és el que mor al final, és el que en Toni Fuster i en Miquel, no? El resultat és un 2-0 que a tothom li agrada, que esteu aquí guanyi 2-0, que esteu 10 en té fiqui 2 gols i és vera, però, que el Mallorca està jugant molt en el seu camp, que defensivament el Sabadell està jugant bé, està jugant a camp contrari, que han arribat a porteria i ara encara tot està molt bé, però s'ha plantat davant el porter tot sol, davant Arnau. El 2-0 m'apareix que és un resultat que és perillós. És perillós perquè s'està apropant el Sabadell. Si véssim el control de partit, que hagués estat com, per exemple, el dia del Ceuta, que tenim totalment el control a l'equip mallorquinista, no me faria tanta de por. Però així com està jugant el Sabadell, no. Can contrari, sí que m'apareix que és un resultat perillós.
3: I de 2-0 guanya el Mallorca en aquest temps de descans, a punt d'arribar a l'hora decisiva. A la vuelta per decidir qui guanya aquesta darrera etapa, la general, ja ho sabeu, serà per Enric Mas, que es proclamarà campió. I referent a Enric Mas tenim un missatge molt especial, Marta Sampas.
11: I tant, ens arriba des de Mèxic a Sant Marc, i és ni més ni menys que un cosí d'en Enric. Mos diu una abraçada ben grossa des de Mèxic. Avui vull aprofitar IB3 Ràdio per fer arribar una enhorabona molt especial al meu cosí, Enric Mas Nicolau, per aquesta gran victòria. Encara que sigui a milers de quilòmetres de Mallorca, des de Mèxic he viscut aquesta alegria amb molta emoció i orgull. Enhorabona, Enric, gaudeix molt d'aquest moment perquè tu has ben guanyat. Una abraçada ben forta des de Mèxic, Marc Fortesa Nicolau.
3: I mentre en Pau Cendrós, en Toni Fuster i en Miquel Verger berenen a la cabina de transmissió d'IB3 amb aquest renovat a paper.
1: Les dades.
3: Sí. Aprofitant per anar a Granada perquè això està a punt de finalitzar, Juanga!
6: Efectivament, queden 12 quilòmetres perquè acabi aquesta darrera etapa de la Vuelta. Quan passin per aquesta línia d'arribada, i doncs sonarà la campana de la darrera volta i arribarà l'hora de la veritat. Veiem amb imatges aquí a l'equip Movistar. Ara veiem els caps de carrera amb Brennan com a gran protagonista que podria endur-se la darrera etapa en aquesta 21a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, a 1 minut 20 dels escapats dels caps de carrera, el gran grup, i poquet a poquet se van aproximant en aquesta línia d'arribada. Ja serà la penúltima vegada que ho facin, i després una altra vegada hauran de voltar aquest circuit urbà per enfilar per darrera vegada aquesta recta final.
3: Han d'explicar, com diu en Juanga, que ara és la darrera vegada que passaran per línia de meta, sonarà la campana, quedarà una volta, però una vegada superada aquesta campana ja tothom s'haurà acabat, és com a neutralitzada en quant a temps, val? És a dir, ja ningú podrà perdre, és com el darrer quilòmetre. Si hi ha qualque montonera, si hi ha qualque caiguda o això, ja no comptabilitzarà perquè ja és com una darrera volta neutralitzada, que lluitaran per guanyar, evidentment, els sprinters o els escapats, però queda ja tot tancat.
12: Com està?
3: Sí, i es confirmarà, per tant, la victòria d'en Enric Mas, a pesar que quedaran per davant 9 quilòmetres per al final de la cursa. Com diu ara el rètol, els tens neutralitzats a 9,8 quilòmetres en el quart pas per la línia de meta. Per tant, queda poquet quilòmetre i mig, Juanga, perquè ja deixi de ser virtual i sigui reial la victòria d'en Enric Mas.
6: Efectivament, la darrera volta podríem dir que seria la volta triomfal d'Enric Mas aquí a Granada. 11 quilòmetres perquè acabi aquesta etapa. Veiem els caps de carrera, aquest petit grup que van per davant, després a 1 minut i 28 segons el gran grup que intenta enganxar-los, però cada vegada estan agafant més força i més distància. En aquesta línia d'arribada ja comencen a arribar alguns dels cotxes oficials que van per davant de la cursa. Veiem ara mateix a tots els corredors que van per davant, amb Brennan molt ben col·locat. Anem a veure, això es disputarà a l'esprint final, l'etapa, la victòria d'etapa en el dia d'avui. Però a nosaltres el que ens interessa és Enric Mas, que passarà amb aquest mallot vermell de líder per aquí, per aquesta línia d'arribada, per penúltima vegada, i ja serà oficialment per aquest tema que ha comentat Antoni Terrades, de neutralitzar els darrers quilòmetres. Ja serà oficialment campió de la Vuelta, tot i que encara faltin 9 quilòmetres perquè acabi. Encara no veiem els corredors entrant per aquest darrers metres en aquesta línia d'arribada. I com comentàvem, un grup d'una dotzena de corredors en el cap de la cursa. Veiem ara mateix, atenció com arriben, ja escolteu com animen els seguidors aquí. Comença la darrera volta, arriba aquest grup d'escapats. Ara mateix passen per aquesta línia d'arribada. Una vintena de corredors, i anem a veure, ara d'aquí un minut arribarà el gran grup amb el Movistar, amb Enric Mas, amb el mallot vermell, que ja passarà oficialment com a campió de la Vuelta a Espanya, a falta de que es disputi aquesta darrera volta. Anem a veure, estem pendents de l'arribada de la serpa multicolor aquí a la mateixa línia de meta. És el moment àlgid, és el moment emocionant. Anem a veure, arribaran d'un moment a l'altre. Hi havia només un minut i 18 segons de diferència amb els caps de carrera. Ara comença el públic ja a emocionar-se perquè ja els de Baim allà al fons, sona la campana de darrera volta. S'animen, atenció, Baim com ara mateix aixecava els braços animant el públic. Sander del Pestel, atenció, ara Baim com arriba en aquesta línia d'arribada. També sona la campana per al ciclista, en aquest cas per Ruben Thompson. I arriben a contagotes ara perquè s'ha trencat el gran grup en aquesta darrera volta de la Vuelta. Tenim ganes de veure en Enric Mas que passi per aquí. Segueixen passant ciclistes per aquesta línia d'arribada. Era l'australià Finlay Xavier. Era, anem a veure. I ara Baim. El grup Movistar, Baim Enric Mas, que passa per aquesta línia d'arribada. Queda la darrera volta, però ja és una volta neutralitzada. Per tant, ara mateix Enric Mas es converteix en campió de la Vuelta, però ha de tornar a passar, l'hem de tornar a veure amb els braços en alt i compartir l'emoció amb ell, amb aquest artenanc que avui fa història aquí a la Vuelta a Espanya.

0: Ja és un autèntic trencacames, aquesta part.
1: Quan diuen terrats i te deixessin cessar, el monjeria és fat.
2: Marta Sampas, què me contes?
1: Que t'ho conti de moltes coses, que estem cercant, per exemple, el jugador misteriós en el nostre concurs, i de moment és complicat, el jugador que cercam avui.
2: De moment no tenim guanyadors,
1: No, cap ni un.
2: Bé,
1: idò,
2: que tothom estigui atent. Atenció, perquè arriba la tercera i la quarta pista del concurs d'avui. Tercera i quarta pista. Les dues cercam un jugador que ha militat en el Mallorca. Mm-hmm. El jugador misteriós. Les dues primeres pistes, quines eren, Marta Sampas?
1: Eren que l'any següent de deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí i amb un pilotador. La segona pista és que, tot i ser un jugador ofensiu, només va fer més d'un gol a cap equip amb el Mallorca. En va fer un, però mai dos gols, jugant amb el Mallorca. I anem a llançar la tercera i la quarta. La tercera és que, quan jugava amb el Mallorca, va rebre la cridada de la seva selecció per primera vegada.
2: Hola, aquesta és bona, eh?
1: Jugant amb el Mallorca, el van telefonar i van dir: vens a jugar en la selecció. La quarta pista és que Espanya ha jugat amb un altre equip a banda del Mallorca, on va coincidir amb Germán Luz i Fernando Navarro, amb els que també va jugar amb el Mallorca.
2: En Germán Lux i Fernando Navarro va coincidir en aquest equip a Espanya.
1: Lux.
2: Molt bé. Sí. Molt bé, idò,
1: per tant,
2: són les pistes que tenim.
1: Va,
2: i que quan
1: guanyadors
2: jugava amb el Mallorca el va cridar la seva selecció per primera vegada.
1: Mira, ara ho intentava en Joan, el nostre WhatsApp. Joan, no és correcte, no és aquest correcte jugador que has dit. Podeu seguir tractant d'endevinar al 646-93-4501. Missatges també al xat d'Esports i B3. Ho fan, eh? Ens escriuen allà també. En Jaime Vallès diu des de Perú, un mallorquinista. I Mallorca 5-3-6-2, que diu: vamos Mallorca a guanyar avui.
2: I Marta, una pregunta que te faig. Ara, per exemple, l'equip Movistar, que té molt de cotxes, perquè, clar, han de donar molta assistència durant el recorregut i això. On varen comprar els cotxes?
1: Jo crec que sí són bons, que jo he vist les imatges.
2: Hombre,
1: que
2: són els guanyadors de la volta.
1: Són bons, jo crec que varen anar de ben segur a Inca. A més, que m'he fixat també, que són còmodes, que són moderns. I és que si cercau un cotxe còmode, modern, i a més, amb un preu excepcional, a Citroën hi ha el Citroën C3, des de 16.400 euros, baratet. Aquest setembre aprofiteu el seu preu únic i prepareu-vos per tornar a la rutina amb un cotxe nou. I Citroën, on vos espera? Idò a Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
2: 6 quilòmetres perquè acabi la darrera etapa de la Vuelta. Recordem, Enric Mas es proclama campió de la General. Campió de la Vuelta, l'Artenang serà el primer que passi... el que pugi al més alt del podi. Queden 6 quilòmetres per al final. Juanga, se viu amb emoció a la línia de meta?
0: Amb moltíssima emoció aquí a la línia de meta, a la línia d'arribada, per veure qui guanyarà l'etapa. Laurens, el francès, ho intentava, ha estat interceptat. Ara mateix 10 corredors com a cap de carrera. Anem a veure si això es disputarà, aquesta etapa, a l'esprint final. I després, més enrere, envoltat del seu equip del Movistar Team, es troba Enric Mas, el líder de la General, ja oficial líder i guanyador de la Vuelta a Espanya. Només queden 5 quilòmetres per arribar i perquè acabi aquesta etapa. Queda no res per veure aquesta imatge, per veure Enric Mas aixecant els braços damunt la seva bicicleta després de més de 60 hores de ciclisme a les seves cames. Queda no res per veure Enric Mas com a campió de la Vuelta, passant per aquesta línia d'arribada. 4,6 quilòmetres. Els 10 corredors que es belluguen damunt l'asfalt, intentant arribar en la millor posició possible a la recta final per endur-se'n aquesta etapa, aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Qui la guanyarà? Qui serà? Ho vivim aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Això és el públic, això és l'afició. Aquí a Granada, l'afició al ciclisme, la que esperona a la serpa multicolor avui.

0: Granada, una autèntica festa. 4 quilòmetres, queda no res. Veiem ara el francès al capdavant d'aquest grup d'escapats. Qui arribarà per això? Si no canvien les coses, que tot es disputarà a l'esprint final. Gran emoció, 3,7, queda no res. I després arribarà Enric Mas com a líder de la Vuelta.
1: En José Sellés i jo apostant per la sisena victòria de Matthew Brennan en aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Ja ha guanyat 5 etapes de l'esprint, està dins els escapats, dins aquests 10 escapats,
0: s'està col·locant per pegar la fuetada. S'està posicionant a Matthew Brennan per intentar en el darrer moment, en el darrer sprint, posar-se per davant i guanyar. I anem a veure si ho aconsegueixo. Aquí serà el ciclista que ho farà. Només 3 quilòmetres perquè arribin els ciclistes aquí a la línia d'arribada.
1: Bé, idò, queden 3 quilòmetres. Ràpidament fem un pas per Somoix perquè veiem els futbolistes del Sabadell ja damunt la gespa. Han sortit també els del Mallorca, Miquel Berger.
2: No, els del Mallorca encara no, i el del Sabadell sí, que farà 3 canvis, que de seguida vos els contarem, perquè sí que hem vist qui sortirà, però encara no els substituïts.
1: Idò, tot d'un ho comentam, i a veure si el Mallorca també. En principi, Pau Cendrós no ha de fer canvis Luis García perquè l'equip ha estat bé.
3: Sí, en principi no. Jo crec que amb aquest resultat no és moment de fer canvis. Jo esperaria. És veritat que el Mallorca, si veiem el partit, el resultat és una cosa i el partit és una altra, però és veritat que està guanyant 2-0, li està costant, no té la superioritat en la pilota que tenia els altres dies, però jo crec que no ha de tocar res.
2: Oh, vale, els canvis són... Lleva els dos laterals quan surt el Mallorca, se'n van Codina i Quadri, i Ripoll, també Quadri, i entren Català, Pipa i Eneco. Català, Català és un central, per cert, molt amic de Mateo Josef, ajuda al Mallorca, Pipa, i que és lateral, i Eneco, que és un migcampista. Aquests són els... que acaba de sortir ja sense canvis.
1: Aquests són els 3 canvis que fa el Sabadell, sense canvis en el Mallorca, però ja tot d'una tornarem a Somboix, però ja hem de centrar la nostra atenció absoluta amb Granada. Manco de 2 quilòmetres per al final, Juanga!
0: Només 2 quilòmetres, hem vist Ramsès De Bruyne com tirava d'aquest grup d'escapats per intentar arribar primer en aquesta recta final. Són 10 els corredors el que es disputaran en el darrer moment aquesta etapa a l'esprint. I després arribarà la resta i arribarà el gran campió, arribarà el líder, arribarà Enric Mas. Queda no res, encara no vaig des d'aquí en els ciclistes. Anem a veure, queda no res, sí que comencen a arribar les motos i els cotxes oficials. Matthew Brennan, que agafa posicions, també el gran favorit d'IV3 Ràdio per guanyar aquesta etapa. Anem a veure si serà ell. Queda no res, 1 quilòmetre. Vos ho contam aquí a IV3 Ràdio. Anem a veure si ja ho veuen els ciclistes, perquè aquí ja no tenc imatges. Anem a veure, ara d'aquí no res, enfilaran aquesta recta final.
1: Sí, Matthew Brennan en problemes, perquè s'han escapat un parell de corredors per davant. No sé si li donarà temps arribar per disputar l'esprint. 700 darrers metres d'aquesta Vuelta a Espanya. Dali, Juanga!
0: Darrers metres. Vam a veure qui arriba primer en aquesta recta final, a l'espera, màxima expectació per començar a veure en els ciclistes que es jugaran l'etapa.
1: Entre tres. Sí, entre tres. Van escapats 3 corredors, Juanga.
0: 3 corredors que se la jugaran en aquesta línia final. Vam a veure qui serà el més ràpid de tots tres. Johansson, que va primer. Anem a veure si serà ell el guanyador d'aquesta darrera etapa. Quedem que primer Johansson. Anem a veure, ja els veiem que comencen a arribar. Johansson, que ho intenta. Anem a veure, arribarà primer. Justa! Johansson, que guanya aquesta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, aquesta darrera etapa aquí a Granada. I ara arriba el gran moment, el que esperàvem, veure Enric Mas, veure el líder de la General passar per aquesta recta final i passar per aquesta línia d'arribada. Anem a veure. Anem a veure si poden veure.
1: Arriben amb un minut de retard, ja estan enfilant el darrer quilòmetre. El pilot principal encapçalat, com sempre, pel Movistar, Juanga.
0: Perquè estan envoltant-hi de quina manera des que va començar l'etapa en el seu líder, Enric Mas. D'aquí no res, veurem la imatge que volíem veure, la d'Enric Mas aixecant els braços, sent el campió, el guanyador. I vam a veure. Serà d'aquí a uns moments.
1: De moment celebra la victòria Tobias Johannessen, el ciclista danès de l'1X Mobility, quan ja estan a punt d'arribar a meta els ciclistes del Movistar i amb ells, lògicament, l'artranca, el mallot vermell, Enric Mas.
0: Hi ha màxima expectació aquí a la línia d'arribada. Tothom em mira cap en el fons per començar a veure en els ciclistes del Movistar, per començar a veure Enric Mas, per veure aquesta mallota vermell. L'artenant que avui farà història, que serà el primer ciclista balear en guanyar la Vuelta a Espanya, en ficar-se a l'Olimp del ciclisme espanyol, de pujar al podi, a lo més alt, el que somiava quan era petit. Avui es farà realitat aquí a Granada, perquè tot és possible a Granada. Quines ganes de veure'l. Ha patit moltíssim, ho han dit, més de 60 hores a les seves cames, ports de muntanya, carreteres increïbles, esforç, sang, suor, llàgrimes d'Enric Mas, que avui es veuran culminades. Qui serà líder? És el gladiador d'Artà. Anem a veure. D'aquí uns moments arribaran. Encara no el veiem en aquesta recta final.
1: No, perquè van.
0: Tothom l'espera.
1: Si al principi d'etapa anaven a 10 per hora, ara per ventura van a 9, a 9 per hora. Sí, sí, perquè van molt lents. Recordem que el temps és neutralitzat. És a dir, no hi ha diferències en la general en aquesta darrera volta. Sí que se jugava al final d'etapa. El guanyador ha estat Tobias Johannessen, el ciclista danès de l'1X Mobility, però ara el pilot va ben tranquil. És com de en Juanga, com una volta de reconeixement, una volta d'aplaudiments per als corredors.
4: Volen assaborir, Juanga, volen assaborir tranquil·lament. Mira, veig les
0: volen
4: imatges
0: gaudir
4: ara.
0: I assaborir aquest gran moment per a la història i que quedarà sempre a l'imaginari col·lectiu amb aquesta gran victòria i veure un compatriota, el líder de la Vuelta a Espanya. Increïble el que ha aconseguit Enric Mas.
1: Ara, de moment, Enric passa per el cartell de darrer quilòmetre de meta i el Movistar va... Sí, va als darrer, els set corredors del Movistar, que són els que tanquen el pilot, en diferència, el pilot ja se n'ha anat, ells estan en línia rebent l'ovació de tot el públic present als carrers de Granada.
4: Demanen que cridin més fort, els companys d'Enric.
0: Sí, que hi ha molta gent, moltíssima gent durant tot aquesta trajecte donant suport a Enric Mas i també a tots els ciclistes, perquè Granada avui té gust de ciclisme del bo, de ciclisme de quilats, de ciclisme d'alçada de categoria. Ara veiem com arriba una moto de la Guàrdia Civil i estem a l'espera, amb molt de nervi. La gent ja té ganes de veure en Enric Mas, ja té moltíssimes ganes de veure en el líder de la General per donar-li una ovació tancada.
1: Pensa,
0: per
1: Juanga,
0: cridar-lo.
1: Sí, sí, pensa, Juanga, que t'arribarà primer el pilot i després arribarà Movistar en línia, tots els corredors en línia, en horitzontal, els 7 components de l'equip Movistar, acompanyant Enric Mas al mig, i flanquejat, 3 homes a un costat, 3 homes a l'altre, arribarà el pilot, el degoteig de ciclistes que ara mateix ja veuen Juanga, i acte seguit al fons, Juanga, l'equip Movistar, amb Enric Mas, que ja abracen els seus companys, a punt d'arribar l'Artenanca a la línia de meta.
0: Ja els avall, abraçats, quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest maillot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista a Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenanc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya!
1: Espectacular, Juanga, Enric Mas, ja és campió de la Vuelta. Des d'aquí la nostra enhorabona per al ciclista artenanc i tots els seus companys. Ara mateix ja, Juanga, llibertat de moviments per cercar els protagonistes, per cercar Enric Mas. Extraordinària la narració d'aquesta victòria de la Vuelta Ciclista per part d'Enric Mas. Tornem a Son Moix, allà és el minut 53 i està guanyant Toni Fuster el Mallorca, 2-0 el Sabadell.
5: Oh, Mallorca, de moment sembla que en tranquil·litat i que ha estat a punt d'arribar al tercer amb una bona acció de contraatac conduïda de nou per un portentós Adrián Fuentes, que avui ha aconseguit a la primera part les dues dianes. Aquest 2-0 que ara mateix continua a l'electrònica d'Estadio Son Moix.
2: Hi ha un quart canvi del Sabadell, també s'ha anat Òscar Sanz amb targeta groga i ha entrat López Pinto, l'ex de l'UD. I el Mallorca escalfen Arnau, Lubumbo, Arnau Puigmal, Lubumbo, Pablo Torre, John Donald i Antonio Roca.
6: Companys.
1: Sí, Tolo, Dali.
6: Estam aquí just a bon allant Enric Mas aferrant-se a tots els seus companys. Ara mateix una aferrada molt sentida i molt emotiva amb Alberto Contador. Això és ara mateix una bogeria de gent, de mitjans, d'aficionats que l'estan felicitant també. Veiem a tots els seus companys aferrant-se, el cos tècnic amb llàgrimes. És la bogeria ara mateix això, però quina alegria, quina gran alegria, com s'aferra en tothom d'Enric també. Poca vegada l'hem vist tan content i normal. Ara se'n va cap a una altra banda.
1: I com el veus, Tolo? Emocionadíssim, entenc.
6: Ja se l'enduen, eh? Ja se l'enduen, perquè saben que no pot fer declaracions en aquest moment com a guanyador de la Volta que és. Però sí que el veiem ara per darrere amb Zue celebrant també, amb més membres del cos tècnic. L'alegria personificada és ara mateix Enric Mas i tot el seu equip.
1: I el seu refresc de taronja, que no falti. S'ha fet famós n'Enric Mas per això, cada vegada que arribava a meta amb el mallot vermell, un bon refresc de taronja, i avui ha estat així.
4: No, i ara el veiem a les imatges que dus, aquelles ulleres, no?, que evidentment utilitza a la prova, però de ben segur que se notarà encara més quan li poden veure els ulls i ens ho expliquin en Tolo i en Juanga.
1: I tenim també connexió...
6: Companys.
1: Sí, digues, Tolo.
6: Hola. Sí, mos trobam ara mateix en Juanjo Lobato, que és un dels seus principals ajudants. Juanjo, ¿cómo te sientes? No li deixen xerrar, que no poden xerrar ningú, ho he intentat, però no els hi deixen en aquest moment.
1: No te preocupis, Tolo, quan puguem xerrar amb ells, amb Enric, amb els companys, amb familiars, amb amics, anem amb tu, línies obertes, també en Juanga cercant posicions, però anant cap a Artà. Allà tenim el nostre company, vale, en Xisco Ribas, que està amb un home que és molt amic d'aquesta casa, bon amic d'aquesta casa, artenanc, és l'alma mater de la Mallorca 312, en Xisco Lliteres. Idò, Xisco Ribas, company d'IV3, endavant.
7: Bon vespre aquí des d'Artà, som amb en Xisco Lliteres. Tu l'has presentat molt bé, Toni Terrell, l'escoltàvem tot d'una.
8: Va, veritat, un moment històric, un moment únic. I la veritat és que fa molta d'estona que seguim en Enric, des de que va començar amb els ciclistes artenencs. Són moments... És un moment històric. Mallorca és una terra de ciclisme. La Federació de Ciclisme de Balears és més antiga, fins i tot, que la Federació Espanyola. Això demostra la tradició ciclista que tenim i per primera vegada havien tingut grans ciclistes, campions del món en modalitat de pista. Per primera vegada un mallorquí, un balear, és campió d'una gran volta i és en Enric, en el que ja ho heu vist, el poble estima moltíssim i estem molt contents.
7: Xisco, com has viscut aquesta volta? Perquè és vera que ha estat dues meitats, no?, molt marcades, la primera més amb empagatge, però aquesta segona és que ha estat espectacular.
8: Sí, clar, era una volta que estava predestinada a ser dominada com mos té acostumats en Tadej Pogacar i la veritat és que, sense fer-ne comptes, un dia, de la manera menos esperada, pues hi ha una caiguda. I aquí és quan comença una nova volta, allà on Enric demostra des del primer moment que és un seriós candidat, i la veritat és que ha tingut, a mi m'ha sorprès molt, no la seva forma física, el coneixem, sabem com entrena, com se cuida, la seva mentalitat. M'ha agradat molt com ha afrontat la pressió, ha decidit disfrutar de cada minut, disfrutar de cada moment, l'han vist riure damunt la bicicleta, i crec que això és una part essencial, gestionar aquesta pressió que de sobte t'acaba damunt. I la veritat és que hem viscut mos ha regalat unes setmanes, uns dies que quedaran per sempre la història de l'esport balear.
7: I bé, ja ho deia en Enric, no?, que li havia donat diverses vegades el pal, finalment ho ha aconseguit, històric, no?, pel ciclisme balear, per Artà. És que Artà és una fàbrica de ciclistes, Xisco.
8: Bueno, Artà hi ha una tradició ciclista de fa molt d'anys, de fa molt de temps. El Club Ciclista Artenen, que és una entitat en el poble d'Artà, i hem tingut la sort de tenir una gran cantera, tenim una escola de ciclisme, tenim una secció social del club que surt tots els caps de setmanes, però també tenim un equip de competició que a nivell balear, a nivell regional, ho fa molt bé, i la veritat és que mos faltava això, no?, que en Enric acabàs de guanyar una gran volta, sempre, com ell diu, el pal, no?, i quan menys esperàvem, pues, la veritat és que mos ha regalat aquest triomf.
4: Perdona, i si aquest triomf és gros... Tot una tornada amb tu, Xisco, però sentim bé. Enric Mas a la 2.
9: Durante todo el día de hoy.
10: Simplemente nervios, ha sido un día con un mix de emociones, de verdad, todas positivas, así que a seguir con lo que estamos haciendo, los deportistas somos así, ahora ya estamos pensando en los próximos objetivos y bueno, casi no tenemos tiempo de disfrutar las victorias.
9: Durante todo el circuito, aplausos de la gente, carteles, gritos de ánimo, que has sentido también con la afición en toda la vuelta, pero sobre todo en este último día.
10: Sí, sí que es verdad que antes de salir ya había venido mucha gente del pueblo, la familia, ha sido un día especial.
9: ¿Con qué etapa te quedas? Han habido muchas muy bonitas y claves para ti, pero ¿te quedas con algún día de esta vuelta como clave de la victoria?
10: Sí, yo creo que la de Aitana es la más especial. Es verdad que fue la que pude conseguir la victoria y yo creo que es la más especial de estos 21 días.
9: Hace 9 años debutaste en la Vuelta en 2017. ¿Te esperabas que algún día llegaría este momento?
10: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que claro que sí.
9: ¿Y para el equipo, después de la última victoria de Nairo aquí en la Vuelta hace 10 años?
10: Eso es creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
9: Gracias, felicidades y a disfrutar del podio.
10: Muchas gracias.
4: Enric Mas, parlant als micròfons de Televisió Espanyola, primeres declaracions del mallorquí guanyador de la Vuelta.
1: Alegria a la Vuelta i xiulets de Som Mos, Miqui!
2: Sí, sí, el Sabadell està espitjant ben fort, el Mallorca és incapaç de sortir del seu camp. Hi havia xiulets un poquet perquè el Mallorca reaccionés, és el que cercava el públic. El qui reacciona de moment i canvia cromos a Sant Lluís García, que ara xerra amb Adrián Lisso, perquè sortiran Pablo Torre i Lugumbo, i se'n va Josep Cerdà i Sergi Darder.
1: Com ho interpretes, Pau?
3: És que jo crec que estic amb el discurs d'antes, eh? Mallorca està guanyant 2-0, però Mallorca no ha... jo crec que serà el pitjor partit que ja he vist el Mallorca en guanya. El Sabadell l'està dominant des de que ha començat el partit. El Mallorca no havia passat a mig camp fins una jugada que ha tornat a córrer Nadir Fuentes i ha passat a mig camp, però ara... que Sabadell està dominant, està arribant a l'àrea, i el que no té és la finura que té el Mallorca d'alt, però a veure que no... Això és un resultat que és... si veus el partit, dius, el Mallorca dintre seva, dominant, tal, pues no ha estat així el partit. I els canvis, jo pensava que em veria anar a la sala, la veritat.
5: Mira Pablo Torres, se'n va Pablo Torres, continua en conducció la pilota des de fora de l'àrea, té la dreta Lubumbo, rebrà Lubumbo dintre l'àrea, Lubumbo es prepara per xutar, deixa enrere per la sala, remata, corna! Després de que la pilota toca un defensor del Sabadell.
2: Crec que és el primer del partit a favor del Mallorca. El Sabadell n'ha tret 5.
1: Crec
2: de com darrer punt que amb aquest canvi el Mallorca el que fa és tornar aquell, el sistema de sempre, en quatre defenses.
1: Anem amb el corna i partim Martà tot d'una dalt, i Toni
5: traurà Pablo Torre a l'esquerra de la porteria de Diego Fuli. Atenció a aquell llançament de cantonada, una pilota cercada a l'altura del punt de penal, la trau la defensa de Sabadell, rebutja aquesta pilota, la controla finalment Alex Sala per tornar a obrir, cercant la zona ampla amb Pablo Torre, que se fica per dins, continua la pilota de nou enrere, intentant ara cercar Morlanes de nou cap al lateral. De 7 minuts i mig de la segona part, Mallorca 2, Sabadell 0.
1: Anem a Artà, Xisco Ribas.
7: Bones, Toni, bon vespre. Som aquí amb un altre artenenc, un campió del món, Miquel de Zamora. Com has viscut aquesta Vuelta a Espanya d'en Enric Mas?
11: Bueno, de punta. No mos esperàvem això, que ja vam veure al principi que estava bastant bé i, bueno, molt gran, la veritat.
7: I és vera que no, ell mateix ho deia, que varios pil li havia donat en espal, finalment l'ha aconseguit. Què suposa això per ciclisme balear, per Artà? Què suposa, no?, per a ciclisme espanyol?
11: Fita molt important, i sobretot per ell, sobretot per ell, que el que ell m'ha dit ja un parell de vegades, 3 segons, un tercer, i vull dir, ara guanyant-lo, molt important, evidentment, per l'esport, Artà, per balear, i per seu equip, perquè també Movistar està un poc de caigut.
12: A més que venia d'una etapa, d'un moment, on ell, com tu comentaves, no va passant bé, eh?
11: Sí, no, ha tingut un moment bastant difícil, venia d'un giro que no li va sortir gens bé, esperàvem que estigués bé, no li va sortir gens bé. L'equip el va pressionar bastant. La volta a Burgos, just abans de començar la volta a Espanya, tampoc no acabava d'estar al 100%, però bueno, sabeu que el nivell de forma l'ha anat agafant, i mos ha demostrat que encara que caigués en Pogacar, vull dir, perquè en Pogacar era i en Enric Estrema, en Pogacar, ha estat el més fort en aquesta volta a Espanya.
12: Et volia demanar també pel Mundial. Pues mundial de ciclisme, què podem esperar ara? Perquè supos que ara també la confiança ha augmentat molt, supos, en Enric.
11: Sí, el que passa és que el Mundial és un altre tipus de carrera, no? És molt diferent, la cor diferent. Vull dir, són 274 quilòmetres.
1: Les paraules de Miquel Alsamora valorant aquesta victòria d'en Enric Mas a la Vuelta. Recordant que la pròxima cita d'Enric Mas és el Mundial d'aquí 15 dies, que ja estaria bé culminar també la temporada amb una medalla en el Mundial. De moment ens conformem amb el que hi ha. Somos!
5: Lubumbo, la tancuda! Però se li ha escapat una mica la pilota del control!
2: És que si la fica Fuster, és la segona assistència d'en Arnau Tena.
1: Sí, era bona la passada, sí.
5: Que el jugador que més assistència ha fet, de moment, d'aquests 5 partits.
2: De moment és l'Àlex Sala, però l'empataria, clar.
5: Juga per la dreta ara al centre d'esport Sabadell. Intenta fer una centrada, Baena, ho aconsegueix, la pilota a l'altre costat. Intenta el Sabadell apropar-se en perill. Eneko, ara Morlanes. La centrada
3: ja perquè no estan fins,
5: dintre de l'àrea.
2: El partit no està acabat.
3: No, jo ho he dit. 2-0 és perillós, així com estava jugant el Sabadell. I és perquè ahir no estan fins.
5: Eneko ara centrada.
3: Davant la porteria, perquè arriben amb molta facilitat a l'àrea del Mallorca. I no estan fins a darrere. Estem visquent de les errades que fan ells, que són errades garrafals, perquè damunt és que la darrera que li han donat a Alex Sala una pilota davant l'àrea perquè xutar de primeres, és que són errades garrafals.
5: Jo la redacció li comentava, en Toni Terrades va veure el partit contra el Córdoba, l'altre del Sabadell, i deia, per jo, magre darrere, però té un bon equip de mig camp cap endavant el Sabadell. Mero manco se compleix això, dues errades clamoroses darrere que li costen el torgós al Sabadell. I
2: jo crec que el que té millor és el bloc, però sobretot el mig del camp, perquè davant també tenen dificultats, per favor. Llevat del dia del Córdoba.
3: Sí, al final el futbol són les àrees. I és vera que el dia que estiguin fins a dalt, pues faran gols, però també els hi faran molt de gols. Jo els 2-0-0 que varen tenir, me sorprenen veient el partit d'avui.
5: Ara ho intenta Giochini. Se'n va Giochini, retalla Morlanes, fica el peu, recupera una pilota, amb Lubumbo, la perd Lubumbo i torna a l'esfèrica finalment per Urri, juga per l'esquerra, canvi de joc, banda dreta ara, l'esfèrica serà per Àngel, per Baena, allà va Baena, prende la pilota, la treu Antonio Reillo, el Mallorca ara un tant a la defensiva, però veurement si pot sortir un poquet d'aquest embòs davant un Sabadell que va un poquet a la desesperada per cercar el banco retallar a distància del marcador. Ara hi ha hagut falta damunt Lisso, la falta que assenyala el col·legiat, joc aturat a Son Moix. Serà pilota pel Mallorca. I l'espera que ja serà per Àlex Sala.
4: El Mallorca, si ara li fessin una anàlisi, jo crec que les vitamines, no sé, un ferro per avall.
3: Sortiria colesterol, li sortiria colesterol.
4: Ha de demanar, cita, i ho pot fer d'una manera molt fàcil. En l'aplicació Juaneda demana cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juaneda Hospitals és tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar. Juaneda Hospitals.
5: Pablo Torre, línia de fons, fa la centrada, no arriba, Lisso! Intenta des de darrere, Valgen, Raillo, Raillo per l'esquerra, torna a insistir el Mallorca, suma Jolo en la pilota. Ara el Mallorca ha donat un poquet de... ha girat un poquet ara aquesta truita d'una segona part que s'ha vist, de moment, un poquet inferior en el Sabadell, que ha sortit per al partit amb aquests quatre canvis que ha realitzat el seu entrenador a l'inici d'aquesta segona part. 23 minuts ja superant l'equador del segon temps. Continuen el dor gol d'Adri Fuentes per posar per davant d'aquest Mallorca. Davant el Sabadell, ficar el Mallorca en aquesta part alta de la classificació. Pablo Torre en la pilota, cerca un aparat amb Fuente, juga d'esquena, cau en terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre.
3: És que no està pitancant ni una. Està, és un àrbitre que deixa jugar i no per cosa tira i ha deixat jugar totes les jugades. Està molt bé mirant d'avui.
5: Nico Giochini juga per l'esquerra, s'ajuga amb un company, en Pinto intentarà penjar aquesta pilota, ho fa malament, Valgen, finalment. És l'home que intenta finalment rebutjar aquesta pilota, no arriba Lubumbo, torna l'esperca per al conjunt arlequinà, van passant de moment al minut, el millor sens dubte aquest resultat d'aquesta victòria momentània del Reial Mallorca. Continuen escalfant futbolistes d'un i altre equip, en el Sabadell li quedarà un canvi, en el Mallorca li quedaran un parell més.
2: Sí, escalfa de Norejuela també, és un dels que s'ha afegit i Buxa.
5: Ha centrat Pipa, ho ha fet malament, Panterra per baix, avantatge per jugador del Real Mallorca. Ara, ui, mare meva, aquestes tisores, això és joc perillós. L'àrbitre deixa seguir, tampoc indica falta, no indica res. Ara...
3: no, deixa jugar, està tot, era... però és perquè que dur la mateixa línia. En principi, si canviés aquesta, ja me sabré greu. Però en principi és un típic àrbitre que deixa jugar.
2: Idò, mira,
3: però des principi, i
2: entrarà,
3: dos canvis.
2: Entrenarà Norejuela i Antonio Roca.
5: Mira, debutarà Orejuela,
2: sí,
5: a segona.
2: A segona, sí. I a Somos.
5: Estic content també per un altre jugador filial del Real Mallorca que
2: està
5: ha d'intentar
2: clar
5: aprofitar aquestes oportunitats. Pilota per al porter Arnau. Arnau amb el braç. Pilota fins al mig del camp. Cercant Adri Fuente, li fan falta, l'àrbitre l'assenyala, falta en el centre del camp, favorable al Mallorca. A veure si aprofita aquesta aturada per fer els canvis, esperarà apertura la pròxima. Efectivament, Torre mou la pilota, juga amb Àlex Sala, posició d'interior dret, la toca de cara, juga amb Raillo. Raillo cercant a Pablo Torre, passada de primera, cercant a Fuentes, Fuentes esperat amb Àlex Sala, s'apropa a porteria, li pegaran cama dreta, atura Diego Foli. Bona acció combinada del mig del camp del Mallorca amb el llançament finalment en cama dreta d'Àlex Sala, que ha aturat el porter del Sabadell.
1: Bueno, bona acció ara, Pau.
3: Sí, no, és el que estic xerrant. Els atacs són superiors a les defenses i en el Sabadell passa el mateix. El Sabadell, quan defensa, el Mallorca la té un poc, se li nota, se li fica dins el camp seu i troba els espais en el mig del camp. Ara xerrant per avui que no està fi, però s'ha trobat dues vegades davant l'àrea per poder xutar i no ha estat aquest xuts que mos té acostumats a la potència de normal. Però és veritat que els dos equips, com he dit des del principi, les defenses avui estan patint.
1: És el desè llançament del Mallorca en el partit d'avui. Per nou.
13: I per línia Pop, per la centrada. Alerta Pere Pop, pilota l'altura del punt de penal, treu Pablo Torre amb el cap. Ara que s'encala contra, que venia deixant Fuentes per Lubumbo. Encara Lubumbo, molt vertical, dirigit cap a porteria. Continua Lubumbo, davant el central, Edgar González. Ui, s'atura Lubumbo, regateja bé Lubumbo. Lubumbo li pega cama esquerra, refula un contrari i evita el corna Diego. Diego Fuoli, el porter del Sabadell.
2: Ha estat a punt de caure,
14: Sí. És Lubumbos. Poc ortodoxa.
2: Sí.
13: Minut 27. 2-0, guanya el Mallorca. Vol comptar amb es porten en joc i Vita Ràdio. Des de l'estadi de Sant Moix.
2: I es votarà canvis el Sabadell, també. O Volski. Sortirà l'ex de l'UD.
13: No sé si han donat assistència, Miquel.
2: Sí, perdó. Com han dit, a propera de la mitjana, 15.720 espectadors.
1: Sí.
2: És a dir, 55, 75 més que l'altre dia.
14: N'hi ha 5.000
1: que no... 5.000
14: que no.
1: 5.000
14: que no.
15: Que no som on estan des de l'any passat.
14: Els mateixos 5.000 de l'any passat.
13: Però aquests 5.000 no. Aquesta vegada és perquè han preferit veure el partit per IB3 Televisió. També tot s'ha de dir.
2: Deu ser, sí.
13: S'han estimat més a la casa seva i per IB3 veure el partit.
2: Se'n va sumar oro entre Luis Orejuela. I se'n va Adrián Liso i entra Antonio Roca.
1: Valoració.
13: Antonio Roca, que no va tenir minuts l'altre dia al Pepico Amà contra l'Eldense i que ara gaudirà de 20 minuts llargs.
1: Valoració de dos homes que avui entraven a l'11 titular, Pau Cendrós, Don Sumaoro i Adrián Liso. T'ha agradat el que han fet?
15: Liso, bona energia, és veritat que no està molt fi amb atac, però ha fet molt bona feina en defensa, el que m'estic acostumats, l'energia que m'estic acostumats. És veritat que jo crec que amb atac li ha costat un poc i podia fer més. I el Sumaoro és un central que m'agrada físicament, m'agrada les cames que té. És veritat que trob que és un central que se veu superior a la categoria i en la pilota a vegades fa alguna passada de que no... de que està com si... Cuidao.
13: L'altra pilota entra a l'aire per part del Sabadell. Es remou, intenta ara cercar mal control, pilota directament fora, mal control Nico de Gioacchini i serà servei de porteria per Arnau.
15: Perdó, amb un excés de confiança.
2: Sí. El Sabadell ha esgotat canvis, s'ha llevat en Baena, que debutava avui com a titular, ha entrat Novolski, això
15: bon
2: vol
15: partit,
2: dir que,
15: Baena.
2: Sí, que acaben dos davanters més purs, no? En Priego, que acompanyava en Gioacchini, ara juga a banda dreta.
1: A la Vuelta a Granada, Juanga, que estan entregant ja premis ara mateix al millor equip. L'equip Decathlon recull el premi a millor conjunt de la Vuelta 2026.
16: Així és, ara baixen d'aquest podi i Matrop just darrere d'aquest podi, on veus una font imperial increïble. I just davant el podi, sí, hi ha una pancarta molt grossa, però molt grossa, de grans dimensions, que posa "Ara i sempre estem amb tu", amb una fotografia d'en Enric Mas amb el mallot vermell. Evidentment, són tots els aficionats artanencs, mallorquins i balears que han volgut venir avui aquí a presenciar aquest aconteixement històric. D'aquí a uns moments, Enric Mas pujarà en aquest podi. Primer haurà de passar per una passarel·la que s'ha habilitat amb una catifa vermella. Quan hi ha catifa vermella, és que això significa que és un gran moment, és un moment per a la història. Després pujarà una petita escala fins l'escenari que es troba a aquest podi i rebrà el guardó més que merescut de ser campió de la Vuelta a Espanya.
1: Veurem si li entrega aquest guardó, aquest premi de campió, al príncep Alberto de Mónaco. Recordem que el príncep Alberto és avui a l'etapa final de la Vuelta, perquè la Vuelta va començar fa 3 setmanes precisament al Principat de Mónaco. Veiem en Enric Mas amb el seu fill.
4: Les imatges més adorables.
1: La seva dona, bé, està contentíssim, sí, el ciclista artenant.
16: Els he tingut aquí al costat fa uns moments. Estaven tan emocionats que em diuen no vull xerrar ara, no puc xerrar ara, però estaven aquí esperant a Enric Mas, que ara mateix estan amb ells, i és que avui és un dia importantíssim per tots ells i ho estan vivint amb moltíssima, moltíssima emoció.
1: Vull fer una pregunta en Pau Cendrós. Pau, la felicitat que deu tenir ara en Enric Mas, evidentment, és majúscula, és inenarrable. Quin dia de la teva carrera futbolística va ser el més feliç?
15: De la meva carrera, jo sempre ho he dit, no? Jo perquè jo tinc dos moments... Bueno, però jo són tres moments. Els dos ascensos de primera divisió, amb el Manllevant i amb el Tenerife, que en el final pues, te marquen molt i siguem tan jove. I després debutar en l'equip de la teva terra, no? Jo crec que sempre ho he dit. I jo m'ho va marcar més que el debut, marca el primer partit que vaig jugar aquí, el primer Ciutat de Palma contra l'Atlètic de Madrid. Aquest dia sí que és vera que estava nerviós, ho he de dir. Aquest dia sí que estava nerviós.
14: És a dir, del 23...
13: Era tot xut del Sabadell.
14: Dels 23 als 35, res, no?
15: L'altre sí, no, al final sí, no, és com tot. Però és vera que són els moments que en el final, igual que les passions o estan bequits, com els darrers anys en el Collerense. Jo sempre segur que som un tio que disfruta del moment. És perquè té poca memòria i això me fa ràbia, perquè he tingut molt de moments quasi tot bons, ho he de dir. Jo...
13: Cuidado. La de vegada del Sabadell, que s'apropa a la porteria de nau. Alerta de pretana sortida, ara sí, el xuc que acaba directament fora.
14: La segona part del Mallorca és dolentíssima.
15: Però és que el que he xerrat, no és la segona part, és el que xerraven de la primera part, però el 2-0 és el que mos ha aguat un maquillatge per damunt en el partit que està fent el Mallorca.
13: El que haurien d'evitar és que vol marcar el Sabadell per després no passar un fum, eh?
1: Sí. Jo no totalment. Descans.
13: Un minut, 33.
1: Abans de començar la segona part, que li he dit en Pau, esperes canvis en el Mallorca després d'una bona primera part, clar, només per ser com toca, després d'un bon resultat a la primera part.
15: És que no, però la gent... No, el que
16: I va cap al podi 12. Enric Mas.
1: Dale, Juanca.
16: Va cap al podi Enric Mas, passa per aquesta... passadís per aquesta catifa vermella... I Enric Mas, que ja és el podi, que saluda a tota l'afició, que esclata amb una ovació de gala. Focs d'artifici pel líder de la Vuelta a Espanya, l'artenenc, el mallorquí, el balear Enric Mas, que aixeca els dos braços. Com a campió, el somni s'ha fet realitat. Rapa, aquest guardó l'aixeca com a líder. El gran líder de la Vuelta a Espanya ha fet història. Enric Mas, el primer balear en aconseguir-ho. S'endurà cap a casa el mallot vermell. Que el faça el millor dels millors. Mare meva, quina carrera, quina vuelta que ha fet Enric Mas. Que saluda a l'afició, que continua el més alt del podi. Que mira cap endavant. I veu a l'horitzó aquesta pancarta que han comentat. Ara i sempre estem amb tu, amb la fotografia d'Enric Mas i aquest nombrós grup d'aficionats balears que han vengut fins aquí, fins a Granada, per ovacionar en el líder de la Vuelta a Espanya. Ha emocionat Enric Mas, que continua a lo més alt del podi. És la imatge de la jornada, la del mallorquí fent història en aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Enric Mas, que continua, la gent que continua cridant Enric, Enric, campió, campió. Moment inoblidable, que de ben segur que no se li oblidarà mai. Enric Mas, que rep les felicitacions a lo més alt del podi en aquest gran moment.
1: Va acumulant premis, eh?
4: Sí, un primer
1: premi per guanyar la Vuelta, crec... un rellotge, ara no sé què li toca.
16: Crec que és la mascota de la Vuelta.
4: Sí. Ja li donaran els seus petits, que veien les imatges quan ha quedat al volt de túnels atents, la dona plorant.
1: La dona està emocionadíssima.
4: I els dos petitones, que són molt petits. Sí. Molt petitones.
16: I ja baixa Enric Mas del podi, passa per aquesta passarel·la amb catifa vermella, i segueix saludant a tothom, rebent enhorabones. I Enric Mas, ja oficialment, és campió de la Vuelta a Espanya 2026. Ara anirà cap a la zona mixta, cap a la zona de premsa, on ja ens situam per escoltar més tranquil·lament
0: les paraules d'Enric Mas després de rebre aquest guardó com a campió.
1: Extraordinari en Enric Mas i extraordinari també en Juanga amb aquesta cobertura de la darrera etapa de la Vuelta a Espanya, una etapa històrica que ha coronat el ciclista artenanc com el millor de tots. Tornem a Somos, camí del 82, continua guanyant el Mallorca per 2-0, Toni.
13: En el Sabadell, aquí apreta, l'Arte com es pot marcar, el xut rebutja, un diu del Mallorca i serà corna. El xut de Boschi, corna favorable al conjunt arlequinat al Sabadell, corna a l'esquerra de la porteria d'Arnau Tenas. Sí, 82 de partit.
15: Si aquest equip hagués estat un poc més fi a dins àrea perquè l'ha tocat, és que m'agradaria veure la dada de lo que et xerrat antes.
2: Mapa de calor.
15: Mapa de calor, de com, on s'ha jugat o no s'ha jugat, perquè estic segur que el Mallorca ha tocat el camp contrari. És que...
13: jo el prego al corna, un segon, pilota molt tancada, rebutja la defensa, Lubumbo amb el cap per intentar cercar Alex Sala, arriba Calatayú, pilota llarga, Corsala, té Lubumbo prop d'ell, un 2-2, arriba avant la defensa del Sabadell, pilota enrere, pilota per Diego Foli.
15: En Sala no té dia avui.
2: Si existeix aquest mapa de calor,
1: sí,
2: el de la segona part, jo crec que encara és més...
15: No, no.
2: Encara no. És escandalós.
15: És escandalós que Mallorca dintre seva, és veritat que els resultats és que és, però el Mallorca jo crec que ha de fer un pont més. Jo crec que Mallorca té equip per fer un pont més.
13: És que Motor dona un defensa.
2: Esgotarà canvis.
15: No, és que ara mateix quin Motor està gripat.
13: El donarem un defensa que ha teat un parell de vegades.
15: No, i en Pablo Torres ha sortit perquè està comptant la pilota i l'està tenguent, però...
2: I no ha entrat bé en Lugumbo. Qui entrarà i serà el de recanvi és Antonio Sánchez.
13: I el Lugumbo que rebrà una pilota per encarar, per anar-se'n cap endavant, cap a porteria del Sabadell. L'acompanya Morlanes. Lugumbo cap a Morlanes, entra a l'àrea.
2: És que li dóna malament.
13: Però, per favor.
2: És que li dóna malament. Té un problema de qualitat passada. Immens, Lugumbo. Immens. Li ha de donar per davant.
13: És perquè va 2-0. Però això va ser 0-0.
15: Però el que xerrava...
13: De nervi.
15: Però el que xerrava antes de que tu deies... No, el partit és que volem. Sí, és que volem. No, jo, la gent, he sentit ja xiulets. I ara no xiula perquè anem 2-0. Si això el partit n'hi hagués 2-0, o m'ho fiquen un, quan m'ho fiquin un, ja hi ha nervis avui.
13: Demanaran sort. Urri, a la pilota. Entra a preparar, com deia Miquel Verger, Antonio Sánchez, per sortir al terreny de joc. Urri juga amb Baker, amb el central, banda esquerra, posició de lateral. El qui corre per aquell costat intenta Javi López Pinto, línia de fons, fa la centrada i corn... No, porta aquesta ballada. I ara s'abraça Valiente amb el porter.
2: Se'n va Alex Sala i entrarà Antonio Sánchez.
13: Canvi en el Mallorca al minut 4:40 de joc, que ja podem aprofitar.
4: Dale, Toni, cercam el motor.
13: El motor del Mallorca, un defensa central, un eslovac, un internacional, Martin Valiente.
4: I de Martin Valiente és el motor de l'equip mallorquinista, un futbolista amb potència i força com els cotxes d'Inca Centro Auto. L'Inmotor arriba a Inca Centro Auto amb grans novetats, els nous B05 des de 9.500 euros, el B03X des de 17.500 euros. Ja han arribat, passeu a descobrir-los i provar-los al vostre concessionari oficial, l'Inmotor a Inca. Ja ho sabeu, Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum, brum. De confiança.
1: 5 de 3 minuts a Somos.
13: Lubumbo encara xuta, fora!
2: En sèrio, jo que jugador, en sèrio, bé, per això, ja està.
1: No, què passa, Miqui?
13: Cito Lubumbo!
1: Què passa, no t'agrada?
2: No, que té unes deficiències tècniques,
15: però això,
2: tàctiques,
15: Miqui...
2: no pot estar jugant amb el Mallorca, perdona, au.
15: Però això és el que xerràvem quan va venir i jo me'n record del programa de Línia 5 i de la televisió.
0: I per cert, companys...
15: El Messi d'Angola...
1: Sí.
0: Aquí a la Vuelta, que no, ja, comentar que han tornat a fer pujar Enric Mas per una festa final perquè li... Idò, ha pujat i ha esclatat tot, ha sonat l'himne d'Espanya amb Enric Mas i amb aquesta copa d'autèntic guanyador de la Vuelta i ha estat la festa final per al líder, per Enric Mas, que segueix rebent el seu homenatge.
1: Idò, tornem amb tu, Juanga, en aquesta zona mixta quan puguem parlar amb l'Artanan, que ens centram ara en els darrers 4 minuts de Son Moix. No perilla la victòria, sembla. Mallorca 2, Sabadell 0.
13: Sembla. De moment, sembla. Amb aquesta victòria, esperem que tampoc crec que faci
1: no, així. No, també hem de dir, si fa un gol el Sabadell, nirvis. Sí.
13: Demanarem sort. Demanarem sort. Pilota llarga, passada, alerta. No. Ratca Raillo, pilota de Joaquín i fora.
2: Ha estat el primer gol. Ha estat el primer gol del Mallorca, el mateix.
1: Sí, però sí, ara... correcte.
13: Però ha fallat Giochini, no ha sabut definir aquesta vegada el exacte. Seu xut, el seu globus, passat per damunt la porteria del Mallorca.
2: Talment. En la qualitat en Giochini, sí.
15: I ara, el que poden dir...
1: Se l'ha menjat de raïlla, no?
15: Benvinguts a segona. Això és el que passa a segona. A primera te la fiquen.
2: Sí, sí, tal. Per qual.
15: Però bueno, t'hauria significat un parell antes, perquè sí. Mallorca ha estat a Dissari, el Sabadell, jugant...
2: És que Joaquim bastant.
13: Pipa en català, José Luis català, jugant ara de nou cap a la part dreta, pipa enrere.
2: És que Joaquim acabarà la lliga amb 20 gols, si voleu. Però jo m'assembla un davanter farès també, el que m'has quedat altres gols, què de dir?
1: Jo crec que rebaixaries les teves expectatives, Miquel Borja. Perquè en l'Ubumbo no te va bé, el Sabadell no va bé, clar, això no. Com diuen...
15: Encara no s'ha adaptat a la segona...
1: Clar,
15: no s'ha adaptat.
1: Benvinguts a segona divisió.
15: No s'ha adaptat.
2: Sí, però el Ubumbo està un poquet... Va, no ha fet cap gol a la primera, però almenys és com...
15: Escolta'm, lo de l'Ubumbo van enxerrar... Ho estava dient tantes.
1: Línia de 5.
15: Sí, que podria ser el Messi d'Angola, podria ser, no? Si pot ser, si poden pegar una pedra i lo millor tirar un colom, no sé, pot ser. Però el que era, va sortir 3 vegades i va caure 25. Jo, és que sabeu, i a damunt, si el fa jugar o no, ell no entén que les seves condicions ha de ser que ha de córrer...
2: Ja, però... Pau, que ara corria.
15: No corria perquè s'ha aturat. Si aquest que faig la pilota i aquest corregut cap a la porteria...
2: Però no sap. Sí. No s'han fet les dues coses.
13: Si no m'he de córrer, l'enviarem al príncipe de l'Espanya.
2: Sí.
13: Si m'he de córrer, Pau.
2: S'ha de córrer amb la pilota, és el problema.
13: Pilota per al porter. Arnau juga amb Orejuela. Banda esquerra. Luis Orejuela. Llançament cercant a Pablo Torre. No ha arribat finalment el futbolista càntabre del Mallorca. Perd la pilota Antonio. Intenta recuperar Morlanes. Ataca el Sabadell. Minut 4 i 44. Pilota penjada. La treu Valien. Evita així que Obolski acaba rematant aquesta pilota pràcticament perduda. Torna a insistir de nou al conjunt visitant. Un poquet ja desesperada. Que una errada també podria propiciar un altre contratant del Mallorca per acabar sentenciant el partit i el resultat de Son Moix amb aquesta victòria en quant a resultat plàcid, però que en quant al joc encara té molt de marge de millora l'equip de Luis García Fernández. Després veure els resultats i Barreal ahir n'hi va ferrar 3 en escant de l'entorn.
2: Té més qualitat que aquest, clar, òbviament, és un filial, sí.
13: El Xulla i aturada d'Arnau! Oski ho ha provat, Arnau! Segon de Lluís per evitar el gol del Sabadell, llançant-se una pilota que naufragada al pal curt i l'heu d'aturar el porter del Mallorca per evitar el gol, quan ara sabrem quin temps s'afegirà.
2: Seran 2 més, només. No hi ha hagut gols, pràcticament no hi ha hagut canvis.
15: No hi ha hagut, sí.
2: I bé, ja en xerrarem, eh? Però jo crec que dissabte a Zubieta
1: sí.
2: Comença una altra lliga amb el del Mallorca.
1: A què te refereixes?
2: El nivell puja.
1: Ah, el nivell puja.
13: Ara sí que ja en 2 minuts fermant la victòria. Fermam aquests 3 punts perquè el Mallorca situï en aquesta part alta la classificació.
2: I ho sap la gent perquè ha estat a treure el cartelló i la gent ja se'n va...
1: El Sabadell ha fet 16 rematades a porteria en el dia d'avui. 11 al Mallorca. No,
15: i corners?
1: I corners, 2 al Mallorca, 7 al Sabadell.
15: 2 a la segona part, perquè la primera crec que no la tanca.
2: Sí, a la segona, tots dos. El xut d'en Sala i l'altre no me'n record.
1: Sí. I la possessió 50 repartida.
2: No, jo crec...
13: Torre.
1: Estadístiques
2: aquesta
1: de la Liga.
2: La mirada jo...
1: Estadístiques de la Liga.
2: I tot on està bé.
13: Que la talló cerca l'Ubumbo.
2: Deuen estar bé.
15: No ho pareixis, no.
2: No, que deuen estar actualitzades, però que no estan bé. Vaja,
15: això t'ha de dir. No ho pareix, no ho ha aparegut, eh?
13: Falta al mig del camp. Un poquet de la part dreta favorable al Mallorca.
15: I avui si vull escoltar en Luis García.
1: L'escoltarem en aquest postpartit, clar que sí, Pau.
15: Almenys si analitza partits o veu el partit com l'hem vist nosaltres.
1: Recordem que avui a la prèvia del partit, en declaracions del nostre company José Peña, Divetres Televisió, ha repetit una miqueta el discurs de, després de l'empat contra l'Eldense, que era molt prest, que era molt
15: alerta,
1: prest.
15: Alerta.
13: Quina acció! Mare meva, el que ha fallat, Adri, tot sol! Davant el porter! Per acabar de culminar i fer el darrer hat-trick. Tenia també
2: si no, tot arranca. Sol. Si arranca, es van bastant. No, sí, quan s'arranca, es van bastant. Ara,
13: Adri Fuentes.
2: La resta no sé què sembla, però...
13: Tot excepte acabar de definir.
2: Bueno, quan arranca...
13: Antonio Roca, que s'ha quedat aturat, deixant que acabat la jugada... El màxim golejador.
1: L'ha intentat picar, estava bé, la idea era bona. L'aturada del porter, que ni mirava la pilota, el porter del Sabadell, ja se l'ha trobada.
13: Pot ser la darrera acció del partit en un corna, pilota aturada, que tendrà el Mallorca. Llançament, queda curta.
2: I ja està.
13: Allunya, finalment, s'acaba el partit. Final a Sant Mont, guanya el Mallorca. L'Eduard Diana, l'Adri Fuentes, Reial Mallorca 2, centre d'esport Sabadell 0.
1: Miqui.
2: Felicitat a l'estadi de Somos, o alleujament, no sé com dir-ho. Jo crec que la gent ha fet un alè amb aquesta victòria del Reial Mallorca quan s'anuncia la victòria d'Enric Massa com a la Vuelta, i aplaudiments dels aficionats que queden a l'estadi de Somos. Hi ha una imatge d'Enric Mas amb el mallot vermell.
15: Han aplaudit més en Enric Mas que s'ha acabat el partit.
2: Sí, jo crec que el Mallorca sí que ho han dit molt aquesta setmana i també el dia d'avui, que tenia molt de respecte al Sabadell. Supos que la gent també, i ha valorat, jo crec que de moment ha valorat avui més la victòria que fins i tot el joc de l'equip, que, recordem, tot i això, hi ha hagut un moment de xiulets, no tant com a crítica al joc, sinó com a un avís perquè espavilassin els jugadors. La resta, sense més tipus de transcendència, jo crec que un partit i un acomiadament normal, i 3 punts més pel Mallorca, que continua guanyant tot el que juga a casa i continua sense encaixar gol a la seva porteria quan juga a casa. Sens dubte són les millors notícies el resultat del Mallorca a Somos i deixar la porteria a 0, més que el joc que segurament tothom espera que pugui millorar amb el pas del temps. Però el que fan els jugadors és apropar-se a l'infern, a saludar i agrair el suport dels aficionats del Mallorca, que ha guanyat 2-0 gràcies als 2 gols d'Adri Fuentes, amb assistència el primer d'Arnau Tenas i una errada d'Urri d'Oriols, el migcampista del Sabadell, el segon gol. Luis García, que també felicita un per un els seus jugadors al mig del camp, i res, els jugadors ara que ja ho faran tots, els jugadors s'aproparan cap a la graderia de l'infern per agrair el suport abans de començar les entrevistes a la zona flash amb el nostre company José Manuel Peña a IB3 Televisió. Antonio Sánchez és dels primers que arriben, abandonen la gespa, també els jugadors del Sabadell que s'acomiaden del centenar d'aficionats arleguinats que s'han apropat, han agafat l'avió per animar el seu equip aquí a l'illa, i ja els jugadors ja comencen a desfilar cap als vestidors després d'aquesta victòria. Pablo Torre també, que saluda el públic i l'afició, i els jugadors ja enfilen el camí cap als vestidors després de saludar i agrair el suport a la graderia de l'infern.
1: Aquesta...
2: I serà Fuentes el primer protagonista, així que l'escoltareu en una estona encara.
1: Molt bé. Amb aquesta victòria, el Mallorca ocupa posició provisionalment a l'espera que acabi aquesta cinquena jornada de segona divisió, que es disputin tots els partits, però ara mateix el Mallorca ocupa posicions d'ascens directe. És el segon classificat amb 10 punts, a 3 del líder, el Castelló, que en té 13. És la quarta porteria a 0 d'Arnau Tenas en aquesta lliga. El Mallorca només ha encaixat gols a Granada, en aquella derrota per 2-0. L'estadística del partit, possessió 50,8% per al Mallorca, 49,2% pel Sabadell. Rematades a porteria, 13 del Mallorca per 18 del Sabadell. Cornes, 3 del Mallorca, 7 del Sabadell. És a dir, Pau Cendrós, pels nombres, per les estadístiques, sembla que la superioritat ha estat del Sabadell. Tu ara me diràs si ha estat així o no, però el resultat 2-0 ha estat favorable en el Mallorca, Pau.
3: Sí, sí, sí, no, jo ho he dit des del primer moment d'aquí, el que estàvem veient, o el que ja he vist, el que ja he vist, sí. Personalment. Ja he vist un partit on el Mallorca juguen avui en Adrián Fuentes, ha estat el jugador diferencial, i és que m'ha fet conyar el partit. Jo crec que ha estat per damunt de tots els altres jugadors, per damunt del partit ha estat en Adri Fuentes, crec sí. que ha estat ahir. És que ha marcat les diferències, i és que ha ficat els dos gols. Després el Mallorca és el partit, jo crec que més fluix que he vist aquí en sa pilota. El Sabadell ha vengut a guanyar el partit, s'ha notat, però el Baracà darrere, pues, això és segona divisió, i han fet errades garrafals. Els dos gols són errades garrafals, i després la segona part li corrien i les accions que han pogut atacar nosaltres estan per errades seves que molt donaven sa pilota. Mm-hmm. Però el Baracà arribaven a camp contrari, dominaven

0: aquesta és la gran notícia, l'espera que acabi la resta de partits de la jornada. Ara mateix seria segon en posició de descens directe, que és l'objectiu. Que és l'objectiu, però, com dèiem, després, cinquena jornada, i les sensacions, com diuen Pau Cendrós, no acaben de ser les millors de l'equip, que la segona part s'ha vist superat per el Sabadell, però ha aprofitat dos gols d'Adri Fuentes. El primer, després d'una gran passada d'Arnau Tenas, que ha superat en velocitat a la defensa i ha marcat, i després aprofitant també una errada clamorosa de la defensa del Sabadell per retallar el porter i fer el segon a porta buida. Volíem escoltar en Adri Fuentes, no l'han tingut de moment amb els nostres companys de IB3. Comença ara IB3 Televisió el postpartit. Supos que el tindran tot d'una, però ara anem amb Marta Sampas i els missatges dels oients després d'aquesta victòria per 2-0 del Mallorca davant el Sabadell. Marta!
1: Estan contents pel resultat, però no tant pel que han vist. En Bernat, que diu, com sempre que vam sofrint, Artur, que troba que jugant de pena, en Dani de Serenal, que diu, som l'equip anticontraatac, mai acaben bé, i respecte a l'Ubumbo, contestaven a Miqui Verger, que deia, ja Miqui, però contra el Real Madrid la temporada passada era molt bo. Tomeu un 6, que ara mos envia, diu, seguint sumant, falta millorar a fora camp, i més missatges que xerren, per exemple, en aquest cas particular en Antonio Sánchez, en Jesús, que diu, Antonio s'ha ganado, però no convence el juego. En Tomeu en 6, que bé, feliciten també molts missatges en Enric Mas, arriben també aquesta clar, doble alegria, clar. Els 3 punts del Mallorca, ho fan sobretot al chat d'Esports IB3, enhorabona Enric Mas, també enhorabona l'Esport Balear i especialment en el ciclisme i en Enric Mas en aquest diumenge 13 de setembre, on vestim de vermell, la victòria del Mallorca, la victòria d'Enric Mas a la Vuelta, i també no ens oblidem de Alba Torrens i Elena Puello, terceres del món
0: medalla
1: amb Espanya,
0: bronze.
1: Amb aquella medalla de bronze després de guanyar Alemanya el partit pel tercer i quart lloc.
0: Medalla de bronze.
1: Avui sí, ha quedat un diumenge preciós.
0: Preciós. Alba Torrens i Elena Puello, medalla de bronze. Enric Mas, guanyador de la Vuelta, i el Mallorca, que ha guanyat per 2-0 davant el Sabadell a Somoix, a la cinquena jornada de Lliga a segona divisió. Recordem un triomf que momentàniament situa l'equip de Luis García com a segon classificat en posició d'ascens directe en 10 punts. Recordem que el líder és el Castelló, que en té 13. Són les 8:32. Vos acompanyarem fins a les 9:30 per fer balanç d'aquesta victòria del Mallorca i també per escoltar què diu un Enric Mas amb en Juanga a Granada després d'aquesta victòria a la Vuelta a Espanya. Marta Madés... Ah, pensava que me miraves. No. Idò, tot d'una...
1: Sempre te miro.
0: Tot d'una, escoltarem. Som molts protagonistes, però ara voldria saber si en Juanga ja ha agafat posicions a la zona mixta.
1: Perquè ha de xerrar en Enric,
0: clar,
1: no?
0: Clar, ha de xerrar en Enric Mas en breu. Juanga?
2: Idò, aquí som a la zona mixta. D'acord, el meu company Tolo Leal, de IB3 Televisió... A l'espera que arribi Enric Mas en aquesta zona mixta. Estava encara pel podi, s'està allargant moltíssim aquesta celebració.
0: S'està recreant, Juanga.
2: Sí.
0: Tu imagina't, clar, que arribes anant al Benidorm Fest i guanyes. T'haguessis recreat també a l'escenari.
2: Clar. A mi no m'atreuen de l'escenari del Benidorm Fest fins demà passat. Sí, hi vaig, o sigui... Però sí que és veritat que ho està gaudint Enric Mas damunt el podi i també, evidentment, l'organització que està estirant aquest moment, perquè des del 2014 no hi havia un espanyol damunt el podi i ara, i en aquest 2026... ja hi és n'Enric Mas, que passa a la història de la Vuelta a Espanya. Aquí seguim, en aquesta zona mixta, esperant en Enric Mas. Evidentment, hi ha moltíssima expectació dels mitjans de comunicació per escoltar les valoracions de l'artenenc.
0: Idò, esperam a conèixer què ens conta Enric Mas després d'aquesta victòria a la Vuelta, el campió, l'artenenc. Recordem, és la cinquena vegada que puja al podi de la Vuelta. Havia aconseguit fins ara 3 segons llocs, un tercer, i avui ja sí que s'ha coronat els 31 anys, aquest 13 de setembre, a Granada, com a campió de la Vuelta a Espanya, l'artenenc, i estan ben contents per això. Som molts, esperam també reaccions després d'aquest triomf per 2-0, i ara volen saludar, jo crec que una persona que està molt contenta, perquè, clar,

0: Ell és ciclista del Movistar. Sí, sí, sí. I és també dels nostres.
1: Sí.
0: És menorquí, el seu nom és Albert Torres. Albert, bon vespre, com estàs? Supos que orgullós del que ha fet el teu company.
2: Exactament. Orgullós i satisfet i content de lo que acaba d'aconseguir, que realment ha fet història. Història.
0: Albert, clar, el darrer precedent que teníem aquesta temporada, ara analitzam una miqueta el currículum d'en Enric, és extraordinari, però el darrer, sí, com a punt de valoració, era el Giro. El Giro no va anar del tot bé i arribava en Enric en aquesta vuelta, en l'ombra llarga, evidentment, de Pogacar, però una vegada que es va produir la baixa de Pogacar, que això ha de pot passar, perquè tu saps bé que el ciclisme hi has d'estar pendent aquestes 21 etapes per proclamar-te campió, a partir d'aquí s'ha vist un Enric que, com ell mateix ha manifestat, i tu supos que també ho has vist, ha coincidit en el millor moment de la seva carrera.
2: Així és, totalment. Ha estat una conseqüència de moments que s'han sumat i han fet que, bueno, que aquestes 3 setmanes hem vist la millor versió d'en Enric, sobretot mentalment. Hi ha que recordar que en Enric sabia que era fer pòdium a la Volta d'Espanya unes quantes vegades, però és cert, no?, que aquesta temporada venia, diguéssim, amb l'objectiu d'estar lluitant per el podi de Giro d'Itàlia. No va poder ser així, però hi ha que recordar que venia d'una lesió bastant llarga i el fet de poder arribar a la Volta d'Espanya amb garanties i sobretot amb la confiança ha pogut fer realitat aquest objectiu que tenia en ment.
0: Idò, Albert, si mos esperes un minutet, perquè crec que arriba en Enric precisament a la zona on hi ha els nostres companys, en Tolo i en Juanga. Juanga, endavant.
3: Sí, efectivament, arriba Enric Mas en aquesta zona, només per dir que ara mateix asseu per atendre els nostres companys d'Eurosport i tot d'una atendrà en els mitjans de comunicació que ens trobam aquí. Per tant, d'aquí un minut o dos atendrem en Enric Mas.
0: Perfecte, perfecte. Idò, continuem amb en Albert. Albert, tu quan tu has vist clar que aquesta volta era per en Enric? Ha estat avui o ja ho havies vist durant les setmanes anteriors?
2: Han estat moments, principalment el moment que va ser capaç de poder atrapar en por a cara aquell dia, va ser una dosi de confiança i de realitat,
0: sí.
2: Vamos, per ell i per l'equip. Una vegada que s'acau en por a cara, se posa líder, però és que ha demostrat que en la muntanya era dels més forts, i sobretot la contrarrellotge que va marcar sabte per un últim dia ha estat una demostració de que realment era un líder molt, molt sòlid d'aquesta carrera.
0: I els teus companys com els has vist? Perquè sempre en Enric s'ha cansat de dir que gràcies a l'equip. Per ventura no hi havia cap consumat especialista de muntanya, però jo crec que l'esforç de tots, no?, veure-se implicat tots amb aquest objectiu tan guapo, ha fet que tothom se deixés s'ànima per defensar aquest mallot vermell.
2: Des de la televisió hem vist un equip molt sòlid i sobretot s'ha vist que s'ha contagiat l'espíritu d'anar de líder, de dur el mallot de líder, i això fa molt. No? Mm. Quan tu ho veus tan de prop i és una realitat, els teus companys se transformen, se deixen la pell. Hi ha que recordar, no?, que van perdre en Kian Ulls de Broek molt prest i realment s'han tingut que repartir la feina de la millor manera possible i sobretot gestionar per part dels directors i dosificats esforços, perquè realment han tingut que controlar pràcticament mitja volta a Espanya a base de controlar escapades i sobretot pues, posar corredors molt sòlids com han estat en Romeo, en Raúl García Pierna, en Pablo Castelló, no?, en etapes d'alta muntanya on han estat realment claus, no?, però en Jorge Arca ha fet una feina increïble, no?, era un capitán de ruta increïble. I al final es conjunt, no?, de tots els corredors que han fet la volta, han fet realitat aquest son, no?, per Enric, que es guanya la volta, que sí, un és un líder i guanya aquesta carrera, però l'equip i la unió fa que se faci realitat.
0: Albert, que vos deieu aquest dia per el xat de Movistar? Deu tenir un xat, no?, de corredors i allà que vos deieu?
2: No, sobretot després del dia que va guanyar pues, va ser una alegria immensa, no? Ja només guanyar la victòria que per ell i per l'equip és molt important, no? Si no, guanyar vestit de líder, duent el mallot de líder de la Vuelta, per ell personalment va ser una motivació i una... Jo crec que una alliberació, no? De veure-se realment en garanties de poder disputar aquesta Volta a Espanya, i així ha estat.
0: Per ell és importantíssima aquesta victòria. Quant important és la victòria també per al vostre equip, per Movistar?
2: Moltíssima, moltíssima per la trajectòria que té aquest equip, que ha estat un equip on sempre ha intentat lluitar per les grans voltes i realment feia moltíssim de temps, no? Que no se feia realitat, no? Dic guanyar. És cert que havíem aconseguit alguns pòdims, però de fer pòdims a guanyar hi ha un gran salt.
3: Enric.
0: Escoltant Enric, Albert, espera'm un minutet.
3: Enric Mas. Escoltam Enric Mas, que ja és aquí en directe a IB3 Ràdio. Enric.
1: Ja és una realitat.
4: Així és. Després de tant de temps somiant i fent feina, pues, heu aconseguit.
1: Has pensat quantes creuats s'emet avui?
4: Són emocions, com vaig dir, són emocions noves, meves, noves, que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies, pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
3: Enric, t'escolta en directe a totes les Balears. Què els hi pot dir a les persones que t'estan escoltant ara que se n'alegren per aquesta victòria?
4: Que la veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears. La d'Artà també ha estat, de veres, ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
5: Personal, professional, marca un punt d'inflexió. Aquesta volta, el resultat...
4: Està clar que és un punt superimportant per jo. No sabem què passarà l'any que ve ni l'altre, però està clar que potser anirem a la gran volta d'una manera diferent.
5: Signatura aprovada.
4: Jo crec que rescat, però hem aprovat.
1: Moltíssimes gràcies,
3: Enric. Enhorabona. Les paraules d'Enric Mas en directe aquí a la zona mixta, com vos podeu imaginar, amb un somriure d'orella a orella, ben feliç, Enric Mas, després d'haver-se proclamat líder campió de la Vuelta a Espanya.
0: Gràcies, Juanga. Tot d'una que, si tens més protagonistes, amics, familiars, artenancs que siguin per allà, per Granada, idò, ens demanes pas. Albert Torres, li demanen en Enric si sa signatura està aprovada, i diu, sí, aprovar rescat. Jo crec que és un excel·lent, no?
2: Exacte, sí, jo crec que més que un excel·lent, no? És un...
0: Matrícula d'honor.
2: Exacte. Guanyar una gran volta és una cosa molt, molt difícil, i ja t'he dit que tots els que coneixen Enric, tots els que estem en el món del ciclisme, saben la dificultat que requereix, i moltíssimes de vegades era incomprensible, no?, de que tinguéssim un corredor d'aquesta qualitat, i sobretot en la trajectòria que dura fins ara, que era capaç de pujar en el pòdium i era un ciclista, un esportista que se la criticava, però és que el que acaba d'aconseguir són paraules majúscules.
0: Sí, sens dubte. Albert, tu com estàs? Que sabem que te recuperes d'una lesió de clavícula, i estàvem aquí a Marta i jo pensant, hombre, a nosaltres també mos agrada veure en Albert el més alt del podi, t'han vist un parell de vegades i te volen veure
6: sí,
0: prest.
6: Sí, és la millor versió.
2: Ah, pues mira, aquesta vegada, pues, una altra fractura de clavícula. La veritat que l'operació va anar bastant bé, però és cert que la recuperació serà bastant més lenta del que teníem pensat per com va ser la fractura. Però bueno, ja que tenim paciència, ara som moments d'estar a casa i en família. És cert que per almenys aquestes 3 setmanes davant la tele han passat ràpid, no? I a més amb aquesta alegria. Però és cert, no?, que hi ha moments, sobretot quan tens lesions, que hi ha que passar aquest moment, no?, de tristesa, de dol i sobretot de recuperació i posar nous objectius, i esperem que quan pugui tenir aquesta recuperació un poc més progressiva, perquè a dia d'avui encara estic amb el cabestrillo, no puc fer, diguéssim, vida normal. Però ja. Bueno, com he dit sempre, d'altres lesions han sortit i tard o d'hora han vingut alegries, així que també hi ha que veure la part positiva.
0: Clar que sí, clar que sí.
2: Ara, sobretot, disfrutar de la família.
0: Clar que sí. Idò, Albert, molt d'ànim sí. en aquesta recuperació i enhorabona per la part sí, que te sí. toca per aquest triomf d'en Enric i de Movistar a la Vuelta.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Una ferrada forta.
6: Adéu, gràcies, Albert.
2: Adéu.
0: Gràcies, en Albert Torres, component de l'equip Movistar, company d'en Enric Mas, hem sentit també el ciclista artenenc, i estem a l'espera que surti Luis García a la sala de premsa de Som Moix, no sé si m'escolta, amb Miquel Berger. Sí, Miqui, encara no surt, no, el tècnic sí, de Mallorca?
7: No, ni tan sols ha sortit el del Sabadell, així que aquí l'espera encara se farà... Se farà llarga.
0: Idò, esperam una miqueta, el sentirem aquí en directe. Esports 3 en joc. Què m'anaves a dir, Marta?
6: No, anava a dir si amb en Miqui vol tirar una pista més, perquè no hi ha molt d'encertants, eh? N'hi ha, si no record malament, dues persones ja que han encertat, però, Miqui, tiram-se sí. penúltima, anava a dir-se darrere, perquè la sisena sempre és un pot de regal.
0: Però la sisena sí. ja és il·legal, és a dir, la sisena ja no compta per al concurs. Per tant, aquesta que diràs ara serà la darrera. Però, recordant les quatre anteriors...
6: La cinquena també és un regal, trobes, Miqui? Bé,
0: la cinquena és un regal. La cinquena és un regal.
6: Estarem aquí fins les 9:30 i volem més encertants d'aquest jugador misteriós que cercam avui al nostre concurs. S'han dit que l'any següent de deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí i amb un pilotador. Han dit també que tot i ser un jugador ofensiu no va fer més d'un gol a cap equip amb el Mallorca, que quan jugava amb el Mallorca va rebre la cridada de la seva selecció per primera vegada. També han dit que Espanya ha jugat a un altre equip on va coincidir en Germán Lux i Fernando Navarro, amb els que també va jugar amb el Mallorca. I la cinquena pista, Miqui Berger.
7: Sí. El seu millor gol que va fer...
0: un golarro.
7: El seu millor gol de la seva vida, sí.
0: Un golarro, som
7: bé, ara recordem, veient cada partit, Rafinha recordant-se de sí. Spider-Man cada vegada que fa un gol. Ell, d'una altra manera, però també se'n va recordar de Spider-Man quan va fer aquell golarro amb el Mallorca.
6: I
3: perdoneu que interrompa
6: no,
3: així,
6: però... totalment.
3: Juanga. Sí, perquè acabat de trobar un atlot de Santa Margalida amb la bandera de Mallorca, que és aquí, just davant del podi, on li han donat el premi en Enric Mas. Com estàs?
8: Bé, molt content.
3: Conta noms.
8: Mateu Estorric.
3: Mateu, com has viscut aquest moment, quan t'has vist en Enric Mas en el podi, com has viscut aquesta darrera etapa i que un mallorquí sigui campió de la Vuelta?
8: És veritat que no m'ho esperava mai i, és que no m'ho esperava ningú, jo crec, i... Però jo, un dels millors dies de la meva vida.
3: Has vengut avui?
8: No, vaig venir divendres.
3: Vas venir divendres?
8: Sí, ahir vàrem pujar fins a Collada d'Aguati de dalt de tot, vàrem veure, va ser una passada.
3: Vaya etapa.
8: Sí, va ser superdura.
3: A més, duríssima, i no era gens fàcil, però allà en Enric Mas va donar un cop damunt la taula i va dir, jo som el líder i ningú m'alliberarà aquest lideratge, no?
8: Sí, nosaltres vam veure 700 metres i ja anàvem a serriar i va ser superguapo.
3: Ahir vàrem veure en Enric emocionat, avui també. Imagino que vosaltres també, l'afició, el que els seguiu, també avui molt emocionat.
8: Sí, normal. Enric ha passat per moments molt difícils i jo crec que no cap corredor dins del pelotó tan professional que sembla esquitant com ell guanyar una gran volta.
3: Te'n vas avui o demà, m'imagino?
8: Demà.
3: Demà, o sigui que avui s'ha de celebrar, no?
8: Bueno, almenys hi podem veure.
3: Clar, i a més per Granada s'ha de celebrar, que hi ha moltes coses per celebrar.
8: Quatre tapes i una cervesa.
6: És invent.
3: I visca en Enric Mas.
8: Clar, visca. Moltes gràcies.
3: A lo millor mos trobem.
6: Juan, ara hi vais tot sol, te'n trobaràs.
9: Jo li diria que amb una cervesa li donen les quatre tapes.
6: Exacte, sí, a Granada.
9: Això va així, a Granada.
6: Qui hi hem anat, ho sabem.
9: Cervesa són quatre tapes.
6: Sí, no cervesa s'ha sopat.
0: 8:48, avui estan de celebració en la medalla de bronze que han guanyat el Mundial de Bàsquet, Elena Puello i Alba Torrents, en la Vuelta Ciclista Espanya, que ha guanyat Enric Mas, i en la victòria del Mallorca per 2-0 davant el Sabadell. Ara mateix el tècnic Luis García parla per als nostres companys d'Ivetres Televisió, parla amb en José Peña. L'escoltam.
10: Por la victoria, no sé si es el partido soñado, pero al mallorquinismo le ha encantado.
11: Bueno, buenas noches. Ha sido un partido muy competido. Como os dije en la previa, muy intenso, ante un rival muy, muy incómodo, que te lleva muchas veces a atacar muy rápido, con lo cual hay mucho ida y vuelta. Y eso al público evidentemente le gusta, a los entrenadores seguramente nos gusta algo menos,
12: Pero sí es cierto que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, jugar lo que había que jugar, defender bien el área, hemos salido en transición muy bien y hemos defendido con solidaridad y hemos estado juntos para poder defender el resultado. Que me hubiera gustado seguramente con más balón, más posesión, más situaciones seguro, pero hay momentos de los partidos que toca pasarlos y creo que el equipo ha competido muy muy bien, ha sido merecedor de la victoria.
10: Comentábamos en la previa que había dos novedades en el once, la de Liso y la de Soumaoro, y tal vez Abu ha sido la gran revelación del partido porque todavía no la habíamos visto como titular, sí en el lateral zurdo, pero se ha marcado un partido espectacular. No sé si también ha sobrepasado tus expectativas el partido de Abu.
12: Bueno, yo lo conozco del día a día y sé muy bien lo que es capaz. Es muy joven, tiene muchísimo futuro por delante, pero tiene que seguir haciendo partidos como el de hoy, tiene que seguir compitiendo de la misma manera. El ser futbolista profesional no es solo los 90 o 100 minutos que ha ido aquí, sino todo lo que pasa durante la semana. 24 horas tienes que estar pensando en fútbol, preparándote para cuando llegue tu momento que haga lo que ha hecho hoy.
10: Falta mucho para el siguiente partido, pero claro, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿le cambiará para el siguiente partido? ¿Volverá a ser titular Abu Soumaoro después de fregar prácticamente la excelencia?
12: Bueno, vamos a ver qué es lo que planteamos de cara a la siguiente jornada. Lo más importante, independientemente de que juegue él o otro compañero, es que sintamos lo mismo todos, que seamos un único equipo, un pensamiento colectivo, que es lo que nos va a hacer fuertes de aquí al final, porque queda muchísimo, va a haber muchísimas cambios, rotaciones, lesiones, espero que pocas, sanciones, y vamos a necesitar de todo el mundo y de todos.
10: Y hoy uno de los nombres, sin lugar a duda, también del enfrentamiento ha sido Adri Fuentes. Esa jugada, la primera, la del primer gol, él lo ha reconocido, es una acción técnica que si aciertas como ha hecho, te ponen la flechita para arriba y estás enchufado el que resta de partido, si la fallas te hunden la miseria. Por suerte hoy ha entrado, lo necesitaba también Adri.
12: Bueno, yo soy un poco más escéptico en ese sentido y tenemos que trabajar sobre eso, sobre la cabeza, no fallar una, o fallar una acción no significa que te hundas, tiene que ser lo contrario, estar preparado ya para la siguiente. Un gran partido de Adri, que no tenía ninguna duda de que iba a ocurrir, sobre todo porque he visto muchas veces esta actuación de Adri con espacio, cuando el rival viene a apretar alto, genera mucha dificultad a los rivales y hoy lo ha hecho y ha hecho un grandísimo partido.
10: Y la última, súper rápido, en la previa le preguntaba por la clasificación, empezabais ustedes decimoterceros, ahora estamos segundos, sí que es verdad que no se puede mirar demasiado la clasificación hasta final de temporada.
12: Pues si quieres tener un poco de salud mental, eres del Mallorca, no la mires, como hago yo, tratar de mantener ese mismo equilibrio que te he dicho en la previa, lo mantenemos ahora y seguimos mirando hacia adelante el próximo partido.
10: Gracias, míster, y enhorabuena.
12: Gracias.
0: La salut mental d'en José Peña ens afecta a tots, és a dir, sí que entengui molt en José perquè
6: és redacció, si l'heu de muntar.
0: Tenim molta feina per davant, però ja li ha dit, en pla de broma, sí. El tècnic Luis García, que per salut mental no miri la classificació, que poden tornar bojos. Pau Cendrós, cabina de transmissió d'IV3 Ràdio. Vull demanar-te dues coses. Roda de premsa, perdona, Miqui.
7: Sí, en Ferran Costa, si voleu escoltar, arriba ara el tècnic del Sabadell.
0: No, crec que no, perquè tenim, Miqui, amb en Juanga, a dues grans protagonistes. Juanga, endavant, a Granada.
13: 8, 21, 23, i de tenc sa germana i sa cunyada d'en Enric Mas, na Rocío i na Coloma, que evidentment estan molt, però que molt contentes. Rocío, com estàs?
14: Pues mira, sin palabras. No, todavía yo creo que en momentos así en la vida no acabas de creértelo hasta que pasan un par de días y te das cuenta de lo que ha pasado realmente. Pero vamos, se nos caen las lágrimas de la emoción. Sin palabras, ya te digo, esa es la expresión más acertada para describir, yo creo, el momento que estamos viviendo.
13: Com ho heu viscut des de casa, des de la distància, i com ho heu viscut aquí?
14: Pues mira, hacía mucho tiempo que necesitaba Enric sobre todo algo así, y la familia pues lo hemos vivido desde casa con nervios, con emoción, sin acabar de creernos lo que estaba pasando realmente, porque bueno, por cosas de la vida pues pasó lo que pasó con Pogačar, y bueno, el deporte también es así, y pasó a ser primero Enric, ha aguantado, ha demostrado que está en mejor forma que todos los demás para quedar primero en este momento, y estamos locas de orgullo, emoción y no, vamos.
13: No hi ha paraules, no, per descriure aquest gran moment. Ahir escoltàvem en Enric en el final de l'etapa emocionant. se li caien les llàgrimes. No?
14: Però és bonito verlo emocionado, ¿no? Porque ha pasado una trayectoria difícil. Lleva años, bueno, pues un par de años sobre todo muy complicados en cuanto a la salud se refiere y también la familia sufrimos con críticas que vemos en las redes y yo creo que la vida, pues mira, lo ha puesto ahí porque se lo merecía y era su momento.
13: Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Rocío.
14: De res.
13: I enhorabona. Ara anem, gràcies, amb la germana d'Enric Mas. Com viu una germana a veure en el seu germà a lo més alt del podi de la Vuelta?
15: Com heu vist? Pues increïble. Sense paraules, emocionada i amb moltes ganes ja de veure'l i poder xerrar amb ell.
13: Encara no puc xerrar?
15: No, una abraçada m'ho han donat, res més.
13: Però m'imagino que ha estat una abraçada d'aquestes que mai s'obliden.
15: Sí, forta, però curta.
13: Però curta.
15: Ara m'ho donarem un parell més.
13: Li demanaven a Rocío com ho heu viscut tota aquesta Vuelta des de casa i com ho heu viscut en el dia d'avui.
15: Ho hem viscut molt intensament. Realment hem passat molt de nervis, hem remat des del sofà, que crec que ja havia repetit un parell de vegades, i molt emocionades, amb moltes ganes de que fes algo, que ja s'ho mereixia, després de tanta feina.
13: I de moments complicats també que ha passat, aquestes coses a lo millor fan oblidar un poc aquests mals moments o que no siguin tan presents, no?
15: Fan oblidar, però sí que des del moment que pujo damunt la bici ja tot entra molt de por, sí. En tensió.
13: En Enric, des de petit, duia dins la sang lo de les bicicletes. A vegades hi havia persones que li demanaven si algun dia, a lo millor, no, el veien desenvolupar-se damunt la bici, que ja apuntava maneres, que podia aconseguir grans fites. Ell, com sempre, que és una persona bastant reservada, deia, bé, ja ho veurem, ho ha aconseguit.
15: Ho ha aconseguit i mira de quina manera. El millor que podia fer. Ha perseguit aquest somni bastant d'anys i en el final, mira, ha arribat la recompensa.
13: Avui a celebrar-ho a lo gran, no?
15: Avui, a veure, man, que no es depara la noche, diuen.
13: La noche de Granada, moltes coses, ja t'ho diré jo. Toni, si te pareix, si li passa els auriculars, Toni Terrades... Menys si puc, perquè se'm envoien per aquí sa germana d'Enric Mas, na Coloma, que ja t'escolta.
0: Coloma, com estàs? Bon vespre. Coloma, bon vespre.
15: Bon vespre.
0: Bon vespre. Amen, com estàs? Com estàs?
15: Hola,
0: com?
15: Bon vespre.
0: Hola, bon vespre. Coloma, me sents? Coloma, me sents?
15: Sí, te sents.
0: Ah, vale, perfecte. Coloma,
15: te sent
0: molt bé, estàs molt contenta, però... A veure, quin és el moment, Coloma, que tu dius aquesta Vuelta la guanyem?
15: Buah, difícil aquesta pregunta. El moment que veig que pot guanyar, me fa un poquet de cosa dir-ho, però el dia que va caure un poc a car, aquí vaig dir, té més possibilitats. De totes maneres, hi havia de ser per poder arribar a això.
0: Sí, sí, està clar. Totalment. Està clar. Coloma, com a germana, com se viu, per exemple, dijous la contrarrellotge?
15: Buah, amb molt de nervis. La veritat que sí, estem fets un mar de nervis. No... És que no sé com explicar-t'ho, perquè és el que més por teníem. I després de baixarrat en Enric i tal... Sí que és veritat que ens van quedar una miqueta més tranquil·les, perquè hi anava més tranquil, però sí que és allà on veiem que li podien treure més segons i que perillava una miqueta el primer lloc. Però bé, una vegada ja va pujar la bici, jo és que confio molt en el meu germà i sempre ho he fet, i efectivament va anar molt millor del que ens esperàvem.
0: Coloma, d'aquí 15 dies hi ha un Mundial. Hem de pensar en medalla.
15: Ui... faré un poquet d'ell ara, no ho sé, anem a veure.
0: Escolta,
15: no vull dir res.
0: Molt bé, molt bé. I com organitzeu el viatge a Granada? Quan preniu la decisió de dir, vinga, partim cap allà?
15: Pues mira, la veritat és que jo estic fent feina, estic vivint a Formentera,
0: sí.
15: I m'era una miqueta difícil anar a Granada. En el final, mira, hem aconseguit poder partir i van prendre la decisió la darrera setmana. La darrera setmaneta van dir, vinga, va, agafam el passatge i ja veurem. Vam veure què passa i mira, ha anat molt bé. La veritat que tot ha sortit rodat.
0: A mi m'han contat, Coloma, m'han contat que la teva visita a Granada era com una mica secreta.
15: Sí, era sorpresa. Era sorpresa per tota la família, sí. Menys per la seva dona, que m'ho va ajudar una mica a organitzar el viatge. Sí que és vera que ahir, jo no el vaig, vàrem arribar ahir, no el vaig poder veure fins avui de matí, i com que ja vàrem fer un poquet de festa i tal, els seus amics m'han romput la sorpresa, van entendre un vídeo,
0: no.
15: I l'Enric avui de matí ja m'ha telefonat i ja m'ha pillat. Per tant, ostres, no ha estat ni sorpresa, una miqueta, però res, no ha servit de res.
0: Sí, sí, sí. Coloma, per acabar, dins els dies feliços de les vostres vides, el dia d'avui, quin lloc ocupa?
15: Te diria que dels més feliços. De 1 a 10, pues un 2. Un 1, un 2. La veritat que és un orgull el que està passant i estem molt emocionades per aquí. Anem a veure menys si el podem veure i xerrar un poquet amb ell, perquè encara no hem fet res d'això.
0: Sí. Idò, Coloma, és un orgull també per sa família, però us puc assegurar perquè, que per tots l'Esport Balear i per tots els professionals que mos dedicam a explicar i contar ses fites que aconsegueixen els nostres esportistes, estem feliços per vosaltres, molt contents per l'Enric i que avui vespre us celebreu de valenta.
15: Moltes gràcies. Nosaltres també, i gràcies a tots vosaltres i a la afició per recolzament que ha tingut durant aquesta volta.
0: Gràcies, Coloma.
16: Gràcies,
0: un beso fort. Adéu, enhorabona.
16: Adéu.
15: Gràcies. Vosaltres.
0: Na Coloma, la germana d'en Enric Mas, una de les persones més contentes. Nosaltres havien esperat una mica, no sé si ho han dit a les 6 de sora baixa o a les 5 i mitja,
16: sí, sí,
0: que na Coloma era per Granada. Jo entenia que el seu germà ja ho sabia, i Pau Cendrós, que m'ha dit, Toni, l'Elias fort, si s'estan enterant ara mateix, però no, ja has vist que els seus amics
16: l'han liat més
0: que jo.
7: Home, sempre passa això, els amics, tot el que és sorpresa... No va bé.
16: Això de pujar-ho tot no va bé.
0: Escoltau, el Lots, Toni Fuster i Pau Cendrós, que estava a la cabina de transmissió abans que sortís Lluís García en roda de premsa. Dues coses sobre el que ha dit Lluís García al nostre company José Peña. Un, que evidentment és conscient que la segona part s'ha mirat de defensar el resultat i que s'ha guanyat el partit d'una forma que a ell no li ha agradat gaire, que li hauria agradat guanyar d'una altra forma. Pau, això coincideix plenament amb tu, el que has dit tu.
7: Sí, no, és que al final és el que hem vist tothom, no? El partit està desgastat. Sí, és vera que ho ha dit, d'una manera un poc suau, però ha dit que el Mallorca pues, no ha fet la segona part que ell voldria, estar clar.
0: I després, el que jo crec que és un missatge en tota regla en Soumaoro. Soumaoro avui ha estat titular a la defensa del Mallorca. I en José Peña, el nostre company, li ha dit que des del seu punt de vista, des del punt de vista d'en José, havia fet un partit espectacular. Val?
7: José Peña ha posat en Mallorca i en Soumaoro com que sí, si haguessin guanyat tres Champions.
0: T'ha ben que dir que en Soumaoro, en Lluís García, després de la pregunta d'en José, li ha dit en Soumaoro pot haver fet un bon partit, però ha d'entendre que el futbol no només són 90 minuts. S'ha de ser professional tota la setmana. El que jo entès que és un missatge directament al futbolista.
7: Això és el que xerràvem un poc, que se deixa veure en el seu lloc. Jo crec que és un excés de confiança. Jo crec que el Soumaoro se veu superior a la categoria i a què tal, i té un excés de confiança en les seves condicions. I això després li pot passar factura, perquè aquí ningú regala res, i avui és veure que ha fet un bon partit... No tinc cap errada que sigui pues, d'assenyalar, però perquè jo el veig moltes de vegades amb un excés de confiança que jo crec que no és bo.
6: no es bo confiar-se del tot, quan li va passar a en Juanga, que se pensava que se moneda li donarien...
17: No, Marta. T'encanta, com faig, Pau. No, per això t'he dit. Quan torna? Quan torna, Juanga?
6: Que torni, per favor.
17: Que torni, per favor. Perquè el rum-rum...
6: Ara no rum-rum, però quan
17: torni...
13: Demà, Tor.
6: Juanga...
17: No, Juanga, te trobo a faltar.
6: Però m'ha deixat fer-se públic. Hi ha un oient que m'ha dit que ho faig molt millor, i molt millor que en Juanga, m'ha dit un oient.
0: Però no n'estic d'acord.
6: Va, que anava a dir, ja no sé ni què anava a dir, Sí, però anava a conduir molt bé, i ara en Pau m'ha embullat. La qüestió, voleu vendre les vostres monedes antigues o una col·lecció que tingueu molt bé? Ah, sí, deia que en Juanga se'm va donar una decepció, perquè se pensava que se faria d'or, però les seves monedes no eren de ser bons. Però si ho són, si teniu una col·lecció bona de monedes de veres antigues, què heu de fer? Anar a Numis durant 1995. Allà les valoren de manera professional i vos ofereixen una proposta de compra. Numis durant 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis durant... Quin any, Toni Terrades?
0: 1995.
7: Entra Luis García.
6: Les teves monedes, clink, clink, tenen valor.
0: Escoltam Luis García, que surt a la sala de premsa de Somoix després d'aquesta victòria del Mallorca davant el Sabadell per 2-0. A veure quines explicacions i valoracions fa d'aquest triomf el tècnic asturià del Mallorca.
18: Partido, porfa, como siempre, nombre medio, una pregunta por turno. Empezamos ahí con Alberto, luego Juanmi, luego Chisco.
19: Hola, mister. Alberto Hernando, Cadena Ser. Enhorabuena por la victoria. Te quería preguntar, ¿qué valoración haces del partido y cuánto se ha parecido el planteamiento de partido y el partido en general a lo que teníais en mente?
20: Ha sido exactamente igual. Exactamente igual a lo que habíamos planeado. Sobre todo porque es un rival que no cambia, independientemente del equipo al que se enfrenten. No cambian, saltan muy hacia adelante, son muy agresivos. Y de hecho, ya habéis podido ver que hemos jugado más con lo profundo que con lo cercano. Donde nosotros tenemos jugadores muy poderosos, jugadores que pueden atacar muy bien el espacio. Como ha sido el caso de Adri, que ha hecho un grandísimo partido, pero ni mucho menos me sorprende, sobre todo porque es un tipo de partido que le ha repetido mucho en segunda división cuando estaba en el Córdoba. Es un jugador que con espacios a espalda te genera mucha incertidumbre. Y sin lugar a dudas es un partido muy de vuelta, de que te obliga a atacar rápido, porque ellos saltan muy agresivos, y que quizá un poco de calma en algunos momentos hubiera venido bien. Seguramente el espectador lo ha disfrutado porque era muy de vuelta, los entrenadores seguramente menos.
18: Juanmi.
21: Sí, mister, ¿qué tal? Juanmi del Sánchez, última hora. Yo le quiero preguntar, más allá del resultado, que al final es lo más importante, si se queda satisfecho con el juego del equipo, especialmente en la segunda mitad.
20: Bueno, es que hay veces, lo que os he dicho, hay veces que los rivales vienen a apretar de una manera que te obliga a atacar más rápido de lo que en realidad te gusta. La riqueza de esto es saber cuándo toca atacar de una manera y cuándo toca atacar de otra. Hoy creo que el equipo lo ha interpretado muy bien por muchos momentos. Es cierto que segundo tiempo teníamos algo más de ventaja interior para poder haber jugado más con el juego interior. Había a veces situaciones de 2-1 entre Sergi y Manu Morlanes para poder encontrarlos si hemos jugado demasiado sobre lo profundo. Pero en ese proceso estamos, en seguir mejorando para identificar mejor las ventajas. Lo que sí... Me siento muy, muy orgulloso de unos jugadores que se han dejado absolutamente todo ante un rival que a nivel físico es de los más altos, si no el más alto de la categoría, y que hay que poner en valor la victoria porque parece cualquier cosa y nada más lejos de la realidad, sobre todo porque ha sido un equipo que ha jugado contra Castellón fuera de casa, empatado a cero, ha ganado a la Almería y nosotros hemos conseguido ganar 2-0 con la portería cero una vez más, y hay que darle muchísimo valor al trabajo del equipo.
18: Chisco, luego Miki.
22: ¿Qué tal, mister? Aquí, Chisco Díaz para Radio Nacional. Enhorabuena también por la victoria, pero yo le quería preguntar sobre todo por la segunda parte, a dar la sensación que el equipo le ha costado o ha sufrido bastante más que en la primera, en un contexto de partido, más allá de los dos errores claros defensivos del Sabadell, igualado, y quería preguntarle si eso ha sido más por demérito del Mallorca o por la intensidad y por el mérito que le ha podido meter el Sabadell en esta segunda mitad. Gracias.
20: Bueno, es cierto que en esa segunda parte quizá nos ha costado un poco más, sobre todo al inicio de la segunda parte, primeros 10 minutos, creo 12, nos ha costado un poco más salir, no acabábamos de ajustarnos, ellos han hecho 4 cambios en el descanso, nos ha costado ajustarnos con Liso, intentar sacarlo de la línea para ir a apretar un poco más alto, y sobre todo hemos tenido ciertas pérdidas en situaciones claras para poder transitar y haber liquidado el partido, que creo que lo hemos podido hacer incluso en el primer tiempo hemos tenido situaciones para hacer el tercer gol, y luego te genera esa incertidumbre, bueno, de tener 2 goles por arriba, de que cualquier gol, el ser humano siempre se pone en lo peor, que te van a meter un gol y que te van a empatar, pero la verdad que con la línea defensiva que tenemos, los centrales que tenemos, han defendido el área de manera sobresaliente, extraordinario. Podía caer cualquier cosa allí, que son jugadores que están hiper preparados para defender el área. Lo hemos defendido muy bien, con la ayuda de todos. Y como he dicho, quizá teníamos que haber cerrado el partido en alguna transición, porque habíamos sacado gente ya fresca para poder liquidar el partido con un tercer gol.
18: Vamos con Miki.
1: Sí, Mister Miki Berger, para Sports, el señor Kibetres Radio. Ha dicho que hoy han jugado más a lo lejano que a lo cercano. Me dio la sensación de que en el LAF fue un poco así. Nos estamos conociendo un poco todos. ¿La idea de Luis se acerca más a lo de hoy o quizá a un juego más asociativo como en las primeras jornadas? O, mire, tengo 29 jugadores, puedo jugar de esta manera y de la otra, y según vaya el rival, etcétera, pues elegiré.
20: La riqueza del fútbol es jugar a lo que toca jugar. Y tenemos que ser inteligentes para jugar a lo que toca jugar. Porque si juegas a lo cercano hoy, seguramente, como le pasó al Córdoba, te roben balón y te hagan daño y te hagan gol. Eso creo que es de ser un equipo maduro. A mí me gusta tener el balón para poder atacar. Me gusta asociarme cuando hay ventajas, cuando generamos ventajas, cuando hay jugadores libres. Pero cuando los espacios están en otra parte del campo, porque toda la vida van a estar, es imposible que 11 jugadores protejan todo el espacio que hay, o está en zonas intermedias, o está en la profundidad, o está en primera línea que tienes que generarlo tú, es lo que tenemos que aprovechar. Y en ese proceso, para ser un equipo más redondo, estamos en ser capaces de identificar mejor dónde están las ventajas, cuándo y cómo las tenemos que encontrar.
18: Turno para Lluc, luego Sergi.
4: Sí, Lluc Bornin, en directo para el marcador balear de Radio Marca. Segunda suplencia consecutiva para Pablo Torre. A mi parecer, Alex Sala, la primera parte no ha estado muy fino, tanto también Sergi Darder. El cambio de Pablo Torre ha llegado bastante pronto en la segunda parte, pero ha sido por Darder. No sé si me puedes comentar un poco por qué un jugador que a lo mejor debería ser titular en segunda división empieza desde el banquillo.
20: Bueno, porque tiene otros compañeros que también tienen capacidad para poder ser titulares. Es un grandísimo futbolista, ya lo dije en mi primer día. Hay una competencia muy grande y todos tenemos que estar al máximo nivel. He decidido, como por segunda vez, el que sea pues un jugador que entre de cambio, pero perfectamente la semana que viene o la siguiente puede salir de titular durante 10 jornadas seguidas y otro quedarse fuera. Estamos en un momento donde necesitamos rendimiento de todos los jugadores. Pablo está trabajando fenomenal, tengo una grandísima relación con él, creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro por delante, y en eso estamos, en tratar de ayudarle a que encuentre ese mejor punto para que sea determinante, como creo que es.
18: Sergi.
5: Buenas, Luis. Sergi Foyena para Diario de Mallorca. Yo le quiero preguntar por las bandas. Estamos viendo durante estas jornadas que los extremos, no ha habido ningún partido en el que ninguno de los bandas haya sobresalido. ¿Cómo explica ese quizás falta de protagonismo de las bandas y cómo intentará arreglarlo de aquí en adelante?
20: Bueno, yo creo que los jugadores que han jugado de extremo han hecho muy buenas cosas en muchos momentos, no solo en el momento con balón, sino en el momento sin balón. Es cierto que han podido ser más determinantes y han tenido situaciones para poder ser determinantes y hacer gol. No es un tema de arreglar o no, es un tema de seguir ayudándoles, darles más confianza, trabajar más sobre ellos y seguir mejorando. No, creo que no hay nada que arreglar, hay que seguir mejorando y seguir trabajando independientemente de los resultados, que, vuelvo a repetir, estamos contentos por haber ganado hoy, pero ya estamos pensando en la semana que viene.
18: Vamos aquí con Paco y luego Sebas.
2: Paco Muñoz, de Onda Cero. Una curiosidad y una pregunta. La jugada de Arnau, ¿se ensaya, sale de su iniciativa propia de que vea a Adri adelantado y lanza el balón o se trabaja? Y luego, aprovechando que hay jornada intersemanal en primera, teniendo en cuenta que la segunda tenía muy lejos, muy tarde con los playoffs, ¿le gustaría jugar entre semana jornadas y tal vez también le vendría bien para gestionar más el vestuario?
20: Bueno, sí es cierto que este año no tenemos ninguna jornada entre semana, con lo cual la categoría al final hace que se haga larguísima. Creo que sería interesante pues que esos parones de selección, no es una cosa que me inventé yo, sino que ya la han comentado otros compañeros, segunda división también pare, porque cada vez el nivel en segunda división es más alto y cada vez más jugadores de segunda división van con sus selecciones, lo cual sería, creo que, muy positivo para todos. Que se jugara entre semana y se descansara en los fines de semana de selección. Y con respecto a la primera, pues bueno, sí es algo que se habla, pero evidentemente nace del talento del jugador. Creo que Arnau, todos lo conocemos bien, sabemos la capacidad que tiene para ponerte balones en ventaja con el pie, ya sea de voleo, ya sea en el juego, y sabemos la capacidad de Adri para atacar los espacios. Creo que ha sido una acción brillante, no preparada, pero sí por la capacidad de los jugadores.
18: Aquí, Sebas.
1: Sí, Sebastián.
3: Sí, sí.
1: Sebastián Alves, Diario de Mallorca, enhorabuena. 10 puntos de 15. Es verdad que todavía en el juego supongo que se puede evolucionar mucho, pero los resultados evidentemente están siendo buenos. ¿De qué está más orgulloso Luis García y qué le falta al equipo? ¿Qué quiere incidir para que mejore? Es verdad que es muy pronto, pero ¿qué es lo que le gusta y lo que menos le gusta?
20: Bueno, me gustan muchas cosas. La principal es la manera de competir, creo que es muy importante. Jugadores que han estado tiempo en primera división, que lleguen a segunda división, que se pongan en mono de trabajo, que sepan lo difícil y lo dura que va a ser la competición y que compitan de la manera que lo han hecho, independientemente de que inicien o no. Te pongo el ejemplo de Manu, que ha competido de manera extraordinaria, te pongo el ejemplo de Antonio, que ha salido los últimos 7 minutos más el descuento y nos ha ayudado. Creo que todos, y ese es el objetivo y ese es el camino. De eso sí que me siento muy orgulloso. De la fase defensiva creo que es muy importante, porque eso nos va a acercar a los objetivos, no tengo ninguna duda, ya os lo dije en la previa, independientemente de que el año pasado hubiera sido o haya sido diferente, que Racing ascendió con una cantidad de goles encajado muy grande, no es lo normal ni lo habitual, con lo cual tenemos que seguir incidiendo en esa solidaridad de todo el mundo, en el que todo el mundo tenga esa fase defensiva. Y después hay mucha mejora en la fase ofensiva, mucha mejora en el reconocimiento, como hemos dicho antes, de las ventajas, de cuándo toca acelerar, de cuándo toca pues jugar más estrecho, más profundo. Bueno, pues ese tipo de cosas hay mucho, mucho por mejorar.
18: ¿Alguna pregunta más? Sí, Juanmi, Alberto.
22: Sí, mister, hemos hablado mucho de Adrián Fuentes esta temporada. Seguramente solo le faltaba una cosa, que era eficacia, y ya la tiene.
20: Bueno, lo habláis por hoy, claro, está claro que ha sido muy eficaz, pero lo ha buscado, lo he reiterado muchas veces. Es un chico que tiene una energía tremenda, que empuja, que va, que repite, que aunque falle vuelve a levantar la cabeza y vuelve a intentarlo. Al final, al que insiste tanto le caen, solo por insistencia y por ser pesado, le caen. Y me alegro una barbaridad porque se lo merece, porque trabaja cada día al máximo y porque, pues bueno, pues se merece días como el de hoy.
18: Alberto. Sí,
19: mister, justo acaba de subir el club una imagen tuya precisamente con Adrián Fuentes al final del partido, abrazando, no sé si te ha dado tiempo a decirle algo, no sé si has tenido un trato distinto esta semana con él, por profundizar un poco más en el tema del delantero. Siempre has tenido convicción en él, al margen de lo que pueda pasar de aquí a final de temporada, a nivel deportivo, no sé si sientes que hoy Adri se ha quitado la correa y que esa presión ya no la va a tener, al margen de lo que pase.
20: Bueno, el trato especial lo tengo, si te soy sincero, con todos, porque no todos son iguales. Eso de tratar a todo el mundo igual, eso es un gran error. Creo que cada uno tiene sus sentimientos, cada uno es de una forma de ser, uno le gusta que le aprieten más, otros menos. Bueno, creo que se ha quitado un poco esa presión que tenía, como quien dice, que en realidad nosotros teníamos muchísima confianza en él, el club el primero que paga una cláusula para traerlo. Es cierto que el jugador muchas veces se mete más presión de la que en realidad tiene. y al final lo mejor que ha hecho ha sido insistir y trabajar al máximo. A partir de ahí las cosas llegan solas, ya sea él para los goles como puede ser para otro compañero para poder participar más minutos.
18: Vamos a ir acabando, Yuk.
4: Sí, hace unos minutos Ferran Costa, el entrenador del Sabadell, comentaba que en esta categoría no se regala nada. ¿Cómo valoras el rendimiento del equipo después de estas primeras 5 jornadas?
20: Bueno, una gran frase, es la realidad. En primera división es difícil ver este tipo de partidos, de equipos recién ascendidos con equipos en principio más potentes. En segunda división, ya lo dije el primer día, no vale ni los nombres, ni los presupuestos, ni vale nada. Todo está muy igualado, todo está pendiente de cualquier detalle, de cualquier desliz, de cualquier error, y esto va a ser así hasta el último día. No tengáis duda de que va a ser así hasta el último día, con lo cual, le dije antes a un compañero, no mires la clasificación porque os vais a volver locos. Esto es un manicomio y nos vamos a volver locos todos. Entonces, vamos a tener la cordura de no darle a la clasificación, porque antes de partido creo que éramos los 13 y ahora creo que somos terceros o segundos. Con lo cual, no vale nada. Si queréis salud mental, no miréis la clasificación.
18: Vale, pues hasta aquí la rueda de prensa. Gracias, buenas noches.
0: Ha acabat la roda de premsa amb el mateix missatge que li ha fet en el nostre company sí. José Peña. Tot d'una ho comentam amb en Toni Fuster i amb en Pau Cendrós. Mínima aturada i seguim aquí, els postres en joc.
3: A IB3 Ràdio, els postres en joc. Un estiu que canviarà les seves vides.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
23: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
24: Abuelo!
25: No deixaràs de sentir-la a prop.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
0: Nou i 20 minuts del vespre. Tot d'una comentar amb aquestes paraules de Lluís García amb en Pau Cendrós i en Toni Fuster.
6: Sí, però estic bé, no, avui?
0: Sí,
6: Toni,
0: molt bé,
6: Toni,
0: molt bé.
6: És que ha anat tot rodat.
0: Tot ha sortit rodat.
6: En ciclisme, millor dit. Impossible, rodat. I estan sans, perquè els nostres esportistes estan sans. I sap per què estan tan sans? I ells va tan bé. Tenen aquesta salut que els hi fa guanyar-ho tot.
0: Per què?
6: Perquè van a Juaneda. Perquè van a Juaneda Hospitales. I, a més, no se'n vullen agafar cita, ara telèfon, no, ara esperar. No, és ràpid. Agafes el mòbil
0: i
6: tensa Juaneda. Clar. I ja està. I en Juaneda és tot més fàcil. Consulta analítiques, demana cita en el moment. Més fàcil, Pau Cendrós.
0: Sí.
6: Més fàcil, escolta, això. Que marcar porteria buida. Que tu
17: no sé si em fallaves alguna
6: porteria buida. Porque curar, empiezan a cuidar. Juaneda Hospitales.
0: Molt bé. Pau Cendrós, Toni Fuster, cabina de transmissió. Han d'anar replegant ràpid, que queden 8 minutets per acabar. Però, Pau, m'aquest amb un titular que ha dit en Lluís García, i és que el partit ha sortit exactament igual del que havíem planejat, i que aquest equip jugarà a lo que toqui jugar, que no té un estil predeterminat, que jugarà a lo que li toqui jugar.
17: Hem xerrat, bueno, jo de que jugar a lo que li toqui jugar és com tot, jugaràs a lo que tu vulguis jugar i a lo que te deixin jugar, això estàs també clar que és aigua, i que l'equip ho farà bé, pues en principi ho farà bé. Té les condicions i jugadors per fer-ho. Però la primera frase, ja ho havien dit antes, i la primera frase ha estat en afront. Que Enric García ha plantejat que la segona part se jugués en el camp del Mallorca, jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec que tingués per allà que tirassin 16 vegades a porta i que li tirassin no sé quant de cornes. Jo crec que això no ho tenia planejat. Tenia planejat que Mallorca jugués a camp contrari, en sa pilota, que sortigués enllà perquè ells apretaven i a lo millor la primera opció era trobant en Fuentes per jugar de cara i poder córrer, que això pot ser, però després que ell no te juguin en el teu camp. Això segur que no, suposo que no ho havia planejat, perquè posar en risc el resultat, que no ha passat perquè el que han xerrat, la qualitat dels jugadors del Sabadell avui a les àrees està fluja. Mm-hmm. Ha estat tots els jugadors que han estat fluixos. Que Mallorca ha estat defensivament bé, perquè ells han estat fluixos, sí, però sí, Mallorca sí, ha aguantat. Sí. Que Mallorca les dues altres que ha tingut n'ha ficat dues? Sí, però perquè hem de ser realistes. Jo crec que en Lucas ja no ha plantejat un partit on la segona part i part de la primera el Mallorca estigui ficant dins la seva aire contra Sabadell.
0: Sí, sí, està clar. I recordant que les estadístiques...
17: Supòs, supòs.
0: Ha, ha rematat més a porteria el Sabadell que el Mallorca. Digues, Miqui.
8: Un dels homes que... Bé, l'únic avui que ha assistit a un company per fer un gol. El porter Arnau Tenes, que ja es prepara, ja... Està preparat a la càmera. Sí. Bé, Arnau, ja havies donat, crec, una assistència a una final olímpica. Avui, la primera a Son Bosch, ho has celebrat molt, no?
9: Bueno, no només a la final olímpica, però sí, ho he celebrat molt. Sí, jo crec que les coses s'han de celebrar, les coses són difícils, hi ha treball a darrere, cada partit és complicat, sobretot aquesta categoria, però bueno, jo crec que l'equip ha fet un partit molt bo, sobretot defensivament, sabíem que el Sabadell era un rival complicat, i sí, victòria, 3 punts, porteria 0 a casa, i per sort avui, pues, una assistència.
10: 4 porteries a 0 de 5 partits, suposo que a nivell personal com a porter això encara és un afegit més, no?, a nivell personal.
9: Sí, òbviament. Intento que cada partit sigui així. Sí que és veritat que ara són 4, espero que en siguin moltes més i com més les aconseguim, més victòries arribaran. I res, jo ja ho dic, sempre intento donar-ho tot pues, perquè i per encaixar els menys bons possibles, i així ha estat avui, i espero que hi hagi moltes més.
11: Tienes la opción, Arnau, de mentirnos, y posiblemente no nos enteraremos, pero en la jugada de hoy, ¿cuál es el ratio de ensayo que tiene Arnau Tenas en la jugada de hoy?
9: Hay ensayo detrás, hay ensayo. Sí que es verdad que en algún entreno sí que lo hago, pero es más de instinto, de ver. Sí que es verdad que he bloqueado el balón y he visto a Adri ya corriendo y digo, fuá, se la voy a dar. Me ha salido muy bien el pase, la verdad, no te voy a mentir. Pero sí, hay algo de ensayo detrás, sí.
8: Però teniu la sensació que depèn un poc també del rival, que aquestes pilotes les pots fer servir més sovint? És a dir, avui era un dia d'aquests?
9: Sí, sabíem que ens apretarien a dalt, que ens apretarien amb intensitat, molt amunt.
0: Confirmen Arnau Tenes que aquesta jugada de pregunta de Miqui se podia donar en el partit d'avui i ho han cercat. Toni Fuster i Pau Cendrós, ho hem de deixar aquí. Mil gràcies, companys. Toni, pròxima cita.
12: Pròxima cita dissabte, Reial Societat B Mallorca, a la ciutat esportiva de Zubieta, a partir de les 2 del migdia.
0: Molt bé, idò. Pau, una ferrada forta. Fins la setmana que ve.
17: Una ferrada. Gràcies,
0: adéu, Toni. Extraordinari feina, gràcies.
17: Una ferrada, Marta.
16: Adéu.
0: Partim a Granada. Joan Gabriel Bausà, ja estàs de festa o encara no?
24: Encara no estic de festa. M'escoltau bé, no, company?
0: Sí, sí, sí. Sí.
24: Som ara mateix davant el podi, un podi que ja ha perdut el seu glamour, ja es troba en penumbra, darrere aquesta font majestuosa, la Fuente de las Granadas, i ara que ha baixat un poquet les pulsacions de tot el que han viscut en el dia d'avui, que ha estat increïble, l'única cosa que puc dir jo, se me ve en el cap, és que a les Balears tenim un nivell esportiu inigualable, sí. I que és un luxe i un plaer viure coses com les que hem viscut en el dia d'avui.
0: Clar que sí, Juanga. La feina ha estat extraordinària. Joan Gabriel Bausà, estem orgullosos d'en Enric Mas i de tu.
16: I d'en Joan Gabriel Bausà.
24: Idò, moltíssimes gràcies, companys, i... Moltíssimes gràcies. I res, que jo crec que a mesura que vagin passant les hores seran conscients, no?, de tot el que ha passat, però el que s'ha de tornar a dir, i amb molta força, és que tenim un vigent campió de la Vuelta Ciclista a Espanya, com és Enric Mas, que ha donat un autèntic recital de ciclisme durant tot aquest temps i que s'ho mereix.
0: I
24: anem a veure si a partir d'ara poden cantar i contar més gestes d'aquest gran esportista.
0: Gràcies, Juanga. Una ferrada ben forta.
16: Passa-t'ho bé. Oh, descansa.
24: Una abraçada.
0: Adéu. Marta Sampas, quin és el jugador misteriós?
16: Ah, això t'anava a dir. En Jonás El Galgo Gutiérrez.
0: Jonás El Galgo Gutiérrez, sí. Recordam les 5 pistes que han donat.
6: Cercava un jugador que l'any següent deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí i amb un pilota d'or, que tot i ser un jugador ofensiu no va fer més d'un gol a cap equip amb el Mallorca. Quan jugava amb el Mallorca va ser cridat per la seva selecció. A més, també va coincidir a l'altre equip on va jugar a banda del Mallorca, en Germán Lux i Fernando Navarro.
0: I que era el Deportivo de la Coruña, que és
6: cool. Exacte, i com en Rafinha també va celebrar amb això de Spiderman.
0: Va fer una celebració de Spiderman. El jugador misteriós avui era Jonás El Galgo Gutiérrez, al Mundial de Bàsquet, medalla de bronze.
6: Enhorabona, Alba Torrents, Elena Puello, que han quedat terceres del món, se diu aviat, increïble.
0: Somos, ja ha guanyat el Mallorca, 2-0 el Sabadell, i així han viscut la victòria d'Enric Mas a la Volta.
5: Ja els veiem abraçats, quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest mallot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenanc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.

èxit d'estiu, marxa, canya, papacotxa... Els que tenen una certa edat, o una edat incerta, recordaran tal vegada amb nostàlgia que aquests eren els títols que es posaven a les capses de les cintes casat, on s'enregistraven, això, les cançons que més sonaven un estiu, una selecció musical dels grups i cantants que més agradaven als pares, una còpia del vinil més preuat i que estava ben guardat perquè no es fes malbé. També eren cintes originals de grups d'actualitat que llançaven els seus treballs tant en disc com en casat. I per què no dir-ho, cintes d'humoristes del moment que trobaren un mercat per donar sortida al seu enginy i que, a part de vendre's a les botigues de discs, s'oferien a les benzineres, molt abans que es convertissin en minibotigues d'alimentació. Passem una mica d'història. Les cintes casat varen ser inventades per Lou Ottens, un enginyer holandès que treballava per Eindhoven Philips, on dirigia un equip de 40 persones per desenvolupar el seu invent i que va passar a ser produït en massa el 1964 a Alemanya i llavors es va comercialitzar a Europa i arriba als Estats Units el 1969. Els casats eren dos rodets en miniatura coberts per una carcassa de plàstic per on passava una cinta magnètica de dues pistes, cara A i cara B, a una velocitat de 4,76 centímetres per segon. L'invent de Lou Ottens va caracteritzar tota una cultura i generació musical. Els tipus de cintes magnetofòniques es va ampliar i millorar, per exemple, les que oferien reduir el renou o les cintes verge, que permetien fer còpies. Uns anys més tard, Philips traia al mercat els Walkman, el reproductor portàtil de cintes casat. Però si penses que Ottens va deixar d'investigar i d'inventar, estàs ben equivocat. Va seguir a la recerca de noves formes d'emmagatzemar dades i la passa següent va ser formar part de l'equip que va desenvolupar el Compact Disc, una creació conjunta de les empreses Sony i Philips de l'any 1982.

0: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
1: El primer edifici construït per fer les funcions de biblioteca tal com les coneixem, és a dir, un lloc dedicat a l'emmagatzematge i conservació d'arxius de lectura, va ser ordenat pel rei Assurbanipal al segle VII abans de Crist. Assurbanipal va ordenar que es construís a la ciutat de Nínive, a prop del riu Tigris, a uns quilòmetres del que ara és Mossul, a Iraq. Quan va estar construït, s'hi guardaren 1.500 tauletes, cadascuna amb unes entre 80 i 200 línies de text, i uns 2.700 anys més tard, el 2003, es varen cremar a la Biblioteca Nacional d'Iraq prop d'un milió de llibres, algun d'ells exemplars únics amb un valor incalculable. Una de les biblioteques més famoses i també desapareguda es va construir el 330 abans de Crist. Ens referim a la Biblioteca d'Alexandria, a la costa mediterrània d'Egipte. Allà hi havia 700.000 rotlles de papir, amb una selecció de la literatura i ciències gregues. Com dèiem, ja no existeix, perquè fou incendiada pels cristians l'any 640, quan gairebé complia els 10 segles de vida. Per cert, sabies que a Egipte les biblioteques se'ls anomenava el tresor dels remeis de l'ànima? El motiu és perquè a les biblioteques es combatia l'enemic més destacat de l'ànima, la ignorància. De tots et sabut que a les primeres biblioteques no hi accedia qui volia. Només alguns escollits podien gaudir i consultar els continguts. Les primeres biblioteques públiques són de l'època de Juli Cèsar a Roma, uns 3.000 anys després de l'aparició de l'escriptura. Hem parlat de biblioteques físiques, privades i públiques. La primera biblioteca ambulant és del segle X. El seu propietari fou el visir persa Abdul Qasem Ismail. Aquest home viatjava amb tota la seva col·lecció de papirs, còdecs i pergamins amb l'ajuda de camells ensinistrats per caminar d'una forma determinada per tal que no es desbaratàs l'ordre del contingut del tresor, que eren uns 117.000 documents. I si aquesta biblioteca anava sobre camells, la del Queen Mary II, és la biblioteca flotant més gran del món, amb 6.000 volúmens. Si cerques llibres o manuscrits d'allò més estrany, la teva destinació serà la Biblioteca de la Universitat de Yale, a Connecticut, als Estats Units. Una biblioteca especialitzada en llibres estranys i on es pot trobar el manuscrit Voynich, un escrit anònim de fa 500 anys en un alfabet i un idioma que no s'han pogut identificar. També hi pots trobar un exemplar de la primera Bíblia impresa per Gutenberg. I si ens fixam en curiositats, a la Biblioteca del Congrés de Washington, l'especialista en literatura espanyola Christopher Maurer va trobar un esborrany manuscrit d'un dels poemes inclosos a Poeta a Nova York de Federico García Lorca. Quant a extensió, la biblioteca més gran del món és la del Congrés, que es troba a Washington. Són tres edificis on hi pots trobar llibres, mapes, còmics, pel·lícules, enregistraments, microfilms i totes les piulades publicades d'ençà que es va inaugurar Twitter. I allà també trobam la biblioteca que supera en continguts a tota la resta, la Biblioteca Digital Mundial, on amb un clic podem accedir a documents com la Bíblia de Gutenberg.

0: cosa.
1: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
2: Au marina que no pot volar i va vestida de frac. Exacte, un pingüí. Hem esmentat alguns dels trets més característics, però vols saber-ne més d'ells? Actualment existeixen 18 espècies distintes de pingüins que, si bé no poden volar, sí poden nedar grans distàncies gràcies a les seves aletes, mentre que la seva cua els permet mantenir l'equilibri quan són a terra. Durant molt de temps es va pensar que els pingüins eren originaris de l'Antàrtida i, segons els registres fòssils, són de Nova Zelanda. És a dir, que encara que actualment viuen a les zones més fredes del planeta, se sap que s'han pogut adaptar a zones més templades com les Galápagos, Sud-àfrica o, com han dit, Nova Zelanda. Anem amb algunes dades curioses sobre els pingüins. El color blanc i negre és per poder-se camuflar i despistar els depredadors. Així el blanc simula el gel i el negre seria el blau profund de l'aigua. Ja que estem en la descripció física, dic que tenen una glàndula sobre l'ull que els permet filtrar l'aigua salada de tot el seu sistema sanguini. Entre les 18 espècies n'hi ha on el mascle és el responsable d'incubar l'ou durant diverses setmanes i pot estar tot aquest temps sense ingerir cap aliment, mentre la femella és la que surt a pescar peixos i plàncton. Una vegada que han nascut les cries, tant el mascle com la femella les cuiden i les protegeixen fins que són capaces de caçar per elles mateixes. Per altra banda, una de les característiques és la fidelitat. És comú que tinguin una única parella per tenir les seves cries, però això pot canviar segons l'espècie.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Ah, clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
2: I empugues, sí.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit bel,
3: pinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
5: El 30 de gener se celebra el Dia Internacional del Croissant, una peça de rebosteria de gran acceptació per seu sabor, aroma i textura cruixent que es pot menjar a qualsevol hora del dia. El croissant és un aliment originari de Viena. I d'això, que el croissant és originari de Viena, encara que molts es pensen que ve de França. A la seva elaboració hi trobam massa de fulls, llevat i mantega. Hi ha moltes històries sobre la seva creació, però la que ha guanyat amb força interès és la que explica com aquest producte de rebosteria és un invent dels forners vienesos, com a forma de celebrar el triomf davant l'atac a la ciutat de Viena per part de l'imperi otomà al segle XVII. Segons es diu, gràcies a la destresa i a que els forners que feien feina durant la nit varen donar l'avís, la població i l'exèrcit es va poder defensar la ciutat de l'atac. Així, quan varen crear el croissant, li varen donar forma de mitja lluna, que era l'emblema fet servir per l'imperi otomà. Una vegada que ja sabem l'origen del croissant, parlem de menjar-ne. Segons estudis fets del comportament humà, se sap que certs aliments poden produir reaccions addictives semblants a la marihuana, a més de disparar a l'organisme les substàncies químiques com la dopamina i la beta-endorfina, que són les encarregades de produir plaer. Així, el croissant, com altres peces de rebosteria, requereix de productes processats, com el sucre o altres carbohidrats, que produeixen un efecte placebo. Per altra banda, el fet que el croissant es pugui combinar amb dolços com la xocolata o salats com el formatge, ajuden a que sigui ben acceptat.
4: A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
5: El 1843, Samuel Morse patentava un mecanisme o mitjà de comunicació per transmetre un missatge telegràfic mitjançant impulsos elèctrics amb un codi format per punts, ratlles i espais que, una vegada combinats, formen paraules, números i símbols. El primer missatge en codi Morse l'enviava el propi inventor el 24 de maig de 1844 i va ser considerat un moment històric per la humanitat perquè, en qüestió de segons, es va poder transmetre una informació a llarga distància. El primer missatge va ser una cita de la Bíblia, allò que Déu ha creat. Entre les curiositats de la història del codi Morse trobam que el Titanic va ser el primer vaixell en enviar un missatge en clau Morse, a l'entrevista que es va fer a l'any 1966 al pilot Jeremiah Denton, a qui havien fet pres en plena guerra del Vietnam i que va denunciar que estava sotmes a tortura amb el moviment de les seves parpelles. L'any 2014 es va estrenar la pel·lícula Desxifrant Enigma, un drama basat en la biografia del matemàtic britànic i considerat pare de la informàtica Alan Turing, qui va ser contractat per desxifrar els codis secrets de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, cosa que va aconseguir i que ajudà a guanyar la guerra als aliats. Malgrat tot, el criptoanalista va ser acusat d'homosexualitat, processat i sotmes a un tractament de castració química que el va fer embogir.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Ha fet història. Enric Mas és el nou campió de la Volta a Espanya. Granada ha coronat avui el ciclista artenenc. Mas, acompanyat de tot l'equip Movistar, ha celebrat amb festa grossa la consecució de la Ronda Espanyola. L'artenenc és el primer ciclista balear que guanya una gran volta. És l'escollit Enric Mas per passar a la història en una edició en què ha demostrat la seva qualitat i la seva fortalesa mental per firmar el triomf més important de la seva carrera. Una fita que quedarà marcada als llibres d'història del ciclisme espanyol. Així d'emocionat s'ha mostrat Enric Mas després de ser coronat campió de la volta.
2: Després de tant de temps somiant i fent feina, pues, heu aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves, meves, noves, que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies, pues, m'aniré tranquil·litzant.
1: I més temes, les Balears són la comunitat autònoma amb el preu més alt per metre quadrat d'un aparcament. En concret, són 1.725 euros, un 3,2% més que l'any anterior. Ho afirma el darrer informe de l'Observatori del Mercat de Garatges d'Urban Assets, que recull dades del Col·legi de Registradors. A les Illes s'han realitzat 6.070 compravendes de places d'aparcaments els darrers 12 mesos analitzats. El preu mitjà s'ha situat en els 22.880 euros. Les places d'aparcament es mouen a l'extraradi entre els 30.000 i els 35.000 euros. Els experts asseguren que ja no és rendible per un petit inversor comprar un pis per posar-lo a lloguer i ara miren el negoci que poden fer en les places d'aparcaments.
3: I cercant una rentabilitat habitual dins d'un inversor, que és un 5%, compres un pàrquing, a nivell de rentabilitat ja te funciona perquè la plaça de pàrquing està al voltant de 150 euros el lloguer mensual, ja números te quadren i, a més, quasi fas lloguers mensuals. És a dir, si necessites el pàrquing per d'aquí 6 mesos per vendre, el pots recuperar tot d'una.
1: I demà comença el judici de 6 encausats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal acusada és l'Honora de la Paca, la dona de l'ICO. S'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa de 1,3 milions d'euros i una indemnització de 3.000 euros. La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a l'organització criminal, d'atemptat, agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Per als altres acusats, demana fins a 10 anys de presó i multes també de 1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal. I la companyia OpenAI, propietària de ChatGPT, ha anunciat que renuncia a sortir a borsa enguany a causa dels riscos de seguretat associats al desenvolupament de la intel·ligència artificial. L'anunci coincideix amb les declaracions del director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, i el cap d'IA de Google, Demis Hassabis, que han demanat frenar el ritme d'evolució d'aquests models per evitar catàstrofes globals, sensibles seguretat, bioterrorisme o greus alteracions econòmiques. Amb tots, els experts assenyalen que l'autonomia de la IA no és ara mateix la principal amenaça. És el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB, Xavier Verona.
4: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
1: I en clau de servei, recordar que demà dilluns, a causa de la realització de proves físiques corresponents a una convocatòria oficial, l'accés a la piscina municipal de Formentera romandrà tancat a partir de les 10 del matí i fins a la finalització de les proves. I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà demà al matí. Us deixem ara amb els nostres companys d'Aire.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Un espai radiofònic que amb aquest arriba als 400 programes i arriba amb un testimoni dels que ens agrada. La vida de Maria Francisca Vidal Moy pot semblar petita i humil, però amaga, com moltes altres vides aparentment comuns, alguns elements que retraten els seus temps molt millor que qualsevol fet històric. Petits detalls com, per exemple, aquest. Quan es va casar, Maria Francisca Vidal Moy feia feina a un despatx d'advocats.
1: Que eren dos germans, un feia la part d'abogat i l'altre de gestoria, diguéssim. No, jo estava en sordós, perquè, claro, en mecanografia en aquell temps te demanaven 400 pulsacions per minut. Si no, no entraves. I claro, vaig passar la prova i fins que me vaig casar. Bueno, vaig aconseguir, per unes apostes en el meu novio, fins que tinguéssim els lots, però en aquell temps era llegar i baixar el cento. I havies de tenir lots. Impensable que no fos. I claro, quan va néixer la meva filla, mira, vaig fer feina fins 4 dies antes de néixer ella. Ho vaig haver de deixar perquè, que amb mon pare i ma mare, jo era la major. Hi havia 4 lots, tres, perquè l'altre ja era mort, des petitó. 4. En aquell temps també hi havia, no hi havia guarderies, ja hi havia, per exemple, senyores que podies tenir que teva. I en aquell temps una senyora cobrava 4.000 pessetes. Jo encara traduia les que pessetes. I jo em conyava d'homer des de matins. Mira, si anava bé l'assumpte a l'oficina, que vaig dir, mem, escolta, en casar-me podria venir de matí o més. Diu, sí, no sé si feia una hora més o això. Perquè en l'estiu ja ho fèiem en això, si bé no. Diu, sí, i clar, el meu home feia feina a banca de 8 a 3 i així jo, clar, havia de fer dinar, havia de fer tot. I podria anar a l'oficina, però quan va néixer la nena. I jo em guanyava les hores, no estava mal pagat, 4.500. I jo vaig pensar, per 500 despessetes, jo vull cuidar la meva filla. És diferent. Si la dona hagués vascut 1.000, però és que les dones en aquell temps així estaven molt, molt ben pagades, no com ara, que era millor. I després vaig dir, bueno, en els grans exalats, bueno, llavors només en tenia, tornaré a anar a fer feina. Però no.
0: Però no. I com ella, moltes dones, la meva mare mateix i moltes altres dones d'aquella generació intermèdia, prou moderna com per fer feina de fadrines, però encara no prou com per escapar del jou de l'obligació de quedar-se a casa a criar infants un cop es casaven. No va ser el primer cop que a Maria Francisca això de sa dona li causava frustracions. De petita no la deixaven jugar al carrer com els seus germans mascles i, en canvi, havia de donar una mà a la casa. I això que vivia en un barri d'allò més tranquil, al centre de Palma, fins que es va casar i es va mudar amb el seu marit entre la plaça de Bous i els Hostalets. I des d'allà veuria transformar-se el barri, Palma, el món i la vida. Avui escoltarem la seva història. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fèiem a la casa de Maria Francisca Vidal Moy, en concret a la sala on conversam. Ella mateixa es presenta.
1: Jo som, bueno, Maria Francisca m'han dit tota la vida, però com que jo vaig voler unir el llinatge de mon pare i ma mare, perquè ma mare quan se va casar no deia Madalena Moy o a Vidal, quan hi ha persones en aquell temps, no. Sempre deia, i que no, se n'anò a saber res, mos coneixíem perquè en Vidal Moy. I jo, quan dic, mem, escolteu, vaig anar, dic, jo puc ser Vidal i Moll, dic, perquè ma mare sempre conta. Van dir, sí. I el moment després de firmar, diu, sí, però ara has de normalitzar el teu nom, com que t'hem de dormir jo? Diu, sí, no pots ser Maria Francisca, Vidal i Moll, si vas arreglar. Dic, i la que t'hem de ser? Diu, tria, o Francina o Francisca. Dic, no, Francesca. Dic, i de ja pot ser Francesca, però llavors hi havia moltes Francines. I per això els meus documents posen Maria Francesca Vidal i Moll, però si m'han de conèixer, al matem present, sempre Maria Francisca, de fet, és el meu nom corrent.
0: I quan vareu néixer?
1: Dia 7 de novembre de 43.
0: Va a unir-se aquí a Palma.
1: Sí, en Esquerra de la Missió. Més Palma impossible.

0: Mon pare era empleat de banca de tota la vida. Va ser orfe en els 10 anys, però la meva presina se va posar a fer feina per mantenir la casa. Només era ell, perquè de somo d'ella, del meu predí, però no li deien perquè no conegueren com a predí, a la fiona seva, hi va haver només 15 mesos de diferència, i per tant, se van quedar tots dos tots sols. I la predina pues, va haver d'anar a fregar les caldes o el que li sortís per donar menjar a mon pare i ella. I mal de més fos tan humil, ella la va posar el que deien un temps en els beverais, que és el que després va ser la sala, i deien els beverais perquè els frares d'allà duen beverais aquells blanquets. I després a francès, i quan va tenir 15 o 16 anys, va entrar en el banc, aquell on s'entraven, i tota la vida fins que se va retirar, 42 o 43 anys. Va fer feina en el banc. Era en el central quan se va retirar, però va començar que era el banc hispano-colonial. Estava allà en carrer d'en Colón i varen anar. I ma mare, son pare, la meva abuela, era de Pollença, però va venir a Palma el que feien en aquell temps, de tota una casa. I fins que se va casar, la història de la criada i un soldat. Bueno, i de l'abuelo se varen coneixent fent voltes per bon com feien en aquell temps fent el servici l'abuelo. I quan va acabar el servici, el companyero seu li va dir, i què hem de fer, moll? Ell va dir, el que tu vol trobis, diu, perquè jo en sortir d'aquí m'atén de començar a cercar la vida, perquè ell va néixer a Sant Dioteria, germà de per mi 9 o 10 o 11, jo què sé, una quermullada. I, clar, va començar a Som Macià de guardavés a Sabre d'aquí, quan tenia 10 anys o això. I va anar de grandot, en el Comercio, que era una casa de plats, de lofa, fina, i fins que va entrar en el servici. I aquell va dir, i què te pareix, si no tenen res que fer? Si renguinxéssim i el manco t'entrem a equipar. I així varen començar. Després l'abuelo, cada vegada que hi havia exàmens o això, se presentava, però va ser pujat de seguró que deien en aquell temps, fins que se va retirar i se va retirar de comandant. Però hi va haver un parell d'anys que ell devia ser això, jo no ho recordo bé, perquè sa mamà m'ho contava, ell no em parlava molt, de la república, perquè ell era molt monàrquic. Clar, devia estar un parell d'anys, pocs anys, perquè això per mi va durar poca cosa, i després va tornar a reenguinxar. I la veritat que va ser, per lo que hem pogut veure i sabut, molt bona persona i molt bon militar. De fet, jo els he conegut a molts assistents d'ells, llavors han continuat l'amistat i de fet se n'ha mort un no fa massa i d'uns altres jo he anat a boda d'ells, o sigui que eren molt bona. I la boda, clar, quan se va casar pues ja va deixar d'anar perquè va entrar de niñera, però va quedar fins que se va casar, o sigui, que llavors es duia a fer les feines de la casa, o no sé, que també amb molt bona relació que varen. De fet, quan vaig fer la primera comunió, me varen regalar, que encara el tenc, un llet antic, que ja era d'ells, però jo el duc moltes vegades. Té molt bons records d'espredins, jo, sobretot l'abuelo, en Josta. L'abuelo no tant. Però l'abuelo i jo vaig ser la primera neta, mos estimava per igual. Però la meva germana no té records que jo tinc perquè ja estava malalt quan va néixer ella. En aquell temps, ara seria el que ara deim un Alzheimer. Una vejez prematura, però vamos, deien en aquell temps. Però una persona molt, molt bona persona.
1: I els vostres pares com eren?
0: Molt bons pares. Mon pare massa recta. Com que era la major, havia de donar llum a tothom. Això sí que va ser un pot d'orillo, però bé, era que el tens. I mo mare, pues clar, mo mare no va anar a fer feina mai, fora de casa seva, perquè tenint assistent, la meva abuela la fa així que a les 6 del matí per anar a missa primera i fent persianes. O sigui que aquell temps assistent era la criada, com aquell que diu. Però a ma mare sempre va ser molt adelantada en el seu temps. No fa molt d'anys que és morta. I era molt intrèpida, molt... sempre en va anar amb el seu germà i un cosí seu que era de Pollença i vivia a Palma, s'estimaren com a germans. De fet, amb els fills tenim molt bona relació. I... però era... un dia Sàboda li diu, Sàboda diu, no me'n donen amb què anava vestida avui de matí. Diu, això, s'ha posat per anar a escola. L'escola com és. I... diu, ella era... l'he vist a qualque amb una bicicleta. Una bicicleta? Sí. I és que si té un professor no apareixia a classe aquell matí, doncs pues, a la millor se sona lliure, com que vivien a prop, doncs pues, a qualque amb bicicleta, a vegades, men moll, no me que teva ballar un poquet i en el meu menjol de la colla, li feien tocar el piano i els ballaven, però en xans els meus abuelos a dins de casa i tot, van de matí amb bona hora baixa, saps? O sigui que sempre va ser baixar molt adelantada en el seu temps. Lo que, guerra, la guerra la passaren bastant ells per la península, per mort de l'abuelo, i després de casada, pues, per guerra, quatre lots, un darrere l'altre, com aquell que diu. Després hi va haver un quint, però ja va ser... ja tenia 15 anys i ja van ser altres tempos. Pues, duia a casa, ho feia tot, els dobbers no sobraven en aquell temps, economies, i feia... perquè la predina va continuar anant a fer feina per les cases, però després no hi anava tant. Va entrar en el banc de jornalera, diguéssim. I clar, també s'aixecava prest, després si tenia qualcuna d'aquestes cases, que has estat tota la vida amb ells, pues, anava, però qui duia la casa, diguéssim, era ma mare. La predina, clar, quan va venir de fer feina fora, millor s'arreglava, jo que sé. No s'arreglava molta de cosa, perquè ma mare recorda que quan se va casar va dir, Magdalena, té moltes calces, que en aquell temps no eren com les nostres, que havien de posar en les mans tricotat taloneres o punteres que estaven... Diu, me'n va treure d'escantarà, no? Una... moltes. Feia els vestits a tothom, nosaltres, sa mare, sa sogra. O sigui que no va anar a fer feina fora de casa, però se va guanyar moltes sopes la dona. Perquè no? Ni rentadores, ni saquedores, ni tota aquesta mandanga, eh? A rentar roba i estendre en el terrat. Jo he viscut en això. I després, quan nosaltres estudiàvem, no feien com aquell que diu res. I quan feien feina, jo me'n recordo que nostra, taula posada, sí que la millor llevava la taula. De petita sí que la millor ajudava a fer pelar patates, però el que t'ensenyen una casa... però a mo mare tot, mor feia les sabatones i tot, quan no caminava en s'entén. O sigui que mos vestia de cap a peus a tots. Mon pare no. Mon pare, com que els bancs els pegaven els trajes, anava sempre de blava o de gris.
1: Com era el vostre barri quan éreu petita?
0: El vespre al nostre carrer jo record que els meus sogres, perquè llavors es van ser els meus sogres, vivien frente de que nostre, no? Per ella, canta aquí la cuina. Veus molt de gent, altres en el segon pis, i més no... Els meus germans sí que anaren a jugar per de fora, jo no. Perquè eren nines, casa. S'entraien la cadira de fora en el carrer i feien la tertúlia allà, tothom s'enterava de tothom. Era... que es fideu Eva, es fideus penjats, que feia la fàbrica ell de fideus... pobret en aquell temps, si tenia una inspecció perquè la millor havies de declarar tot i no, la millor còlcula li amagava el fideu, jo sí, desastres aquests. de les coses d'aquell temps. I se contaven el que havien dinat, el que havien fet per sopar. Hi havia la bugaderia i n'hi havia dues de bugaderies. Era molt cèlebre una d'aquestes. Perquè una, la neboda, crec que era, perquè la Madonna era una dona fredina d'allò antic, que anaven els vestits en què era llars, i anava a repartir la roba planxada. Era més roba blanquera que deien en aquell temps, no era de tintoreria. I en sos fills de la neboda, allà amb un parell, no, o sigui, era una altra, anava a repartir dissabtes quan ja havien fet la bugada, els aquells al lot jugant tot el dia pel carrer. I després hi havia la part, perquè en el nostre, nosaltres vivíem en el 29, i teníem a davant, que era la costeta, que deien que era el carrer Burgos, que donava en les darreres de lo que era Radio Borne. Clar, nosaltres ho teníem un poc més despejat, però llavors és quan passaves de la botiga de Canció i veies les escales de Montaner, i ja començava a venir allà la part com a metge senyora del carrer de la Missió. El carrer de la Missió hi havia aquestes dues, l'altre la plebe, i Can Rovira, que encara existeix. Ara he anat jo a fer-me radiografies, no fa massa. Era un altre món. Era un altre món que ara això, que no saps aquí qui viu, i de l'altra entrada, que són la mateixa finca, els vells, vells, mos coneixem, però la gent jove ja no saps el carrer, ni que no, el carrer de la Missió en aquell temps. I després hi havia el carrer dels Jons, que també Can Vinagre, que encara existeix, el Forn Nostre, on el nostre carrer, que el varen tancar perquè ja no tenien descendència, ja fa estona que està tancat. Després varen fer la pensió Viena, que també devia ser una planta baixa o pisos antics, va tenir molta de fama, ara no sé què és, la veritat que... I ja molt de negocis d'allà, ja ni em pensava. Fins i tot la Missió, que jo m'hi vol dir que és a la Missió, però ma mare no ho va voler. Perquè trobava que m'havia d'anar a casar a Sant Francesc, i jo deia, però si jo vaig quedar diumenge a la Missió, ma mare, no és guapa, ni centrada ni res. Bueno, jo t'ho pagaré. No, tot això ja saps que m'has cuidat nosaltres. En el nostre temps, nosaltres... En aquest sentit, mon pare es va anar a ser... Quan guanyaren dos bés, ma mare, la primera paga no. Mos donava tot a nosaltres. Jo me'n vaig anar a comprar una pulsera. Però després, mos feia tres parts. Una per nosaltres, una per ells, i l'altra per posar-mos en el banc. A nosaltres, una llibreta per nosaltres, però... I, clar, això te va retre l'hora de casar-te, saps? Clar, llavors, nosaltres no vol dir ni el meu home ni jo... Bueno, no, no, i ara que ho tens, que... És que no podien fer-te coses. Jo recordo ma mare a les coes del petroli, a la carnisseria, però coes interminables, eh? I a lo millor s'havien d'aixecar a les 6 del matí per tenir bon puesto, perquè si llavors si s'acabava ja, s'acabava fins no sé quant. I jo record llesques de pa sent vermell, un pot de sucre damunt, i allò, sent vermell, perquè si no és pan balí, i poc més. Sí que gana que nostre mai em varen passar. Jo el meu corcorat de la meva abuela és que, siguent dona de militar, meu abuela va ser sempre molt reta, molt reta. Perquè a vegades li deia, no podries d'un pan més? Mos toca això. I d'això mos toca. T'arregles com vulguis. No hi ha més pa, no hi ha més... Però que vulguis o no vulguis, tenien un altre... Que hagués pogut ajudar un pan més a ma mare. Me referé a jo, que te diré. En altres, per exemple... No, no. la seu seu, la ma mare. Sin embargo, se predina sala, la mare de mon pare, no va tenir res seu, a millor se n'anava a plaça. Els meus germans eren els com de la pesta. I se n'anava així, una vegada va comprar la pobra nespes verdes, perquè va dir així, i els va posar dins una barca d'això de fusta de forner, a davall el llit, que madurassin. Però llavors no se menjava fruita cada dia. Quan ma mare em havia de fer passes papilles per nosaltres, anava i comprava, però jo me'n record perfectament la primera fruita que va entrar a casa nostra, que a l'abuela no, perquè a l'abuela tenia un trast per amanecer, i sempre tenia una taronja i això, i quan anàvem a casa l'abuela també n'hi havia. Però a casa nostra, no, i la gran majoria de cases, tot això no era. Bé, doncs quan se va donar compte la predina, una vegada que va anar a mirar si les nesples eren ja madures, no em va trobar. I és que el meu germà em van veure que allà hi tenia les nesples amagades. Hem de dir, com això, els germans se duen 15 minuts un de l'altre, de nou. Eren l'escuma de la festa. Eren tremendos.
1: On vareu a l'escola?
0: Nosaltres vàrem anar tots de petitons a les Providències, que eren al carrer del Birba, havies de cruzar la Rambla, anàrem allà. Allà, fins que vaig tenir 10 anys, que varen fer l'ingrés, que llavors el feies llibre, la monja t'acompanyava allà a l'institut, i feies l'ingrés oral, no fèiem res escrit, i vaig aprovar, i vaig fer fins quart i revàlida. Jo llavors vaig dir a ma mare que no... volia estudiar més, que volia fer feina, i va ser, llavors vaig tirar a instància que la vaig trobar l'altre dia per aquí. I no sé si la vaig esqueixar, la vaig tirar o la vaig tornar a guardar. Per la telefònica. Però no hi vaig entrar ni a la de 3. Perquè en primera me vaig haver d'aixecar que en 40 de febre, que per mi ha estat l'única vegada que jo he tingut 39-40, per anar a fer l'examen. I llavors que telefònica sí que era un bon empleo, perdona, però havies de, quan te casaves, havies de deixar. Això era un altre tema, molt de puestos, eh? Que, per exemple, havies de fer així, una mida d'allà aquí, no sé quina mida exigies. Jo això tampoc la vaig, no hi vaig arribar, faltaven un parell de centímetres. Clar, s'explica, perquè en aquell temps la telefònica anaven enxufant aparatos. Entens? Però no, i de cases monges, clar, allà només hi havia, fins que tenies, a 14 anys que venies a fer, ja no sé què feien en aquell temps, perquè ja no hi vaig anar pos, i després vaig passar directament ja a l'institut, en el Joan Alcover de dalt, perquè en aquest meu temps els atlats de baix i les nines de dalt, abans es tornaren a separar. La normal, perquè llavors era l'escola de mestres. I ma mare volia que jo fes mestre. Però li vaig dir que no. Que a mi no m'agradaven els al·lots, estava farta d'al·lots, jo. En 4 mesos darrere. I ma mare, jo, no, saps que no m'agraden els nins? Dic, no estaria a mestre d'escola. I si ma mare volia que estudiés, que fes mestre d'escola, era perquè en aquell temps les mestres d'escola, i tenien raó, just ara, feien, com se diu això, tenien vivenda pròpia. I és vera.
2: Era Maria Francisca Vidal Moll, la protagonista del programa d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfon.

0: notícia d'última hora.
1: No tenim en Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
7: A IB3 Ràdio no venim en Manuel.
5: Som una ràdio?
6: Efectivament.
7: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
7: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
10: De 8 i 47 minuts.
11: Són les 8.
12: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
7: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. Maria Francisca Vidal Moll, la protagonista del programa d'avui, és filla del seu temps com ho som tots. En concret, en el seu cas, d'aquells anys d'obertura en què les coses canviaven prou ràpidament com perquè en certes famílies, com la seva, es veiés una diferència gairebé radical entre com criaven la primera filla i com criaven la més petita. Per exemple, Anna Maria Francisca Vidal Moll no la deixaven baixar a jugar al carrer.
1: És que jo, sent meu veïna de baix, sí que anava a jugar pel carrer, però ja és jo. Bueno, no m'ho prohibien, perquè com que jo ja sabia que no hi podia anar, ja vaig a ser un poquet poma, tinc un poquet flor. Sí, jo ara ho reconec. La meva germana, ja li duc quasi 9 anys. I és un treu llarg. I ja va ser diferent. Pues jo me'n record que ja anàvem jugant a vegades en el terrat i un dia vaig dir, nins, jo pujaré també amb altres en el terrat, no me varen dir que no, a jugar amb la pilota. Però què varen fer? M'arriaren tal pilotada a la cara que jo ja me'n vaig anar tot d'una. La meva germana els va fer ferro en tots dos, però ara ja era la quarta. Tenia molta d'escola. Però jo no, jo. I que no se duen la llei. Criar-me jo i tots seran iguals. Naranjas de la Xina. Jo, mon pare deia no, no. Mon mare deia no, no. I no em portava remugiassis ni diguessis res. Era no. De gran espavilada. De molt gran espavilada.
2: I els altres que van venir per darrere?
1: Han fet el que han volgut. Han fet el que ha volgut. Sobretot mon mare, la meva germana. La meva germana va tenir 1.000 peloteres amb mon pare. Perquè si els meus germans arribaven a les dues de la matinada, per què ella no hi podria arribar? És el mateix, mon pare. Ja no. Jo, el meu nòvio, que vivia just davant, que mon pare, jo no el coneixia, ell era vera, coneixia els seus germans i els pares per ell, no. Me duia 7 anys, i clar, en aquestes edats, jo ni sabia que hi havia... Mos pare no coneixia la feina. I a la feina, quan va dir, diu, jo aquesta nina la conec, i ja vaig. No, no vaig dir res, però me va caure tard que ho diguessin això. I quan vaig arribar a Can Ossa, que vaig dir al papà que tenia feina, i diu, què vol dir, tenim feina? Jo no has anat a demanar feina, tu? No, no, ho vaig veure per diari. Dic, i li vaig dir, senyor farmacèutic. M'ho haguessis dit jo, que has parlat amb l'Antoni, que eres president, diu, de la farmàcia. He anat allà, m'han donat la feina. Dic, per cert, n'hi ha hagut un i m'ha quedat ben tard, papà. Per què? Dic, perquè m'ha dit, ah, jo en aquesta nina la conec. Figura, tenia 7 anys, a les 7. I dic, i de què m'ha de conèixer, que és? Diu, claro, que te coneix, i ser fill de la vinatera. Com que és fill de la vinatera? Que no té dos, en Bernat i en Jaume, que són de l'edat dels meus germans, i me diu, no, diu, però que és ser fill major? Ah, doncs pues no el coneixia, diu, però ell te coneix a tu. Claro, però en aquesta edat no...

0: vas a pensar.
1: I com vau començar a festejar?
0: Quan vaig començar a festejar, és molt curiós, perquè aquest mateix dia que vaig entrar, varen dir, hi ha un art de seure, dic, allà em diran. I ell diu, xxt, de veure jo no, li va dir en el seu companyer, que aquest senyor ja era casat i tenia infants. Diu, perquè en aquesta casa, me mira jo, diu, es casaven junts, acaben malament, eh? Se'ls va se feren moltes, moltes matrimonis allà dins. Li va dir, i jo això també me va quebre molt tort. Però quan ells dos havien de conversar qualque cosa que no els interessava, la millor de calbotes, o a vés a saber, no era no caroles de feina. Aquell, en tota sa barra, en Joan, menuda, vés a cercar-me un tassó d'aigua en el bany, i jo anava a cercar el tassó d'aigua. Però va ser que jo, aquest lot, més major que jo, em va començar a agradar, saps? Però, clar, en aquell temps era impossible que una lota digués res, m'entens? I, de fet, jo anava amb un altre lot. Però vaig començar que aquell no m'agradava tant i aquest de cada dia m'agradava més. Però no podies dir res. Fins que va passar temps, un dia m'ha regalat per meu sant una cometa de borra. No, trenquer, que era el guard. I mon pare va veure que jo xerrava molt d'en Joan. Total, que n'hi havia un altre que m'anava molt a darrere i li contava ses penes. Ses penes a en Joan. És que jo m'agrada molt aquesta lota, després me va contar en Joan, diu, idò, ai no, però me diu que li agrada molt un jove que té 24 anys i que, clar, que no va anar a pensar. Jo li deia, no importa, te facis il·lusions, a mi m'agrada un jove, i no li deia qui era. Fins que llavors, jo què sé, varen anar en d'excursió, no t'ho perdis, anar d'excursió, anar de lluc a peu, de Bunyola. Però com que jo me n'anava a passar tot el vespre fora de que nostra, el meu germà va haver de venir a excursió perquè no estava bé i anàvem a lotes i joves de l'oficina. No? Molt bé, al cap allà. I allà va aparèixer, però clar, com que ell també havia anat amb una lota d'allà i aquella li agradava molt i ell per mi no anava de res després amb aquella, total, que amb el temps, i aquí un dia me va ser, ja li hagués escopit dins un ull. Vam anar a fer dinar d'empresa de Nadal i quan que vam a dinar me diu, a la menuda, nosaltres els grans m'on anem a ballar i tu ja te'n pots anar cap a que teva. I jo, tia, retrarà-me, i què, perquè m'aixerra així, saps? Però així va començar tot. Fins que llavors, a poc, i anaven a fer una volta tota junts i tal, i un bon dia me diu, bé, i què t'apareix? Que si nosaltres pensàssim qualque cosa i sortíssim un poc junt. I jo, innocent com jo, en sotem que el dia sospirat, li vaig dir. I jo no m'atén de pensar res, jo ja ho tenc ben pensat. I vaig arribar que a unes ties que tenia d'haver el pont d'estren un dia i ho pot dir. I com te van els amores, dic, i no va de res. I doncs ho digui, dic, qualque cosa, no, que no està bé. La qüestió, que no vaig dir res, per dir que vaig dir això, i hi havia una botella, però ja granat, allà. Me dic, i què? I què va passar? Quan tu li vas dir això? Dic que fa 3 o 4 dies que no me dirigeix la paraula. I aquell, perquè diu, és que l'assustares? Dic, amo, ell me va dir que m'ho podria pensar i que ja m'ho aniria, que ja li diria coses. I jo li vaig dir que jo ho tenia ben pensat, clar que jo ho tenia ben pensat, sincera que va ser una. Saps que era d'innocenta, jo? Claro. També normal que va anar bé i al cap per a festejar en 6 anys, eh? Claro. Quan comprarem aquest pis, quan venguérem a veure el buc, hi havia les columnes del primer pis, res més, eh? I el pagàrem a sustos. Pagàrem, ell va començar a pagar 3.000 pessetes cada mes. I després era que quan m'ordonessin la clau cada 2 anys, doncs, o això, els interessos anirien a part i varen fer números i varen comptar que si seguíem pagant les 3.000 pessetes cada mes, sí, però que més no podíem pagar. Jo no pagava res després, ho pagava ell. Però és que no hi havia més. Els pares, si tu havies donat tot en els pares, sí, però nosaltres, com que m'havia fet part, i nosaltres el que fèrem va ser que anàrem, però només anàvem al cine el diumenge, no fèiem ni un vermutet, nada, nada, nada, nada. En els toros sí que hi anàvem perquè son pare tenia un passe qualque vegada i jo no havia anat mai en els toros, però no m'agradaven. Clar, jo demanava coses i un moment ell em va dir, escolta'm, ara aquell un poquet, diu, perquè jo m'atén de concentrar, ell sí que era molt torero i son pare també, per això anaven els toros, però estava un rato més amb ell, res més. Ah, varen ser tempos d'orillos, però no, és que no canviaria per res, per tot, a lo millor els mals moments que he tingut llavors van ser un temps molt guapos, molt, molt, molt, molt.
2: I és aquí, quan tornem al principi del programa, el moment en què la nostra protagonista d'avui va haver de deixar la seva feina perquè les convencions donaven per fet que així ho faria i es dedicaria a la família plenament.
0: Que jo això ho he dut molt, molt, molt a dins jo. No, hi va haver dones perquè jo en tinc una amiga, molta amiga, que és major que jo, però si va haver d'estudiar, va ser totes tres germanes varen ser mestres i després ella se va fer bibliotecari. Però, clar, si ja vas de sa base, que tu no vols estudiar, pues t'has de cercar una altra alternativa de feina. I, claro, és que moltes empreses, quan entraves, la que me va... A la Unió Farmacèutica, no, jo vaig a la que me va... Però si te casaves, només n'hi havia una de casada, llavors ja no te volien a fer feina. Després ja se va obrir un poc més. Però jo, per exemple, quan vaig entrar en els abogats, la meva veïnada que se casava, que per això era que me va dir d'aquest empleo, me va dir, no diguis que festatges, si no t'ho demanen. Per això jo llavors, quan, de fet, els meus jefes varen venir a les noces i me varen regalar, perquè la tenen per allà de dins, ara no l'ompli tant, tot dos, una bandeja de plata. En aquell temps, quan hi havia unes noces, me vaig casar en dijous, se tancava el despatx, però no perquè jo fos més que les altres, no. Moltes petites empreses així se tancava i s'anaven a noces i no tens, però no. I jo vaig aconseguir fer feina de casada per unes missions que vaig posar en la meva mà. Com que tots dos feien banca i llavors xerraven molt de bancs i dels convenis i això. I un dels convenis, que ja festejàvem, no el guanyaren de fer de 8 a 3. Bonament si hi haurà més sort. I jo, com que sempre vull seguir fent feina, vull seguir fent feina, aquest vespre, parlant amb un pare, ell, no sé què se deia, però moltes vegades estaven dins el menjador de xerrant. Jo deia, bueno, menys mal que ja hem fet la festejada nosaltres, perquè se duen bé ells dos. I la qüestió que di i es conveni? No, no, el tomben una altra vegada. I dic, bueno, però jo, en aquest món, aniré seguint fent feina. I ell em diu, bueno, si guanyem el conveni, per això havia de cessar el treball, o sigui, passaran 4 anys més, podràs anar a fer feina. Jo vaig que allà, no va... Ah, molt bé, ben agraïda. La qüestió, ve l'altre conveni i guanyen de 8 a 3. I quan venen tots dos a confessar-se, tots dos més que un pasco, contents, diuen... Ell no se'n recordava d'això. I diu, de 8 a 3 l'han guanyat aquesta vegada el conveni. I jo dic, i jo també que l'he guanyat. Jo seguiré fent feina. Com que tu seguiràs fent feina? Dic, perdona? Tu vares dir que si feien de 8 a 3, que bueno, que podria seguir fent feina. Jo vaig dir als jefes, mem, puc venir a fer feina de més els matins? Faré una horeta més que la puc fer. Sí, dona, això mateix sou. Jo sortia a les dues, ell sortia a les tres, venia cap aquí, al principi m'havia d'aixecar a començar a fer dinar prest, però llavors ja no havia cuinat mai, però llavors ja em vaig desfer, o sigui, jo me donava vida, és que me donava vida, jo no sabia estar dins una casa i tota sola. de dir que me van dir, podràs venir un parell de dies més, quan veia de què va. Dic, sí, diu que tanquera amb el metge, sí. Dia 2 vaig anar encara més a fer... I dia 6 naixia sa nina, o sigui que va néixer un poquet tard d'hora ella també. 11 dies, no n'he tingut mai ja cap de temps. Ja tengo... Això quan tomba 7 mesos, no sé quan mai... Quan t'endreça l'altre. Això és un d'això. Però bé. Sí.
1: Us volia demanar un poc per l'esbarri, perquè clar, us vareu instal·lar aquí en uns anys que era quan s'estava poblant d'aquesta zona. Sí, que és cert que això està aferrat en els hostalets que ja existien,
0: Sí.
1: però tota la part aquesta
0: Tot això ho he dit fer.
1: de la plaça de Bous...
0: Aquesta no, aquesta ja era.
1: Sí, però que hi havia encara molt de solars buits al voltant.
0: En dir-te que aquesta finca, la nostra, era la darrera. Hi havia un botigoi de mala mort aquí darrere, en l'esquerra Paradel, i jo me n'anava per aquí, per aquests solars buits, a comprar aquí darrere. I per anar a Palma, perquè encara dèiem anar a Palma, en altres, els vells d'aquí. Me n'anava per Servies, que el meu home no ho volia. Me deia, no vull que te'n vagis per Servies, per Servies. I de tot aquest bosc fins a Palma. Era herbes, qualque maleante, però és que jo no m'ha fet mal Palma. I me n'anava cap allà. D'aquí cap a Can Boades, que tot és aquell bosc de Mercadona i tot això, no hi havia res. Hi havia Can Boades i Can Frau. Que Can Frau va fer que enviar el nom del carrer d'Eusebio Estada, que arribàs fins a Caseva, perquè Caseva ja era Camino Viejo de Bunyola, i trobava aquell, això, el Camino Viejo de Bunyola, no feia nom. I jo ho he vist en això. O sigui, que gasolinera, nada, res. D'aquí cap allà, tot ho he vist fer. A més, si tu penses en aquell temps, ara aquí, l'enrajolador va enrajolar la primera planta, les altres no, perquè hi va haver discussió, no sé per què. Però, per exemple, aquí baix hi ha un local que està tancat i està tancat perquè, altres circumstàncies, que el se va quedar guixaina. La fontaneria se va quedar llanterner. Llavors, en aquell temps, haver de cobrar, diguéssim, se quedava en un pis per feina. Entens el que te vull dir? Claro, ja mira quant de pisos, a lo millor ja, que eren de propietaris que potser el tornaven a vendre o l'alquilaven o hi anaven ells. Ara en Gaia mateix se va quedar un pis i aquests baixos de Noví va venir aquí perquè jo aquesta loft, que és l'oblidat de sa vida, allà on feia jo feina duent ses nòmines de molt de constructors i tot aquest que val, i jo i eres petit de germans. O sigui que... I sa gent que va venir aquí damunt jo eren els de l'estany de la placeta del Capitol. O sigui, gent que potser comprava una casa nova, el Saboner, que dic el Saboner perquè l'altra finca era de Saboner i també la varen donar per edificar, pues també ja va comprar de Montplanos un pis, però ell va voler quatre habitacions perquè ja tenia gelotes grans. I la van llevar, que era del mig, també es tenia dues habitacions. Clar, també era més barat, dues habitacions. Però ben que dir que era normal que moltes finques fossin dels mateixos...
1: Constructors de la finca, sembla la mateixa gent que havia participat.
0: Exacte, sí, molts, en aquell temps, sí. Però jo què te diré, l'Esperança no. I Pio XII ja la
1: Sí, que
0: coneixia,
1: era
0: però jo...
1: Rodríguez de Maeztu, no?
0: Antes Ramiro de
1: Dani
0: Maeztu
1: Rodríguez de
0: i
1: Maeztu.
0: llavors Pio, ah no, Pio XII, però en canvi Pio XII va entendre Don Blas, però és que tot aquest carrer d'Arquitecto Ben... Aquí no, però Arquitecto Ben Nasser, que començà nosaltres per aquí, tot eren aquells xalets tan guapos que només n'hi ha tres o quatre. En el final n'hi ha dos,
1: Que
0: més
1: sembla
0: aquí
1: lògic.
0: n'hi ha un que és una guarderia, també. Pio XII té xalet, que el varen comprar.
1: Xalets, perquè realment estaven a les afores de Palma i donen
0: Claro.
1: per fet que eren llocs on la gent
0: Puticlots.
1: venia
0: No totes aquestes cases,
1: de
0: qualcuna.
1: vegueria.
0: Però, passat Arquitecto Ben Nasser, tot allò d'Amanecer, tot eren puticlots. Tot allò d'Amanecer, perquè Amanecer nosaltres, en sa abuelo, era allà on tenia ell el xalà, I tot allò eren xaletets, i la gran majoria, no vull dir tots, però la gran majoria eren cases de cites.
1: I era sabut.
0: Home, però jo no, perquè, sí, perquè jo sempre amb aquest aspecte, com que me volien tan innocenta, no t'ho pots imaginar, no t'ho... més normal que quan me vaig casar, vaig topar en l'home meu. Perquè és que les cases... Si jo, el meu germà petit, li guanyava de 15 anys i no mo mare ni mon pare m'ho havien dit que estàs embarassada, jo és perquè vaig veure que engreixava. I vam haver d'agafar dos pisos allà en missió, perquè un amor bastava. I mo mare va dir... Claro, va dir, ara sí, ja se m'hi va jo. Perquè va dir, i ara perquè has dit que aviat no hi quebrem? Dic, va dir, perquè aviat era el volument. I dic, mamà, i que no la veig? I no te perdis. De la meva germana petita, s'adoptada, dic s'adoptada, perquè mos desperta un dia, mon pare, jo li guany de 9 anys, exacte. Un de matí, d'un menjar de matí, me diu, a la nens, xiqueu-vos, que anem a missa i després hem d'anar a veure la mamà. Dic, i la mamà, bones? A la clínica d'en Roger quedant operada de fetge. Anem a missa, anem a la clínica de Roger, i el papa diu, oh, entrarem tots aquí, el meu germà darrere, i jo, op, i veig, ma mare, un bebè que tenia un tio meu capellà, que no era tio, no tenia de sang, però vamos, després de mon pare, ell, era ell. I tant se porta, dic, papa, mos hem equivocat. Com que mos hem equivocat? No. Dic, hi ha un bebè, hi ha un infant, vaig dir. Dic, i no, aquí no? Diu, no, no, no, entra. Sé quina va ser la versió oficial, perquè mos havia mostrat una vitrina, això era la roja petita, figura't. Aquí, en el cul, hi havia cosit mo mare, la panxa de mo mare, i tal. Quan havia passat l'avion, havia de deixar aquest infant i no sabia anar on. I varen dir a mon pare i a mon mare, veurement si el vol dir, i varen dir un més o menys, i nosaltres ben tranquils. 9 anys, vol de tenir aquesta. No, no són potadetes, eh? No,
1: clar, però fascines les voltes que arribaven a donar per no
0: explicar. Per tan natural.
1: Tan senzilla.
0: I ara que sí, que tinc un net.
1: I després, en la innocència que t'entregaven en el matrimoni, perquè, clar...
0: No t'he dit jo que vaig tenir una sortada.
1: Les nits de boda devien ser divertides, també, perquè...
0: En dir-te, que jo això no ho sabia. Me va dir el meu home en el viatge de nòmeres. Diu, què te penses que m'ha dit ton pare quan? Perquè me n'anaren tot el mateix dia. Dic, què te penses que m'ha dit ton pare antes de partir? Dic, jo que sé que t'ha dit mon pare qualsevol cosa, perquè també el va per posar en salsa. Diu, ves ben alerta que aquest cisent no està del focat. Però això no m'ho va dir tot d'una tampoc.
1: Ja.
0: Tu t'imagines? Tu t'imagines? Eren molts així.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Francisca Vidal Moy pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també a la seva filla Immaculada Sorada i al sempre atent Rafael Gelabert. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment us podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marie Sanderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Nosca Mores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 675 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Jorge Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 13 de setembre de 2026 i, abans de res, el proper dijous, dia 17 de setembre de 2026, a les 8 del capvespre, volem fer una altra de la ja més que tradicional, podríem dir, crec que serà l'any que en fa 12, que feim una passejada conjuntament amb l'Ajuntament de Palma per mort de la Setmana Europea de la Mobilitat. És una d'aquestes sortides on, bé, el que feim és contar el mateix que a la ràdio, però en el carrer, anant pels jocs on haurien succeït fets misteriosos, legendaris, o que tenen relació a la història, o anècdotes que, bé, que crec, pensam, que poden cridar l'atenció. I bé, els que ja mos coneixeu ja sabeu de què va el tema, i els que no, i de potser serà una bona ocasió per saber-ho, com sempre és una activitat gratuïta, així que si vos ve de gust, com que demà, és a dir, realment, d'aquí menys d'una hora, s'obri el plaç per poder-se inscriure, i de, els que mos esteu escoltant, ho podeu fer des d'ara mateix. Ara en Sergio, si un cas, dirà les formes de contacte, que són les nostres habituals, i com sempre, on podeu comunicar a nosaltres. I després, per altra banda, l'altre dia vaig topar amb una notícia relacionada amb l'astrofísica i les tempestes solars, una notícia bé publicada aquesta mateixa setmana en el diari El País, on un astrofísic, Héctor Socas, va dir, se va posar com a titular, que si una civilització extraterrestre topés en nosaltres, serien ells qui ens haurien de tenir més por a nosaltres que nosaltres a ells. Ens parla també de que hi ha massa pessimisme, de fet diu que el pessimisme està de moda, és cert, serviria pels acomiadaments, perquè a més diu que abans s'imaginava un futur meravellós, abans la ciència-ficció, quan s'imaginaven el futur, i d'això sempre era un món meravellós. En canvi, ara et sol imaginar un futur distòpic. I bé, aquest senyor ha publicat ara fa poc un llibre, Horizontes de la civilització, ho ha publicat en Planeta, que diu nada contracorriente del fatalismo imperante desde el subtítulo, una mirada optimista al futuro de nuestra especie. Jo no ho he llegit, però veig que ell, l'autor, és optimista, parla dels avanços tecnològics, parla d'humanisme, de racionalitat, de fugir de superxeries, d'intel·ligència artificial, tant de moda aquest dia és, per cert, una altra vegada, i sempre amb la por.

0: Però anem amb el que volia dir. Li demanen en aquest article del País, de dia 9 de setembre d'enguany, 2026, a Mem què creu que passaria si trobéssim una civilització extraterrestre, si seria més com a la pel·lícula ET o més bé com a Mars Attack. Ell diu que més com a ET, però que no creu que s'arribi a tenir contacte físic amb altres possibles civilitzacions perquè les distàncies són enormes i no acaba de creure tampoc que es pugui mantenir ni tan sols una comunicació mitjançant senyals. Afegeix que una societat que arribés en aquest punt també hauria avançat de manera social, hauria avançat socialment, i que per aquest motiu, sí, la civilització més avançada debería tenir miedo de la menos avançada. La història demuestra que a medida que progresamos tendemos a ser más cuidadosos. Hoy, por ejemplo, esterilizamos las sondas espaciales para no contaminar otros mundos. No veo sentido a esas historias tipo Independence Day o V, en la que los extraterrestres vienen a invadirnos para robarnos el agua, comernos o esclavizarnos. Una civilización tan avanzada probablemente tendría cubiertas esas necesidades. Lo más lógico es que sintieran curiosidad por estudiarnos, igual que nosotros estudiamos una especie recién descubierta. Bé, no sé si voleu comentar res. La veritat és que allò m'ha sorprès, aquest article amb aquest titular.
1: Bé, a mi ja m'heu vist fent gestos
2: i senyals.
1: I senyals. Bé, el de sempre, una vegada més nega la història de descontacte extraterrestre al llarg del temps, dels segles, dels mil·lennis, podríem dir. O sigui, per començar. Però, o sigui, és una postura tradicionalista científica.
0: Però ho nega, en principi, per qüestió precisament d'estadística. No nega l'existència de civilització. O el manco però, en aquest article. A Lliure no l'hem llegit. Estic parlant d'un article del País.
1: Sempre, sabeu que defens fermament el contacte amb els altres mons, no d'ara, sinó des del principi de la civilització. Però en el marge d'això, tampoc té gaire sentit, pens, això que diu de que mos hauríem de tenir por a nosaltres. Un exemple molt senzill. Basta que mos duguin no 100 anys de distància tecnològica, que no moral, tecnològica, o 50, o 25, si voleu, o manco encara. Exemple molt ràpid. Penseu si la tecnologia militar, estic parlant, que existia en el nostre planeta a l'any 1938 i seguia via en 1945.
0: Sí, només en 7 anys se va modificar tot sistema armamentístic a nivell internacional, evidentment.
1: O penseu la carrera de l'espai dels anys 60.
0: Sí, que només en 10 anys se va avançar el suficient com per poder arribar i tornar.
1: Idò, basta que una hipotètica civilització d'un altre món mos dugui dos dies d'avantatge que es queda i posa nosaltres. És a dir, moralment, amb aquests dos dies no haurà avançat lo suficient com per no fer segurament ús d'aquesta tecnologia.
0: Clar, jo sempre he pensat que si són semblants ètica i moralment en els éssers humans, quan vegin que poden treure un benefici, pel que sigui, ho aprofitaran. Això, sempre ha estat així, a la història de
1: això,
0: la Terra.
1: Sempre i quan legalment mos poguessin atacar. Perquè si ho mirant tot d'un caire antropocentrista, que és el que està fent aquest bon home, i pensam que les nostres regles valen per tothom, si nosaltres tenim regles i protecció contra els més dèbils, en principi, o contra espècies amenaçades, o contra pobles perduts a la selva, i no ens podem atacar, en principi, no ens podem fer res dolent, per què no pensar el mateix a nivell còsmic?
0: Bé, però és que aquí hi ha dues, jo crec que hi ha dues coses. Si és que arriba fins aquí, arriba d'una manera oficial, governamental, per entendre-nos, de qualque lloc de l'espai, arriba aquí d'aquesta manera, pues, tal vegada sí estarà subjecte a unes normes, clar. Però si és gent que no ha de donar comptes a ningú, passarà, això és molt fàcil. A l'Amazònia, cada vegada que volen més terres, s'acarreguen en els que viuen allà, que ningú sap qui són i ni se coneixen, i aquí no passa res. Però, en canvi, a Sentinel del Nord, com la Índia ho protegeix, aquests senyors poden estar visquent a una illa més petita que Formentera, que se calcula que potser viuen com els darrers... Bueno, parlen de que varen arribar fa 70.000 anys, però és igual, com se podria viure fa 10.000 anys. Així és com viuen actualment, en principi, a Sentinel del Nord, i ningú pot arribar-hi perquè el govern ho prohibeix. Però que quan qualcú ha volgut arribar, els habitants realment han rebutjat l'atac. Clar, però estan protegits, en aquest cas, per la Índia, si no vaig errar, però en canvi els de l'Amazona, els de l'Amazonia, aquests no estan tan protegits, malgrat si hi ha acords i coses d'aquestes, però realment s'està desforestant. No hi ha més que veure les imatges satelitals.
1: També tenim furtius, caçadors furtius.
0: En això me referia. És I si és que arriben aquí, són uns furtius...
1: Furtius còsmics, per què no?
0: Exactament. Llavors, això és molt mal de determinar.
2: Sí, i ara un poc a lo que estàveu dient. És a dir, la pregunta és avançament, és progrés? Vull dir, al final, el que sempre dic, ho estem jutjant les coses en els ulls del present i també de la postura de la terra. Vull dir, però són les mateixes normes, han d'aplicar les mateixes normes a possible gent que pugui venir de fora. És que al final el que fa ell és aquesta estructura tan clàssica que deia en Borja.
0: Sí, i a més, a dia d'avui, tots civilitzats i tot això, però cada dia hi ha mostres de com poderosos occidentals s'aprofiten de sa fam, podrem dir, d'altres, i de sa feblesa d'altres, per treure un profit. I això és de sempre.
1: De fet, si no record malament, ara que estic fent un pot de tertúlia curiosa i simpàtica, aquesta mateixa setmana, damunt el que dius tu, ha tornat a sortir aquell famós i espantós cas de les caceres humanes de Iugoslàvia durant la guerra.
0: Per exemple.
1: Com a mostra de brutalitat dins el progrés.
0: Exactament. De la bestialitat humana que, tant de bo, si aquests alienígenes no fossin com nosaltres.

0: Bé, sí, que van passant els minuts i no han fet sumari. Però és que aquesta música que has triat avui, Borja Rigo, és molt bona. Sinto sumari i començam.
1: Començarem aquest programa 675 de Font de Misteris parlant d'una curiosa història de l'illa de Menorca. Coneixerem el que va succeir amb el general Chanzi i el seu naufragi a principis del segle XX. Al Contes i Rondalles de Nairena Font escoltarem algunes històries relacionades precisament amb els naufragis. I per la darrera part del programa coneixerem la relació entre Jesús i Egipte amb en Borja. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X, i Font de Misteris IB3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa podeu fer de diferents formes. Mos podeu escoltar en directe a FM, a través de DAB+, a ib3.org o a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'IB3 Televisió a totib3.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I de començar amb tu, Sergio Rigo, i bé, vens amb una altra història apassionant i plena de curiositats, en aquest cas una tragèdia que va marcar un abans i un després a la navegació a Menorca. Quan vulguis, món diversos, Sergio Rigo.
1: Idò, sí, avui a món diversos mos anam fins a la costa de Menorca per recordar el naufragi de General Chancy, un vapor francès que feia la ruta entre Marsella i l'Agell i que acabà el seu viatge contra els penya-segats de Punta Nati. De totes les persones que anaven a bord, només en sortí un en vida, Marcel Bódez, un empleat de duanes. La seva història mos acosta allò que va passar aquella nit del 9 en el 10 de febrer de 1910, quan un fort temporal del nord convertia aquell tram de costa en l'escenari d'una de les grans tragèdies marítimes de l'illa. El general Chancy pertanyia a la Companyia General Transatlàntica. La revista de Menorca, que recollia la notícia del desastre, el descrivia com un vapor de 2.273 tones, capaç d'arribar en els 18 nusos. Però ni les característiques del vaixell ni l'experiència del seu capità bastaren per evitar que, enmig del temporal, acabés estavellant-se a prop de Torrenova, a la zona de Punta Nati. Quan es produís l'impacte, estaven a punt d'arribar a terra, però arribaria a exigir superar les onades i enfilar-se per unes roques escarpades. El vapor s'enfonsà i, de tots els que viatjaven, només Bódez aconseguí sobreviure. Segons la crònica de l'època, Bódez passà hores entre les zones i trobà refugi en una esquerda de la roca. Des d'allà aconseguí arribar a la possessió de Son Escudero, on José Coll Marquès i la seva família l'auxiliarien, i a la mà quedaren els passatgers i els tripulants amb qui havia compartit la travessia. Les fonts no donen totes el mateix nombre de persones a bord, però sí que coincideixen en aquest fet. Ell va ser l'únic que va sobreviure. I mentre Menorca coneixia l'abast de la tragèdia, començava també a plantejar-se una pregunta. Com havia pogut acabar aquell vapor contra la costa? El temporal hi tingué un paper determinant. També s'han apuntat un possible error de rumb, la mala visibilitat i la dificultat de reconèixer els penya-segats dins la fosca. Les causes exactes continuen en discussió, però hi havia una circumstància que preocupava especialment. Aquell tram de litoral no disposava d'un far que advertís els navegants de perill. La revista de Menorca se demanava si un millor enllumenat de la costa nord hauria pogut evitar el naufragi. El far de cavalleria quedava lluny i la necessitat de senyalitzar a Punta Nati se va fer encara més evident després del desastre. La pèrdua del general Chancy fou un dels impulsors decisius perquè pocs anys després s'inaugurés un far. Però abans d'aquella resposta vengueren els dies de cercar les víctimes i enterrar-les. La mà anava retornant els cossos que rebien sepultura en el cementari de Ciutadella i la revista dedicava el seu record en els morts, a les famílies i en el poble francès. I avui, quan contemplam el far de Punta Nati, també podem recordar aquesta part de la seva història, la d'un vaixell que no arriba a port, la de les persones que hi perderen la vida i la d'un home que aconseguís sortir de la mà i trobar ajuda en una casa de Menorca. Què vos pareix?

Idò, un altre tema fascinant, que a més varen citar, i veu, només per sobre, ni més ni manco, que en el primer programa de Font de Misteris, perquè era quan feia just 103 anys després d'aquells fets que has estat comentant, Sergio, i nosaltres ho vàrem fer el 9 de febrer de 2013. És a dir, fa un caramull d'anys, d'aquesta desgràcia marítima i de Font de Misteris, també. Però, bé... El tema és molt apassionant i, de fet, quan me digueres que parlaries d'aquest tema, et vaig comentar que m'agradava, però també per la part de la curiositat, també, de supervivent. Bé, i per moltes coses. Bé, anem a veure qualcunes d'elles.

Tres dies després, dia de 9 de febrer de 1910, també el diari d'Eivissa torna a fer una publicació on parlen d'aquesta desgràcia i bé, diu que ells, aquesta notícia, la varen treure d'un, diuen, periòdico de Mahón i ens parla dels accidents que varen ocórrer allà en els darrers anys. Diu, la costa norte d'esta isla, ho diu per ser de Menorca, ha resultat siniestra en los 12 últimos años para la Compañía General Transatlántica Francesa. Pues desde 1898 hasta hoy hemos visto estrellarse tres vapores de su magnífica flota en la expresada costa. El Ville de Rome, que naufragó en la madrugada del 22 de marzo de 1898 en las inmediaciones del Can Negre. El Is Pereir, que embarrancó en arrecife contiguo a Cala Mezquida en la madrugada del 6 de octubre de 1906 y resultó totalmente perdido, y el general Chansi, que acaba de estrellarse en las inmediaciones de Ciudadela. Diu que, afortunadament, els dos primers no varen tenir víctimes mortals per mort de que el problema no era la mala mà. Diu que era la cerrazón de l'atmosfera i que el general Chansi passaria, com així va ser i com així ha estat, passaria a los anales de los desastres marítimos, perquè diu que només va salvar un passatger. També diu que de manera miraculosa i que no sabien la quantitat de morts, encara que creien que no baixaria de 150, com així va ser.

Entre tripulació i passatgers hi havia d'haver 157 persones que anaven a les colònies franceses del nord d'Àfrica, i entre ells hi havia tot tipus de gent. Hi havia militars, hi havia turistes, gent que anava per feina, hi havia migrants, gent que tornava a casa o que anava de visita. També hi havia gent que viatjava en primera classe, a segona, tercera i quarta classe. També hi havia, per exemple, artistes de vodevil que anaven cap a Argel. Hem de pensar en un Argel que encara era sota dominació francesa. Bé, en resum, que hi havia tot tipus de gent, de totes les edats, de diverses nacionalitats, també de diferents condicions socials. I bé, gent que quan a les 5 de la matinada el vaixell va pegar contra les roques, va pujar a coberta del vaixell a menys que era el que havia passat. I en aquell moment, un cop de mà se'ls adugué a l'aigua. I va ser la primera gran desgràcia.

I ja després es va enfonsar i, fa, i se'n va dur la resta de vides, no? A excepció de la de Marcel Baudet o Roudet. Aquest senyor, que no era tripulant, com varen dir a les primeres informacions, era un passatger, va caure a la mà, però va aconseguir arribar a terra, va aconseguir aferrar-se en els penya-segats i pujar una mica per evitar que la mà se'l dugués. Són uns penya-segats que déu-n'hi-do. Però ell va aconseguir refugiar-se, va acabar la tempesta, va esperar ella que acabés la tempesta i va poder sobreviure. Va pujar fins a dalt, anava gairebé nu, descalç, banyat, desesperat, esgotat. Estic parlant del febrer, eh? Febrer fa fred, eh? I bé, va caminar uns quilòmetres fins a arribar a una casa, a Son Escudero, i allà li van donar de berenar, però clar, no entenien ni qui era ni d'on sortia, un tipus així que, a més, parlava francès i, clar, no entenien ni el que deia ni entenien res. Així que hi va agafar un bocí de carbó i va pintar a una paret un vaixell i a sota va escriure General Chancy i en francès va escriure 100 homes morts. I ben aviat el varen entendre.

Li varen deixar roba xuta i el varen dur a que veiés en el jutge de pau de Ciutadella i també a veure l'agent consular francès. I bé, se varen posar tots en marxa, però, malauradament, mentrestant, el vaixell s'anava enfonsant i, com han dit, varen ser bastant més que 100 morts.

Encara així, la sort va ser que en aquella ocasió el vaixell només entre cometes, però només duia d'haver 160 persones, perquè un pocs anys abans va recalar les nostres illes, aquest mateix vaixell, en 350 persones. Però el cas és que aquell pic no tenia previst anar a Menorca. Va ser perquè es va desviar de la seva ruta precisament per mort del temporal i com que anava una mica perdut no se'n va adonar que era a sobre, no?, dels penya-segats i ja ho hem vist. A més, no va ser l'únic cas. Com he dit, en pocs anys va haver tres greus accidents marítims francesos en aquella costa. Una costa que només tenia un far situat a l'illa de l'Aire i que va resultar del tot insuficient, malgrat també n'hi havia un altre, que era el de cavalleria. Era aquesta una ruta molt important pels francesos perquè l'empraven, com he dit, per anar al nord d'Àfrica. Així que va ser el propi govern francès el que va demanar que es construís, que se va fer tres anys després, un far, el de Punta Nati. Va ser dia 14 d'agost de 1913, quan es va començar a fer servir un far que es va fer per mort del naufragi. I ja després podem entrar en la part més misteriosa. Per exemple, l'únic supervivent, que per cert, ja ho he dit, sembla que es deia Marcel Bodez, i de... va dir que va sortir del camarot i va pujar coberta realment perquè una mena de força interior, com un pressentiment, com una mena de premonició, li va advertir i que per aquest motiu també es va posar a salvavides. Vaja quines coses, no? Perquè he dit que un cop de mà se'ls va dur a tots per davant, i ahir també. I el resum dels fets, un pic ja l'accident, mos ho descriu magistralment un testimoni, era un nin que va presenciar aquells fets, que nin es deia Francesc de Borja Moll, i a la seva biografia ho explica, diu, l'any següent, 1910, vaig rebre una altra sotregada emocional. Un matí d'hivern començàrem a veure un moviment precipitat de gent que davallava per la costa de la font cap a d'altes penyals i seguia pel camí que condueix a l'abrupta ribera del nord. Vingueren a cercar mon pare, que pel seu càrrec de tècnic d'obra municipal era el cap de servei de bombers, i se n'anà presosament en la mateixa direcció després de dir-nos hi ha hagut un naufragi. El vapor general Chancy s'ha anat a fons. Quan tornà ens donà detalls. En nit tempestuosa, el vaixell francès havia embestit els espadats del cap de Nati, havia fet explosió i s'era afonat en tots els tripulants i passatgers. Només un passatger aconseguí salvar-se, llançat sobre un relleix de roca, passar la nit immobilitzat dins la fosca, i quan fou de dia, aferrant-se en cletxes i regruixos, arribà a escalar aquells penyals inaccessibles i es trobà terreny pla, però de celt, tot roquissà dur i ple d'arestes, damunt el qual els seus peus descalços apenas podia caminar. Cansat, fomolenc, enfredorit i sagnant, arribà a son escudero, on fou acollit amb hospitalitat caritativa, i l'amo, o mesover, del lloc va anar a Ciutadella a donar notícia del desastre i del salvament del pobre nàufrag. Durant setmanes anaren apareixent dins la mai damunt les penyes de la ribera cadàvers i altres despulles del vaixell desaparegut. Un torpediner francès vingué al port de Ciutadella i desembarcà un destacament de marineria que assistia a l'enterrament dels cossos recobrats. Encara em sembla veure la desfilada dels mariners que tomaven del cap de Nati on havien anat a retre honors fúnebres a les víctimes del naufrag. La catàstrofe del general Chancy va determinar la decisió de construir en el camp Nati una poderosa farola que contribuís a evitar altres topades de vaixells amb els aspres penya-segats d'aquella costa. A un altre llibre, en aquest cas Naufragios y siniestros en la costa de Menorca, d'Alfonso Buenaventura, mos mostren aquesta altra descripció molt més feresta. Por el aspecto que se nota en los cadáveres que flotan,

de Menorca Màgica, d'en Carlos Garrido, on en el capítol del naufragi aquest diu: el funeral por las víctimas que tuvo lugar en Ciutadella constituyó todo un acontecimiento y el ayuntamiento puso en marcha una cuestación para levantar un panteón a las víctimas en el camposanto de la ciudad. Allí lo encontramos todavía. Está rematado por un ángel que sostiene un ancla en sus manos, bajo el que un relieve representa la trágica estampa del buque chocando contra los acantilados. También en el lugar donde tuvo lugar el luctuoso hecho era colocado en 1911 una monumental cruz de hierro en recuerdo de los muertos, muchos de los cuales jamás fueron hallados y reposan bajo las agitadas aguas del negro a un azul noche de este lugar desolado. Tal vez salgan algún día, como en la pesadilla. O quizás sean los tripulantes de esos barcos fantasmas que surcan de vez en cuando las aguas someras de Menorca. Por dos ocasiones avistaron cerca de Fornells naves a la deriva y sin tripulación, cuyo origen y destino se desconocen. Y el año 1813 los periódicos publicaban la noticia referente al hallazgo por parte de una fragata británica de un bergantín con carga de palo, café y especias que fue remolcado hasta Mahó, abandonado y sin gente alguna desde 25 leguas al sur de la isla. Bé, magistral, com sempre, en Carlos Garrido. I, per altra banda, hem dit que el vaixell es deia General Chansey. I el general aquest, que el general que dona nom al vaixell, va ser un home amb una vida curiosa, clar que sí, que va començar precisament de timoner a un vaixell, però, com que es marejava, va deixar la marina i va acabar sent general d'artilleria, amb una fulla de servei, diuen que impecable, i va acabar sent senador vitalici. Va arribar quasi a ser president de la República Francesa sense presentar-se, que és el més fort d'això, i bé, senador vitalici, que ho he dit, i ell és l'autor de la frase «Feis homos, que d'ells farem soldats». Però ara no ve en el cas això, però sí això de la seva dona. Resulta que quan es naufragi, el poble menorquí, tothom es va implicar en l'ajut, en els homenatges, empatia, solidaritat cap a les víctimes i els seus familiars. I la curiositat és que 35 anys abans, per mort d'una tempesta, fent la travessia inversa de la que va fer el general Chansey, un altre vaixell va quedar a la deriva. I de Mahó va sortir un vaixell a rescatar-lo. I en ell viatjava una senyora que, en agraïment del tracte, va donar per a la beneficència menorquina 100 francs. I era precisament la dona del general Chansey. Curiositat de la història. Però en qualsevol cas, vaja quina tragèdia. El mes d'agost d'aquell any, 6 mesos després, encara es trobaven cadàvers surant per aquella costa. Però clar, que, també com sempre, no? Hi va haver qui va treure profit. Les restes del vaixell varen ser venudes per 24.500 pessetes i sembla que varen fer molt bon negoci, perquè el vaixell va costar un bon grapat de milions de pessetes. En aquest cas, pagaven en francs francesos, lògicament. I bé, hi ha un caramull de curiositats gairebé perdudes, no?, en la memòria del temps, encara que a dia d'avui sí que hi ha en Escodolà de la Torre Nova, a Menorca, un monument que recorda la que va ser una de les més grans tragèdies accidentals de Menorca. Uns fets que van sortir publicats a premsa menorquina de l'època i ho varen expressar així. Varen dir: «Nos limitaremos hoy a consignar tan sensacional catástrofe marítima que mejor que con tinta quisiéramos escribir hoy con lágrimas de nuestros ojos y sangre de nuestro corazón».

I ja aquí som, molt ràpid, dos bonus track. Eh? Per una banda, hi ha qui diu que l'únic supervivent hauria sobreviscut perquè realment ell sabia el que passaria, no per l'estranya sensació o premonició que va dir que va tenir, sinó perquè ell hauria estat implicat en un sabotatge. La veritat és que costa creure-ho. I, per altra banda, he

0: trobat a premsa de l'època que pocs anys després es va presentar a Marsella, a la comissaria d'esport de Marsella, en el sud de França, un peixater dient que s'havia trobat a la mà una botella amb un missatge. Un missatge que deia: «Socorro, yo me hallo en la isla de Mallorca, en una cueva, náufrago del general Chansi. Me alimento de pescado». I duia també una signatura, Valentí de Vall. Hi havia dubtes de si seria o no certa, de si se podia tractar o no d'un bromista. Supòs que ja mai no ho sabrem. I de fer-me una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
2: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Seguim agafant de misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, a Ràdio Pública de les Illes Balears, a Manal, que mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, idò, per avui, per començar, si hem de parlar de desgràcies marítimes, d'enfonsaments de vaixells, jo crec que ens pot servir el llibret de Namades titulat Leyendas y tradiciones marineras de Catalunya, on trobem, per exemple, aquesta referida al que es coneix com vaixells fantasmes. És la titulada El barco de los esqueletos i conta tal que així.

Entre els diferents i farers vaixells fantasmes en figurava un de tripulat per esquelets, una nau de casc completament negre, que duia pintada una enorme calavera a la seva popa. Dels pals pengen ossametes i esquelets humans en lloc de gallardets. Aquesta nau maleïda va ser pirata. La seva tripulació, heretge i descreguda, feia burla de les coses sagrades. Una certa nit de Nadal, un dels seus mariners va manifestar desitjos de complir amb el precepte d'assistir a la missa d'esgai. Els seus companys van acollir els seus desitjos, riallades, i van voler acompanyar-lo amb intenció de fer burla de la missa i de tot el que veiessin. Una vegada al temple, una força misteriosa els va impedir el seu propòsit. El mariner aquell que era creient no va voler tornar a embarcar-se. Tornen a bord el patró i la seva gent i la nau, per ella mateixa, tota sola, va iniciar una ràpida navegació que diuen que durarà tota l'eternitat, sense poder aturar mai i sense tocar mai cap port. Aquesta nau navega sempre a la deriva i apareix cap a l'horitzó, on la seva silueta destaca, tràgica i fúnebre. La seva vista anuncia un naufragi i la mort segura abans de 8 dies. Dels que l'han vista, ningú ha sobreviscut més d'una setmana.

Diu que mai se sap on pot estar, però que s'ha d'evitar veure-la. Clar. I bé, per continuar amb el tema, com que la setmana passada ja comentaren damunt alguna història que estava relacionada amb els clàssics grecs, avui, ja que hi som, també. Perquè, clar, pot ser que aquell home, Marcel, el sobrevivent del general Chancy, després de l'experiència viscuda, volgués fugir de la mà per sempre, no voler saber res més. Si fos així, seria semblant a aquesta altra que va deixar recollida Celestí de Bessa, a l'Arxiu de Tradicions Populars, publicat l'any 1935, i que conta tal que així.

Conten que el fundador del mariner de Sant Pau de Segúries fou un mariner vingut de les maresmes de l'Empordà i mai va dir de quin poble era, perquè li causava gran tristesa de recordar-ho. Era molt diligent i amb el seu treball va guanyar doblers per a comprar-se un vaixell i feia viatges a Barcelona i a Mallorca, transportant mercaderies i li anaren tan bé els negocis que va fer-se una casa a la vora de la mar, on vivien la seva dona i els seus fills. Però un dia de tardor varen girar-se forts llevants i tan mala mar que les grans onades s'estavellaren a les costes de Provença, al seu vaixell, i ell va salvar-se de la mort de miracle.

o va a perdre tot en el naufragi. Només li va quedar la roba que duia posada. Així que demanant caritat i a peu, se'n va anar cap a les maresmes de l'Empordà per anar a casa seva. Però en arribar va poder comprovar com la mà també s'ho havia engolit, la casa i a la seva família. Ell va maleir amb molta ràbia i vençut pel dolor i la desesperació, va caure sense sentits damunt d'un bancal de sorra, desesperat i maleint sempre la mà. I així va estar 3 dies i 3 nits, plorant, sense menjar ni beure. Després va tornar a mirar-se de fit a fit la mà, la va tornar a maleir i va jurar fugir-ne lluny, ben lluny, tan lluny on no l'hagués de veure mai més. Va carregar-se a l'espatlla un rem i, sense dir res a ningú, va començar a seguir un camí que el conduís a un lloc com més lluny millor de la mà, la que s'havia engolit la seva fortuna i la seva família. Després de caminar molt arriba als estanys del Baix Empordà, però va fugir-ne ràpidament i, deixant el camí que seguia, n'emprengué un altre que li va aparèixer que l'allunyaria de la mà i va començar a dirigir-se cap a la Garrotxa, cercant les altes muntanyes. Arriba a Banyoles, on va notar que la gent ja era diferent de la de Marina. Però va fugir-ne de seguida, tot just va donar-se de l'estany, cregut que era una entrada de mà. I seguint per la via romana, va arribar a Besalú. Se'n va anar al mig de la plaça i va descarregar-se el rem i va preguntar a la gent que el rodejava. «Sabeu què és això? Un rem per fer caminar les barques», varen respondre-li la gent de la plaça. El mariner torna a carregar-se el rem i emprengué la seva ruta i, seguint la vora del Fluvià, arribà a Argelaguer. D'allí, pujant sempre per la via romana, va passar per Castellfollit de la Roca i no va aturar-se fins que arribà a Olot,

En aquesta població, com que està molt arraconada i enmig de muntanyes, es cregué que no coneixerien res de mà. I mostrant-los si el rem, va demanar als curiosos de la plaça que se'l miraven. «Podríeu dir-me què és això?» «És una pala de barca», va respondre-li un vellet. També marxà decidit, i més envant es troba uns pastors que també identificaren el rem com un estri nàutic. El mariner encara va trobar que aquells pastors sabien massa bé coses de mar. I va continuar la seva ruta. Un cop va haver passat al cim del Capsacosta, no es torbant a arribar al poblet de Sant Pau de Segúries. I arribant a la plaça, trobar pastors i pagesos i mostrant-los el rem, els preguntà: «Sabeu què és això?» Un pagès va dir-li: «Això és un culler que serveix per remenar farines». Un altre va replicar-li: «És una cullera grossa o una pala per a remenar el blat de moro». El mariner va tirar a terra el rem i digué: «Aquí és el final de la meva ruta i em quedo tota la meva vida en aquestes muntanyes, perquè aquí els seus habitants no saben res de la mà».

va posar-se a conrear terres i amb la seva intel·ligència aviat es capacità en els negocis de pagès. En poc temps va tornar-se a casar i va començar la construcció de la masia tan coneguda amb el nom del mariner de Sant Pau.

0: I jo suposo que aquí la pregunta seria: com va arribar enmig de les muntanyes gironines aquesta llegenda?
1: I és una bona pregunta, sí, i a més serveix per veure com es van repetint al llarg del temps i de l'espai aquestes històries on sovint troben nexes. En aquest cas, que cita tu, les sempre fascinants terres gironines, que, per cert, quan contaves en el principi això del mariner, quan es tira a terra i comença a maleir, allò m'ha recordat l'escena d'en Charlton Heston a la primera versió del planeta Los Simios, la primera i magistral, si se'm permet, de quan diu allò de jo os maldigo. Però sí, millor si aquesta seria una altra història. I de res, Irene, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: No sé si, Borja, aniràs per aquí, perquè dius que vas parlar del Bon Jesús. No sé si té relació amb això que t'agrada tant de dir que el Bon Jesús va néixer a l'estiu, bé, pel mes d'agost, encara som a l'estiu, o no sé si vas per una altra banda, però que segur que mos sorprens, Borja Rigo, quan vulguis.
1: No, i de sí, justament volia parlar d'això. Fa més o menys 3 setmanes que va ser... se va commemorar el naixement del Bon Jesús, 21 d'agost, i volia parlar de la relació d'aquest personatge fonamental per entendre el nostre món en l'antic Egipte. Sense faltar, evidentment, respecte a creences de cap casta, només faltaria, però votar enrere en els temps, fins d'haver el 3.000 abans de la nostra era, abans de les piràmides, fins i tot, o de la data oficial de les piràmides. En aquest temps, el propi faraó està considerat com a fill de Déu, és a dir, meitat home, meitat divinitat. La seva concepció, així mateix, li era anunciada de forma màgica, sobrenatural, si ho preferiu, a sa mare. Per la seva part, el faraó, exactament igual com després faria el Bon Jesús, era una espècie, una mena de mediador entre la gran divinitat i el poble. I també, una vegada afinat, de la mateixa manera que el Natzaré, i de ressuscitava i pujava en els cels. Ara escoltau. El Déu d'aquesta terra és el governant de l'horitzó. Déu és per fer gran el seu nom. Lo dedica a l'adoració del seu nom. Dóna la seva existència de Déu. Ell farà el teu negoci. La teva semblança és sobre la terra. A Déu se li dona encens i aliment ofrenes diàries. És un fragment de sa coneguda com a oració del cec, que se comença a utilitzar a Egipte d'haver 1.000 anys abans del naixement de Jesús. I, salvant qualque diferència, no vos sembla molt similar, tant en forma com en contingut, en el Pare Nostre cristià? Ara, entre moltes coses que hi ha, anem amb el superconegut miracle dels pans i dels peixos. Sembla que el Bon Jesús no va ser el primer en fer un prodigi tan fascinant que va salvar de sa fama un bon grapat de menesterosos. A l'època dels faraons tenim en el déu Sebek. Se recull aquesta història en els anomenats textos de ses piràmides i a grans trets mos diu que aquest déu, Somo Cocodril, una vegada va repartir miraculosament una gran quantitat de pa blanc i de peix entre ses gents de sa riba del llac Fayum i que, per si no fos suficient, després va caminar per damunt ses aigües. Una altra escena, entre ses més mítiques, és la de des darrer sopar, és quan s'instaura sa Eucaristia. I de bé, en el món egipci, Osiris, déu, entre altres coses, desblat, permetia als seus fidels alimentar-se en el seu cos, és a dir, amb espà. A més, a vegades, Osiris és conegut també com el déu desví. I, de fet, esví és una part fonamental de tot això, ja que Osiris li dona a beure a Isis una copa en la seva sang perquè el recordi. I no ho resulta a vosaltres també això enormement familiar?

0: I ja, si voleu, per acabar ràpidament, un altre episodi molt famós és de la matança de sants innocents ordenada per Herodes. Sense entrar a polemitzar què hi ha de veritat damunt tot això, i crec que més que ja n'hem parlat a Font de Misteris qualque vegada, s'ha de recordar que també existeix una història molt similar a l'antic Egipte. Seth va voler matar en el nounat Horus. Per evitar-ho, sa mare va fugir amb ell a terres llunyanes. A la tradició judeocristiana, com recordareu, tant Josep com Maria, com el petit Jesús, varen fugir també a terres llunyanes, però en aquest cas va ser a l'inversa, va ser cap a Egipte. És massa casualitat, no?
1: Sense entrar, òbviament, a fer cap tipus de valoració teològica, jo me quedo en sa cara que ha posat en Sergio quan has afirmat categòricament...
2: Però categòricament?
1: Categòricament, que el bon Jesús va néixer el dia 21 d'agost. Ja després tot l'altre són afegits. Això sí, molt interessant i, com sempre, no? Temes per seguir aprofundint. I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I avui hem parlat d'un naufragi, principalment. I fent una semblança, la veritat és que davant d'allò de l'informe PISA, la catàstrofe de l'informe PISA, jo prefereix no dir massa cosa, perquè quan un més aprofundeix, més trist resulta. I, per altra banda, ahir a Mallorca va sonar la Belenguera, l'himne, en el seu centenari. I és que enguany és l'any Joan Alcover a les Illes Balears. I relacionant-ho tot, vull aprofitar un text seu, d'en Alcover, directament per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio. I és que, quan fa més de 125 anys va escriure aquest text, no existia ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, però no existia ni internet, ni sa tele, ni tan sols sa ràdio. Però mirau quines paraules va deixar escrites fa 125 anys. La societat, a dins tots els ordres de la vida, art, literatura, política, ciència, indústria, ha menester sant nova, fe, calor, entusiasme i agosarament juvenívol. I el jovent, assegut a les aceres, no surt a rotllo, ni se descompassa, ni ambiciona, ni somia, ni plora, ni lluita, ni canta, ni apenas s'enamora. Els que comencen a sentir els ossos feixucs i ens giram darrere, frisosos, de que la gent no vella ens venga a prendre les eines de les mans o a millorar la tasca i a assenyalar nous rumbos a l'activitat de la nostra terra, i veiem que no s'acosta i ens deixa tots sols, Déu sap fins a quina hora, i la insustancialitat i la fredor i els menuts egoismes dominen el cap i el cor de la tendra burguesia nostra, sentim, bé ho podem creure, que el coratge ens manca i desfalleix la força i començam a temer per la futura sort del nostre poble. 125 anys. Han passat un bon grapat de generacions de joves, i en el final els més majors segueixen, tal vegada hauria de dir seguim, no ho sé, pensant el mateix dels més joves. És curiós, o no? I, com sempre, tractant de relacionar-ho tot, i quina millor manera que acabar setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas d'en Pere de n'Alcántara Penya, un bocí de la seva popular La Colcada, això és de fa 150 anys, i deia... Ai, tot passa, i quina prova que en el món res se ten? Tot ho vol a lo modern d'aquest segle la gent nova. Cadufos dels vells passats són, i festes de mal to aquelles solemnitats que parlaven en el cor. Poc a poc el món novell, el món antic, assassina. Quin temps serà aquell, padrina, quin temps serà aquell? Ara, en quatre rembomboris que no costen una malla, honren com si fos rondalla la més gran de les històries. Lo que més gementa encara no és el perdre lo passat, és el veure el jovent d'ara que no respecta l'edat. Ai, que mai tornarà ja el temps de quan era nina. Sí que tornarà, padrina, sí que tornarà. Bé, ja ho veurem, si torna o deixa de tornar. I jo crec que per acabar mos encaixa aquella cançó que diu «Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. No és senzill saber cap a on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. I de Gerard Quintana i Josep Tió, interpretada per Amaral, camins. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Continuem en La Gran Vida, programa número 107, aquest 13 de setembre. Agost és tradicionalment un dels mesos més forts de la temporada turística a Mallorca, però enguany no ha estat per a tothom. Bars, restaurants i locals d'oci nocturn asseguren que han patit una caiguda de la facturació d'un 15% i que en algun cas ha arribat fins al 20%. A més, avui mateix es notícia en el diari de Mallorca, por notícia de portada, Mallorca tanca un altre estiu d'alta ocupació, però amb manco gasto en restaurants.
2: Sí, és així. I davant d'aquesta situació, algunes empreses han començat a reduir també les seves plantilles en plena temporada alta, no? Ja sabem que fins a octubre encara se som a temporada alta. Clar, les patronals asseguren que és una mesura que és necessària per ajustar les despeses a la baixada dels ingressos. I clar, els sindicats, en canvi, sospiten que darrere alguns d'aquests acomiadaments també hi pot haver una estratègia per substituir treballadors abans de que s'acumulin per temes de l'antiguitat, bueno, aquestes cosetes. I la veritat és que nosaltres volem posar un poquet de llum i ho fèiem amb en Tomeu Mas, que és gerent de restauració CAEP, ara que ja hem acabat el mes d'agost, a veure què m'es pot dir.
1: Tomeu Mas. A saludar el Tomeu Mas, sí. Molt bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Gerent de restauració de la CAEP. Començarem per el que més ens sorprèn, el que més és sorprenent, acomiadaments en plena temporada alta. És realment tan dolent com esperava aquest estiu i avui és notícia de més, també?
3: Bueno, és una conseqüència, una adaptació de les circumstàncies. Això, pues, està sent un estiu que no dona resultats que tots esperàvem. De fet, estava donant una xifra del mes d'agost d'una reducció d'un 20%, però és que el setembre encara és pitjor. Mm. Llavors, és vera que tenim molta de gent que arriba pues, i s'hospeda en hotels, cases de familiars, lloc turístic, etc. Però després el gasto no és, en restauració o en comerç no se correspon amb aquest número de gent. Per tant, vull dir, t'has d'adaptar a les circumstàncies.
1: Parlau d'una caiguda de facturació d'entorn del 15% al 20%, en el mes d'agost, i me parlaves que en setembre és més pitjor. Què està passant?
3: Sí. Pues que la gent ve comptant tres dobbers. No hi ha d'altre. No és que vengui menys gent, és que gasten menys.
1: Han tornat a l'antiga, que venen en sols todos incluidos i aquestes coses. O com és això?
3: Todo incluido no, perquè no s'ha... qui ja ho ve contratat en tot incluïdor ja ho ha agafat el mes de juny o el mes de maig, o ho ha agafat antes de venir, no? Antes de l'estiu. No, és un problema de que, com ha pujat molt els costos de hospederia i de viatge i tal, pues, llavors, esclar, en el mateix pressupost que venien, pues, han de retear gastos, i aquests gastos se reteen pues, de soci i del consum, de, no sé, de regalos que puguin comprar o que se pugui gastar en comerç. Estem parlant sempre de lo que és sector turístic. Sector turístic, aquesta primera quinzena de setembre, hi ha llocs que ha baixat quasi un 40%. I això són xifres que llamen molt l'atenció i són molt greus. És hora d'analitzar com va ser la temporada, com ha anat la temporada.
2: Mm-hmm. Jo fa un parell de setmanes era a Son Servera i vaig veure com una família mallorquina comprava bosses d'aquesta de llengua, que estan molt bé, i els turistes donaven voltes per la tenda.
1: De tela, sí.
2: Que he dit?
1: Bosses de llengua.
2: Bueno, de tela, exacte, bosses de tela de llengua. I no varen comprar res, varen sortir així com varen entrar, i me va sorprendre, no?, aquesta situació. On estàveu notant especialment, Tomeu, aquesta caiguda? Parlant de Palma, zones turístiques, com que sé que jo he dit de Son Servera, és la restauració tradicional, és una cosa generalitzada o depèn del tipus d'establiment?
3: Hombre, és una cosa generalitzada en què la baixada és per tot, no? O sigui, afecta a tots. És vera que potser un lloc més i un lloc menys. Per exemple, a la platja de Palma s'ha notat molt, en canvi, el que és Palma ciutat se nota menys. És vera que se nota, però menys. A tot això, també és cert que tenim el consum local, que potser afecta menys a Palma, però que també se nota. Jo he parlat amb companyeros de zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I si l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: Tomeu, UGT ha plantejat una acusació important. Diu que alguns negocis podrien estar acomiadant treballadors amb 2, 3 o 4 anys d'antiguitat perquè encara resulta relativament barat prescindir d'ells i substituir-los. Què respon davant d'aquesta acusació?
3: Bueno, això és una impressió que tenen ells, que jo crec que no s'ajusta massa en la realitat, perquè un dels patrimonis que té l'empresa és el treballador. Llavors, quan una empresa té uns treballadors integrats, que, per dir-ho de qualque manera gràfica, senten els colors, saben com han de fer la feina, normalment costa molt despedir la gent amb aquestes circumstàncies. Llavors, jo ho dic tant per la meva pròpia experiència com per el que comentam amb els companyeros, o sigui, quan tens un treballador bo, que fa any que el tens, el vols mantenir.
1: Claro.
3: Inclús diré a zones turístiques, per exemple, que només fan feina pues, pràcticament el que s'estiu i tenen 3 o 4 mesos d'hivern tancat, que han tingut dificultats a vegades per mantenir plantilles, és que en els preus que han guany aquests darrers anys de lo que val un apartament o lo que val lo que costa un lloguer, els propis empresaris han llogat un apartament o han llogat una vivenda per tenir els treballadors. O sigui, estic parlant de llocs que potser estan un poc allunyats dels nuclis, com pugui ser, jo què sé, Santema, com pugui ser Cala Romàntica, com pugui ser puesto segon realment els nuclis poblacionals, segon pot trobar un lloguer, estan una miqueta lluny, i, bueno, pues, escolta, els empleats els atendré aquí, els lloco un apartament, els lloco una vivenda, i tenc els mateixos d'un any per l'altre. Això se fa. Per tant, vull dir, a mi me costa molt creure que sigui una pràctica, això que denuncia UGT, que sigui una pràctica generalitzada. No és així com funciona la cosa. No és així.
2: Tomeu, una darrera qüestió, però també amb el resident, també ha reduït, no?, el consum en el restaurant.

0: de lloguers. Tots els lloguers que s'han renovat aquests anys, o que s'han renovat aquests anys, no tenen res a veure amb el que pagaves fa 5 anys o fa 6 anys. I realment l'únic que té un poder, diria jo, està en una circumstància millor per afrontar aquest increment de costos és qui té el local en propietat. Perquè no ha de pagar lloguer o perquè, bueno, si té una hipoteca, doncs més o menys se mantenen els mateixos preus. Però aquest
1: Tomeu,
0: sí que pot tenir un preu més competitius. Sí.
1: moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí i aclarir-nos aquestes qüestions amb molt d'ànims per aquest final de temporada, que malament les Illes Balears estiguin plenes de gent, no és tot oro el que reluce.
2: I recorda'm la crisi que ara a Alemanya també, eh? Que sobretot els alemans venen amb menys dos veces a butxaques.
1: Molt d'ànims.
0: O tot resta en aquest cas.
1: Exacte. Sí. Una ferrada.
2: Gràcies, Tomeu.
0: Gràcies, un saludo.
1: 9:37 minuts, publicitat i tornar tot d'una. Vinga, fins ara.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IV3 Ràdio.
1: Ara, ja, vinga, continuem endavant. 13 de setembre de l'any 2026. Juan Mimas, continuem endavant en el programa d'avui i anem a parlar d'una cosa que ha estat polèmica aquesta setmana i que mos fareix a nosaltres de qualque manera perquè mos toca una persona nostra i en volen parlar.
2: Sí, en aquest cas és una mallorquina i, per tant, poden dir perfectament que és una dels nostres, no? Parlem d'aquests periodistes, aquestes llistes que per part del govern espanyol han fet, no?, per tenir controlats una mica els periodistes que poden estar a favor o en contra, en aquest cas, a favor d'aquesta invasió de Ceuta, no? O
1: concretament, sigui... no té res a veure amb la invasió de Ceuta, perquè la llista se va fer fa anys ja.
2: És anterior, sí, però sí. se fa un seguiment i ara ha sortit ara.
1: El Confidencial va publicar un llistat de periodistes i tertulians de televisió i ràdio allà on els qualifica i els etiqueta de centro, de dreta, d'esquerra, d'afines, no afines...
2: Per la seva ideologia.
1: Exacte. No? Des de IV3 Ràdio i des d'aquest programa, des de la Gran Vida, volem condemnar d'una manera molt enèrgica que des de les institucions públiques i en dobbers públics s'utilitzin mitjans propis per fer aquest tipus de feines. Això per començar. I llavors, estem a l'any 2026, estem en democràcia, a més, crec que som una de les democràcies més consolidades d'Europa, i per ell mentida que se facin llistetes.
2: Una llista que data de febrer de 2024.
1: Exacte, ara sí, ara sí. Anem a parlar amb la protagonista, en aquest cas. Ella és mallorquina, és tertuliana de mitjans de comunicació com 4, Telecinco, La Sexta. És tertuliana, és una dona en caràcter, la tatxen de conservadora, i surten aquestes llistes. Volem parlar amb ella, primer de tot, com s'ha sentit sortint aquestes llistes i què n'opina d'aquestes llistes. Malena Contestí, muy buenos días.
8: Què tal? Moltes gràcies per poder compartir aquest moment amb vosaltres. Pues mira, la veritat és que vaig quedar molt sorpresa amb això, igual que tots els companys, i tu ho has dit molt bé, emplear tot des de l'estat per fer llistes, que això és més propi d'un règim quasi dictatorial i molt impropi d'una democràcia i d'un estat de dret. De fet, la mateixa Federació d'Associació de Periodistes d'Espanya ho va condenar tal qual, incompatible con el Estado de Derecho y exigir depurar responsabilidades. Això és el que va dir clarament i jo estic d'acord.

0: el PSOE també va dir, part del PSOE, que era que no estaven d'acord, que això estava fora de puesto, però aquí el que és més al·lucinant és que ningú dimiteix, no se cés ningú, no s'assumeixen responsabilitats i, per exemple, en el meu cas, com tant d'altres, que han donat dades falses, inclús, perquè en el meu, la meva fitxa, el que apareix, que això sí que és vera, que som abogada i analista política de televisió, però després diu que som d'ideologia d'extrema dreta. Això és una cosa que jo crec que, primer, el Ministeri no està per això. És a dir,
1: vull recordar a la gent que ens escolta que aquesta llista totes duen el membrete del Ministeri d'Interior, de Marlaska.
0: Exactament.
1: O sigui, no és una fulla de paper en blanc en noms i llinatges, no. És una fulla oficial.
0: Exactament. És que això és la gravetat. És a dir, el que no se pot fer és, des del punt de vista jurídic, és agafar les opinions polítiques i les dades personals perquè estan protegides per Reglament General de Protecció de Dades. Excepte un punt, si tingués una excepció, una justificació jurídica, però en el cas del Ministeri d'Interior no n'hi ha cap i, a més, no ha donat cap explicació. Això simplement és classificar a la gent per veure si està d'acord amb el seu govern o no. I això, des de luego, ni s'ha de dedicar al Ministeri d'Interior a fer aquestes coses i, a més, pot ser inclús il·legal. Jo, de fet, estic posant una denúncia davant l'Agència de Protecció de Dades, igual que altres companyeros, perquè no, això no, és que és inadmissible. I, a més, jo personalment, allò me pot produir un agravi, perquè classificar-me d'extrema dreta, quan jo, et sabuda la meva història, que jo vaig passar per una coalició electoral, però jo no era de Vox, jo vaig passar per Vox, i després, quan no estava d'acord precisament amb moltes coses de Vox, vaig dimitir. I quan vaig dimitir, després me vaig posar a col·laborar en Ciutadans, que podria haver estat en PP, en Ciutadans, vaig escollir Ciutadans, perquè la meva ideologia, realment, o les meves idees, perquè jo les ideologies d'aquest pacs de todo en uno, jo no hi estic molt d'acord. M'agrada més el sentit comú i fer les coses que corresponen. I jo per això sempre dic que són de centre. És clar, dic que són d'extrema dreta, quan tota la meva història política i els meus resultats, la meva dimissió i les meves idees, que sempre he manifestat a televisió durant anys, surt del Ministeri d'Interior un paper, un document, en sosello del Ministeri d'Interior i te classifiquen ideològicament i, a més, de forma errònia, amb la qual hi ha un agravi. No hi ha per bon agafar-ho. Hi ha molta gent que està enfadada i encara que això no vagi a canviar res a Espanya, de manera personal i de manera professional, no se pot permetre.
1: Jo t'anava a demanar i m'ho has mig contestat, que fas comptes posar una demanda per es tracta de les dades personals, t'anava a demanar a veure si feies comptes prendre accions legals, més enllà d'una demanda.
0: Això, lo principal, lo inicial, és posar una denúncia davant l'Agència de Protecció de Dades espanyola i ens decideixen, fan una investigació, que de fet ja ho estan investigant, però si de manera personal tu pots posar una denúncia, ho pots fer. Sé que altres companys ho estan fent també i bueno, jo ho vaig decidir fer perquè això m'apareix un escàndol.
1: Per què creus que el govern fa llistes?
0: Aquest és el problema. És que si l'Agència de Dades no troba que se puguin aferrar en aquesta excepció jurídica, que no n'hi ha, perquè no n'hi ha, pues tindran un problema. Tindran que contestar en això de qualque manera amb més claritat. Per què varen fer això? No ho diuen. Surt en Marlaska i diu que era un documento de trabajo. Quin documento de trabajo? Per què s'emplea això con un documento de trabajo? Analitzar a tots els periodistes que a vosaltres vos interessen tenir classificats per supostes ideologies, moltes falses, és que no té sentit. No té sentit.
1: Malena, com afecta això a la feina? Supos que dies dolents has passat que aquesta setmana que s'ha sabut aquesta notícia, no?
0: Home, jo quan va sortir, la veritat, m'ho van enviar i vaig dir, bueno, però què és això, no? I clar, m'ho van començar a escriure diferents companys, al·lucinant, i jo, hombre, me va donar mal cos en el principi, perquè vaig dir, hombre, això que el Ministeri primer se dediqui a fer això, com han dit, i després vaig veure el meu resum. Vaig dir, mira, ni siquiera posa bé les televisions, perquè falten dades. Això se va fer a finals del 2023 i després se va sellar el 2024. Però, claro, jo havia dimitit de Vox a 2019. És a dir, 2023 has tingut temps de veure tot el recorregut, perquè vaig dimitir, etc. I me posen d'extrema dreta quan tothom, tant a la televisió, com la gent que pel carrer me diu el que sigui, com tothom, sap que són de centro, centro-dreta, si un vol estirar un poc més, però sobretot de centro. I, clar, quan veus que dut sello del Ministeri de l'Interior que se dediquen a fer això i te cataloguen amb una ideologia, té una gravetat. I sí que vaig estar un dia poquet amb una tocada. Sensació desagradable.
1: Lo que m'apareix jo és que tot és molt cutre i molt xupusser.
0: Sobretot, perquè qui ha fet aquest document té que ser un illetrat. O sigui, analfabeto, que decim en espanyol. Qui pot fer? Qui pot fer un document d'aquestes característiques i, a més, amb errors de classificació des del Ministeri? Jo no sé. Però, bueno, mirant com funciona aquest govern que tenim, per desgràcia, tampoc m'estranya.
1: Madena, contestim moltíssimes gràcies per haver-te cridat a Divetres Ràdio d'aquest programa La Gran Vida. Molt d'ànims, estem amb tu. Qui és que teva per quan mos haguis de menester? I endavant i força. I siguis d'allà on siguis, i siguis de on siguis, i pensis com pensis, segueix endavant.
0: Així m'agrada. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies. Una abraçada. Seguim endavant en el programa d'avui.
2: La Gran Vida. IB3 Ràdio és memòria.
3: Sí,
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
3: I d'ahí, prepara el regreso, que torno.
2: La Gran Vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Està que no està agontador, Juanmi. És una cosa... T'ha
4: d'anar molta matraca.
1: Molta matraca. Sí. No pot sofrir que jo me n'hagi anat 5 mesos del programa a estar fora. Domé me retareu, domé me renya. Se complirà un succés en aquest programa i llavors ho publicarà, me matarà. Sí. Juli Bastida, bon dia.
5: Bon dia. La Gran Vida.
1: La Gran Vida.
5: Escolta, aquest nom te ve perfecte.
1: Perfecte, vaig dir...
5: No dius això, però... com anir al dedo, pues, així te ve.
1: Exacte. No pots oferir,
5: La Gran Vida. Mare, 5 mesos per Colòmbia. Què has fet per allà?
1: Moltes coses, moltes coses.
5: Programa rombo no se pot dir, això.
1: Tintan!
6: Sí, no, anava a dir que has vengut espitós o tremolant, però clar, no se pot dir...
5: No, i a més ha vengut pironer, eh?
6: Home, això sí.
1: Vengut amb ganes, amb ganes.
6: Vengut amb ganes.
5: No, perfecte, perfecte.
1: Tenir mono, eh? Això de la ràdio et fa mono, eh? No,
5: jo dic que no, però 5 mesos fora, eh?
1: L'any que ve, más y mejor.
5: Te'n tornes?
1: Claríssim, però vamos, ja
6: no hi seria.
1: Ja no hi seria, sí.
5: Això és Espanya. Un que fa feina i 4 o 5 que...
6: Menos mal que ho dius tu.
5: No, increïble.
1: Per favor.
5: Fa-mi, dona el branca.
6: No, jo no dic res, ho diu aquest senyor que tens a la teva esquerra.
1: 9:50 minuts, senyor i senyor Julio Bastida, delegat de OK Diario a Balears, per cert, enhorabona.
5: Gràcies.
1: A vos heu, a mes d'agost,
5: sí.
1: Un mes allà on ningú llegeix, vos heu convertit en el segon diari més llegit de les Illes Balears, amb més d'un milió, quasi un milió i mig de...
5: 1.409.000 persones.
1: Un passar per davant del diari de Mallorca... Bé, sou segons.
5: Sí.
1: Última hora primer i volta dos
5: segons. Nosaltres tenim segons, després molt bé diari de Mallorca i després ja duplicam nosaltres diari d'Ibiza, periódico d'Ibiza, triplicam a altres i, per exemple, ja pues, feim, no sé, 15 vegades més que Mallorca Diario o qualsevol d'aquests.
1: Això crec que... A què creus que respon?
5: Bueno, jo crec que nosaltres ha estat una escalada que el darrer any hem començat a pujar cada any, cada mes, i serà consolidant. O sigui, no és una flor d'estiu. O sigui, venim, hem fet... vam començar amb 300.000, 400, 500, 800, 900, i ara pues, ja hem passat el 1.400.
6: Enhorabona.
5: I la veritat és que és difícil perquè hem acabat en la duopoli que havia 30 anys aquí a les Balears. És a dir, durant 30 anys, aquí sempre ha hagut...
6: Última hora
5: de Mallorca i enguany, aquest mes, per primera vegada a la història, hem acabat amb aquest duopoli.
1: Això ha fet pico, ho sé cert.
5: Bueno, jo crec que el temps del medi de comunicació està canviant.
1: Sí.
5: Això és evident. Sí. I qui no ho vulgui veure va totalment
1: equivocat. No, i llavors és que te diré una cosa, i això t'ho he dit des de bon rotllo. Diaris digitals cada vegada posen més notícies de pagament.
5: Uh-huh.
1: I la gent no vol pagar els diaris. Què passa? Que OK Diario tens l'avantatge de que vols un titular a l'última hora dic l'última hora, però no digui Diari
5: sí,
1: de Mallorca. Piques damunt, no pots llegir la notícia perquè te pago i te'n vas a l'OK Diari que hi ha la notícia i la pots llegir sencera.
5: Sí, però jo crec que les notícies, per exemple, d'agència, aquestes que tu dius o que tal, tenen molt poca audiència. El que està funcionant són les notícies propis, el que fas d'investigació, el que fas que tu pots aportar a la gent, els titulars més gamberros, per dir-ho de certa manera, tot això és el que funciona. I sobretot investigació, això és el més important. La gent ja està cansada de que li diguin sempre el mateix i has de donar una passa més, has de contar el que passa.
1: Anem, quan són les 9:52 minuts, a saber què se mou dins el món de successos tribunals i... successos tribunals
5: i emergències.
1: I emergències. El padre de un menor que atracó un supermercado en Palma reconoce a su hijo en un vídeo de OK Diario y lo entrega a la policía. Com és això?
5: Mira, va passar fa uns dies que resulta que, i a més ho hem contat durant tota aquesta setmana, resulta que hi havia un supermercat de pakistanís que tres joves menors d'edat, amb cascos i amb pistoles, varen atracar en aquests supermercats. Dos pits, dia 1 i dia 3. I varen entrar i les càmeres de seguretat varen enregistrar com tres joves, en casco, encaputxats, entraven, encanyonaven en l'home que hi havia allà i li robaven. Una vegada ho van aconseguir, l'altre no, l'altre se va rebotar dependent i va aconseguir que
1: jo vaig veure aquest vídeo, vaig dir que dependent té dos...
5: un pakistaní d'aquests que... Viroré. Resulta que un d'ells, son pare, va veure el vídeo que nosaltres vàrem publicar i va dir, ui, això és el meu fill. Va agafar el seu fill, se'n va anar cap a la Policia Nacional i ho va entregar.
1: Que fort.
5: I va dir, va reconèixer...
1: Això ja està fart del seu fill,
5: no? Això és... Ara t'ho explicaré. Això és la part romàntica d'aquesta història que jo t'estic contant, però de romàntica no té res.
1: Ah.
5: Lo romàntic és que va anar a la Policia Nacional, va entregar el seu fill, va dir, està molt empenedit, va demanar disculpes... i va entregar i va delatar els altres dos. O sigui, el Chivatillo, que se'n va anar a covar dels altres, i així aconsegueix reduir la condena i la fiscalia pues, té un poc més de tal. Això és la part romàntica. La part real és que 5 minuts antes de que te detenguin, perquè estan localitzat, perquè van anar amb motos 49, que tenien, perdó, que tenien la matrícula, i estan ja pràcticament aplegats, son pare, que havia estat a presó, o sigui, un bon peça, també.
1: Una pel·la.
5: Va dir, escolta, m'ho anam molt ben assessorat pel seu abogat, m'ho anam ara a la Policia Nacional, ets el primer, de l'altre els teus dos fenòmenos, i fem un pacte en la fiscalia. I això és el que ha fet. O sigui,
1: una cosa,
5: la part romàntica de la història...
1: Un programa de ràdio que se digui aquí, echa la vella, echa la trampa.
5: Una cosa, la part romàntica, que és molt guapo, que són pares amb penedès i tal, i l'altra cosa és el que fan els abogats, que és, vinga, el qui canta primer s'adu els beneficis.
1: Un immigrante marroquí il·legal agrede sexualmente a una mujer horas después de llegar... Ai, no m'ho puc creure. Empatera en Palma, en sèrio.
5: Això m'ho va passar l'altre dia. No sé si volen recordar unes imatges d'una pastera que va arribar a la zona d'Illetes, a la zona d'un hotel de luxe. Va atracar, per dir-ho de certa manera, a les roques que hi ha davall, Illetes, a l'hotel de 5 estrelles, i van descarregar, crec que eren 27 immigrants marroquins. Què va passar? Que els hi van endur directament cap a en aquest càter, aquestes carpes que han muntat de vora l'esport de Palma.
1: Sí. De vora no, en
5: bueno,
1: l'esport.
5: En l'esport de Palma. Vale, pues se varen ficar aquí de dins, estem fent els tràmits, esperant perquè se'n anessin cap a de fora, i quatre d'aquests joves marroquins varen sortir d'aquestes carpes, perquè estan en llibertat ja fins que per poder partir, Varen anar a un comerç de la zona, varen enrevoltar a una dependenta, a una joveneta dependenta, i un d'ells, mentre després els altres tres vigilaven, pues, se va tirar damunt aquesta lota, la va començar... llavors, però imaginar les parts íntimes, la va besar a la boca... Un autèntic desastre, tot, això ha, quedat, tot sí. això ha quedat enregistrat a les càmeres de seguretat, perquè, com sabeu tots, els comerços tots tenen càmeres de seguretat, va demanar... Aquesta dona se va quedar bloquejada, va quedar en xoc, no va poder fer res, van partir, van demanar ajuda, i a partir d'aquí, la policia local, policia portuària i policia nacional van fer batudes per la zona, tenien una descripció molt clara per les càmeres, i va votar 3 minuts més tard, que eren els... és que, bueno, minuts abans estaven a la carpa, varen anar allà i varen detenir per agressió sexual en el qui va ser l'autor.
1: Jo tinc una pregunta. En aquest immigrant que és irregular, il·legal, el poden tancar a la presó?
5: Sí.
1: Ah,
5: sí, sí, clar, clar. De fet, de fet, el més segur és que acabi a la presó. El que passa és que sí que és cert que després, amb convenis internacionals, també moltes vegades se substitueix aquesta presó perquè s'expulsió d'Espanya. És a dir, jo te llep la presó d'aquí, però durant 15 anys no pot tornar a Espanya, i te'n vas. Hem de sopesar. Què vols? Tenir-lo aquí a una presó de Palma que nosaltres li hem de pagar, o que se'n vagi cap al seu país i que s'ho mengin allà les autoritats?
1: És... No, jo que se'n vagi.
6: Jo que se'n vagi, també.
1: Jo també, ho tenc claríssim, perquè aquí i damunt que l'han de mantenir...
5: Se dubta si allà complirà o no complirà.
1: No complirà.
5: Ja, evidentment. Tu que has estat per aquest país del món, saps que...
1: No, jo he estat també a Marroc, eh?
5: Sí, sí, però dic que moltes vegades saps que altres països, també sud-americans, en dos bes se sol solventar moltes coses.
1: Ah, sí, no, tot s'arregla en dos bes.
6: Tenim...
1: Més coses.
6: El meu seu darrere notici és interessant, queda un minutet.
1: Pelea a palos entre menas argelinos y subsaharianos en el centro de acogida de Formentera, herido un monitor y dos menores.
5: Aquesta informació la va facilitar el propi Consell de Formentera, és a dir, és una informació oficial del Consell de Formentera, i és que hi tenen un centre de menes, allà, a Formentera, i hi ha dos grups, els africans i els marroquins. Se van embrear entre ells i hi va haver 25 persones implicades en aquesta brega, 25. Amb pals, amb cop de puny i tal, i tres d'aquestes persones van acabar a l'hospital. Hem de dir que entre ells, el personal d'allà de dins del centre, que intentava posar pau entre les dues parts.
1: Julio Bastida, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
5: La setmana que ve molt bé.
6: Gràcies.
1: Sí, jo no te pas pena que no me mouré fins l'any que ve.
5: Seré aquí.
1: No me mouré, no me mouré.
5: Vinga.
1: Senyores i senyors, són quasi les 10 de matí. Anem amb els nostres companys d'informatius que ens oferiran la darrera hora en notícies de les Illes Balears, d'Espanya i del món. Quan i més, tornem a les 10 i 4 minuts.
6: Efectivament, res, segons per les 10 i tornem. Que mos queden encara dues horetes de programa i una tercera hora amb aquell entre tu i jo.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: I amb en Lluís Menéndez en el control tècnic, Juan i Mas, continuam en el programa, segona hora del programa, d'aquest programa número 107 de La Gran Vida de IB3 Ràdio.
2: Una segona hora que tenim, on tenim moltes coses també per vosaltres, i començarem parlant amb en Raül Valls, perquè farem una connexió.
1: Bé,
2: i
1: és que resulta...
2: Farem la volteta per Mallorca. Resulta, Miquel Àngel, se pot dir, no? Se pot dir, vinga. Que cerquen les restes d'en Jaume IV, eh? Ahir que era la Diada de Mallorca, Jaume II i tal. Però què ha passat amb en Jaume IV, amb els seus hereus? I de resulta que a Sòria diuen que podria ser que les restes de Jaume IV fossin a Sòria. I han fet... volen anar allà a cercar-lo.
1: I en Raül s'ha ficat dins d'aquest banyat?
2: Bé, ha xerrat amb la gent, amb l'agrupació, que fa la investigació, aquesta i tal, i ha parlat amb ells. Sí, s'ha ficat amb això. Sí, una excavació arqueològica intentarà localitzar a Sòria la tomba de Jaume IV de Mallorca, que va ser desapareguda des de fa més de 650 anys.
1: Ah, així ja t'he sentit.
2: Sí, i de resulta que el sepulcre estaria en un antic convent que avui ha desaparegut, i la investigació podria resoldre un dels darrers enigmes de la dinastia mallorquina que t'apareix.
1: Més coses.
2: També parlarem de la pujada de transport, dels preus, del transport, sobretot, eh? Perquè volem entrevistar a Petro Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports, perquè volem analitzar aquest augment de costos que afronta el sector i com repercuteix en les empreses, els usuaris i tot això. I, clar, després anirem a un sector en concret, com és, per exemple, la pujada del preu únic, de la tarifa única dels taxis.
1: Què és la tarifa única? És que te posen quan puges...
2: La base, la bàsica. La bàsica, que dius de dies aquesta i de vespres aquesta.
1: Ah, no? Vale,
2: després
1: vale.
2: Hi ha la de la maleta i no sé què, però la bàsica, aquesta, volen fer una pujada per mort del tema de la pujada de carburants que haurem parlat amb Petro Mut. Això ho farem amb aquí, amb en Biel Moragues, que és president de Taxis Pimem. I després també què farem? Anirem abans d'acabar en aquesta tercera hora de programa, parlarem un poquet de cuines, tens que mos quedi, amb en Quico Martorell, perquè avui me deia, escolta, Juanmi, què t'apareix si parlant d'un substitut de la nata? La nata s'utilitza per fer moltes salses, i ell me diu, idò, hi ha una manera de fer salses amb la mallorquina, idò, anem a aprofitar la malla per fer salses. I
1: interessantíssim. 9 i 7 minuts, anem a fer aquesta passejadeta per Mallorca amb en Raül Valls.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Nou i vuit minuts. Raül Valls, bon dia. Com anem?
3: Idò, sí, som avui a la presentació, en aquest cas, del projecte Jaume IV de Mallorca, un projecte que impulsa la recerca del qui va poder ser, o hagués pogut ser, més ben dit, el darrer rei de la corona de Mallorca. I vosaltres pensareu, Jaume IV, on és que està? Idò, això és el que no sabem, on és que hi ha Jaume IV? I per això, des del Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Baleàrics han posat en marxa aquest projecte, la culminació d'aquest projecte que coordina l'arqueòloga Elena Inglada, que també coordina la recerca en Gabriel ha ensenyat i que cerca la figura de Jaume IV, però el més important, saber on està enterrat en Jaume IV. Idò, tot apunta que està a l'antic convent de San Francisco a Sòria, ni més ni manco. Bé, idò, tota aquesta expedició se n'han anat o se n'aniran d'aquí uns dies a fer aquesta recerca, a fer les excavacions i esperant que en unes setmanes poder tenir resultats. Resultats vol dir saber si les restes que hi hagi en aquest convent de Sant Francesc a Sòria puguin pertànyer en el rei Jaume IV de Mallorca, qui ja no va poder ser rei com a tal perquè el seu pare, Jaume III, va morir a ser coneguda com a Batalla de Llucmajor. Bueno, idò, avui nosaltres som amb ells aquí a Palma, a Can Oleo, perquè estan fent aquesta reunió prèvia, aquesta presentació, abans de partir cap a en aquesta expedició per trobar aquesta figura del rei de Mallorca, de Jaume IV. Tenc per aquí en Gabriel, que no, vull molestar un segonet, Biel, com anam? Perdona que te molesti. Ara estava contant jo que això és la culminació d'un projecte de molts anys de tenir informació de qui era Jaume IV, no?
4: Sí, exacte. És que Jaume IV ha estat un personatge molt poc estudiat, molt poc tractat. No? I sí, fa com a 25 anys que amb alguna persona més varen decidir fer una recerca general. És a dir, que va començar en recerca d'arxiu, a mirar de trobar documentació, que n'hi ha bastanta, se n'ha conservada, però inèdita era, n'hi ha molta fora de Mallorca, és a dir, pràcticament una gran part està a altres arxius, sobretot a Barcelona i a altres llocs, i amb això han pogut resseguir una mica més la pista d'en Jaume IV, la seva trajectòria, i de manera especial la mort, eh? La seva mort i les circumstàncies que l'envoltaren. I com a culminació d'aquesta recerca tenim el fet de dur a terme una excavació en el lloc on sabem que va ser enterrat.
3: Per dir, ara ja podem assegurar que Jaume IV va ser enterrat a Sòria, en aquell lloc?
4: Sí, el lloc és el convent de Sant Francesc. Eh? El que passa és que aquest convent... Sí, això està claríssim, ja ho han pogut... contrastar a través de fonts diferents.
3: Abans no se sabia, no?, on podia ser enterrat.
4: Bueno, s'havia dit que era en el convent, però clar, el problema, quan ens hi posàrem, va ser que el convent, en bona part, bé, convent i iglesi, tot l'edifici conventual, és un sol any, ara, perquè ha hagut vicissituds diverses, és a dir, incendis, en el segle XIX, quan hi va haver l'invasió napoleònica, ho varen destruir perquè els francesos ho volien aprofitar precisament per tenir un punt, un centre, bé, etc. El resultat és que ara és un solà. I clar, en aquest solà, a través d'això, sí, de la recerca que han fet, han pogut detectar que hi havia a un lloc concret una capella cripta, l'altar estava damunt, i allà enterraven tots els personatges importants. Per tant, tocaria ser aquí o no ho varen...
3: Tocaria. Bueno, aquest és el gran enigma, i supos que també és aquest cuquet, no?, que ajuda a fer, a vegades, el mite d'un personatge, no?, de no saber on és, que no saber què ha passat en la seva vida. Estau nerviosos de dir, bueno, és que potser d'aquí unes setmanes trobam un rei de Mallorca perdut a Sòria.
4: Sí, he estat molt així, molta expectativa, molta guai. És difícil, evidentment, per aquestes vicissituds, perquè, a més, pot passar que no només hagin desaparegut les restes per mort de les vicissituds, sinó que, arran d'això, a un moment determinat ho traslladassin a un altre lloc i no n'ha quedat constància. Ho han mirat, si hi havia documentació que per haver de trasllats i no n'hi ha. Ara, clar, l'única manera de poder aclarir, fins i tot aclarir, que no hi és. Que ja seria també, ja... En aquest cas, seria ja constatar una cosa.
3: Deixar aquest enigma, no?
4: Sí.
3: És aquí o no?
4: Exacte. És que la primera part de l'enigma és aquest. Ara, si li va trobar amb alguna cosa, o una làpida en el seu nom i coses d'aquestes, ja podríem corroborar que efectivament va ser allà on va ser inhumat. I...
3: Bueno, veurem. Això va passar l'any? Quin any va ser?
4: 1375.
3: 1375. Apuntau bé, 1375 va morir Jaume IV. I on és? Ara ho sabrem. D'aquí una setmana veurem si el manco descartam que sigui a Sòria. Bia, moltes gràcies. Mos veurem per allà, per Sòria.
4: Perfecte, no? Per allà mos veurem. Que vagi
3: bé. Gràcies. Bueno, idò, aquest és el fet de... aquesta trobada de Jaume IV, de veure si realment el poden trobar o no. I ara és moment que bueno, tant les autoritats com tots els responsables d'aquest projecte se faran una fotografia en família. Després xerrem en Elena, que Elena és encarregada i coordinadora. No sé si ara, abans de que se facin la fotografia, la podrem interrompre, perquè, clar, hi ha tot un projecte de tot un grup de mallorquins, especialistes, arqueòlegs i historiadors que viatjaran fins a Sòria d'aquí a unes setmanes, d'aquí a uns dies, més ben dit, perquè fins d'aquí a unes setmanes que no s'hagi pogut extreure gran part de la terra de tot aquest convent de Sant Francesc a Sòria, no podran saber o no podran començar aquestes investigacions, que és quan ells començaran realment a fer-hi feina damunt del terreny. Vull dir, no és que sigui arribar a l'hora i ja veurem si està enterrat o no, sinó és el fet de trobar, en aquest cas, el punt aquest concret que mos comentava en Biel, en aquest antic convent de Sant Francesc de Sòria. Si això passava, o perquè això passi, s'ha hagut de fer un conveni, una col·laboració entre les administracions, en aquest cas el Consell de Mallorca i la Diputació de Sòria, per donar permís, per donar tots aquells punts importants que els permetin arribar i fer-se aquestes excavacions, perquè en cas de que es trobassin, evidentment, l'objectiu primer és arribar fins a Mallorca, és a dir, que aquestes restes puguin tornar a Mallorca i que el rei finalment pugui ser enterrat a la seva illa. Però, tot i això, aquesta casa també farem un videopodcast de documental de Jaume IV, el perdut, que podreu conèixer tota la història d'aquest rei de Mallorca, que sense cap dubte va tenir una vida complicada, difícil, però que també amb moltes aventures arreu d'Europa, des de França, Marsella, fins i tot va casar amb la reina de Nàpols i va ser rei consorta de Nàpols. Bé, idò, aquí tenim, mira, podem agafar en Helena un segon. Hola, com estàs, Helena? Ara jo m'envia, dic, bueno, estàs nerviosa, no? Perquè d'aquí unes setmanes potser trobam el rei Jaume IV.
5: No, duim bé, el dels nervis i duim bé. Ha estat tan heavy el previ que ara ja... ara viene parte chula.
3: Clar, ara ets a part guai, ara no? Ara ets a part de... Vinga, anem si ja, sí. D'una vegada per totes. No sabem si ho trobarem o no, però el manco, si no és, descartarem que sigui allà.
5: Com a mínim direm o tindrem clar que aquell lloc que ens semblava que seria el més propi perquè hi fos, no serà. De totes maneres, hi ha 10.000 qüestions, que sigui el lloc, que estigui en condicions, que s'hi pugui accedir, que el que quedi estigui en condicions, que no hi hagin fet qualsevol atac previ o que estigui desmuntat. O sigui, hi ha tantes incògnites que, bueno, anem a descartar-les.
3: Anem a descartar-les. Jo crec que aquestes incògnites són el que realment fan interessant o donen aquest cuquet, no?, d'estar pendents del projecte.
5: Bueno, té el seu morbete.
3: Clar, perquè és com, ai, on serà aquest home? Com així el rei de Mallorca va acabar enterrat a Sòria? No?
5: Sí, pobre home, Té una vida de pel·li, Té una pel·li, però una pel·li drama,
3: Drama total.
5: Sí, total, pobre. No
3: va tenir... Deixem que has d'anar a fer la presentació.
5: Bé, gràcies. Després xerram.
3: I vosaltres ja ho sabeu, aquesta vida de Jaume IV serà tot un repte poder-la contar i en aquest cas escoltar aquí, en aquesta casa, i Ivetres Ràdio, amb aquest podcast Jaume IV, el perdut, que havia dit, tot d'una que s'hagin fet aquestes excavacions i s'hagi pogut... acabar aquesta obra, podreu tenir-ne constància. Així que nosaltres, si vos espera, ho deixem aquí, però no vos ho perdeu perquè molt aviat vos podrem donar notícies, vos podrem contar allò que està previst i que no d'aquest personatge de Jaume IV, però de Jaume IV de Mallorca, que des 14 al 30 de setembre es durà a terme en aquest antic convent de Sant Francesc a Sòria i que és un projecte finançat pel Consell de Mallorca, pel Govern de les Illes Balears, Institut d'Estudis Balears, i que, a més, podreu escoltar aquí a Ivetres Ràdio, com vos deim. Així que, ja ho sabeu, ben pendents, i jo m'ha quedat aquí. Si sé res més d'aquest enigma, d'aquesta incògnita, d'allà on hi ha enterrat el darrer rei del Regne de Mallorca, vos ho contarem.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és actualitat.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Baracel i Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu llampugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
0: IV3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: Oh, no. Llampugues, sí.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Allà, vinga, les 10 i 21 minuts, continuem endavant amb aquest programa de Gran Vida que vos acompanya tots els caps de setmana, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 9 a 12. Recordeu que des de la darrera hora feim aquesta especial entre tu i jo, que és una entrevista que mos dura una horeta. Avui sí. Tindrem amb tots nosaltres en Antomeu Català, que fundador i creador, inventor de Projecte Homo. Li hem volgut fer una entrevista, com diria jo, una entrevista de principis, de com va començar tot això, de tot aquest remenat de Projecte Homo, i de, amb una paraula, sabrem com se va gestar tota aquesta gran proesa que va aconseguir en Tomeu Català.
7: I una cosa que m'agradaria que li poguessin demanar és per què se va fer capellà, perquè mos hem oblidat que aquest homonet és capellà.
6: Sí, i no ho pareix.
7: No pareix. Ah.
6: Però, bueno, l'actualitat marca s'esdevenir des dia a dia i nosaltres anem a parlar de que moure persones i mercaderies és cada vegada més car. Combustible, salaris, vehicles, assegurances, manteniment... El sector del transport també està patint l'increment general de costos i això acaba repercutint a la rentabilitat de les empreses. I en alguns casos, el preu que paga els acaba pagant el consumidor.
7: Sí, i en tot això volen saber quan s'han encarit realment aquests costos, com ho està afectant a les empreses de transport de les illes i quines són ara mateix les principals preocupacions d'un sector imprescindible per a l'economia balear, també. I parlant de tot això, en Petra Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports.
6: Petra Mut, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Com estàs, estimada?
8: I bé, aquí, amb un bon menjar, donant un poquet d'informació i de la situació com està en el sector en el qual represent.
6: Petra, quant costa avui mantenir una empresa de transports a les Balears en comparació amb fa 2 o 3 anys? Què és el que més s'ha encarit?
8: A dia d'avui, ara mateix, és combustible. No només ho notam els transportistes, sinó tots els que tenim un cotxe, un vehicle, una moto, el que sigui, hem notat el nostre butxec, el encariment del combustible. Ara bé, a veure que des de la pandèmia tot el que són peces de recanvi, AdBlue, pneumàtics, tot ha anat pujant i molt.
6: Aquests increments ja s'estan traslladant de qualque manera els preus que pagui el client, el consumidor final?
8: No tots se poden repercutir automàticament. Sí que és cert que, per exemple, en el cas de mercaderies hi ha un mecanisme legal de revisió de preus del contracte que tu puguis tenir amb el client, i així es fa, si es pot, però la llei ho estableix i així s'ha de contemplar, però hi ha altres sectors que no poden repercutir directament, així com el taxi o empreses d'autocars que tenen contractes públics com puguis estir, o un transport escolar, no hi ha un mecanisme per revisar preus.
6: La insularitat també condiciona el sector. És més que a ser transportista balear que a la península?
8: Molt, molt més car. I tots ho notam, els consumidors finals, aquesta repercussió. Perquè sempre de mitjana anàvem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
6: Una altra preocupació recurrent és la falta de conductors professionals. Continua costant trobar conductors d'autobusos i de camions?
8: Molt, també. Me sap greu que sou molt negatiu.
6: No, no. I a més, que tu ets una dona positiva de per se.
8: Talment.
6: I va de xerrada. Però...
8: No ho sembla, però sí que malauradament també era veure que hi ha una mancança de conductors, i no sols això, es preveu que en un futur molt pròxim aquest encara serà més. Per què? Perquè la mitjana d'edat d'aquests conductors actuals és molt elevada a vora altres sectors. Es preveu que en poc hi haurà moltes jubilacions i no hi ha un relleu generacional, no hi ha tant de conductor ni tant de gent joves que vulguin fer aquesta professió.
6: Què està passant en el relleu generacional? Hi ha joves disposats a entrar en el sector o què està passant?
8: Home, n'hi ha molt poquets, n'hi ha més des que tocaria, i és el que dic, és que a més s'ha dotat de gran provisió perquè hi ha molta jubilació d'aquella sèrie de conductors que se varen formar quan hi havia servei militar en aquell temps, que sortien en el seu carnet d'autocar o el carnet de camió.
6: Exacte.
8: Clar, tota aquesta gent s'està jubilant i no hi ha aquell servei militar obligatori que en el final té tot i d'aquell permís de conduir. Això és el problema.
6: Hauria de tornar, això. Hauria de tornar.
8: Bueno, això ja ho deixa cada un.
7: Petre, hi ha una paraula que se diu molt, que està molt de moda, ja fa anys que se diu. Vehicles sostenibles. Clar, hi ha repte, supos, no?, de renovar aquesta flota de vehicles perquè siguin més sostenibles, però se pot assumir, és a dir, una petita empresa pot assumir el cost d'aquesta transició cap a la mobilitat elèctrica, per exemple?
8: La transició és una realitat. L'haurem de fer, sí o no? Això és el futur, el que està costant molt. I en una situació tan que ara vivim, on els costos d'explotació se mos estan anant cap a sobrecost del combustible, no mos permet anar cap a la inversió que seria l'electrificació de la flota o descarbonització en general. Ara bé, sabem que és el futur, perquè no podem estar, com veus, que quantes crisis de combustible hem viscut en una sèrie d'anys. Ucrania, ara Orient Mitjà, i estem donant en compte que tenim una dependència en el combustible fòssil, que sabem que hem de passar per una transició cap a un altre tipus de o electrificació, o sigui el que sigui, hi ha hidrogen, hi ha diferents alternatives, però el combustible fòssil mos està afectant les seves crisis.
7: I el sector balear està preparada per fer aquests canvis, perquè vosaltres esteu incidint molt, no?, en aquesta formació relacionada amb la mobilitat elèctrica i de sostenibilitat.
8: Per anar de la mà de l'administració del govern serà bastant difícil, perquè és una inversió molt grossa, i sí que poder anar de la mà serà indispensable, el que també no només és inversió, sinó la infraestructura que suporti aquella inversió. Pensam que un vehicle elèctric pot existir, se pot fabricar, però llavors ha de carregar, ha de tenir, per fer la operativa, ha de tenir punts de recàrrega que suportin aquell dia a dia.
6: Petra, hi ha actualment ajudes estatals per al transport amb quantitats que poden arribar a 1.350 euros per vehicle segons la categoria. Són suficients o només és una jutgera? Ja rius, no? Ja m'imagino que dos va tornar a contestar negativament.
8: I sí, però jo espero que em demanis una que sigui positiva abans de finalitzar l'entrevista.
7: Jo en tinc una, crec.
8: Vinga. Jo aquí m'han pegat les rialles, perquè no estem parlant de que siguin suficients o insuficients, però estem parlant de que no han arribat. En el 94% de territori nacional ses territorial d'agència tributària ha anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears mos han donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots els diuen Petre i els directius, han mirat què passava, és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que han més que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals que li havia delegat l'agència tributària central, no?
6: Bueno.
8: Llavors, vàrem posar aquesta setmana aquest tema damunt la taula, se mos va assegurar que al llarg d'aquesta setmana i se que ve començarien a cobrar, perquè pensava que aquests transportistes han demanat s'ajuda, no han cobrat, i és que s'ajuda bé per un canal que és difícil d'explicar, però és un canal que tot transportista té una devolució fiscal d'aquell combustible i se li ha interromput. És a dir, no només no ha rebut ajuda, sinó que se li ha interromput aquella descompte que tenia per fiscalitat del combustible.
7: Te volia demanar, perquè no és que sigui una pregunta positiva, però sí que posant damunt la taula, aprofitant que som a la Ràdio Pública de les Illes Balears i que parlam amb na Petra Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports, a veure què necessita avui el sector de les administracions. És a dir, que necessitau més ajudes, manco burocràcia, més infraestructures, més formació...
6: I ara na Petra te contestarà tot.
7: Tot, però...
8: Que... Ho has resumit, resumit.
7: Si haguessis de triar...
8: Un poquet de tot. És a dir, l'agilitat en la tramitació administrativa és veritat que ha millorat, sobretot a les darreres ajudes autonòmiques que també es va dotar el govern balear, que som una de les poquetes comunitats que el govern balear també va donar el seu granet d'arena, ha simplificat, amb això anem millor, però sí que necessitaríem un poc més de recolzament encara amb el que és, sobretot, la formació de capacitació de nous conductors i seguir amb aquesta línia d'agilitzar burocràcies que a vegades suposa un sobreesforç innecessari per a les empreses, ho entens?
6: Petra, per anar acabant, mirant cap a l'any 2027, hem d'assumir que transportar persones i mercaderies a Mallorca continuarà sent car i s'encarirà.
8: Totalment. No pot ser tampoc positiu amb aquest aspecte. Tot fa preveure que el combustible segueix a l'alça, el pronòstic és que continuarà a l'alça, les peces de recanvi és una barbaritat, és un 40, un 50% que han pujat. Jo ho entenc, que és molt car per una escola haver de pagar l'autocar per anar a l'excursió, però és que en el supermercat a qualsevol consum que faci aquella mateixa persona també se li ha encarit i el transport també s'encareix.
6: La darrera pregunta i la més important de totes, com se sent haver d'entrar a una ràdio pública i fer una entrevista el dia de teu cumpleaños?
7: Aquí.
8: Sí, molt bé. Molt viciós. I res, això comença així, el dia dels cumpleaños i l'aniversari, i que tots els anys segueixi així, poden ajudar a informar i donar un poc d'informació de lo que conec de prop.
6: I de l'Odi, molt d'anys de part de tot l'equip de La Gran Vida i de IB3 a Ràdio. Gràcies per l'entrevista que m'ho has donat avui en bon diumenge.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Continuem parlant de coses que mos preocupen i que mos ocupen, Juanmi, sobretot el tema de costos.
2: Sí, perquè si parlàvem dels costos, no dels carburants, clar, si ja m'ho anem a un sector en concret, idò, pues, parlarem d'estat, sí? I és que aquest sector també afronta un augment de costos, no? I es debat sobre les tarifes que han de permetre mantenir, si això és rendible, aquest servei, sense encarir excessivament els trajectes per als usuaris. Mallorca ha avançat a més cap a una tarifa de referència unificada i els taxistes reclamen ara millores perquè els vehicles puguin treballar amb més flexibilitat entre municipis i evitar quilòmetres amb